0: del Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. L'USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla 0,3 la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels Països Catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
1: Esports.
2: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz Yaja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir anàlisi relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions de l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per reprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jéssica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de

0: Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
1: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
2: Niubó, escolta, això és una revolta!
1: Aida Montaner, de la Intersindical.
3: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
1: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
4: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
5: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
6: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
4: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
7: A los servicios de la cámara que desalojen...
4: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9%, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
9: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja 1 dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per a Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
10: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
9: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
8: El temps.
0: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
11: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies

0: dies des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026, i només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
3: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
4: Les sensacions són similars a les que van viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
5: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
6: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad, da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro, las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
4: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina i Antonio de la Torre.
3: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
7: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
8: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
3: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
9: Hem tingut la constància distància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
3: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
9: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
3: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
11: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes, i la capacitat per fer proves és molt limitada.
10: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
3: Esports. La informació esportiva amb el David Ubach.
12: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olympique de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
13: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
12: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
14: 3CAT Info.
12: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
15: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un or. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
12: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
16: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
12: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
17: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
12: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
14: L'actualitat esportiva a fons.
12: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló Oaka d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andrevenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
18: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
12: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a zero. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
14: Són 2:45.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
14: Esports.
12: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
3: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sainz de Aja.
19: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de mig milió d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
20: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
19: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
3: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
21: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
3: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
21: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. I de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències, i clar, i llavors et preguntes bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
3: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
0: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: 3CAT Info.
3: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
22: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
3: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
23: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
3: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
24: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
25: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
26: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
24: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
27: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
24: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
3: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
28: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
3: Més coses, el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
4: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
5: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
6: Au-dessus de toute autre considération économique.
4: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
3: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units, ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
7: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
8: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
7: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
9: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
10: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
7: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
3: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
11: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa Puig, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa prèmium amb un creixement disciplinat.
1: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
12: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
13: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
14: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
13: Al pròxim ple, l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
3: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
15: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
16: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
15: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galcerà en Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
17: Molt contents. Aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
15: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
3: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
0: Un Focus Prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera, mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum, i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio, sota un feix de llum. I van apareixent els músics, entre el fum i el fons negre, com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny, com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic, i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
1: 3CAT Info.
3: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
2: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
3: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mòbius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
18: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
3: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectura Arquitectes de finals de juny.
18: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
3: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
1: Esports.
3: Amb el David Ubach.
19: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
20: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
19: Passem ara al Barça masculí.
1: 3CAT Info.
19: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
21: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat. Ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
22: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
19: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
1: 3CAT Info.
19: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el que di la Seu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
23: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
19: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominen per un triomf a 0.
1: 3CAT Info.
19: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasso, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
1: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els comuns. Seran un consell executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla a 0,3 la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels països catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Saenciaja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns dos dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per aprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jessica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte, l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada

0: La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
1: Niubó, escolta, això és una revolta!
0: Aida Montaner, de la Intersindical.
2: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
0: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
3: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per una nova reunió. València, Alba Barbosa.
4: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
5: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
6: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
4: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
7: A los servicios de la cámara que desalojen...
8: Esto es tuyo.
4: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al 10è dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
3: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
10: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja 1 dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minces que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
11: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
10: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i 1 dècima més del previst abans de la guerra.
9: El temps.
3: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
12: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa 2 dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt calent.

0: amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
2: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
2: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
3: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
4: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
5: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
6: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
4: Los protagonistas son Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la cámara, y Miguel Bernardo, a qui acompañan en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina y Antonio de la Torre.
3: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
7: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
8: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
3: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
9: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
3: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
9: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
3: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
11: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes, i la capacitat per fer proves és molt limitada.
10: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
1: Esports.
3: La informació esportiva amb el David Ubach.
12: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Catacoll ha agraït el suport de l'afició.
13: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
12: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
1: 3CAT Info.
12: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
14: Tenemos en esos años también a Jobra Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
12: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
15: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
16: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeona ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
12: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
1: L'actualitat esportiva a fons.
12: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
17: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
12: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a 0. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
1: Són 3:45.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
1: Esports.
12: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
3: I el temps ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
18: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisi Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
19: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
18: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
3: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
20: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
3: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
20: A la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. De vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
3: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
21: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
22: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: 3CAT Info.
3: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
23: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20%, eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
3: L'anunci s'ha fet en unes jornades al sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
0: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pot ser fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
3: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
2: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
5: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
6: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
2: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
24: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si dur a terme accions agressives contra Ucraïna.
2: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
3: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25% del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
25: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
3: Més coses. El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
26: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
27: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que, per primer cop, condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
4: au-dessus de toute autre considération économique.
26: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals i només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
3: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units. Ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
7: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
8: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
7: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
9: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
10: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
7: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
3: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes, i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
11: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa premium amb un creixement disciplinat.
1: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
13: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació del dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
12: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
14: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però haurem d'arribar fins el pas final, que és arribar a les sancions.
12: Al pròxim ple, l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
3: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
15: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
16: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
15: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galcerà en Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
17: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
15: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
3: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
18: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henry sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledat s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic, i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
1: 3CAT Info.
3: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
0: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent. I això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho... Bueno, jo crec que és molt fàcil. Vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està. No ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio, la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està. No hi ha una altra.
3: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
1: 3CAT Info.
3: El Disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
5: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
3: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
5: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
3: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
1: Esports.
3: Amb el David Ubach.
6: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
19: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
6: Passem ara al Barça masculí.
1: 3CAT Info.
6: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
20: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat. Ho ha admès l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, Marc Torres.
2: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
6: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
4: Trescat Info.
6: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el que diu la Seu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
21: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
6: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominant per un triomf a 0.
4: Trescat Info.
6: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons al marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasso, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
4: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un Consell Executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla tres dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels Països Catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
1: Esports.
2: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez esperarà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor, amb màximes de 35 graus a Ponent.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz Yaja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els Comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels Comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els Comuns han estat claus per reprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jéssica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els Comuns de defensar

0: A Catalunya, on han fet una paella, l'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
1: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics han presentat la dimissió davant el bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació Valenciana. Els docents continuen amb la vaga indefinida sense que hi hagi data per a una nova reunió. València, Alba Barbosa.
2: Els càrrecs directius s'han sumat així a les mobilitzacions per pressionar el govern valencià perquè reobri negociacions. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
3: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
4: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
2: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
5: A los servicios de la cámara que desalojen... Desalojen... Esto es tuyo.
2: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al desè dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9%, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària, Bruno Fortea.
7: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per a Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minces que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
8: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
7: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
6: El temps.
1: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa 2 dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
6: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
10: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
6: Perquè la ciència fa avançar el món.
10: La poma de Newton.
6: També a la plataforma 3CAT.

0: La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
1: Les sensacions són similars a les que van viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La Bola Negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
2: És que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
3: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
1: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardo, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natalia de Molina i Antonio de la Torre.
0: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
4: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
5: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
0: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
7: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
0: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
7: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
0: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
9: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
8: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
6: Esports.
0: La informació esportiva amb el David Ubach.
10: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
11: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
10: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
6: 3CAT Info.
10: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
12: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un nueve. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
10: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit, de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
13: Anar a la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
14: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeón ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
10: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
6: L'actualitat esportiva a fons.
10: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Gadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andrevenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
15: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
10: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les malesmenques dominen per un triomf a 0. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
16: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
16: Esports.
10: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
0: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
17: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calama dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Rellevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
18: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
17: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
19: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat doncs, fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
19: Per la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. Si de vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient, que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències, i clar, llavors et preguntes bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
0: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
20: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
21: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
16: 3CAT Info.
0: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
22: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
0: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
23: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pots fer fet a casa, és molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
0: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
16: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta el govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
1: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
2: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
3: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
1: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
4: El lideratge de facto del Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
1: Lukashenko nega que es plantegi entrar a la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
0: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
24: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: Més coses. El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
25: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
26: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que per primer cop condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
27: Au-dessus de toute autre considération économique.
25: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals. I només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
0: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units, ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
5: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Ibs Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems al centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Ibs Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
7: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
5: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
8: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
9: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
5: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
0: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que oficiarà el Papa a Lleó 14 el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes, i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
11: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
0: Després de la missa, el Papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa premium amb un creixement disciplinat.
16: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
12: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
16: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
6: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
10: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però ara hem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
6: Al pròxim ple, l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
0: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, en direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
13: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
14: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
13: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
15: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galcerà. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
13: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
0: Clara Pey ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Marc Ruiz.
17: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera mentre se sent una nota sola insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta Veo Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio sota un feix de llum i van apareixent els músics entre el fum i el fons negre com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que Nuca va d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
16: 3CAT Info.
0: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
18: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, potser és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
0: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, la música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
16: 3CAT Info.
0: El Disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
2: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivència amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
0: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
2: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
0: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
16: Esports.
0: Amb el David Ubach.
3: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar, això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
4: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món. Mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
3: Passem ara al Barça masculí.
16: 3CAT Info.
3: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
19: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat, ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
20: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
3: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
16: 3CAT Info.
3: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. el pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
1: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
3: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Penya, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal. Un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominen per un triomf a 0.
16: 3CAT Info.
3: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de redruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàliu, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'Handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasso, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
16: 3CAT Info.

0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident del govern espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per, suposadament, influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge dos dies després d'imputar Zapatero. El govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra Republicana i els Comuns. Seran un consell executiu extraordinari. Posteriorment, la consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà al Parlament el projecte de llei dels comptes de la Generalitat. El Parlament reprova la consellera Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions policials en assemblees de docents i en demana la destitució. Esquerra i els Comuns ho han facilitat la mateixa setmana que el govern ha tancat els seus vots per als comptes. La cambra també insta a fer caure la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no arriba a un pacte amb el professorat. El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros al mes, de més cada mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues. Brussel·les retalla 3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. L'estat espanyol és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement, gràcies a la despesa de famílies i empreses i a l'arribada d'immigrants. Els 23 activistes dels Països Catalans a la flotilla per Gaza arribaran aquest divendres a Barcelona procedents de Turquia, després de ser deportats aquest dijous per Israel. L'equip legal que assisteix als més de 400 activistes pro-palestins denuncia casos de violència física i sexual durant la detenció per part de les autoritats israelianes. La primera pel·lícula dels Javis, La bola negra, entusiasma al Festival de Cannes, se situa entre les favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries Paquita Salas i La Messias, utilitzen Federico García Lorca per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Esports.
1: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte a la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup, això sí, aquest dijous. Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit. I al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda al Gran Premi de Catalunya de diumenge.
0: I el temps, aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor amb màximes de 35 graus a Ponent. 3CAT Info. Benvinguts, us informa Josep Almirall.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El magistrat ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez, a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. N'informa a Madrid Dani Sáenz de Aja.
3: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà dos dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir anàlisi relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de mig milió d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
4: Yo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
3: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
0: Més qüestions a l'actualitat. El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels comuns i Esquerra per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues i dures, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. El president de la Generalitat ha segellat l'acord amb els comuns els dies després de tancar el pacte amb Esquerra Republicana. El govern ha recollit les noves demandes dels comuns, sobretot en matèria d'habitatge. Així, fins al 2028, es destinaran 2.500 milions d'euros a polítiques d'habitatge i es construiran, sobretot, pisos de protecció oficial. També hi ha el compromís de portar amb urgència al Parlament una llei que permeti reconvertir en habitatges, oficines i locals comercials en desús. Per exemple, es preveu destinar 1.200 milions d'euros al Pla de Barris per rehabilitar-ne 120 que estan degradats urbanísticament. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte dels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc per garantir l'estabilitat de la resta de la legislatura. En canvi, per la consellera d'Economia, l'acord arriba en un moment clau per encarar el que queda de mandat.
5: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
6: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: El govern aprovarà els pressupostos en un Consell extraordinari que arrencarà aquest divendres a les 9 del matí. A les 10, la consellera d'Economia ja serà al Parlament per lliurar el projecte de llei de comptes de la Generalitat per al 2026. I en paral·lel, el Parlament reclama cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per la infiltració de dues agents dels Mossos en reunions de mestres. El mateix dia que el govern ha acabat de tancar els seus vots per als pressupostos, Esquerra i els comuns han estat claus per reprovar la titular d'Interior i el director dels Mossos. Igual que Junts i la CUP, els republicans han votat a favor de les dues peticions, mentre que els de Jessica Albiach han optat pel sí a la de Trapero i per l'abstenció a la de Parlon. Sentim els diputats de tots aquests partits.
7: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
8: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
9: El que cal és un canvi del director general de la policia.
10: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia. I cal també, consellera Parlon, que la cessin a vostè.
0: A l'altra cara de la moneda, els socialistes han defensat Parlon i Trapero i han tancat files.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat. No ens limitem només a dir que no ens agrada, sinó que posem solucions perquè una situació com aquesta no es torni a repetir.
0: El Partit Popular ha fet costat al PSC i s'ha oposat a les demandes, mentre que Vox i Aliança s'han abstingut. Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial en moviments socials i entitats. En paral·lel, i de nou amb els vots claus dels aliats parlamentaris de Salvador Illa, la cambra també ha demanat destituir la consellera d'Educació, Esther Niubó, si no és capaç d'assolir una entesa a curt termini amb la comunitat educativa.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs sobre el conflicte a l'ensenyament, el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquest divendres, al migdia, després que la taula per desencallar les vagues hagi acabat sense acord. El govern assegura que necessita més temps per estudiar la proposta unitària dels sindicats, principalment la qüestió salarial. Els sindicats proposen 500 euros més al mes i que el sou s'actualitzi amb l'IPC. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que hi ha mesures econòmiques que no poden assumir, però que hi veu recorregut.
12: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i per tant hem emplaçat a poder continuar fent-ho demà al matí, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: Però el sindicat majoritari, l'USTEC, ja avisa que si demà el departament no concreta una proposta salarial, escalaran les mobilitzacions fins a final de curs. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
13: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem, doncs, amb una... no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat a mitja reunió perquè no s'ha debatut a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. El sindicat professors de secundària, recordem, no hi ha participat. Les mobilitzacions i els talls de carreteres dels docents s'han traslladat aquest dijous al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les manifestacions de Tarragona i Tortosa han aplegat més d'un miler de persones a cada ciutat. El sindicat USTEC ha situat el seguiment de la vaga entre el 65 i el 70%. El Departament d'Educació, en canvi, rebaixa la xifra al 26%. Tarragona, Ricard Buigas.
14: La jornada ha començat amb un tall de la carretera nacional 340 Vinaròs al Baix Maestrat, on han participat docents ebrencs i del País Valencià. A Tarragona, els manifestants han optat per tallar l'accés a la ciutat per la Nacional 240. La manifestació de Tortosa ha acabat a l'Ajuntament. Els participants han entrat al consistori i han aconseguit el compromís del govern municipal d'Esquerra, el PSC i els comuns de defensar les seves reivindicacions al Parlament i al govern. La manifestació de Tarragona l'ha encapçalat un ninot de més de 2 metres de la consellera Niubó amb antifaç, vestida amb la popular roba de presidiari amb ratlles negres.
15: Niubó, escolta, això és una revolta!
14: Aida Montaner, de la Intersindical.
16: No volem engrunes, que volem el pa sencer, que les 4 gambes ja no ens alimenten.
14: Quan l'acte ha acabat a la plaça de la Font, un grup de docents han tallat l'A7 en direcció a Barcelona a l'altura de l'accés a l'Avinguda Catalunya, on han fet una paella. L'havia estat tallada fins a les 5 de la tarda.
0: Protesta de docents també al País Valencià. Uns 300 directors de centres públics

0: Una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
1: Jo crec que si hem tingut el recolzament que hem tingut per part de la societat i que s'està veient aquests dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga, igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
2: Centenars de professors s'han concentrat davant de les Corts per reclamar la dimissió de la consellera. A dins de l'hemicicle també han interromput la sessió de control al president valencià.
3: A los servicios de la cámara que desalojen.
2: Els sindicats reclamen que es reprengui el diàleg. La vaga indefinida del sector educatiu arriba aquest divendres al desè dia amb una nova manifestació convocada al centre de València.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Brussel·les retalla 0,3 la previsió de creixement de la zona euro. Tancarà l'any amb un augment del PIB raquític de només el 0,9% per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica. A l'estat espanyol, però, és l'únic país de l'euro que hi ha que la Comissió Europea li millora els pronòstics de creixement. N'informa la capital comunitària Bruno Fortea.
6: El govern comunitari també preveu que l'atur a Espanya caurà enguany per sota de la barrera del 10%, un fet insòlit des del 2008, quan va esclatar la crisi financera. Ara, la creació de més llocs de treball impulsats per l'arribada d'immigrants i el bon ritme de despesa de famílies i empreses són alguns dels factors que, segons Brussel·les, sostenen l'economia espanyola. Per això, la Comissió Europea apuja una dècima les seves perspectives de creixement d'aquest any per Espanya. És una millora lleugera, però per sobre de les xifres més minses que pronostica per Alemanya, França o Itàlia. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà de com evolucioni la guerra a l'Orient Mitjà i avisa que les seves previsions poden empitjorar si no s'acaba el conflicte ni es restaura el trànsit de gas i petroli a l'estret d'Hormuz.
7: El creixement es reduiria aproximadament a la meitat en comparació amb l'escenari base, tant el 2026 com el 2027. La inflació tampoc es moderaria i l'activitat econòmica no aconseguiria repuntar el 2027.
6: Si el conflicte es resol, l'economia millorarà lleugerament l'any que ve. Segons Brussel·les, l'encariment de l'energia provocarà que aquest 2026 la inflació de la zona euro tanqui al 3%, un punt i una dècima més del previst abans de la guerra.
4: El temps.
5: Ara sabrem quina és la previsió per les properes hores amb el Néstor Gómez.
8: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
4: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
9: La poma de Newton, la ciència 3Cat Info, amb Purificació Barceló.
4: Perquè la ciència fa avançar el món.
9: La poma de Newton.
4: També a la plataforma 3Cat.
5: La bola negra, la pel·lícula dels Javis, que arribava a Canes amb una gran expectació, ha complert i ha entusiasmat la crítica i el públic. Enviat especial, Marc Garriga.
10: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Sirat, que es va acabar enduent el premi del jurat i després va estar nominada a l'Òscar. La bola negra pot tenir un recorregut similar, si fem cas de les reaccions aquí a Canes. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets

0: LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
1: Es que a Federico García Lorca lo asesinaron y que lo mataron por maricón. Para mí es muy importante reivindicar eso, que la historia no es una línea de texto. Y para mí es muy importante eso, traer esa parte de la humanidad, de los recuerdos históricos.
2: Se ha dicho mucho que, bueno, que Federico, su sexualidad da igual, no importa. Pero ¿cómo no va a importar si todas las obras de teatro en las que habla de su desamor, de su miedo? Todo el amor y el desamor que Lorca ha sentido durante toda su vida es lo que ha construido su obra. Creo que ese Federico queer no ha estado casi nada presente en el arte en nuestro país.
0: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta darrere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz, Glenn Close, Natàlia de Molina i Antonio de la Torre.
3: El rodatge d'una pel·lícula de Hollywood en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana, ha sorprès els veïns de la zona. De moment encara no s'està filmant, però sí que s'ha muntat la reproducció d'un poblat celta a l'antic camp de golf de Sant Joan. La pel·lícula que rodaran en aquesta zona restringida es diu The Last Druid i la protagonitzarà Russell Crowe. L'antic golf es troba entre Rubí, Sant Cugat i Bellaterra i s'hi han trobat diversos senglars positius, vius o morts. Durant el rodatge està previst que hi treballin més d'un centenar de persones i, tot i que els veïns, consultats per TV3, veuen bé que si rodi una pel·lícula, no entenen per què llavors ells no s'hi poden passejar.
4: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
5: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
3: El rodatge té el vistiplau de la Generalitat des del febrer. Els agents rurals, però, han descobert que el tancament perimetral que havia de garantir el compliment de les mesures de bioseguretat no és correcte i per això, segons ha pogut saber TV3, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge fins que no compleixin la normativa.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: Continuem. Els més de 400 activistes de la flotilla per Gaza ja són a Turquia després de ser deportats des d'Israel, on van rebre un tracte vexatori de les autoritats. L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també de violència sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Pablo Castilla, portaveu de l'organització.
7: Hem tingut la constància pel nostre equip d'advocats en el terreny, per Adala, on han constatat episodis de violència extrema, fins i tot alguns de violència sexual, on hi ha hagut dotzenes de persones que presentaven símptomes aparentment de costelles trencades, amb dificultat per respirar, obligades a estar agenollades i, com dic, amb aquesta humiliació constant cap a elles.
3: S'espera que els membres de la flotilla amb passaport espanyol arribin aquest divendres. Els de la delegació dels Països Catalans, més d'una vintena, aterraran a l'aeroport de Barcelona.
7: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45 persones, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. En principi, totes elles, les participants de la delegació dels Països Catalans, haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat, tot i que encara no podem confirmar una hora exacta.
3: Canviem de qüestió. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera aquest divendres i dissabte per intentar frenar el brot d'Ebola, que ja ha causat gairebé 140 morts. Almenys hi ha 600 casos de persones sospitoses, possiblement infectades també per Ebola. Burkina Faso, Elia Borràs.
8: Les autoritats d'Uganda i el Centre Africà pel Control i la Prevenció de les Malalties, un organisme de la Unió Africana que vetlla per la salut del continent, han convocat una cimera d'alt nivell per als dies 22 i 23 de maig per buscar una resposta transfronterera a la crisi provocada pel brot de la variant del virus de l'Ebola, conegut amb el nom de Bundibugyo. La reunió se celebrarà a Kampala, la capital d'Uganda, un dels països afectats pel virus. A la cimera hi participaran també els ministres de Salut del Congo, el Sudan del Sud i Uganda, així com experts i tècnics de la regió en control d'epidèmies com l'Organització Mundial de la Salut i l'UNICEF. La conferència s'ha de centrar en els pilars clau de la resposta, com són la coordinació entre estats, la vigilància i la gestió de casos sospitosos. La cimera respon a la necessitat de donar una resposta coordinada a un problema de salut públic regional que transcendeix qualsevol frontera. Es tracta d'una soca del virus de l'Ebola que circula tant al nord des del Congo com a Uganda i que no és habitual. Ho explica Trish Newport, portaveu de Metges Sense Fronteres.
9: És només la tercera vegada a la història que s'ha produït un brot d'Ebola de Bundibugyo. Això significa que mentre que per altres soques hi ha tractaments, hi ha vacunes, per aquest brot no hi ha tractaments aprovats ni vacunes i la capacitat per fer proves és molt limitada.
8: De moment, Uganda ja ha suspès tot tipus de transport de passatgers des del Congo, mentre que l'OMS intenta contenir el brot en aquesta zona de l'Àfrica.
6: Esports.
3: La informació esportiva amb el David Ubach.
10: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions femenina de futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que està descartada, això sí, per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blaugranes. I és que, segons s'explica al podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
11: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
10: Per cert, que si el Barça aixequés el títol dissabte, la celebració seria l'endemà diumenge, a partir de les 5 de la tarda, a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona. Passem ara al Barça masculí.
6: 3CAT Info.
10: El director esportiu blaugrana, Deco, considera insubstituïble Lewandowski i ha admès que caldrà reforçar l'equip.
12: Tenemos en esos años también a Robert Ferran, que ha venido como un extremo y que se ha convertido como un oro. Ahora es el momento de tomar decisiones y empezar a reforzar el equipo.
10: Mentrestant, el jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
13: A la selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim també que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. L'Espanyol, per la seva banda, presentarà dimarts vinent Monchi, el nou director general esportiu. El migcampista blanquiblau Edu Expósito ha beneït la seva arribada.
14: La figura de Monchi es muy importante, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Es un director deportivo que ha hecho campeona ahí donde ha estado. Para mí es ilusionante que una figura como la de Monchi pueda estar aquí con nosotros porque significa que vamos a ver dónde podemos ir.
10: Edu Expósito també considera, tant ell com el vestidor, que Manolo González hauria de continuar a la banqueta de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor.
6: L'actualitat esportiva a fons.
10: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya diumenge, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. Encara en bàsquet, afegim que aquest divendres comença al pavelló OHK d'Atenes la final a 4 de l'Eurolliga, amb les següents semifinals, Olympiacos Fenerbahçe i València-Madrid. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
15: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració, i res, amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
10: Aquest divendres, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresmenques dominen per un triomf a zero. Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei lliga masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel club lloretenc per l'alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que Lloret va perdre contra els mataronins. Ara el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment l'havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els osonencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. En tenis, Pablo Badosa ha anunciat la seva reaparició en la competició després de gairebé 50 dies d'absència obligada per un bloqueig mental. La de Begur tornarà en un torneig menor, un 8-250 a Den Bosch, als Països Baixos, un torneig ja sobre herba. I al Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segaert, s'ha endut el triomf en la 12a etapa, després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segaert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons, al marge respecte del segon, el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera als últims quilòmetres.
16: Són 6:15.
3: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. L'Audiència Nacional ha bloquejat aquest dijous part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros. També que el govern de Salvador Illa aprovarà aquest divendres al matí els pressupostos del 2026, un cop garantits els suports d'Esquerra i els comuns. I que el Departament d'Educació i els sindicats reprendran les negociacions aquest divendres després que a la taula no s'hagi tancat cap acord. A partir d'ara també us explicarem que abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estables per comprar un cotxe elèctric. I que unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família oficiada pel Papa Lleó XIV el dia 10 de juny.
16: Esports.
10: La jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar al marge del grup aquest dijous, això sí.
3: I el temps, ambient d'estiu al maig, aquest divendres farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. A més, a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
3: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. El jutge ha ordenat retenir els 490.000 euros que sospita que Zapatero hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez a canvi, suposadament, d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. A Madrid n'informa Dani Sáenz de Aja.
17: És la primera mesura cautelar que adopta el jutge José Luis Calamà 2 dies després d'imputar Zapatero i ho fa a petició de la policia del cas i de la Fiscalia Anticorrupció. Segons fonts de l'Audiència Nacional, ha ordenat retenir 490.780 euros dels comptes bancaris de l'expresident. És la suma que Zapatero va cobrar d'Anàlisis Relevante, l'empresa del seu soci i amic Julio Martínez. També s'han bloquejat els comptes d'altres empreses implicades, com la de les filles de Zapatero, que també van facturar 239.000 euros amb el soci del seu pare. El jutge creu que l'expresident feia servir Anàlisi Relevante com a empresa pantalla per cobrar una comissió de més de 500.000 d'euros a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Zapatero nega haver intercedit i fons del govern espanyol defensen la legalitat de l'operació emmarcada en les ajudes a sectors estratègics afectats per la pandèmia. I és que la Moncloa encara posa la mà al foc per l'expresident socialista. Això deia l'exministre Òscar López.
18: Jo apoyo Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
17: I a l'espera de conèixer les pròximes hores el sumari del cas, creuen que per ara el jutge no ha presentat proves sòlides contra l'expresident.
3: El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògic que l'Audiència Nacional hagi bloquejat els comptes de Zapatero. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, Nieva ha explicat que la mesura permet garantir el retorn dels diners en cas que l'expresident del govern espanyol sigui condemnat.
19: És absolutament lògic. És a dir, si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, ha intentat fer-los desaparèixer per, bàsicament, no pagar impostos, no? Doncs el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
3: Sobre la imputació per tràfic d'influències, Nieva ha explicat que és il·legal intermediar amb l'administració a través de pressions, amenaces o manipulacions, però que la jurisprudència existent pot acabar sent confusa.
19: En la jurisprudència, aquesta explicació no és tan clara, ni molt menys. De vegades doncs, veiem algunes actuacions, com per exemple una trucada per interessar-se sobre un expedient que considera la jurisprudència que això no seria tràfic d'influències. I clar, llavors et preguntes, bé, però llavors quina és la situació en la que sí que es dona aquest tràfic?
3: Jordi Nieva ha afegit que li semblaria desproporcionat que s'apliqués una mesura de presó provisional a l'expresident del govern espanyol.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El govern de Salvador Illa aprovarà els pressupostos aquest divendres després d'aconseguir els suports imprescindibles dels Comuns i d'Esquerra Republicana per poder-los aprovar al Parlament. No ha estat fàcil perquè les negociacions amb els uns i els altres han estat llargues, però si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes d'aquesta legislatura. Previsiblement serà a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha posat en valor els avenços que implica el pacte pels pressupostos, però també ha avisat Salvador Illa que no és un xec en blanc. Li ha contestat la consellera d'Economia, Alicia Romero.
20: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
21: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
16: 3CAT Info.
3: Abans de l'estiu es podrà demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric. Unes ajudes ja anunciades de fins a 4.500 euros del govern espanyol i 1.000 euros més de les marques, que no se sap encara quan es començaran a concedir. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, assegura que la tramitació s'obrirà en les pròximes setmanes.
22: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuanto estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
3: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol.
23: Donar suport a aquest pla que ha fet el govern d'Espanya, reiterar el compromís del govern de Catalunya a treballar en aquesta direcció i a dir als ciutadans de Catalunya que si compren un cotxe, que sigui un cotxe elèctric. I si pots fer fet a casa, sí, doncs molt millor. És un missatge ben senzill i ben planer que hem reiterat altres vegades.
3: Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en l'àmbit de l'automoció.
16: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Repassem ara la crònica internacional. El president de Rússia, Vladimir Putin, torna a exhibir l'arsenal nuclear davant d'Europa. Ha estat en unes maniobres militars conjuntes amb Bielorússia, el seu país aliat, aprofitant que el Kremlin ha instal·lat caps nuclears a prop de la frontera amb Ucraïna. El líder rus manté que són l'última opció bèl·lica, però l'amenaça ha posat en alerta al govern de Kiev. Moscou, Cristina Solies.
0: Putin recupera la retòrica nuclear davant el rearmament europeu i els pocs èxits del seu exèrcit al camp de batalla. Més de 65.000 soldats russos i bielorussos han llançat des de terra, mar i aire míssils balístics intercontinentals i hipersònics capaços de portar armes de destrucció massiva. Putin i Lukashenko, que per primer cop comandaven junts unes maniobres nuclears, volen estar preparats davant de qualsevol amenaça.
1: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
2: No representem cap amenaça per ningú, però tenim aquestes armes i estem preparats per defensar la nostra pàtria de totes les maneres possibles. Si tenim alguna cosa a les mans, hem de saber com utilitzar-la.
0: Mentrestant, Ucraïna alerta que Rússia vol involucrar Bielorússia a la guerra i ha anunciat que està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat Lukashenko del perill que això suposa.
4: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
0: Lukashenko nega que es plantegi entre la guerra d'Ucraïna, però Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte, el 2022, les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
3: A l'altra banda de l'escenari, els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Hi ha països com Alemanya que portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins a un 0,25 del producte interior brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
24: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega, i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
3: Més coses. El Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i va caure a l'Atlàntic el 2009. Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que hi anaven a bord, entre les quals una dona catalana. Corresponsal a París, Isabel Galí.
25: Els familiars dels 228 morts de l'accident esperaven amb ànsia la sentència d'aquest judici en apel·lació, perquè en el primer procés, fa 3 anys, la companyia Air France i la constructora Airbus van ser absoltes de tota responsabilitat. Ara la companyia aèria ha estat considerada culpable de no haver format els seus pilots sobre els problemes que hi podria haver a les sondes que mesuren la velocitat i la temperatura a l'exterior. Airbus és també culpable per haver subestimat la gravetat dels defectes d'aquestes sondes. Al fallar, van fer que l'avió es precipités en picat cap al mar. Per la presidenta de l'Associació d'Ajuda i Solidaritat del Vol AF447, Daniel Lamy, una sentència justa.
26: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable. És un judici que, per primer cop, condemna multinacionals aeronàutiques i situa la seguretat per sobre de tota altra consideració econòmica.
27: Au-dessus de toute autre considération économique.
25: Acusades d'homicidi involuntari, tant Air France com Airbus hauran de pagar una multa de 225.000 euros per danys morals. I només Airbus recorrerà la sentència. Considera que els responsables van ser els pilots per no haver pres les decisions adequades.
3: I commoció a Irlanda per la mort d'un ciutadà d'origen africà a mans d'uns guardes de seguretat privada en circumstàncies semblants a les de George Floyd als Estats Units. Ho recordareu, ara fa 6 anys. Yves Sakila va morir la setmana passada a Dublín després que un dels guardes d'un centre comercial li posés el genoll sobre el coll per retenir-lo. L'acusaven d'un robatori. N'informa a Londres Quim Olivares.
28: Les autoritats irlandeses prometen investigar la mort d'Yves Sakila, un irlandès d'origen congolès. El personal de seguretat d'uns grans magatzems del centre de Dublín el van reduir divendres passat per suposadament haver robat a l'establiment i haver donat un cop a un senyor quan fugia. En el vídeo s'hi pot veure com diversos agents de seguretat pressionen Yves Sakila, que està de boca terrosa, i fins i tot en algun moment un d'ells li posa el genoll sobre el cap o el coll. Després de pocs minuts, Sakila perd el coneixement i es mor. Sentim el ministre de Justícia, John O'Callaghan, en declaracions a la televisió pública irlandesa.
5: És un esdeveniment molt angoixant i preocupant. Com a ministre de Justícia vaig dir que era apropiat que mirés el vídeo i el primer que vull fer és expressar el meu condol a la família del senyor Sakila. El més important ara és que hi hagi una investigació policial exhaustiva.
28: La policia ha obert una investigació i espera el resultat de l'autòpsia de la víctima. Els fets han commocionat els irlandesos.
6: No m'ho podia creure, era com un malson. Intentava pensar, per què aquesta força excessiva? Per què?
7: Això no és propi d'Irlanda. Això es veu als Estats Units, és el pitjor que he vist mai.
28: Centenars de persones han protestat aquest dijous a la tarda davant del Parlament de Dublín per demanar justícia.
3: Tornem a Catalunya. Unes 8.000 persones entre convidats i autoritats assistiran a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que oficiarà el Papa Lleó XIV el dia 10 de juny. A la missa hi haurà més de 200 cardenals i bisbes, i entre les autoritats hi assistiran els reis espanyols i els presidents del govern català i espanyol. En total hi haurà 4.000 persones dins la basílica, més d'uns 600 cantaires, i fora unes 4.000 persones que estaran assegudes, podran seguir l'acte amb dues grans pantalles. L'acte busca la participació de feligresos de Barcelona, com explica Xavier Martínez, que és el director general de la Junta Constructora.
8: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
3: Després de la missa, el papa sortirà a fora i beneirà la torre, que s'il·luminarà juntament amb la creu, que hi haurà també alguna sorpresa que no s'ha volgut avançar. Des del temple també han informat que tots els actes del centenari per la mort d'Antoni Gaudí han tingut un cost de 3,2 milions d'euros que es financen completament amb empreses patrocinadores del temple. D'aquest pressupost, 200.000 euros es destinaran a la il·luminació de l'acte el dia 10 de juny. I encara breument, abans de repassar la informació del temps, l'empresa catalana Puig, renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que les dues companyies no s'han posat d'acord per combinar els seus models i que desisteixen de continuar negociant. En la mateixa nota, Puig afirma que se centrarà a augmentar la seva cartera de marques i a generar valor per la companyia. El conseller delegat, Josep Manuel Albesa, afirma que continuaran reforçant la posició en el sector de la bellesa premium amb un creixement disciplinat.
16: El temps.
3: Amb el Néstor Gómez.
9: Aquest divendres continuem parlant d'una situació de total estabilitat atmosfèrica i, sobretot, amb un ambient molt càlid. Aquestes temperatures tan càlides que hem iniciat fa dos dies, des del passat dimecres, doncs tindran continuïtat avui i també durant tot el cap de setmana, amb unes màximes que possiblement avui ja arribin a la xifra dels 35 graus a Ponent per primer cop en aquest 2026. I només a la façana costanera, les poblacions a tocar del mar, les temperatures es quedaran una miqueta més curtes. I és que avui tenim la novetat de la formació dels bancs de boira que poden arribar a partir del migdia aproximadament cap a la Costa Brava, cap al Maresme, cap al Garraf i també cap al Camp de Tarragona. Allà on arribin les boires costaneres, les temperatures es queden reduïdes i la visibilitat una mica també, però sobretot notarem una mica més de fresca. En tot cas, a tot l'interior el que predominarà serà un ambient molt càlid, amb màximes clarament superiors a la xifra dels 30 graus. I no només a Ponent, com dèiem, que poden arribar als 35, a les valls del Pirineu, com podria ser la Seu d'Urgell, s'esperen màximes al voltant dels 32. Aquesta situació de sol, de boires a la façana costanera i d'ambient càlid tindrà continuïtat durant tot el cap de setmana.
16: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Olot començarà a sancionar els comerços que no compleixin la normativa d'atendre i retolar en català. El 96% sí que la segueixen, però n'hi ha 26 que no, n'informa Olot Laia Claret.
0: Al setembre van començar amb la detecció i l'acompanyament als comerços perquè complissin la normativa. En aquests mesos el compliment ha pujat un 6%. Susana Pagès és la regidora de Llengua Catalana.
10: Primer hem donat totes les eines, hem prioritzat la pedagogia, hem prioritzat un acompanyament, com explicava, molt personalitzat, hem anat a tots els establiments, els hem ofert també píndoles formatives a partir del Consorci per la Normalització Lingüística. L'actitud que hem trobat ha estat molt positiva, però haurem d'arribar fins al pas final, que és arribar a les sancions.
0: Al pròxim ple, l'equip de govern assumirà la competència per posar sancions que poden arribar als 3.000 euros.
3: La 18a edició del Festival Internacional de Cinema en Català, el FITCAT, s'obrirà amb la Premier Mundial de la pel·lícula Burundanga, amb direcció de José Corbacho. Enguany hi ha rècord d'inscripcions amb més de 330 produccions en una edició que es farà del 5 fins al 13 de juny a Roda de Barà, al Tarragonès. N'informa Tarragona Manel Sastre.
11: L'organització ha seleccionat 82 produccions. Hi ha 34 estrenes absolutes, però la més destacada és la que obrirà el certamen.
12: L'escopolamina produeix efectes pseudohipnòtics. Sud-amèrica en diuen Burundanga.
11: És la versió cinematogràfica de l'èxit teatral de Jordi Galceran, Burundanga, dirigit per José Corbacho, amb coproducció de 3CAT. Cris Gambín és la codirectora del FITCAT.
13: Molt contents, aquest any hem fet rècord d'inscripcions, amb 335 produccions inscrites, de les quals 82 es projectaran al Teatre del Casino Municipal. Tenim moltes estrenes, i la més sonada és Burundanga, l'última pel·lícula del José Corbacho, una comèdia que està basada en l'obra teatral del Jordi Galceran. Serà la pel·li inaugural amb la que començarem el festival.
11: Aquesta comèdia, protagonitzada, entre altres, per Adriana Torrevejano, Jordi Sánchez, Sílvia Abril o Santi Millán, no es podrà veure, però, a les sales comercials fins a finals d'any. També a concurs s'han seleccionat llargmetratges com Forastera, Femení Singular, Els Mals Noms i Tenit. El FICCAT ha triat també una vintena de curtmetratges i 6 documentals en una edició que té com a eix temàtic cinema i història i que atorgarà el Premi Montserrat Carulla a l'actor, director, guionista i productor Joel Joan.
14: Qui me va quitar ese mal humor? Qui me va quitar?
3: Clara Peya ha commogut el públic de la sala Paral·lel 62 aquest dijous en el marc de la gira de presentació del disc Nuca. La pianista i compositora empordanesa ha reflexionat sobre la soledat i l'empatia. N'informa Barcelona, Mar Ruiz.
15: Un focus prim la il·lumina sobre el piano de paret en un escenari fosc com la nit. Encongida sobre el teclat, espera, mentre se sent una nota sola, insistent. I comença a sonar la veu de Carmen Aciar, que canta veu Incendios, mentre es va eixamplant el feix de llum, i Clara Peya comença a despertar i tocar el piano de mica en mica. A l'altre extrem apareix Henrio, sota un feix de llum. I van apareixent els músics, entre el fum i el fons negre, com una suma de soledats. Hi ha cançons que són un cop de puny, com Solo existe una verdad, però que omplen la sala de poesia i bellesa. Mentre Carmen Aciar canta la soledad s'arrepenja al piano vertical intentant l'impossible, arribar a Clara Peya, que continua tocant per transformar en delicadesa la desesperació. El piano és també protagonista. El mou, el gira, comença el concert d'esquenes i es disculpa. I és que no acaba d'això, de girar-se per descobrir la soledat de l'altre. A mesura que avança el concert, canvia de perspectiva per canviar la relació entre els músics i el públic i les tres veus que l'acompanyen. I quines veus? Les de Carmen Aciar, Henrio i Wilmas. Clara Peya ha volgut compartir soledats, el mal de l'època que estem vivint, diu, i ha aconseguit que el públic que ha omplert la sala Paral·lel 62 s'emporti un record càlid que els farà companyia.
16: 3CAT Info.
3: La Renaixença de Catalunya Ràdio, creat i presentat per en Peyu, ha recollit aquest vespre el premi al millor programa de ràdio dels Premis Ràdio Associació. En Peyu i tot l'equip del programa de la Renaixença han pujat a l'escenari a recollir la distinció. En Peyu ha agraït el premi i també ha fet un crit d'alarma per l'estat en què es troba la nostra llengua, el català.
17: I estic realment preocupat perquè ens dediquem a una cosa que sense catalanoparlants i sense gent que entengui el país amb el nostre marc mental acabarà desapareixent, i això em preocupa. I crec que l'única manera de solucionar-ho, bueno, jo crec que és molt fàcil, vull dir que podem crear tants departaments de política lingüística com vulguem, però, hòstia, és legislar i ja està, no ha de ser tan complicat. Jo quan sento la ràdio, la gent que discuteix el percentatge del català a l'escola, hòstia, puta, és el 100% i ja està, no hi ha un altre.
3: El jurat ha destacat la proposta multimèdia de Catalunya Ràdio, 3CAT i el Canal 33 per la qualitat tècnica i de so del programa, La música en directe i el bon equilibri entre col·laboradors i l'experiència immersiva del públic. El Premi Ràdio Associació en Innovació ha estat per al programa de Catalunya Música la cinta de Mobius de la matemàtica i músic Laura Ferrer. El guardó al millor professional de ràdio ha estat pel periodista Xavi Bundó.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: El disseny Hub Barcelona reinterpreta els últims 150 anys d'arquitectura catalana a través de la dualitat del seny i la rauxa en una nova exposició que obre aquest divendres. La mostra, que coincideix amb la capitalitat mundial de l'arquitectura de la ciutat, plega més de 500 peces. Són plànols, fotografies i maquetes des de Cerdà o Gaudí fins a Cert, Coderc o H Arquitectes, que demostren com la mesura i l'audàcia no s'oposen, sinó que es complementen. Ho explica a Catalunya Ràdio el cocomissari Joan Roig amb aquest exemple.
1: Un exemple d'un modernista completament assenyat a l'Hospital de Sant Pau. El Domènec i Montaner el fa en connivencia amb els metges que han de treballar-hi, en el que els serveis van per sota i la gent va per dalt. Molt modern, molt racional, i al mateix temps mires un pavelló, està ple de flors, ceràmiques, no? Per tant, és un dels exemples, per mi, més macos d'aquesta dicotomia entre el seny i la rauxa, no?
3: La mostra, que també inclou mobles i obres d'art, funciona com una gran carta de presentació a les portes del Congrés Mundial d'Arquitectes de finals de juny.
1: El bo i millor de l'arquitectura catalana en un recinte que es pogués veure atacada. L'exposició ha fet un gran esforç per treure d'arxius moltes peces que normalment no es veuen.
3: L'exposició Seny i Rauxa es pot visitar fins al mes de setembre. I fins a l'hora en punt, els esports.
16: Esports.
3: Amb el David Ubach.
2: La davantera del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar dissabte la final de la Lliga de Campions Femenina de Futbol contra l'Olímpic de Lió. La jugadora noruega ha viatjat a Oslo amb la resta de l'expedició. També han viatjat Irene Paredes, que s'ha tornat a exercitar. Això sí, al marge del grup, a la sessió d'aquest dijous a Barcelona, i Laia Alexandri, que ha estat descartada per la greu lesió al genoll. El Barça femení estarà acompanyat a Oslo d'uns 2.000 aficionats blauranes. I és que, segons s'explica el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, el club ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que els va adjudicar la UEFA. La portera Cata Coll ha agraït el suport de l'afició.
4: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per a aquesta gent.
2: Passem ara al Barça masculí.
16: 3CAT Info.
2: El jugador del primer equip, Marc Bernal, ha passat pels micròfons del Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, on ha assegurat que manté esperances de disputar el proper Mundial.
18: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país. Des de ben petit, quan et criden a les inferiors, ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos, jo ho firmaria ara mateix.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha informat aquest dijous la Junta Electoral del Club Blanc de la seva intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència. Dissabte, Riquelme té previst presentar l'aval requerit de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria l'aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència. Una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el club i Real Madrid Televisió, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. I el futbol català, nou contratemps per a Lleida Club de Futbol, que ha vist com l'inversor que es va comprometre a fer-se càrrec del club hauria resultat ser un estafador, un fet que comprometi molt el futur de l'entitat. Ho ha admès l'adjunt a la presidència del club lleidatà, Marc Torres.
19: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
2: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial. Obrim pàgina a Poliesportiva, dit això, parlant de motor.
16: 3CAT Info.
2: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. En bàsquet, l'Uni Girona ha anunciat que la base sueca Clara Holm deixa l'equip de cara a la propera temporada. I també a la Lliga Femenina, el Cadí Laseu, en canvi, ha comunicat la renovació de la seva capitana, Anna Palma, fins al 2027. En waterpolo, el Sant Andreu s'ha classificat per disputar la final de la Lliga Femenina, on espera rival. Les andreuenques s'han imposat a la piscina del Terrassa a la tanda de penals després de l'empat a 9 al final del temps reglamentari i han situat així el 2-0 definitiu a la semifinal. La portera del Sant Andreu, Martina Tarré, ha fet un bon balanç de la situació de l'equip.
5: Estem on volíem estar. Crec que és important també trobar-nos partits com aquest que t'exigeixen, sobretot a nivell de concentració i amb moltes coses que treballar, però contentes perquè estem en el camí correcte.
2: El partit i l'eliminació del Terrassa han suposat el comiat com a jugador en actiu de la capitana de les terrassenques, Pili Peña, que als seus 40 anys penja el casquet amb nombrosos títols, entre els que sobresurt l'or olímpic als Jocs de París del 2024. Aquest divendres, a tot això, segon duel de l'altra semifinal, un Sabadell-Mataró on les maresvenques dominant per un triomf a 0.
16: 3CAT Info.
2: Pel que fa a l'hoquei patins, el Lloret és nou equip d'hoquei Lliga Masculina després de la resolució del Comitè Nacional de Competició favorable a la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc l'ascens directe, que inicialment havia assolit el Manlleu. Ara el Manlleu pot al·legar, però si es manté la resolució, els oronencs hauran de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. Afegirem també que el Giro d'Itàlia, el belga de l'equip Bahrain, Alex Segert, s'ha endut el triomf a la 12a etapa després dels 175 quilòmetres des d'Imperia fins a Novi Ligure. El company d'equip de Segert, el portuguès Afonso Eulàlio, es manté com a líder de la general i ha ampliat a 33 segons el marge respecte del segon, que és el danès del Visma, Jonas Vingegaard. Aquest divendres, 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. I afegirem també que la Lliga Sobal d'Handbol doble compromís català aquest divendres a la 29a jornada, la penúltima. El Granollers visita la pista del Bidasoa, el Barça ja campió rebrà el Torrelavega.
20: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Vinga, va, que és divendres i avui ens despertem amb 20 graus a Mataró, 17 graus a Escó i 13 a Girona. I avui parlarem del cas Zapatero, de per què el jutge li ha bloquejat part dels comptes i del que explica avui, per exemple, el periòdico l'ABC. Segons la informació que investiga l'Audiència Nacional, la trama estava darrere del projecte del Hard Rock a Tarragona. Si el projecte s'hagués acabat fent, s'hauria importat una comissió de 60 milions d'euros. Però un dels noms propis és, sens dubte, Bad Bunny.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote. Toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa. Dios te bendiga. Te amamos. Hasta la que hay. Gracias.
0: El cantant porto-riqueny arrenca avui la seva gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I anirem també per veure si hi ha gent que ja hi ha passat la nit fent cua i parlarem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica, i amb el periodista La Vanguardia, Jordi Bianchot, del periódico Jordi Bianchotto. I també parlarem de la guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si ve, remover con energía una sustancia para que se condense, se mezcle en sus componentes o se haga más líquida.
0: Antena 3 assegura que seguirà emetent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova de final de Passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari. I tot això ha sortit Mediaset, propietari de Telecinco i 4, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem amb Mariola Cubells i també amb l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió... als Estats Units aquesta nit s'emet l'últim programa, de fet s'està emetent, de Late Show, de Stephen Colbert. Després d'una dècada, la CBS deixa d'emetre'l enmig de les crítiques de Donald Trump. I a partir de les 10 també anirem fins a Oslo. El Barça buscarà demà la quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. Alexia Putellas en parlava aquesta setmana al Tot Costa.
4: Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
0: També analitzarem l'última jornada de primera divisió, un partit dramàtic demà a Girona. Els de Mitchell se salvaran si guanyen l'Elx. Si empaten o perden, el Girona pot baixar a segona. I a 3:15, la frase de la setmana que repassarem avui sobre el concepte odi. I a les 11, entrevista a Maria del Mar Bonet. Cada mà oferirà un concert, L'aigua no es cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música dins del Festival Guitar Barcelona 2026.

I avui també tornarem a Canes, on aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden del festival. 20 minuts han durat els aplaudiments per la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or.

0: Benvinguts al nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 4. Frederic Vincent, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb una altra vaga, els treballadors de presons que es dediquen a la reinserció anuncien una aturada pel dijous 11 de juny. Diuen que s'han quedat absolutament al marge de les millores dels funcionaris de presons que es van pactar després que un pres matés la cuinera d'aquell centre de Mas Enric.
0: I a Brussel·les.
2: L'Eurogrup analitza avui a Xipre la situació econòmica de la zona euro. Això després de les últimes projeccions de la comissió que les ha revisat a la baixa.
0: I han quedat a dormir als Estats Units.
2: Un ajornament. Donald Trump ha deixat per més endavant la firma d'una ordre executiva sobre intel·ligència artificial, sobre la qual hi havia molta expectació. Ha estat literalment hores abans de firmar-la perquè, segons ha apuntat la Casa Blanca, que no ha donat gaire més informació, sí que diuen que aquest document podia acabar sent perjudicial per als avenços nord-americans en el sector de la intel·ligència artificial.
0: I el que diran avui a la Xina?
2: També amb intel·ligència artificial, la justícia taiwanesa investiga 3 persones sospitoses d'exportar il·legalment a la Xina servidors avançats d'intel·ligència artificial fabricats per empreses nord-americanes. Recordem que, en teoria, les empreses als Estats Units no poden vendre segons quin material sensible a la Xina.
3: Avui és divendres 22 de maig, ens despertem amb 12 graus a Valls, 13 a les Planes d'Hostoles i 20 graus a la ciutat de Barcelona, ja a aquesta hora. Avui serà un dia càlid, amb temperatures de fins a 35 graus a Ponent, de 28 a 30 graus a moltes zones de l'interior i temperatures una mica més frenades a la costa, també per l'efecte dels núvols baixos o bancs de boira que es puguin formar precisament al litoral, a primera línia de mar. Avui en tenim alguns de núvols baixos a les Terres de l'Ebre, després a la tarda se'n podien formar al voltant de la Costa Brava, al sud de la Costa Brava, sobretot, i també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, es podrien repetir i sembla que seran més probables entre la Costa Brava i la Costa Central. A la resta, temps assolellat i esplèndid.
0: Avui a l'Àgora del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal, quan són les 6 i 7, i ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Bon dia!
4: Bon dia!
0: I comencem per l'Audiència Nacional, que bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències.
5: A l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
6: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloqueja en els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
7: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
6: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz, de Happy Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 per aprovar els pressupostos.
8: L'executiu els portarà automàticament després al Parlament, aquest cop sí, amb la majoria assegurada d'Esquerra i els Comuns.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, el Parlament demana cessar la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero per les infiltracions en assemblees de docents.
5: També reclama fer fora la consellera d'Educació si no tanca un acord amb el professorat.
0: Àlex Giral Robert.
10: La mateixa setmana que el govern ha acabat de tancar els seus suports per als comptes, Esquerra i els Comuns han facilitat les votacions contra Parlon i Trapero. La cambra ha instat Illa a fer-los caure per les dues agents infiltrades en reunions de mestres. Els socialistes han tancat files amb la titular d'Interior i el director dels Mossos.
11: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
12: Per fer aquest gir, el que cal és un canvi
4: del director general de la policia.
11: La consellera va ser molt clara des del primer moment i el Partit dels Socialistes també ho hem estat.
10: Junts i la CUP han votat a favor d'aquestes peticions, com també la de destituir la consellera Esther Niubó d'Educació si no aconsegueix un pacte immediat amb la comunitat educativa. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Els comuns, per cert, han aprofitat la iniciativa per anunciar un acord amb el govern per prohibir les infiltracions policials sense autorització judicial a moviments socials i entitats. I una nova reunió aquest migdia a les 12 entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar el conflicte educatiu després que ahir no s'arribés a cap acord.
8: El govern va demanar ahir més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats de 500 euros més al mes. L'USTEC, però, amenaça amb més vagues si avui no hi ha cap concreció. Tot i això, on sembla que hi ha més consens és en l'escola inclusiva.
0: Maria Costa.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims. De totes maneres, hi ha recorregut encara per poder continuar negociant i en elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
12: L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Yolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
8: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I desè dia de vaga indefinida dels docents al País Valencià.
5: Les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb la dimissió d'uns 300 càrrecs directius.
15: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la Conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
16: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
17: I que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga. Igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
15: Els sindicats també reclamen que es reprengui el diàleg i ahir es van concentrar a les portes de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. L'última proposta d'acord la van rebutjar i per avui i demà hi ha previstes noves manifestacions. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La defensa de Jonathan Andic ha contractat l'agència de detectius Método 3 per intentar rebatre la tesi de la jutge del cas, que l'acusa d'haver matat el seu pare Isaac Andic el 2024 durant una excursió a Montserrat.
8: Segons ha pogut saber aquesta emissora, la família d'Andic ha contractat, sota compromís de confidencialitat estricta, l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga.
0: En paral·lel, la defensa de Jonathan Andic ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant de la jutge per concretar algunes impressions.
5: Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, Andic intentarà desmentir el que l'informe policial qualifica de greus imprecisions. Ens critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018.
0: Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder.
8: L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria només al darrere de L'Oréal.
0: I les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
5: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtaba Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
18: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
5: L'altra qüestió que dificulta l'avanç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers. L'Iran vol mantenir-lo sota control i implantar-hi un peatge.
0: I Brussel·les retalla les previsions de creixement de la zona euro.

0: també creixerà, però de forma més minsa i per sota del previst abans de la guerra a l'Orient Mitjà. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, diu que tot dependrà dels preus de l'energia, però és pessimista.
1: El conflicte continua. L'estret d'Hormuz continua bloquejat i la finestra d'oportunitat per normalitzar les condicions del subministrament energètic s'està fent cada cop més estreta.
0: I si la guerra s'allarga, diu que el pic de la inflació arribaria l'any que ve. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa.
3: El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
4: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
3: Aquests exercicis, amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i hipersònics, no ha agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta.
2: Moscou, Cristina Solias.
5: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat el president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
6: El lideratge de facto de Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si duu a terme accions agressives contra Ucraïna.
7: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
5: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus. Des de Moscou, Cristina Solias, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I el règim de l'Havana difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans, que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
8: Una sàtira que apareix després que Rubio hagi amenaçat Cuba d'imposar-li un canvi de règim. El vídeo surt Rubio en forma de titella Muppet, fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia, en castellà, fent joc amb el cognom, i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
9: Vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido. El primer paso es cortar el combustible. Les dices a todos los países que si le venden petróleo a Cuba, les va a ir muy, muy mal. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia.
8: El vídeo anomena el secretari d'Estat el gusano rubio. Gusanos és la manera com el règim de l'Havana es refereix als exiliats cubans de Miami, la ciutat on va néixer Rubio el 1971.
2: No sé si tranquil·litza la ciutadania en vídeos satírics. I el Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
11: Tots els centres de salut on vam trucar van dir: estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
10: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Àlex Bosch. Bon dia.
12: Bon dia.
2: Tu avança al matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025.
13: Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes.
2: Miquel Jarque.
14: L'any passat els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
15: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
14: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I precisament en l'àmbit de la investigació i recerca tecnològica

0: Té per objectiu crear noves eines que permetin una circulació més segura a les nostres carreteres. És el cas de la tasca que es fa al Centre de Recerca i Innovació del I2CAT.
1: El centre parteix de la premissa de treballar des de l'àmbit virtual per prevenir en la vida real, un punt de partida que es pot aplicar a multitud d'aspectes del dia a dia, començant pels accidents a les carreteres. El seu director, Sergi Figuerola, explica així al Matí de Catalunya Ràdio com es treballa per anticipar-se i prevenir situacions reals.
2: Les xarxes 5G i el futur, la xarxa 6G, permetran que vehicles, carreteres o infraestructures comparteixin informació entre ells en temps real, amb l'objectiu de fer la mobilitat més segura i eficient. El 94% dels accidents es deuen a errors humans. El que preveiem és que aquesta col·laboració entre vehicles i infraestructures amb el seu entorn, el que farà doncs, també és de reduir dràsticament el que seria aquest factor de risc.
0: I almenys un ferit en un tiroteig a Sabadell, ahir a la nit. La persona ha ingressat a l'Hospital Parc Taulí amb ferides de bala.
3: Segons detalla el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències. Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria una Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior. Els Mossos investiguen què ha passat i quin pot ser el mòbil.
0: I abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano será operativo el sistema, pero ya antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10% a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: Per la seva banda, Salvador Illa ha anunciat una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per a la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
0: I el Tribunal d'Apel·lacions de París declara culpables Air France i Airbus d'homicidi involuntari per l'accident d'un avió que anava de Rio de Janeiro a la capital francesa i que va caure a l'Atlàntic el 2009.
1: Hi van morir les 228 persones de 33 nacionalitats que viatjaven a bord, entre les quals una dona catalana.
0: Corresponsal a París, Isabel Galí.
6: La sentència en apel·lació considera Air France i Airbus culpables. La companyia aèria per no haver format bé els seus pilots i la constructora per haver subestimat la gravetat dels defectes de les seves sondes. Pels familiars, com Daniel Lamy, mare d'una víctima, una sentència per fi justa.
7: La justícia finalment té en compte el dolor de les famílies davant d'un drama col·lectiu d'una brutalitat insuportable.
6: Totes dues companyies han de pagar una multa per danys morals i només Airbus ha decidit tornar a recórrer la sentència. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final coneguda com El Rosco.
3: La sentència del Suprem impedeix Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que El Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCNF.
0: I al Matí de Catalunya Ràdio en parlarem a 9:45 amb la periodista especialitzada en televisió Maria La Cubells i amb l'advocada Cristina Saula del bufet Grant Thornton. I a l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones entre convidats i autoritats. L'oficiarà el Papa Lleó XIV el 10 de juny.
4: A l'interior de la Basílica hi haurà 4.000 persones, a més d'un cor de 600 cantaires i 200 bisbes i cardenals. I fora, 4.000 persones més assegudes que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. L'acte vol afavorir la participació de feligresos barcelonins, segons ha explicat Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora del Temple.
8: Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
4: Un cop acabada la missa, el Papa Lleó sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: I el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar un rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat senglars infectats.
1: A la zona de rodatge, sí, l'antic camp de golf de Sant Joan ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i té el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral que havia de garantir les mesures de bioseguretat no és correcte i per això s'aturaran les feines de rodatge fins que no s'hi compleixi la normativa. Sí, com sigui, els veïns de la zona consideren contradictori el permís per rodar aquesta pel·lícula.
9: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problema de jabalí para uno, hay problema de jabalí para todo.
10: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
1: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
11: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: I Bad Bunny arrenca avui la seva gira europea, ho fa a casa nostra, a Barcelona, concert avui i demà a les 8 del vespre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb totes les entrades venudes. Al concert d'avui s'espera alguna col·laboració especial i públic VIP com bona part de la primera del primer equip del Barça.
1: La segona.
0: I nova fita històrica per Rosalía, ha guanyat el premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria. Aquest guardó la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele. El premi es va concedir ahir a la nit a Londres.
1: I la tercera.
0: I avui arrenca a Lleida una nova edició de l'Aplec del Cargol. Entre avui i diumenge s'hi consumiran 14 tones de cargols i s'hi esperen 17.000 collistes. La festa comença aquesta tarda a les 7 amb lo Cargolazo com a tret de sortida.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: El Barça està instal·lat a Oslo per jugar demà a la gran final de la Champions davant l'Olímpic de Lió.
2: El Lió, que domina el futbol europeu, 8 títols, enfronta un Barça que és ara mateix el referent, 6 finals de Champions consecutives. La davantera, Carolina Graham, ja té l'alta mèdica i Irene Paredes es dubta fins a l'últim moment. 2.000 seguidors del Barça donaran suport a l'equip. Cata Coll, portera del Barça.
3: És algo sentimental cap a aquest colors, cap a l'afició, cap al club. Sempre ho dic, crec que tenim la millor afició del món, mai decepcionen i sé que no ho faran. També és un partit emocional per aquesta gent.
2: En cas de celebració seria diumenge a les 5 a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Avui tot costa especial des d'Oslo a partir de les 7.
1: I el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid.
2: Ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió d'Antiviolència. Una contra el seu president, Florentino Pérez, l'altra contra el club i Real Madrid Televisió. Totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral.
1: I polèmica també per la nova samarreta de l'Atlètic Club.
2: És una samarreta amb el mapa d'Euskal Herri al darrere que inclou territoris com Navarra. És la samarreta oficial del club de cara a la pròxima temporada i que es vol estrenar aquest cap de setmana al Bernabéu contra el Madrid. Diversos grups polítics demanen la seva retirada. El Lleida Club de Futbol, que està en risc, ja que l'inversor que s'havia de fer càrrec de l'entitat és un estafador, ha estat detingut sota investigació policial. Marc Torres, adjunt a la presidència.
4: Hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
2: El Sant Andreu, finalista de la Lliga de Waterpolo femenina, que jugarà contra el guanyador de l'eliminatòria entre el Sabadell i el Mataró.
1: Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se pot ser, si no sou simpatitzants de l'integrisme sionista que governa l'estat d'Israel, celebrar la tornada a casa dels 20 activistes catalans de la flotilla i dels seus companys. I què hem de celebrar? Doncs, bàsicament, i d'entrada, que no els hagin matat. Israel, des de l'inici de la invasió de Gaza i sumant-hi els conflictes que ells mateixos han provocat al Líban, al Iemen i a l'Iran, ha matat 260 periodistes segons les dades de Reporters Sense Fronteres i segons dades de l'ONU, uns 190 cooperants internacionals han mort també assassinats per l'exèrcit d'Israel des de l'inici del conflicte. Tenint en compte aquestes dades i sobretot havent vist el psicòpata d'Itamar Ben-Gvir, el ministre de Defensa d'Israel gaudint sàdicament de la tortura als activistes, no em sembla en absolut descabellat celebrar que, en primer lloc, no els hagin matat, tal i com han fet amb tanta altra gent que ha anat a Gaza durant els últims 2 anys i mig a mirar d'informar del que hi passa o a ajudar una població, molta de la qual viu en condicions infrahumanes.

0: I avui cançons sobre els efectes econòmics de la crisi a l'Orient Mitjà.
1: Brussel·les ha canviat les previsions a la baixa i per això avui cançons que han fet una versió canviant el gènere de l'original. És el cas d'aquesta versió dance que va fer Nicky French del Total Eclipse of the Heart. Sí.

0: 9 del vespre.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
3: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
2: L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Això després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències i a l'espera del sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a través de l'empresa Anàlisi Relevante del seu amic Julio Martínez a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar del mateix soci del seu pare. El govern espanyol defensa que aquesta operació de Plus Ultra va passar tots els filtres. Óscar López, ministre.
5: Yo apoyo a Zapatero. Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
4: Creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
2: El president Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
4: Primer a les 9 hi haurà una reunió extraordinària del Consell Executiu que els aprovarà i després els entraran a la cambra on ja tenen la majoria assegurada amb Esquerra i els comuns. Jéssica Albiach adverteix però que no donen un xec en blanc. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
6: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
7: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
4: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura, previsiblement a mitjans de juliol.
2: El Departament d'Educació i el sindicat reprendran les negociacions aquest migdia.
4: L'USTEC avisa que si el govern no concreta i mou fitxa, trencaran la negociació i convocaran més vagues. El govern diu, però, que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats, que considera de màxims de 500 euros més al mes. Sentim el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
8: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu a les propostes que ens han fet arribar avui.
9: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
2: I els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
4: Són dades del 2025 que ha tingut accés Catalunya Ràdio. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i són el 8% a les zones urbanes. Òscar Llatze, coordinador del Servei de Mobilitat del Servei Català de Trànsit.
10: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
4: La sanció és de 200 euros i 4 punts de carnet.
2: Més notícies. La Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa.
4: La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Deo del Priorat i a la Ribera d'Ebre.
2: Tarragona, Ricard Buigas.
11: El mercat de Mèxic i Costa Rica està dominat per les Deos espanyoles. La presidenta del Consell Regulador, Pilar Just, diu que aquests països volen provar coses noves i aquí entra en joc el vi del Montsant.
12: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països. Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
11: Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: La crisi de l'habitatge impacta de ple les persones que tenen Càritas a Girona.
4: 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i el 50% queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer.
2: Girona, Núria Paraire.
13: Atenen sobretot dones, un 60%. 3 de cada 4 atesos tenen menors a càrrec. El 40% tenen menys de 35 anys. I 6 de cada 10 no tenen un habitatge digne. És a dir, que relloguen habitacions o ocupen pisos, precisament perquè amb fills no poden permetre's viure al carrer. Segons Càritas Girona, els que sí que paguen un lloguer són el 50%, però a causa dels preus alts dels habitatges i dels sous baixos, un cop han pagat la mensualitat, es queden en una situació extremadament delicada, ho explica el responsable d'anàlisi social, Calle Gómez.
14: Un cop paguen aquesta despesa d'habitatge, es queden en situació de pobresa severa.
13: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Els treballadors de Ficosa, a Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla.
4: La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit en assemblea iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida.

0: i de les assemblees d'avui. La pròxima reunió amb l'empresa està prevista per dimarts vinent.
1: I a Lleida es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan.
0: Aquest any vull anar a la plec com no hi ha anat mai. Garrotín... És la xifra més destacada d'una plec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes i que aquest any vol potenciar l'espai per als visitants.
1: Lleida, Noelia Caselles.
2: I és que la plec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
3: Pensar que la plec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plec és una festa oberta, una festa que la gent que bé s'ho passi bé.
2: Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte, el tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural, avui hem de parlar de la nova pel·lícula dels Javis, La bola negra.
4: Després de rebre una de les ovacions més llargues de la història del festival, ja és una de les més fermes candidates a la Palma d'Or. Ja arribava a Canes amb una gran expectació i ha complert i entusiasmat crítica i públic.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
5: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBI Plus, a partir de la figura de Federico García Lorca.
6: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+ pueden ser grandes y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sinó que, com sempre hem fet, queremos llegar con històries nostres a tot el món.
5: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardó, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, en l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. Baby, te voy a dar una vuelta por la playita.
4: Te voy a llenar de besitos la carita. El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona, però, no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys va fer parada a Girona i dues vegades a Lleida, on ja va fer els seus primers sold-out. En aquell moment ja era famós, però no tant com ara. Xavier Bosch, que és el CEO del Biloba, que és la discoteca on va actuar a Lleida, i explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
7: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
8: Més estrelleta.
7: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
4: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes.
1: Al matí de Catalunya Ràdio anirem fins a l'estadi per parlar amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga. També parlarem amb el periodista musical Jordi Biancoto sobre el fenomen en què s'ha convertit l'artista porto-riqueny i de Bad Bunny a Rosalía.
4: Que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, que és un dels premis més prestigiosos de la indústria. És la primera artista espanyola que guanya aquest guardó i aquest premi, que es va entregar ahir al vespre a Londres, la situa al mateix nivell de Paul McCartney, Elton John o Adele.
1: I ahir a la sala Paral·lel 62...
4: La pianista i compositora Clara Peya va actuar ahir en el marc de la gira de presentació del seu últim disc, Nuca.
1: Barcelona, Marruiz.
9: Clara Peya ha compartit la seva música amb el públic i amb les veus de Carmen Aciar, Henry o Will Mas. Ha aconseguit que cançons que són un cop de puny, com La pedra i el camí o Solo existe la verdad, sonin plenes de tendresa. Veu Incendios, Les flors prohibides o La nuca han servit per compartir vulnerabilitats amb un públic que ha abraçat Clara Peya aplaudint amb entusiasme.
10: Avui hem fet un ritual aquí compartint soledats. I tot i que jo tornaré a casa i em sentiré sola, perquè és un mal d'època i perquè jo em sento sola, avui ara, en aquest moment... La soledat s'ha compartit. Avui hem girat la nuca.
9: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I més música. Beatles, Beatles, Beatles. No. Tot a punt perquè un altre estiu la sala Jazz Bach comenci un nou cicle de concerts a Menorca, al port de Ciutadella.
4: Su, Sidoní o la Ludwig Band són alguns dels caps de cartell d'una programació que durarà del 30 de maig al 25 de setembre. El seu programador, Francesc Martín, reivindica l'essència de la sala, que està a punt de complir 27 anys de vida, en un context marcat pels macrofestivals.
8: El jazz va reivindicar el valor de la proximitat, de l'experiència i de la connexió amb els artistes i el públic. De fet, som una sala que, més enllà de fer concerts, creem una amistat amb els mateixos músics. L'objectiu és donar vida a l'aspecte cultural de Menorca durant els mesos d'estiu i que apostem per la qualitat artística i descobrint noves propostes i la diversitat musical.
1: I els esports, Robert Prat.
11: El Barça s'entrena aquesta tarda a l'Oleva, a l'Estadion, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes. El sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
1: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
12: Estan a les portes d'aconseguir la quarta Champions femenina de la història del club. Des que van guanyar la Lliga, el focus ha sigut encara més Oslo, escenari de la final de demà contra l'Olympique de Lió. La Copa guanyada la setmana passada pareixia més un pur tràmit per arribar a aquest objectiu final, que no és altre que seguir engrandint la llegenda en Europa. Veurem si Aitana pot jugar uns minuts, si Graham Hansen, que jugarà al costat de sa casa, arriba bé per seguir marcant la diferència, o si Mapi celebra un últim títol amb la samarreta blaugrana. Tothom espera veure Alexi alçant la Champions. Demà segurament la ciutat i el país quedarà mig paralitzat. Estes jugadores han aconseguit que l'afició estiga igual d'orgullosa d'ells que d'elles i que el que no és tan aficionat conega perfectament els seus noms. I això és un altre dels seus èxits, convertir-se en referents i exemples, quasi tan important com els títols.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Berga, 16 graus a Bellvei, al Baix Penedès, i 13 graus a Llagostera, al Gironès. Avui amb un dia de sol, un dia esplèndid, amb temperatures de fins a 28 o 30 graus a moltes comarques de l'interior, i a Ponent es podria arribar als 35 graus. En canvi, la costa, la temperatura quedarà més frenada, i tant avui com al cap de setmana es podrien formar alguns bancs de núvols baixos o de boira, sobretot aquesta tarda, entre la Costa Brava i la Costa Central, també de cara a demà, però serien molt puntuals i a primera línia de mar. A la resta, algun ruixadet de tarda molt puntual també al Pirineu Oriental i temps assolellat a les altres comarques.
15: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: El balcó gastronòmic és un lloc...
17: que bo.
16: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
17: Parella, què us posem per
16: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
18: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
15: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
19: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Convidem la nostra companya Txell Feixas, realitzadora del podcast Dones en Lluita, que recorda el dia més difícil de la seva vida professional.
20: Per tant, si en aquell moment, en aquell terratrèmol, la sensació és no sé si sortiré d'aquí, perquè o em caurà sobre l'hotel, o el que em passarà baix potser serà pitjor, no?
21: L'altre barri, amb Blai Mercè.
15: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
22: De nou, obrirem l'àgora i anirem a l'Estadi Olímpic per saber com van els preparatius dels concerts que Bad Bunny farà a Barcelona avui i demà. Parlarem amb la directora de l'Anella Olímpica, Natàlia Garriga, i analitzarem el fenomen de l'artista porto-riqueny amb el periodista Jordi Bianchotto.
23: A partir de les 9 analitzarem el bloqueig dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també ens fixarem en la sentència del Suprem que prohibeix a Passapalabra continuar fent la prova del Rosco, Antena 3.
22: A un quart d'11 connectarem amb Oslo per veure quin ambient es respira el dia abans de la final de la Champions femenina i també parlarem de les opcions de permanència del Girona. I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que demà oferirà el concert L'aigua no cansa, 60 anys de cançons, al Palau de la Música.
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
2: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar del vocabulari que fan servir els joves i per això a temes pendents va debutar Young Marius per presentar-nos un ànic Young Marius.
3: Marius, què fas amb una gorra del revés?
6: Ja! Els cabells blaus!
24: Avui dijous toca ànic Marius jove by Young Marius!
3: Young Marius?
24: Ets Young Marius
3: no a partir d'ara?
24: No et facis
3: això.
24: Avui
3: no,
24: un no. Young Marius que us deixarà buguejat. 6-7, 6-7, 6-7.
3: Molt bé, ara mateix.
24: Atenció, val la pena que em treguis la brutícia de 5 lletres.
3: Bueno, no doncs ara mateix...
2: Young Marius, no sé. Aquesta versió jove de l'ànic Marius.
25: Val la pena...
6: Què li passa?
25: Renta, renta.
24: Oh. Exacte. Oh. La resposta renta, és no, renta. El truc estava en saber que sí, rentar, o sigui, treure la brutícia, sí, vol dir que val la pena sí, en el llenguatge.
2: Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
26: Bon dia. Avui és un bon dia per recordar-vos que aquest cap de setmana, si us agraden els llibres i us agrada una mica la cultura i el pensament crític, teniu una cita ineludible a la Fabra i Coats de Barcelona. És la Fira Literal. És la 11a edició, és una edició superespecial. Hi haurà xerrades, hi haurà un mercat del llibre, hi haurà debats, hi haurà presentacions de llibres, hi haurà totes aquelles coses que voleu fer i que no teniu mai temps de fer, doncs totes juntes en un sol cap de setmana. I jo no, de lloc de vosaltres, no m'ho perdria, així que espavileu.
1: I el segon, la Maria Nicolau.
27: Durarà poc, però ara passem per aquells dies que ja se'n suma la calor, el vespre corre la fresca i encara no és tot farcit de mosquits. És l'hora de conèixer noves facetes dels nostres estimats veïns, sobretot la dimensió sonora, la fresa dels plats de l'aigüera, l'enrenou de les cisternes i els gustos musicals de l'adolescent del quart tercera. Per unes setmanes, abans no arribin els aires acondicionats, obrir finestres ens farà sentir una mica poble. Avui és un bon dia per cridar «Què tal? Com va?» pel cel obert.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui i el cap de setmana tindrem dies de sol amb temperatures estiuenques, excepte en alguns llocs de la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, a primera línia de la costa es poden formar alguns núvols baixos, bancs de boira. Entre aquesta tarda i demà, per exemple, se'n preveuen alguns entre la Costa Brava i la Costa Central, però la resta de Catalunya el temps serà assolellat, les temperatures fregaran o superaran els 30 graus a molts llocs de l'interior, fins i tot podrien fregar els 35 graus a Ponent, hi haurà algunes nuvolades de tarda també al Pirineu.
0: I avui és divendres 22 de maig, que el dia que arriba a Barcelona l'artista més escoltat del món, Bad Bunny. Sí.

0: El cantant porto-riqueny que arrenca avui la gira europea a l'Estadi Olímpic de Barcelona. A quarts de nou hi anirem en directe per veure si hi ha gent ja que hi ha passat la nit fent cua i parlem també amb Natàlia Garriga, directora de l'Anella Olímpica. Bad Bunny, que ja s'ha deixat veure per la capital catalana.
1: Desde el 2018 que nos vimos, que una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, toda la que hay. Gràcies.
0: Parlarem del fenomen Bad Bunny avui a partir de les 9 i del seu pas també per Barcelona amb el periodista del periódico Jordi Bianchotto, que ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. I avui aquest diari també explica que s'allotja a la millor suite de l'hotel Mandarín del Passeig de Gràcia. Té 236 metres quadrats i pot costar 40.000 euros per dues nits. També ha anat al disfrutar i volia anar a la Sagrada Família, però s'ho va repensar després de veure la gentada que hi havia pendent dels seus moviments. I al matí de Catalunya Ràdio parlarem també d'un dels pressupostos que aprova avui el govern, parlarem de la nova reunió dels docents i parlarem també del cas Zapatero, també en plena guerra judicial per un dels concursos més icònics de la televisió.
2: Tiempo, empieza por A. Conjunto de granos procedentes de partículas separadas de las rocas.
3: Arena.
2: Si ve, remover...
0: El passapalabra. Atenció, perquè Antena 3 assegura que continuarà batent, com a mínim per ara, el Rosco, la prova final de passapalabra, tot i que el Suprem ha ordenat el contrari, que deixi d'emetre-ho. Ha sortit Mediaset, propietària de TV5, assegurant que fa un any que en va comprar els drets. Ho analitzarem tot plegat aquesta guerra comercial amb Maria Lacovells i l'advocada Cristina Saula. I parlant de televisió, als Estats Units, últim programa de The Late Show de Stephen Colbert.
4: Is the band right now playing the same Peanuts music that I just said people are being sued for using without permission? Yeah. Is that what they're doing?
5: Yeah, yeah.
4: Oh no, I hope this doesn't cost CBS any money.
0: Ha estat un programa amb convidats especials i gags com aquest que acabem de sentir, en què la banda toca música sense llicència i ell fa bromes sobre quants diners costarà això a la cadena. Oriol Serra, què tal? Washington, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
0: Com ha anat el programa?
6: Bé, el programa ha estat interessant. Et diria que potser no ha estat tan incisiu com esperàvem. De fet, estem acostumats a que Stephen Colbert sigui molt crític, molt dur amb el govern, amb l'administració Trump. Avui, potser, després d'11 anys i després de molts programes, són més de 3.000 programes al llarg de la història de Stephen Colbert, doncs avui ha optat per fer un humor potser una mica més simpàtic, una mica més tou. I en qualsevol cas, tots sabem, a ningú se li escapa, de fet, que el programa feia molta nosa a la Casa Blanca, amb aquestes crítiques constants a Donald Trump, i un Trump que se l'ha vist, doncs, com constantment també atacava o contraatacava a Stephen Colbert. La cadena CBS, la CBS, justifica des del principi motius financers, manca d'ingressos publicitaris per a la cancel·lació d'un programa que, d'altra banda, és líder, ha estat líder fins ara en els late shows d'aquest país. Com a convidat especial en aquest darrer programa, havia de venir el papa, han fet broma amb això, un papa lleó que no volia sortir del camerino, i finalment ha estat substituït en directe per Paul McCartney.
7: So that's what we thought of America, was just the land of the free...
6: I aquest és Paul McCartney explicant el que diu que recorda que els van dir a l'escola que era Amèrica. Diu la terra de les llibertats, la gran democràcia del món, i diu bé, diu almenys ho era, i afegeix espero que encara ho sigui. Aquest ha estat potser el moment més crític que han aprofitat aquesta conversa Colbert i Paul McCartney per a criticar a un Donald Trump. Aquí també han dit que es maquillava com els Beatles, o que es maquilla com els Beatles, amb aquest color taronja brillant. I com tu has dit, han passat molts noms, molts personatges famosos que han aprofitat per acomiadar-se de Stephen Colbert, però el que diria que més m'ha cridat l'atenció ha estat que tots els seus competidors, tots els presentadors de Late Shows, han passat per aquest programa. És a dir, no han fet els seus propis programes i han anat a rendir homenatge a Stephen Colbert en el seu darrer show.
0: Doncs gràcies, Oriol, per aquesta crònica. Que vagi bé.
6: Adéu, bon dia.
0: A partir de les 10 anirem també avui cap a Oslo, perquè el Barça buscarà la mala quarta Champions femenina contra l'Olímpic de Lió. I també tornarem a Canes, on aquesta nit hi ha hagut una ovació, una de les ovacions més llargues, als Javis. Vint minuts ha durat els aplaudiments de la Bola Negra, que s'ha convertit en una de les grans candidates a la Palma d'Or. Tot això avui que Tarrés a les Garrigues el sol ha sortit a les 6:31 minuts i a la Serra d'Aró, al Baix Empordà, es pondrà a les 9:08 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la Gora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez d'Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
3: Bon dia.
0: La segona és la bona.
5: El govern portarà avui els pressupostos al Parlament. Ja ho va fer al febrer, però els va haver de retirar per falta de suports. Aquest cop sí que en té, garantida l'aprovació pels pactes amb Esquerra i els Comuns.
0: Albert Prat.
9: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Reprovats.
10: El Parlament, amb els vots de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, ha aprovat un text en què es demana el cessament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, pel cas de les infiltracions.
11: Per cert, que el PSC també ha votat a favor d'un altre text dels Comuns en què es prohibeixen aquestes infiltracions en entitats i moviments socials si no hi ha una autorització del jutge. És una moció, però, que no té cap vinculació jurídica.
0: Tercera reunió.
5: En tres dies, entre el Departament d'Educació i els sindicats. Després de la trobada d'ahir, el govern va demanar més temps per estudiar la contraproposta salarial dels sindicats, que consisteix en 500 euros més al mes per docent.
0: Maria Costa.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia ahir que hi ha propostes econòmiques que no podran assumir, però que hi ha marge.
13: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant. Hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu.
12: L'USTEC demana una proposta salarial concreta a la portaveu Yolanda Segura, però avisa...
14: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
12: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 300 dimissions.
10: El País Valencià avui afronten el desè dia de vaga indefinida dels docents. Les negociacions amb el govern estan absolutament trencades. En les últimes hores han anunciat la dimissió 120 directors d'escoles i unes 140 persones més que formen part dels equips directius.
0: El Hard Rock.
11: La trama investigada en la causa en què hi ha imputat l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero va pactar una comissió d'un 3% per la construcció del macrocomplex turístic del Hard Rock a Tarragona. Ho expliquen avui mitjans com El Periódico i l'ABC. L'operació pujava fins als 2.000 milions d'euros.
5: Per tant, la trama, a través d'una de les empreses de Julio Martínez, amic de Zapatero, se n'hauria embutxacat 60. Això consta en la investigació del jutge Calama. L'ABC hi afegeix que el PSC hauria pressionat el govern d'Aragonès perquè el projecte tirés endavant. El no dels Comuns, però, va deixar-ho en no res i va precipitar l'avançament electoral.
0: Bloquejats.
10: Parts dels comptes de Zapatero, en concret, el jutge ha bloquejat 490.000 euros, que és la mateixa quantitat que Zapatero hauria cobrat presumptament per haver influït en el rescat de la Aerolínia Plus Ultra.
0: Madrid, Dani Senceaja.
15: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
16: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada, lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
15: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Estudia.
11: El Suprem celebra avui 5 vistes per analitzar si paralitza cautelarment el procés de regularització d'immigrants engegat ara fa unes setmanes. Ho han demanat, entre d'altres, el govern de Madrid, d'Isabel Díaz Ayuso, Vox o Azteuir. Demanen que el procés quedi congelat fins que la justícia resolgui els recursos que s'han presentat contra el decret del govern espanyol.
0: No es fusionen.
5: Puig ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder i no hi ha hagut acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes.
10: La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb valor borsari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica.
0: Distància de seguretat.
11: Ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle que circula davant. Les col·lisions per darrere, de fet, representen 3 de cada 10 accidents en carreteres i el 8% en zones urbanes.
3: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
17: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
3: La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Miquel Jarquep, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig.
5: Ara a Sabadell, ahir a la nit, hi ha una persona ferida ingressada a l'Hospital per Taulí. Segons el diari de Sabadell i el Nacional, la vigilància policial s'ha extremat al voltant del centre hospitalari després que diverses persones s'han concentrat a les portes d'urgències.
10: Els fets haurien passat a la baixada de Can Puiggener. Un dels vehicles implicats seria un Citroën Berlingo de color blau que ha fugit i que també tenia dos impactes de bala a la porta posterior.
0: 14 tones.
11: De cargol són els que es menjaran a Lleida entre avui i diumenge en una nova edició de l'Aplec, una edició de rècord amb gairebé 17.000 collistes.
0: Lleida, Noelia Caselles.
18: I és que l'Aplec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va però que no és penyista visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
19: Pensar que l'Aplec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. L'Aplec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé.
18: Aquest any hi ha 124 colles i com l'any passat durant la nit es controlarà l'accés al recinte al tret de sortida a 7:45 del vespre amb lo Cargolasso. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Nous mercats.
5: La Déu a Montsant és la primera del país que aposta per buscar alternatives davant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. Ha escollit l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi. La política arancelària de Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi català.
0: Vaga indefinida.
10: Dels treballadors de Ficosa a Viladecavalls, al Vallès Occidental, protesten contra un ERO que preveu l'acomiadament de 113 persones, una quarta part de la plantilla. La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts vinent.
0: Reunió.
11: Dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Se reuneixen a Suècia. De fet, es va començar aquesta reunió ahir a la tarda, però la part central se celebra avui. És una trobada que arriba enmig de l'anunci de Donald Trump d'enviar a Polònia 5.000 soldats dels Estats Units pocs dies després d'anunciar la retirada d'aquest mateix nombre de tropes d'Alemanya.
0: Vídeo satíric.
5: El règim de Cuba ha difós un vídeo satíric del secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, fill de cubans que van marxar de l'illa quan hi va esclatar la revolució castrista.
20: Vamos a aprender cómo hacer que un país pida ser invadido.
10: El vídeo hi surt Rubio en forma de titella fent un discurs a la Casa Blanca, que aquí s'anomena The Blonde House, la Casa Rubia en castellà, fent joc amb el cognom de l'implicat i on justifica la política de bloqueig i embargament de Washington contra l'Havana.
0: Que s'aturi.
11: El Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per parar el rodatge d'una pel·lícula que s'està fent en una zona forestal a Sant Cugat del Vallès i que és una zona restringida per la pesta porcina africana. La Generalitat havia donat els permisos oportuns en tractar-se d'una activitat econòmica, però ara hem vist que el tancament perimetral no garanteix la bioseguretat.
0: Lorca reivindicat.
21: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
5: Lorca ha reivindicat pels Javis en la seva última pel·lícula, La bola negra, que ha entusiasmat crítica i públic i que ha rebut una ovació de 20 minuts.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
22: Les sensacions són similars a les que vam viure l'any passat amb Cirat. La pel·lícula dels Javis és complexa, amb un muntatge prodigiós i música i fotografia excepcionals dels catalans Raül Refri i Gris Jordana. És un film carregat d'emoció i reivindicació, poètic i bellíssim, que vol combatre la intolerància i honorar la lluita pels drets LGTBIQ+, a partir de la figura de Federico García Lorca.
23: Queríamos que fuese una película grande para reivindicar que las historias LGTBIQ+, pueden ser grandes, y que no tienen por qué apelar a un nicho, que nicho es una tumba, sinó que, com sempre hemos hecho, queremos llegar con historias nuestras a todo el mundo.
22: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardo, a qui acompanyen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou premi.
10: Per a Rosalía, que ha guanyat el Premi Ivor Novello a millor compositora internacional de l'any, un dels premis més prestigiosos de la indústria, i que la situa al mateix nivell que Paul McCartney, Elton John o Adele.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
0: La millor frase.
1: Els dos millors equips del futbol europeu del moment s'enfronten demà a Oslo. El Barça tindrà el suport de 2.000 aficionats en aquesta final de Champions davant l'Olympique de Lió. Cata Coll, portera del Barça.
2: De lo que es capaç el Lyon, però sí de lo que es capaç el Barça i intentaran pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
0: Tot això avui, que és divendres 22 de maig del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zoé, quan faltaven 6 minuts per 3:45 de la matinada a l'Hospital del Mar, i la Neus amb 3,350 kg a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
8: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passant 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 14 graus a Súria, 15 a Gelida i 17 a Sant Adrià de Besòs. Carreteres, Clàudia Serra.
12: Aquesta hora sense incidències destacades. Matí de moment tranquil a les carreteres. Té de trànsit una mica més dens en punts habituals a l'entorn de Barcelona i d'entrada cap a la capital.
10: Parlen de mobilitat a Barcelona. Les denúncies de robatoris de bicicletes es van multiplicar pràcticament per 5 entre el 2024 i el 2025, de 221 a 1.046. La majoria de robatoris es van produir a la via pública i als districtes centrals.
12: Són dades dels Mossos d'Esquadra que ha donat el Bicicleta Club de Catalunya, que denuncia que no es corresponen a la xifra real de robatoris.
10: En Escura.
4: Cada dos dies, tres persones deixen de fer servir la bici a Barcelona perquè els hi han robat, i segurament són moltes més perquè molta gent no denuncia. Clement Tinsugó, del Bicicleta Club de Catalunya.
7: Falta de confiança en el sistema. La gran majoria de les persones pensen que no es farà res o que de totes formes no la trobaran, no volen perdre el temps a anar a fer una denúncia. Molts no es tramiten perquè no hi ha suficients dades.
4: Per poder denunciar calen fotografies i sobretot el número de vestidor de la bici. Anna Escura i Aixàs per al Matí de Catalunya Ràdio.
10: Més notícies. Al Vallès Occidental, la discoteca Huaca Sabadell, al terme de Sant Quirze, continuarà obrint, tot i que la normativa municipal obliga el tancament.
5: Ahir havia de ser l'últim dia que obria, però el local manté la seva programació.
10: Sant Quirze, Marta Vallès.
24: L'alcaldessa de Sant Quirze, Elisabet Oliveres, diu que el temps s'ha acabat.
25: D'entrada, aixecar acte de que està obert i després el procediment administratiu. La llei és clara, 10 dies per buidar l'espai i el precinte directe. És una qüestió de compliment de normativa, i aquesta normativa és vigent i s'ha d'acatar, no? No només el Huaca, tothom.
24: A Huaca Sabadell, avui actua Moncho Xavea, conegut com el rei del reggaeton gitano. Des de Sant Quirze del Vallès, Marta Vallès, pel Matí de Catalunya Ràdio.
10: El Bages Manresa allarga la tarifa plana per estacionar a l'aparcament de la Reforma.
12: Després de 6 mesos de proves, s'opta per donar continuïtat a la mesura, que implica un cost de gairebé 5 euros.
5: El ple ja ha aprovat la ratificació d'aquesta resolució de l'alcalde Marc Aloi.
10: Al Garraf han trobat una granada de la Guerra Civil al passeig de les botigues de Sitges.
12: Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera la van trobar i van avisar els serveis d'emergències.
5: Els agents de la Guàrdia Civil i els Mossos van retirar el projectil d'uns 30 centímetres de llargada fins a una pedrera, i allà el van fer explotar de manera controlada.
10: I cultura. Més enllà de Bad Bunny, avui hi ha altres concerts a les comarques de Barcelona. Per exemple, Buhos.
26: Per molt que mori i torni a néixer, cremaria 7 vides per tornar-te a conèixer.
10: Concert tant de Buhos com de Miquel del Roig al Festival Observa de Sabadell. A les 10 del vespre, entrades exaurides. I Andrea Motis.
27: Perfum de música.
10: Actua, entre d'altres, al Festival Floral de Vilassar de Mar a les 8 del vespre. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
29: Les notes del nen, les obres a casa...
28: El manteniment del cotxe...
29: Ah, no, això no és cap càrrega.
28: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
30: Peugeot.
31: Catalunya Ràdio.
12: Són les 7:20 minuts i ara, des del quiosc, repassem les portades de la premsa. La Vanguardia situa com a tema principal jutge bloqueja els comptes a José Luis Rodríguez Zapatero i els de l'empresa de les seves filles. L'Ara i el País també parlen d'un bloqueig, en concret, de 500.000 d'euros. I crida l'atenció la portada de l'ABC. No porta una foto de l'expresident espanyol, però sí que hi ha una caricatura en què les seves seus són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia. Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que
3: optarà a presidir el Madrid, diu l'Ara, que fa el salt, afegeix El Mundo, i que plantarà cara a Florentino, titula El País. I si hi ha una foto que destaca en diverses portades, és la de la Sagrada Família, en concret de l'interior de la Basílica. L'Ara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El periòdico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
9: El 29 de desembre del 1933.
6: I el número de la sort, el...
9: L'11.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui volem explicar que la intel·ligència artificial ha fet saltar pels aires una tradició de 133 anys. Frederic Vincent, bon dia.
1: Bon dia. Universitat de Princeton, Nova Jersey, Estats Units, tenen un codi d'honor segons el qual ningú no vigila els exàmens finals. De fet, els professors marxen de l'aula. Els estudiants es comprometen per escrit a no fer trampa i si hi ha un sospitós, en el suposat trampós, el fa comparèixer davant d'un jurat d'estudiants. Això ha estat en vigor des del 1893, com deies, 133 anys, fins ara. Per cert, això és un dels himnes de Princeton, eh? Això no vull dir que no hem posat aquesta cançó perquè sí. En fi, aquest codi d'honor ha resistit fins i tot l'explosió d'internet o dels telèfons intel·ligents, però ara Princeton ha dit prou i els professors tornaran a vigilar els exàmens. No és l'únic canvi, eh? La Facultat d'Econòmiques del centre farà exàmens orals en els projectes de recerca, tot motivat perquè les trampes que han fet amb la intel·ligència artificial han començat a augmentar. Això també és una altra himna de Princeton, si algú està fent la playlist. En fi, Princeton diu que les trampes han augmentat en els últims 4 anys. El comitè de disciplina, que supervisi els treballs que es fan a casa, ha identificat en aquest últim curs 82 estudiants que haurien fet trampes, 82 infraccions. Dos cursos enrere en van ser 50. I això, evidentment, són els que enganxen. Els que no enganxen, doncs imagina't els que són.
0: Però al marge d'aquest cas, sabem si programes com ChatGPT realment fan que més estudiants facin trampa?
1: Aviam, no està del tot clar. Hi ha uns professors de la Universitat de Stanford que estan fent des de fa uns quants anys enquestes anònimes als alumnes d'edats diferents per detectar, entre d'altres coses, el grau de trampes. En un estudi als instituts, entre el 60 i el 80% dels alumnes, entre el 60 i el 80, deien que havien fet en algun moment alguna trampa. Després de l'esclat del ChatGPT, aquestes dades eren pràcticament iguals. Per exemple, abans del ChatGPT, entre el 20 i el 30% dels estudiants d'institut van copiar alguna cosa sense citar, sense posar que ho havien copiat. Després del ChatGPT, entre el 24 i el 31%. De nou, si fa no fa, pràcticament igual. Per tant, això indicaria que no és que es copiï més, senzillament que es copia diferent, que el que abans es copiava a Google, ara es copia del ChatGPT. Bé, aquest és el canvi. L'any passat, un 15% dels alumnes deien haver entregat un treball escrit totalment amb intel·ligència artificial. Per tant, ja no és allò de copiar un paràgraf, sinó dir-li al ChatGPT, fes-me un treball sobre tal de tantes pàgines. Alguns estudiosos diuen que això sí que és nou, que això sí que pot ser perillós. És per això que es demana un canvi de xip. Primer, perquè hi ha molts estudiants, sobretot als instituts, que diuen és que no ens ensenyeu què podem fer i què no podem fer amb intel·ligència artificial. No ens expliqueu què està prohibit i què no. I segon, hi ha molts estudis, molts, que han demostrat que els professors són pitjors del que ells es pensen a l'hora de detectar trampes amb la intel·ligència artificial.
13: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dijous l'Enigmàrius feia enteses per absorció i la resposta era compreses. Entendre és sinònim de comprendre i una compresa és un tros de tela que s'aplica sobre una part del cos per absorbir supuracions, per exemple. Acabem la setmana amb un Enigmàrius avícola. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. De 8 lletres. Pollets nascuts en plena canícula en un convent. 8 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I el més destacat a la televisió avui no és altre tema que el rosco de passapalabra, Mariola Cubells.
2: La notícia televisiva d'ahir va ser la sentència del Suprem per la que Antena 3 està obligada a deixar d'emetre en el seu concurs estrella, passapalabra, la prova final del rosco per una qüestió de drets. Però no ens alarmen, per favor. Perquè els gabinets jurídics i econòmics de dos gegants, com A3Media i la productora holandesa que ha guanyat el litigi, ja estan posant-se d'acord, segur, i si no, Antena 3 pagarà o farà una prova pareguda, que es pot dir el redolí, i tots tan contents.
0: I a la recomanació del dia amb motiu del tancament del Festival de Canes aquest dissabte i el reconeixement també a l'actriu Aina Clotet, Cristina Bordes en recomana la sèrie Això no és Suècia.
11: La primera sèrie com a cocreadora i codirectora de Clotet, amb altes dosis d'humor negre, la descoberta d'una petita gran actriu, Violeta Sansivens, i una estructura que enganxa capítol a capítol. Tot plegat al voltant de les contradiccions de la criança moderna gràcies a la família protagonista, que aviat descobreix que mudar-se a un barri de muntanya per criar els seus dos fills envoltats de natura és un caramel enverinat. Teniu els 8 capítols d'Això no és Suècia a 3CAT.
16: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes que el teu estiu es faci realitat a preus increïbles, com el de la Xina des de 1.000 euros, Egipte des de 596 euros i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
0: I quan falten 2:02, quin és el protagonista del dia? Gerard Jubany, bon dia.
21: Bon dia. Les reunions amb els mestres.
22: Humilitat.
21: Perquè avui al migdia a les 12 començarà la tercera reunió en 3 dies entre la Conselleria d'Educació i els sindicats per mirar de desbloquejar la situació des del sindicat USTEC, però avisen que si no es comencen a concretar coses es convocaran noves vagues.
23: Efectivament, així és. Sí. Bon dia, Rigal Estrell, i gràcies per invitar-me als matins, que em fa molta il·lusió conèixer el Pau Foradada, Sí. I gràcies, i sí, entrant en el que és el tema i de les contradiccions de la criança moderna...
0: Sergi, què estàs fent?
21: Sí,
23: una entrevista per lo nostre als col·les, no? Gràcies per venir, venir jo...
21: Sí, recordem que ets professor,
23: De baixa, per un tema de salut mental que m'han trobat a l'esquena, i bueno, ho estem mirant, i encara que no pugui estar allà amb tot l'equip,
0: Escolta'm, avui torna a haver-hi reunió amb la conselleria, Sergi.
23: Parlo dels senglars?
21: Conselleria d'Educació amb els professors pel tema de la millora de les condicions.
23: Sí. És que portem ja tres reunions seguides, en plan, va, pagueu-nos més diners, i ells, no, i nosaltres sí, i ells, no, i no estem avançant, i clar, els professors no podem perdre el temps d'aquesta manera, perquè... No. Tenim uns alumnes allà fora, vale? Que necessiten que els ensenyem coses.
21: Sí.
23: No s'ensenyaran sols, vale?
21: No. Però per concretar, què demaneu?
23: 400 o 500 pavos més al mes.
21: Bueno, i prou.
23: Bueno, si volen 600 o...
21: No, dic que a part del sou, home. Va, això està.
23: No, ja està. És de l'escola incluïda, potser.
0: Són 8:15. A les 9 comença reunió extraordinària de govern per aprovar els pressupostos. És el segon intent d'aquest any, però aquesta ha de ser la bona perquè aquesta vegada es portaran al Parlament amb el suport garantit d'Esquerra Republicana i els comuns. Més tard, a les 12, la Conselleria d'Educació, nova reunió amb els sindicats per intentar acabar amb l'onada de vagues. Però el nom del dia serà Bad Bunny, el cantant més escoltat del món. Comença avui a Barcelona la seva gira europea.
30: Desde el 2018 que nos vimos, que es una emoción muy grande y creo que en este 2026 se puede volver a repetir. Y aquí estamos, Benito, esperándote, toda la gente de Barcelona está esperándote, toda la gente de Europa, Dios te bendiga, te amamos, toda la que hay.
0: El primer concert és avui a l'Estadi Olímpic a partir de les 8 del vespre. D'aquí una estona hi anirem a connectar en directe per saber si hi ha gent fent cua i ha dormit aquesta nit per ser els primers en entrar a l'Estadi Olímpic. I en l'àmbit econòmic, aquesta nit hem sabut que Puig ha renunciat finalment a fusionar-se amb la cosmètica Estée Lauder. Feia mesos que se'n parlava, la integració hauria creat un grup amb un valor bursari d'uns 35.000 milions d'euros. I a Canes, aquesta nit els Javis s'han emportat una de les ovacions més llargues que recorden al festival en la presentació de la seva nova pel·lícula, La bola negra, que reivindiquen la figura de Lorca.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+, conseguidos, malas noticias.
0: 20 minuts han durat els aplaudiments, una rebuda que automàticament converteixen la pel·lícula en una de les grans candidates a la Palma d'Or. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que s'entrena aquesta tarda a l'Oleva a l'Estàdium, escenari demà de la final de la Champions, amb el dubte d'Irene Paredes, el sindicat d'àrbitres denuncia el Madrid per les crítiques al col·lectiu de Florentino Pérez. Hi haurà eleccions al Club Blanc si Riquelme presenta demà l'exigent aval econòmic que es necessita per ser candidat.
0: I pel que fa al temps, sembla que el cap de setmana serà gairebé estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, aquest matís de gairebé estiuenc està bé perquè tindrem un ingredient de temps de primavera, que són les boires que es podien formar arran de costa. Això és habitual que passi en aquesta època de l'any i se'n preveuen, sobretot entre aquesta tarda i demà, entre la Costa Brava i la Costa Central. Serien molt puntuals. A la resta, sol, temperatures altes de 28-30 graus en moltes comarques de l'interior, de 34-35, fins i tot a les zones més càlides de Ponent, i com molt a la tarda, tant de dissabte com de diumenge, fins i tot avui també, podem tenir algunes nuvolades de tarda, el Pirineu, que deixarien algun ruixet al sector oriental.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb els retards habituals a les Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Aquest matí l'R2, l'R2 Nord, l'R8 i l'R11 han arrencat amb normalitat després que ahir al vespre s'interrompés la circulació entre Mollet-Sant Fosc i Granollers Centre a causa d'una incidència al sistema d'electrificació a l'estació de Montmeló. Una normalitat que a Rodalies els últims mesos passa pels retards causats per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha retards d'uns 15 minuts, també endarreriments d'un quart d'hora a l'R15 de Reus a Barcelona i a l'R14 a la línia de Barcelona a Lleida hi ha demores de més de mitja hora.
0: I a les carreteres, matí, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia, sí, de moment un matí tranquil, tret de trànsit una mica més dens en punts habituals, sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C32 des de Gavà, C58 a Sabadell cap a la capital i a Ripollet sentit Sabadell, i a l'AP7 a Barberà sentit Tarragona. Densitat també a les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
0: Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, ens acompanyaran Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui un dia més, el cas Zapatero domina els articles d'opinió i editorials.
24: Per exemple, l'Ara, que diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
25: I exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
24: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hauria estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
25: Juan subratlla que l'expresident és l'última tanca per tirar a terra perquè el sanchisme es descompongui com un casser de cartes.
24: I trobem avui dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula El País, l'últim de la cella, i a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP, de Bren fins a la cella.
25: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, sigui condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
24: Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era al govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
25: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Bale titula el seu article La pertinaç corrupció.
24: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
25: I al marge de Zapatero, el Mundo dedica l'editorial als pressupostos del govern de Salvador Illa. El titula Catalunya es desconnecta més.
24: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats, i afegeix que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
3: Llegeix que el país, que cada vegada té més èxit al turisme de luxe adreçat a dormir. Dormir semblava un dels darrers bastions a mercantilitzar, però això està canviant en una societat estressada, insomne, disposada a pagar per descansar. Se'n diu Sleep Tourism. Els hotels ofereixen tecnologia i teràpies perquè els clients dormin profundament i amb un son de qualitat. El fenomen no és nou. Els Alps fa dècades que ofereixen somiers i llits especials. I ara s'hi afegeixen massatges, programes de nutrició i exercici. Es calcula que la indústria d'aquest turisme de dormir ja mou més de 6.000 milions de dòlars cada any.
6: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
12: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
13: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
26: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
27: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Una proposta per les negociacions d'educació.
28: Sí, posar una xemeneia a la seu del departament per indicar al final de les reunions si hi ha fumat a blanc o negre com es fa en l'elecció dels papes. Llegim a La Vanguardia que ahir un membre dels sindicats va fer aquesta proposta per posar-hi una mica d'humor. El diari es pregunta si en comptes de blanc podria ser groc, si hi ha acord.
0: I on sí que hi ha acord?
29: Per salvar el monestir de Sant Pere de Casserres, a Osona. Veiem el 9-9 que la Generalitat hi aportarà 100.000 euros a l'any i es compartirà la gestió amb la Diputació de Barcelona. L'any passat el van declarar bé cultural d'interès nacional.
0: Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
28: Bicicletes, esquem GPS per veure si les roben i a quines zones les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe del Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen de fer-les servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior.
0: I quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
29: 2.000 dòlars la nit. Llegim al País que s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, habitacions d'hotel dedicades només a dormir en profunditat i qualitat. Els primers estudis apunten que aquesta indústria mou ja uns 6.000 milions de dòlars l'any, ho marquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts a la nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva, més soroll.
0: Una ciutat de cine.
28: Manresa. Els rodatges a la ciutat han reportat a la capital del Baix més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017 al 2025. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i H.
0: I la notícia que interessarà els que van al futbol amb un entrepà.
29: Un bioinformàtic aficionat del València s'ha fet un lloc a les xarxes preparant entrepans per endur-se als estadis. Es diu Íñigo de Martín i ja té milers de seguidors. Llegim la seva història al País. Diu que el que s'endurà demà més talla per veure el València-Barça és de xai rostit, ceba cara normalitzada, poma i pistatxos garrapinyats.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Frederic Pincer i Lara García.
1: El Financial Times avui explica en portada les imminents sortides a la borsa de SpaceX, OpenAI i Anthropic. Diu el diari que això podria encendre una bogeria inversora a Wall Street. Es preveuen xifres mai vistes, però, a més, hi ha hagut un canvi, una manera diferent de funcionar al Nasdaq que ho podria afavorir. Una empresa molt gran i molt popular pot entrar pràcticament de manera immediata als principals índexs i això obliga de manera automàtica a molts fons d'inversió a comprar-ne accions de seguida. El setmanari The Economist parla de les eleccions al Madrid.
2: Madrid. Diu que la influència de Florentino Pérez és tan gran que molt poquets estan disposats a demanar obertament que se'n vagi. I França continua amb l'escàndol del cantant Patrick Bruel, acusat d'agressió sexual per diverses dones, després que alguns ajuntaments li hagin demanat obertament que suspengui els concerts que té previstos. Avui Liberació en recorda el poc marge que tenen els consistoris en aquest sentit i diuen que això obre un debat jurídic, econòmic i moral. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine Zeitung parla de tensions dins del govern per les pensions, bàsicament, segons diu, pot arribar a fer trontollar l'executiu.
11: A la premsa econòmica, 5 dies analitza la ruptura de negociacions entre Puig i Stey-Lode. Explica que la situació econòmica de la firma estatunidenca està lluny de ser idònia, cosa que podria haver influït en el fracàs de la fusió. L'any passat, el grup va perdre 1.133 milions de dòlars i els ingressos van caure un 8,2%. Expansión destaca que Jonathan Andic podria perdre l'herència del seu pare, Isaac Andic, si finalment es declara culpable de delicte d'homicidi. Segons el Codi Civil català, podria adquirir la condició d'indignitat successòria. I avui, l'ONU Economia parla de les zones de Catalunya on més barat és comprar un habitatge. A la demarcació de Barcelona, el municipi més barat és Sallent, amb un preu mitjà de 990 euros per metre quadrat. I les comarques més assequibles, segons l'estudi que dissecciona el diari, són el Bages i Osona, lluny de la costa i dels principals pols turístics.
0: I a la premsa esportiva, què destaquem, Robert Prat?
1: Aquesta gran final de la Champions amb un Barça que és referència. L'esportiu diu que ara mateix el Barça és model de futbol a tota Europa. 6 finals consecutives marquen l'hegemonia del club blaugrana. El Mundo Deportivo destaca que no hi haurà rua, però sí una festa a l'Avinguda Maria Cristina en cas que s'aconsegueixi el títol. El subdirector de l'esport, Javier Giraldo, escriu que és la millor final que es pot veure ara mateix, l'espectacle més gran del futbol. Giraldo aplaudeix l'afició del Barça per entendre que el Barça femení és senzillament el Barça.

0: Sindicat d'àrbitres contra Florentino Pérez i Real Madrid Televisió per les seves crítiques permanents, diu, a tot el col·lectiu arbitral.
1: Hi ha a la premsa del cor una ruptura sonada a l'Hisenda Pineda.
2: Rosa López, aka Rosa d'Espanya, i Iñaki García han posat fi a la seva relació amorosa després de 6 anys junts. Segons ha avançat la revista Semana, fa 2 mesos que la parella va decidir repartir-se la vaixella i els discos d'aquest ama. La ruptura ha colpit el populatxo, ja que la cantant es mostrava molt enamorada d'Iñaki, amb qui fins i tot es plantejava casar-se i formar una família. La mateixa cantant ha emès un comunicat a xarxes on confirma la notícia i on diu que la ruptura es estat de mutu acord. Molts ànims a la fantàstica Rosa, que esperem que s'hagi quedat la vaixella i no els discos d'aquest ama.
1: I qui fa anys avui, Xavi Canalies?
3: Doncs,
1: bon dia.
3: Mira, bon dia de nou. Avui felicitem a Naomi Campbell.
1: 54.
3: 56. També el presentador de televisió, Alfons Arús.
1: 63.
3: 65. També l'actor Willy Toledo.
1: 70.
3: 56. I l'actriu Antònia San Juan.
1: 70.
3: 65.
1: Sant Oral.
3: Avui és Santa Rita.
1: Home,
3: és coneguda popularment...
1: Aquesta no sé qui,
3: exacte. Coneguda popularment com la santa de les causes impossibles i és considerada patrona dels casos difícils, dels matrimonis en conflicte, de les vídues, de les mares i de les persones que tenen malalties o situacions de violència. Segons la tradició, durant una oració davant d'un crucifix, l'any 1432, Rita va rebre al front una ferida produïda per una espina de la corona de Crist. Aquest episodi va ser interpretat com un estigma associat a la passió de Jesucrist i es va convertir en un dels trets més característics de la seva iconografia. A Catalunya hi ha 2.591 persones que es diuen Rita, Rita, Rita!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 22 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
5: 22 de maig de 1976, el ministre de Governació d'Espanya, Manuel Fraga, ha decidit prohibir la Marxa de la Llibertat, que l'estiu de 1976 ha de recórrer tot Catalunya. Fraga creu que la mobilització podria alterar gravement la convivència cívica. La marxa es va acabar fent amb el lema «Poble català, posa't a caminar», però la forta repressió dels cossos policials va impedir que fos tan multitudinària com s'havia previst. Durant 72 dies, centenars de joves antifranquistes van caminar en diverses columnes d'una punta a l'altra del país per reivindicar amnistia i llibertat. I ara fa 50 anys, un casament omplia les pàgines de la premsa del cor. Es casaven a Chipiona dues persones que sortien cada dia a la televisió de l'època. Una era una cantant folklòrica i l'altra un boxejador, campió d'Europa. Eren Rocío Jurado i Pedro Carrasco.
1: Avui és 22 de maig del 2026, és el 142è dia del calendari. Falten 30 dies per l'estiu, 33 per Sant Joan i 3 dies per segona Pasqua. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som.
7: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista. Crec que compartim moltíssimes prioritats, que això ens dona estabilitat.
8: Quan es vulneren els drets fonamentals, no hi ha prou amb disculpes.
9: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
10: El que cal és un canvi del director general de la policia.
11: Cal fer net. Cal cessar el director general de la policia.
12: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
13: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. FOMO.
0: De l'anglès, fear of missing out, por de perdre's alguna cosa. Ansietat sorgida de la sensació d'estar-se perdent alguna cosa, com ara esdeveniments socials, tendències, etc. Els fans de Bad Bunny que no tinguin entrades pel show i passavolants que no volen perdre-se ni una, segur que tenen molt FOMO quan vegin el seu Instagram ple d'stories del cantant portorriqueny.
1: Rosca.
0: Traducció al català de rosco, és a dir, el tortell, pasta seca de forma anular. I no menjar-se un torrat és l'expressió traduïda de no comer-se un rosco, que és fracassar. El rosco fa anys que no s'associa només a un tortell, sinó a la prova final de passapalabra. Antena 3, que durant anys ha assegurat el lideratge de la tarda amb aquest programa, corre el risc de no venjar-se un torrat si la resolució judicial el deixa sense el rosco i el torna a Telecinco.
1: Destronar.
0: Desposseir un sobirà del seu tron, i un sobirà és el que està per damunt de tots els altres. Verb molt encertat, que per exemple llegim a l'ara, per definir el que intenta fer Enrique Riquelme, el candidat a destronar Florentino Pérez a la presidència del Real Madrid. Si algú dubta que Florentino Pérez està per damunt dels altres, que recordi com Emilio Butragueño el va definir com un ésser superior.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 17.
14: Són els conductors que multen de mitjana cada dia

0: Els Mossos d'Esquadra per no respectar la distància de seguretat. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Us ho avancem avui al matí.
1: On?
0: Només un de cada 4 joves amb feina es va poder emancipar el 2025 i el 20% dels joves ocupats estan en risc de pobresa. L'edat estimada per poder independitzar-se ja supera els 30 anys, la pitjor dada des del 2006.
1: 50%.
0: Encara sobre habitatge, la meitat de les persones que tenen Càritas a Girona queden en situació de pobresa severa després de pagar el lloguer. 6 de cada 10 atesos viuen en infrahabitatges i, a més, 3 de cada 4 tenen menors a càrrec. Càritas detecta que, arran de la crisi de l'habitatge, la majoria dels atesos queden en situació d'aïllament social.
1: I el veig tres imatges amb pal foradada. A la primera imatge veig l'interior de la Sagrada Família. És una part de l'interior de la Basílica on s'hi veuen més d'una vintena de columnes que s'alcen fins a un sostre decorat amb colors groguencs i també ataronjats. Al terra, una espècie de graderia de ciment de 4 files i en forma d'amfiteatre.
2: És la sala creuer de la Sagrada Família a l'interior de la Torre Central on ahir es va fer la presentació dels actes de la visita del Papa. La benedicció de la Torre de Jesús comptarà amb 8.000 assistents, 4.000 a dins, 4.000 a fora. Lleó XIV baixarà també a la cripta per visitar el sepulcre de Gaudí, l'arquitecte de Déu.
1: A la segona veig dos joves, dos nois que van molt elegants, amb vestit negre, camisa blanca i corbatí, i també de color negre, somriuen. Se'ls veuen nerviosos com mig aclaparats i al voltant molta gent en un pati de butaques que els aplaudeixen.
2: Una de les imatges de l'eterna ovació que s'han emportat aquesta nit el Javier Calvo i el Javier Ambrosi, els Javis, després de la presentació de la seva pel·lícula La bola negra sobre l'Orca al Festival de Canes. Una pel·lícula que ha entusiasmat crítica i públic, un aplaudiment de 20 minuts, una de les ovacions més llargues del festival i que situa el film com un clar favorit a la Palma d'Or.
1: I la tercera imatge ens arriba des dels Estats Units. I veig el presentador de televisió Stephen Colbert, al capdavant de l'últim episodi del Late Show, cancel·lat per la cadena CBS i tot i ser líder d'audiència. Washington, Oriol Serra, què més hi veus?
3: La imatge que us envio des de Washington és la de l'últim programa del Late Show de Stephen Colbert. Després d'11 anys en antena, la cadena CBS ha acomiadat el show argumentant que no ingressa prou diners en publicitat, però a ningú se li escapa que Colbert feia nosa a l'administració Trump. Es tracta d'un nou episodi de la preocupant amenaça contra la llibertat d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat el protagonista de l'última entrevista a el Late Show.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia diu que el cartell es pot veure a les parades d'autobús i a tanques publicitàries de tot el país. Mostra un soldat recolzat sobre un pupitre escolar on es veu un estudiant amb ulleres, samarreta de màniga curta i pantalons, també curts, ajupit, amagat fent la gatzoneta sota el pupitre. El text del cartell diu el pupitre és un amagatall per a covards apunta't a l'exèrcit. Al costat d'aquest text es veu un codi QR que, segons diu la notícia, enllaça amb el programa oficial Contracte 18-24. És una iniciativa del Ministeri de Defensa ucraïnès per incentivar l'allistament voluntari de joves.
1: I això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: Conèixer de prop la universitat és essencial per prendre una bona decisió acadèmica. Amb aquest objectiu, la Universitat CEU Abat Oliva celebrarà el dissabte 30 de maig una nova jornada de portes obertes. Una oportunitat perquè futurs estudiants i les seves famílies s'informin sobre l'oferta de graus, resolguin dubtes sobre els estudis i descobreixin un model universitari basat en l'acompanyament personalitzat i la proximitat amb l'alumnat.
7: A la Universitat CEU Abat Oliva aprofitem la tecnologia per acostar les persones. Per això hem implementat un procés d'admissió completament online. Des de casa, sense necessitat de moure't, pots formalitzar la inscripció als nostres graus i postgraus. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un cartell del govern d'Ucraïna titlla de covards els estudiants que no volen apuntar-se a l'exèrcit és una notícia falsa. El cartell és en realitat una invenció de la propaganda russa. No s'ha penjat en cap lloc d'Ucraïna i només circula per xarxes socials. Cal remarcar que el cartell, a més, conté un error en una paraula. Els russos volien dir covards, però la traducció automàtica que han fet a l'ucraïnès és errònia. En lloc de covards diu roba interior.
1: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
9: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
10: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
6: Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:53. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que l'expresident espanyol va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: I aquí el govern de Salvador Illa reuneix a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos.
0: Tot seguit els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada amb Esquerra i els Comuns. Jéssica Albiach, líder dels Comuns, i Alicia Romero, consellera d'Economia.
13: Un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys. En la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
14: Demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos.
1: I nova reunió avui entre Educació i els sindicats. El que més s'allunya ara és el tema del sou.
12: Després de costar posicions en escola inclusiva, sentim el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, i la portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura.
15: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant.
16: Si demà no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: I cada dia els Mossos multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat.
0: Són dades del 2025 que avança la policia aquesta emissora. Òscar Llatge, coordinador de mobilitat.
17: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
1: Mentre Canes es rendeix als Javis amb 20 minuts d'aplaudiments.
12: Per la seva primera pel·lícula, La bola negra, sobre Federico García Lorca, Cantus i Esmat, i es situa entre les favorites a la Palma d'Or.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
19: Bon dia. Pel que fa al temps, el cap de setmana serà assolellat i càlid, amb temperatures d'estiu a l'interior, però encara una mica frenades a la costa. I és que en alguns llocs de la costa podrien arribar-se a formar alguns núvols baixos o bancs de boira, sobretot entre aquesta tarda i demà se'n preveu, per exemple, a la costa central i a la costa brava. D'altra banda, al Pirineu també hi haurà algunes nuvolades de tarda, amb algun ruixat al sector oriental, poca cosa, i a la resta, temps molt tranquil.
18: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, matí de moment sense incidències. Clàudia Serra.
20: Doncs sí, destaquem només trànsit dens, sentit Barcelona, a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt, d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a la Zona Franca, sentit Besòs. Retencions també a la P7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, però en general matí sense incidències.
1: I en aquests dies de vagues i tensions al sector educatiu, al matí de Catalunya Ràdio reivindiquem els nostres professors.
4: Els nostres professors.
21: Em va marcar molt la professora de literatura catalana que vaig tenir a Bupicou.
4: Sílvia Soler, escriptora.
21: Jo aleshores estudiava a l'escola Badruna de Terrassa. Era una professora molt exigent, però que les seves classes eren molt gratificants. Em va fer estimar la literatura. I recordo especialment que el premi, quan ens portàvem bé, és que l'últim moment, l'última estona de la classe, ens llegia en veu alta algun poema o algun fragment, i això ens agradava especialment. Es deia Carme Guasch i es dona la circumstància que també era la meva mare.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Amb en Manu Guix, que... Manu Guix, que ens ha deixat la cançó gravada, però trucarem al Xavier, de part de la seva família, per dedicar-li aquesta cançó que ens demanen.
3: Quins nervis.
1: Sí.
3: Portem uns dies...
1: A veure. Si diu xiripipi, s'endurà una llangonissa Ral d'Avinyó. Va, Xavier.
3: Xavier, sisplau, va.
22: Bon dia.
1: Bon dia, Xavier.
22: Bon dia.
1: Com estem, Xavier?
22: Bé, molt bé.
3: Molt bé.
1: Això és bo. Què fas? Mm. Què fas?
22: Ara estàs esmorzant. Xiripipi.
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Què esmorzaves, Xavier? Què estàs esmorzant? Bueno, espera, acaba tu, no t'ennueguis ara.
3: No, no, passa, passa.
1: Va.
3: Xavier, escolta'm una cosa, que truquem de part de la teva família, que t'estima molt, espera acompanyar-te en molts més concerts del Bruce. Ens han dit que tu ets l'autèntic boss, per tant, benvinguts als 65.
1: 65, ja, com la Rus, com la Rus.
3: Ah, mira, i et dediquen...
22: Molt bé, molt bé.
3: Escolta'm, aquesta cançó que et toquen, no en directe, gravada, Manu Guix, de Bruce Springsteen, que és Dancing in the Dark.

0: joc. Xavier, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Que vagi molt bé, guapo. Adéu.
1: Adéu.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora és pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Matí de moment tranquil a les carreteres, sense incidències destacades. Sí que hi ha trànsit dens en punts habituals a l'AP7 a Santa Perpètua, cap a Tarragona i sentit Barcelona a la 2 i la B23 a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat. Densitat també a la Ronda de Dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, sentit Llobregat i a la Zona Franca, sentit Besòs. En general, però, en punts habituals a aquesta hora.
0: El govern de Salvador Illa es reuneix avui a les 9 per aprovar el projecte de pressupostos per al 2026. Tot seguit, l'executiu els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els comuns. El Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte del sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, un cop l'ha imputat per tràfic d'influències. El jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola, que ja ha fet 139 morts i en què hi ha uns 600 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres s'alerta de la situació de col·lapse en els hospitals de les zones més pròximes al focus. Cada dia de mitjana es multen 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle de davant. Són dades dels Mossos del 2025 que us avança aquesta emissora. Les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Puig i Estée Lauder trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria sigut el segon més gran del sector, només per darrere de L'Oréal. Bad Bunny oferirà avui el primer dels 2 concerts a Barcelona, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de Debí tirar más fotos. El d'avui serà el primer dels 12 concerts a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total, hi ha 600.000 entrades venudes. I la bola negra, dirigida pels Javis, s'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or del Festival de Cannes. Aquest film, els creadors de la sèrie Paquita Salas o La Messias, utilitzant Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat.
2: Esports.
3: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olympique de Lió a la final de la Champions. L'empresari Enrique Riquelme presentarà demà l'aval de 187 milions d'euros per poder-se presentar a la presidència del Real Madrid. Un cop validat, les eleccions serien el 7 de juny. I a la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torre la Vega i Bidasoa Granollers, en un duel per la tercera posició.
0: I el temps, ambient d'estiu, el mes de maig farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar de mar, la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26. A més, a partir de la tarda arriben al litoral boires costaneres.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem i ho fem parlant de política. El govern de Salvador Illa celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu a partir de les 9 d'aquest matí per aprovar els pressupostos. Aquest cop, sí, l'executiu es portarà automàticament, després cap al Parlament, amb la majoria assegurada amb els vots d'Esquerra i els comuns. Albert Prat.
4: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verda al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alicia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Mai abans un govern de la Generalitat havia registrat uns pressupostos tan tard, a mitjans de maig. però Illa ha preferit no deixar escapar els d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els comuns difícilment li faran costat.
0: Doncs aquest matí estarem molt pendents d'aquesta qüestió. També un dia més del conflicte laboral al sector de l'educació, el departament i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli el conflicte. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros mensuals, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per a l'acord.
5: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari, USTEC, avisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Iolanda Segura és la portaveu.
6: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament, els sindicats CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Ara marxem cap a Madrid per explicar-vos que l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dani Sáenz Beaja.
7: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi relevante Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Óscar López.
8: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
7: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN debatran aquest divendres com equilibrar les ajudes a Ucraïna. Alguns països, com Alemanya, portaran una proposta pròpia. També ho farà el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, que vol augmentar l'esforç fins al 0,25% del Producte Interior Brut. Des d'Estocolm, Rutte ha posat l'exemple de Suècia per instar altres estats membres a posar-hi més.
9: El problema és que ara mateix no es distribueix de manera equitativa dins de l'OTAN. Aleshores, hi ha un nombre limitat de països, entre ells Suècia, que realment estan aportant per sobre del seu pes pel que fa al suport a Ucraïna. Hi ha altres països com el Canadà i Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca i Noruega i un parell més. Però també n'hi ha molts que no estan destinant prou pel que fa al suport a Ucraïna.
0: I el Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen una cimera d'urgència avui i demà per intentar frenar el brot d'Ebola que ja ha causat 139 morts. Almenys hi ha 600 casos sospitosos. Burkina Faso, Elia Borràs.
10: La trobada reuneix els ministres de Salut de la República Democràtica del Congo, on hi ha el focus principal del virus, el Sudan del Sud i Uganda, on ja s'han declarat dos casos, un dels quals mortal. L'objectiu és traçar les línies de contenció i coordinació transfronterera davant d'una crisi de salut pública regional. Trish Newport és portaveu de Metges Sense Fronteres.
11: Tots els centres de salut on vam trucar van dir estem plens de casos sospitosos, no tenim espai. Això serveix per fer-nos una idea de com és de caòtic tot ara mateix. El que és veritablement important és que aconseguim fer arribar el material sobre el terreny com més aviat millor.
10: El brot ja ha causat 139 morts i hi ha uns 600 casos sospitosos. Uganda ha suspès el transport des del Congo i s'ha posposat la cimera Índia-Àfrica prevista per aquest cap de setmana a Nova Delhi.
0: Més notícies. Avui arribaran a Barcelona els activistes catalans de la flotilla per Gaza que van ser detinguts per Israel en alta mar i traslladats i retinguts en condicions qüestionables al port israelià d'Ashdod. El portaveu Pablo Castilla ha explicat a aquesta emissora que una vintena dels 400 membres de la flotilla procedeixen dels països catalans.
12: Les persones segrestades amb passaport espanyol han sigut finalment 45, de les quals 23 formen part de la delegació dels Països Catalans i 18 són catalanes. Les participants de la delegació dels Països Catalans haurien d'arribar demà a l'aeroport del Prat.
0: L'equip legal que els assisteix denuncia casos de violència física i també sexual després de l'assalt naval d'Israel en aigües internacionals. La defensa de Jonathan Andic ha contractat l'agència de detectius Método 3 per intentar rebatre la tesi de la jutge del cas que l'acusa d'haver matat el seu pare Isaac Andic el 2024 durant una excursió a Montserrat. Segons ha pogut saber 3Cat Info, la família Andic ha contractat, sota compromís de confidencialitat estricta, l'agència de detectius Método 3, que es va fer coneguda arran del cas d'espionatge polític de la Camarga. En paral·lel, la defensa de Jonathan Andic ha informat de la voluntat de demanar una nova declaració davant la jutge per donar explicacions. Recordem que quan va comparèixer davant la magistrada del cas, va mantenir silenci durant gairebé tota la declaració per no incórrer en contradiccions. En la nova declaració, Andic intentarà desmentir el que la defensa qualifica de greus imprecisions dels investigadors dels Mossos. En critica les interpretacions que fan de missatges entre pare i fill i també que es basin en converses que l'acusat i la víctima van tenir, en algun cas, el 2018. Ara una notícia que us avancem a 3Cat Info. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que ens ha avançat la policia catalana. Segons el Servei Català de Trànsit, les col·lisions per darrere representen 3 de cada 10 accidents a les carreteres i el 8% a les zones urbanes. Miquel Jarque.
13: L'any passat, els Mossos de Trànsit van multar 6.200 conductors, 700 més que l'any 2024. La majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
14: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que El que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
13: Després de l'increment de xocs per darrere a l'AP7 l'any 2019, coincidint precisament amb l'alliberament de l'autopista, en els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Afortunadament és un accident que, tot i que acostuma a implicar diversos vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Deixant de banda la minoria de conductors incívics que s'amorren i assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica, segons Llatge, per no saber calcular la distància de seguretat.
14: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acabar en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
13: El codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima perquè sempre dependrà de la velocitat. Com a orientació es recomana localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, i calcular 3 segons des que hi passa el vehicle del davant. La sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts, unes multes que aniran decaient a mesura que generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i, sobretot, amb l'arribada en un futur del cotxe autònom.
0: I en economia, un parell de qüestions. La primera, Puig renuncia a fusionar-se amb el gegant de la cosmètica Estée Lauder. L'empresa catalana de perfumeria ha comunicat a la Comissió del Mercat de Valors que ha trencat les negociacions que mantenia amb l'empresa nord-americana. Segons expliquen, no s'han posat d'acord per combinar els seus models i era complicat encaixar els interessos de les famílies i els dels petits accionistes. Puig afirma que se centrarà ara en el seu propi pla de negoci, que passa per augmentar la seva cartera de marques i continuar reforçant la seva posició en el sector de la bellesa premium. I Estée Lauder també ha emès un comunicat amb un missatge similar. La integració de les dues empreses hauria creat un grup amb un valor bursari d'uns 35.000 milions d'euros. S'hauria situat com el segon més gran en l'àmbit de la cosmètica i la perfumeria, només per darrere de L'Oréal. I els treballadors de Ficosa, Viladecavalls, al Vallès Occidental, han començat una vaga contra l'acomiadament de 113 persones, pràcticament una quarta part de la plantilla. La direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció ha reduït l'ERO, que inicialment afectava 172 treballadors, però també planteja un expedient de regulació d'ocupació temporal per a 38 persones del Departament d'Enginyeria. Davant d'això, els treballadors han decidit, en assemblea, iniciar una vaga que el sindicat CGT dona per fet que tindrà continuïtat. Tot i això, alguns dels empleats esperen tornar a debatre la parada indefinida en les assemblees que hi haurà avui mateix. La propera reunió amb l'empresa està prevista per dimarts que ve. quart de nou tornem a connectar amb el nostre equip viari, sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, un accident a la C33 a la Llagosta sentit Granollers talla un carril i genera congestió en aquest punt. Tret d'aquesta incidència, però, matí força tranquil a les carreteres, sí que hi ha trànsit una mica més dens en punts habituals, a l'AP7, a Santa Perpètua, cap a Tarragona, sentit Barcelona, a la 2 i la B23, a Sant Vicenç dels Horts, C58 a Sant Quirze i B20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat. Densitat també en diversos trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt d'Horta a Sarrià, sentit Llobregat, i a la litoral del Fòrum a la Barceloneta, també sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, tenim diverses demores a Rodalies i a retards destacats en diversos trens de la línia R14 per una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover. Els trens que han sortit de Lleida Pirineus i havien d'arribar a Sant Vicenç de Calders a 7:45 d'aquest matí circulen amb 40 minuts de retard. I també tenim demores a la línia R2 Nord, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts, en aquest cas a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Granollers Centre. És tot.
2: El temps.
0: Jofre Genué.
15: Divendres, que les temperatures toquen sostre i que esperem, en definitiva, que s'arribi per primer cop als 35 graus d'aquesta temporada, i es van arribar als 34 cap al Pla de Lleida. Avui, doncs, els vols més alts del que portem d'any, molt probablement amb una calor que s'intensifica una mica més, i amb molts valors que arribaran als 30-31 graus a l'interior del país, també en algunes valls del Pirineu, sempre el termòmetre una mica més frenat a la façana litoral per la influència marítima. No es pot descartar sempre algun banc de boira, algun núvol baix costaner, pel contrast de la temperatura superficial del mar, al voltant de la costa central ja arribant a prop dels 20 graus, i en general molta bonança i cel serè. Això sí, a la tarda pot créixer alguna nuvolada en el Pirineu, que si dona algun ruixadet serà molt poca cosa. No n'esperem, de fet, més aviat nuvolades per la mateixa calor, però inofensives. Potser al llarg del cap de setmana acabin generant alguns primers ruixats, sobretot més diumenge que no pas dissabte, però bàsicament molt puntual i a l'àrea del Pirineu, producte d'aquestes elevades temperatures que tindran continuïtat, perquè sembla que aquest ambient càlid, preestiuenc, ha de persistir també a l'inici de la setmana que ve.
2: Tresca Info.
16: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
17: Quan vulgui.
16: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
17: Tot el temps que vulgui.
16: I totes les bombolles que vulgui?
17: Totes les bombolles que vulgui.
16: I tot el relax que vulgui?
17: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
18: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
21: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
20: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
21: T'ho perdràs?
20: Més informació a futurfest.cat.
2: Tresca Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de nou, continuem ara Cultura. Bad Bunny oferirà avui el primer dels dos concerts a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a l'inici de la seva gira europea de David Armas Fotos. Oh, yeah.

0: El muntatge del concert fa dies que ha començat a Montjuïc i un dels seus elements centrals serà la Casita Rosa, on molt sovint apareixen personatges famosos durant l'espectacle. Els concerts de Bad Bunny a Barcelona no seran els primers que el cantant porto-riqueny fa a Catalunya. Fa 9 anys va fer parada a Girona i dos cops a Lleida, on ja va fer els seus primers sold out. En aquell moment ja era famós, no tant com ara, havia publicat només dos discos, però Xavier Bosch, CEO del Bilboba, la discoteca on va actuar, explicava ahir a la tarda de Catalunya Ràdio què va demanar Bad Bunny en aquell moment.
1: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia vindre que era...
2: Més estrelleta.
1: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
0: El d'avui serà el primer dels 12 concerts que Bad Bunny farà a Espanya, 10 dels quals seran a Madrid. En total hi ha 600.000 entrades venudes. Necesito sonriendo, tú te ves más bonito. Per la mare del Festival de Canes, La Bola Negra, dirigida pels Javis, ha causat sensació, ha rebut una de les ovacions més llargues de la història d'aquest certamen. S'ha col·locat directament entre les màximes favorites a la Palma d'Or. El film, els creadors de les sèries com Paquita Salas o La Messias, utilitzen Federico García Lorca com a excusa per reivindicar la llibertat per viure l'homosexualitat. Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
3: No intentes ocultar, és... possible.
4: Igual com l'any passat van viure l'efecte Cirat, aquest any La Bola Negra genera unes sensacions similars. És una pel·lícula complexa que combina tres trames en moments històrics diferents, abans i durant la Guerra Civil Espanyola i l'any 2017, que Javier Calvo i Javier Ambrosi fan confluir amb molta habilitat, amb un muntatge prodigiós d'Alberto Gutiérrez i la música i la fotografia excepcionals dels catalans Raúl Refri i Gris Jordana. És una pel·lícula carregada d'emoció i reivindicació embolcallada de poesia bellíssima i compacta que vol combatre la intolerància i honorar tots aquells que han lluitat pels drets LGTBIQ+, com el mateix Federico García Lorca.
5: Lo bonito de la peli justo es eso, decir, oye, no, ya está. Vivimos en un presente en el que, para honrar a la gente que ha luchado y que ha muerto, tenemos por lo menos que intentar ser felices. O sea, por lo menos, cuanto menos, intentar disfrutar de nuestra libertad y reivindicar que no se puede dar ni un paso atrás. I que no se va dar.
4: Per això van decidir fer una pel·lícula gran, no de nínxol, diuen, on apareixen en papers secundaris Penélope Cruz i Glenn Close.
6: Todo lo que hemos hecho en esta película, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué fuerza nos ha guiado para hacer esto? Y me doy cuenta de que lo que queríamos hacer era, pues, lo que hemos sentido viendo el cine que nos ha tocado, ¿no? Como el cine, las películas, lo que te hace soñar, lo que te lleva a lugares, contra viento, marea, todo tipo de climas, todo tipo de gente en la calle.
5: Cosas que te apetece ver como espectador, ver a Penélope, ver a Glenn, emocionarte. Yo eso que, o sea, hemos intentado hacer la peli que querríamos ser.
6: Ahí está Penélope Cruz, subida a un tanque rodeado de tíos que la quieren tocar y ya que no toques, hostia.
4: Els protagonistes són Guitarrica de la Fuente, que debuta rere la càmera, i Miguel Bernardo.

0: I del cinema a la petita pantalla, Antena 3 continuarà emetent el concurs Passapalabra després que el Tribunal Suprem obligui el canal a prescindir de la seva famosa prova final, coneguda com el Rosco. La sentència del Suprem impedeix a Antena 3 continuar amb aquesta part del programa, però els responsables de 3 Media asseguren que el concurs continuarà en antena, almenys mentre no rebin la notificació de l'alt tribunal. El Suprem considera que el Rosco és una obra protegida per la propietat intel·lectual que pertany a l'empresa holandesa MCF. I adéu al programa de The Late Show de Stephen Colbert als Estats Units, un espai d'entrevistes i gags que ha incomodat el president Trump fins al punt que es vincula el comiat a les seves pressions després d'una dècada d'emissions. La cadena responsable justifica per la caiguda dels ingressos publicitaris. Washington, Oriol Serra.
1: La cancel·lació d'un dels programes nocturns amb més audiència de la història de la televisió nord-americana és una nova mostra de l'amenaça que l'administració de Donald Trump suposa contra la llibertat d'opinió i d'expressió als Estats Units. Paul McCartney ha estat l'últim entrevistat al Late Show de Stephen Colbert i ha aprofitat per ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans.
2: Això és el que pensàvem que era Amèrica. La terra de les llibertats. La democràcia més gran. Bé, almenys ho era. I confio que encara ho sigui.
1: La cadena CBS, filial de Paramount, argumenta manca d'ingressos publicitaris, però ningú se li escapa que els tentacles de Trump han aconseguit la supressió del programa. El Late Show de Stephen Colbert s'ha acomiadat després d'11 anys en antena.
3: Cada dia rebem un allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: 5 minuts i arribarem a 9:15.
4: Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
5: Bon dia, Àngels. El Barça farà avui el primer entrenament de l'Ulevan Stadium d'Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes és dubte. Laia Aleixandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. Catacoll és la portera del Barça.
6: Sí que aquesta setmana és per estudiar-lo, per saber debilitats seves, i a partir d'allà pues fer-li mal. Òbviament sabem de lo que és capaç el Lyon, però sé de lo que és capaç el Barça i intentarem pues, dissabte anar per totes i aconseguir-la.
5: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
4: 3Cat Info.
5: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar el proper Mundial.
7: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
5: Mentrestant, al Madrid, les eleccions de la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a les eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. Afegim que el sindicat d'àrbitres ha presentat dues denúncies contra el Madrid a la Comissió Antiviolència, una contra Florentino Pérez, el president blanc, i l'altra contra el Club i Real Madrid Televisión, totes dues per les dures crítiques contra el col·lectiu arbitral. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions de la temporada. Per exemple, Edu Expósito assegura que Manolo González continua sent la millor opció per la banqueta blanquiblava.
8: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no? Que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
5: Expósito beneix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Monchi serà presentat dimarts. I nou contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, admet que veu el futur de l'entitat molt compromès, ja que l'inversor que es va comprometre a fer-se en càrrec hauria resultat ser un estafador.
9: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
5: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
4: 3Cat Info, l'activitat esportiva a fons.
5: El Lloret és nou equip de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins. Ahir el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel Club Lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc supera el Manlleu a la classificació i el conjunt usonenc haurà de disputar finalment la fase d'ascens contra el Vilafranca.
4: 3Cat Info.
5: A la Lliga Sobal, avui doble compromís català a les 9 del vespre a la 29a i penúltima jornada. El Granollers, quart, visita la pista del tercer, el Bidasoa. Tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Rama, serà un duel d'alta volada.
10: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
5: Mentrestant, el Barça, ja campió, rebrà el Torrelavega, que és cinquè. Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip, Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria del 7 de juny. El Giro d'Itàlia, mentrestant, avui es disputa la 13a etapa, seran 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria en els últims quilòmetres de l'etapa. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la General i ara té 33 segons de marge respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, triomf per al belga del Bahrein, Alex Segaert, després dels 175 quilòmetres de la 12a etapa des d'Imperia fins a Novi Liguri. En bàsquet, avui comença la Final Four de l'Eurolliga al pavelló OHK d'Atenes, amb les semifinals Olympiacos Fenerbahçe a les 5 i València-Madrid a partir de les 8. I a l'NBA, els Knicks es posen 2-0 per davant dels Cleveland Cavaliers a la conferència est, a la final, després de a guanyar avui per 109 a 93.
11: Ningú ve a les valls del Prepirineu, fins i tot podran arribar fins als 34.
4: Trescat Info.
0: 9:15, tornem a fer un cop d'ull a la xarxa viària. Clàudia Serra, molt bon dia.
12: Molt bon dia. Un accident a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers, talla un carril i genera congestió des de Montcada. Tret d'aquesta incidència, però matí força tranquil·la a les carreteres. A aquesta hora només hi ha densitat en punts habituals a l'entorn de Barcelona. Situació més complicada, Rodalies. Hi ha demores de 40 minuts en trens de la R14 i de més de 15 minuts a la R2 Nord.
0: El més destacat d'aquesta hora passa pels pressupostos, que avui iniciaran el seu recorregut al Parlament. El govern de Salvador Illa es reuneix a les 9 per aprovar el projecte. Tot seguit, l'executiu els entrarà a la Cambra Catalana, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els comuns. Es calcula que podrien quedar aprovats a mitjans de juliol. I nova reunió aquest migdia entre el Departament d'Educació i els sindicats per negociar un acord que pugui desencallar el conflicte al sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes dels docents i els plantejaments d'educació encara estan allunyats, especialment pel que fa als augments salarials. També és notícia que l'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Un cop l'ha imputat per tràfic d'influències, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau s'encallen. El líder suprem de la República Islàmica ha dictat una ordre perquè l'urani enriquit que Donald Trump vol que el lliuri als Estats Units no surti del país. L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per al comerç marítim que l'Iran vol mantenir sota control. També que investiguen un vessament al riu Ter, a Manlleu. A tota la ciutat es percep una forta pudor i el vessament és clarament visible a l'aigua. Aigües de Vic i Aigües d'Osona ha aturat temporalment les captacions d'aigua. Passarem per Lleida, on a partir d'avui es celebra una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 cullistes i se serviran 14 tones de cargols. I també avui als cinemes és dia d'estrenes. Torna a l'univers Star Wars. En pantalla gran 7 anys després també arriben The Mandalorian a en Grogu, Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato en la tercera planta i Love Me Tender. Quan faltin 5 minuts per les 9, parlarem d'esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
5: Bon dia, Àngels.
0: Què ens explicaràs?
5: Doncs que el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall, a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions.
0: I el temps ambient d'estiu farà calor a tot l'interior del país, amb màximes superiors als 30 graus. Fins i tot es poden assolir els 35 a Ponent. Només a les poblacions a tocar de mar la temperatura avui podrà quedar una mica frenada, no passarà dels 26, i a partir de la tarda arribaran al litoral boires costaneres. Passant 3 minuts de 2:15, el govern aprovarà aquest matí els pressupostos per aquest any i després la consellera Alícia Romero els portarà al Parlament. Aquest cop sí tindran els suports necessaris perquè quedin aprovats. Entraran en vigor cap a mitjans de juliol. Els comptes pugen a més de 49.000 milions i han incorporat més recursos per habitatge, educació, per reforçar el català, també per millorar la vida dels barris i dels pobles petits, i amb atenció posada també en la gent gran i els joves. Són mesures pactades els últims dies amb Esquerra i els Comuns. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
13: Sí, serà el segon cop que el govern dona llum verd al projecte de pressupostos, però aquesta vegada ho fa amb la garantia que els comptes arribaran fins al final i, per tant, entraran en vigor. A les 10, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els entregarà al president del Parlament i a partir d'aquí començarà una tramitació express que, si no hi ha entrebancs ni sorpreses, acabarà amb la votació final la primera setmana de juliol. Illa ha preferit no deixar escapar els pressupostos d'aquest any perquè amb el cicle electoral que es presenta l'any que ve ja té coll avall que Esquerra i els Comuns difícilment li faran costat.
0: I un dia més estarem pendents del conflicte dels docents. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia per negociar un acord que desencalli aquest conflicte en el sector. La reunió d'ahir va constatar que les demandes de docents i educació encara estan allunyades, especialment pel que fa als augments salarials. Mestres i professors demanen un increment de 500 euros al mes, una quantitat que el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, considera inassumible. Tot i això, veu marge per l'acord.
14: Entenem que encara és una proposta de màxims, de totes maneres hi ha recorregut encara per poder continuar negociant, perquè entenem doncs, que hi ha elements que poden ser interessants, però necessitem poder fer un examen molt més exhaustiu en relació a les propostes que ens han fet arribar avui.
0: El sindicat majoritari USTEC proavisa que si no es concreta una proposta d'augment salarial, les mobilitzacions d'aquí a final de curs aniran a més. Iolanda Segura és la portaveu.
15: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: Precisament, el sindicat CGT, Intersindical i COS van marxar ahir a mitja reunió perquè no es va debatre a fons la qüestió salarial, però insisteixen que tenen voluntat de negociar. Pel que fa al País Valencià, desè dia de vaga indefinida a l'ensenyament, les negociacions entre la Conselleria d'Educació i els sindicats estan trencades i la pressió augmenta amb les dimissions d'uns 300 càrrecs directius. València, Alba Barbosa.
16: Han presentat la renúncia al càrrec i fan seves les reclamacions dels docents. Demanen que la conselleria escolti les reivindicacions i expliquen que la falta d'acord impacta en la gestió dels centres educatius. Cristina Rodríguez i Jaume Olmos, directors.
17: No és una dimissió perquè no es creguem els nostres projectes, és una dimissió perquè necessitem que ells facin alguna cosa.
18: I que s'està veient estos dies en els carrers i el recolzament dels companys i companys a la vaga. Igual és perquè ja estem arribant a un punt que és prou insostenible.
16: Els sindicats també reclamen que es reprengui el diàleg i ahir es van concentrar a les portes de les Corts reclamant la dimissió de la consellera. L'última proposta d'acord la van rebutjar i per avui i demà hi ha previstes noves manifestacions.
0: I ara marxem cap a Madrid. L'Audiència Nacional bloqueja part dels comptes de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després d'imputar-lo per un cas de tràfic d'influències. A l'espera de conèixer el sumari del cas, el jutge posa la lupa en els 490.000 euros que sospita que Zapatero va cobrar a canvi d'influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Dani Sainz de Aja.
19: El jutge José Luis Calama ordena retenir dels comptes de Zapatero la mateixa quantitat que va rebre d'anàlisi relevante l'empresa del seu amic Julio Martínez, situada al centre de la trama. També es bloquegen els comptes de l'agència de les filles de l'expresident que van facturar amb el soci del seu pare. El jutge creu que a través d'anàlisi rellevante, Zapatero cobrava comissions per influir, per exemple, en el rescat de Plus Ultra, una operació que el govern espanyol defensa que va passar tots els filtres. A la Moncloa encara posen la mà al foc per Zapatero, això deia el ministre Òscar López.
20: Los que creemos en la inocencia de Zapatero no tenemos que demostrar nada. Lo tienen que demostrar quienes acusan a Zapatero.
19: I a l'espera de conèixer el sumari, creuen que per ara no s'han presentat proves sòlides contra l'expresident.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades. L'Iran es nega a lliurar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir, el líder suprem de la República Islàmica, Mujtaba Khamenei, va dictar una ordre perquè aquest material, imprescindible per fabricar una bomba nuclear, no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
21: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: L'altra qüestió que dificulta l'avenç de les negociacions és l'estret d'Hormuz, un pas clau per als petroliers que l'Iran vol mantenir sota control i implantar-hi un peatge. Vladimir Putin torna a treure l'espantall nuclear davant d'Europa. El president rus ha comandat a distància unes maniobres amb armes estratègiques conjuntament amb Bielorússia, aliat seu, on ha traslladat part de l'arsenal atòmic. Defensa que s'ha d'estar preparat.
22: Ateses les creixents tensions al món i l'aparició de noves amenaces i riscos, la nostra tríada nuclear ha de servir com a garant fiable de la sobirania de l'Estat de la Unió de Rússia i Bielorússia per mantenir la paritat nuclear i l'equilibri de poder a escala mundial.
0: Aquests exercicis amb més de 65.000 soldats russos i bielorussos, en què s'han provat míssils balístics intercontinentals i també hipersònics, no han agradat gens ni mica a Ucraïna, que s'ha posat en alerta. Moscou, Cristina Solias.
23: Ucraïna avisa que Putin vol arrossegar Bielorússia a la guerra i per això Kiev està reforçant la seva frontera nord davant de possibles incursions. Zelensky ja ha avisat el president bielorrus del perill que això suposa, però Alexander Lukashenko ho ha negat.
24: El lideratge de facto del Bielorússia ha d'estar alerta. És a dir, ha de sentir de manera realista que hi haurà conseqüències si du a terme accions agressives contra Ucraïna.
25: No tenim cap intenció d'involucrar-nos en una guerra a Ucraïna. No n'hi ha cap necessitat.
23: Ara bé, Zelensky no oblida que a l'inici del conflicte les tropes russes també van envair-los des de territori bielorrus.
0: Cinc minuts i arribarem a tres quarts de nou.
26: El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any vull anar a la plec com no hi ha anat mai.
0: Doncs anem cap a Lleida, on es menjaran entre avui i diumenge 14 tones de cargols. És la xifra més destacada d'una plec del cargol de rècord, que tindrà gairebé 17.000 collistes. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per a visitants. Lleida, Noelia Caselles.
27: I és que la plec podria créixer perquè té colles en espera i gent que voldria formar part de les colles que ja hi participen, però l'espai no ho permet. Per això s'intenta que tothom que hi va, però que no és penyista, visqui la festa gairebé com si ho fos. Ferran Perdrix és el president de la Federació de Colles.
28: Pensar que la plec és una festa tancada, una festa per collistes i que no aporta res amb algú que la vingui a veure, jo penso que ja ho hem de deixar de banda. La plec és una festa oberta, una festa que la gent que ve s'ho passa bé, que pot fer moltes activitats culturals i gastronòmiques i que realment és molt més amigable i molt més una experiència molt més positiva pel visitant que moltes altres festes.
27: Per als visitants, aquest any s'estrena una gran carpa, com si fos una gran colla per a més de mig miler de persones. S'hi oferiran tastos de cargols i gastronomia lleidatana. Aquest any hi ha 124 colles i, com l'any passat, durant la nit es controlarà l'accés al recinte. Com a novetat, dissabte s'avança a les 7 de la tarda l'horari en què es controla l'accés. El tret de sortida es donarà a 7:45 del vespre, avui amb lo cargolasso, aquest any amb l'actor Xavi Bertran, conegut, entre d'altres, pel seu paper de lo cartanyà com a convidat.
0: I ara anem cap al cinema. The Mandalorian and Grogu's, la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys, recupera els personatges de la sèrie de Disney Plus que viuen una nova aventura junts. És l'estrena destacada de la setmana, juntament amb la catalana Cowgirl i les franceses Assassinato la tercera planta i Love Me Tender. Ho repassem amb en Marc Garriga.
29: Ah!
1: I can use some information.
2: Després d'uns anys de decisions desafortunades, Disney es recolza en el seu millor actiu dels últims anys per recuperar l'èxit de la franquícia creada per George Lucas. La sèrie de Mandalorian va sumar un nombrós públic jove nou, sobretot gràcies a un personatge que és la millor troballa de l'univers Star Wars des de la trilogia original, el simpàtic Grogu, conegut inicialment com a Baby Yoda, i aquest públic va dirigit sobretot una pel·lícula on els fans també trobaran picades d'ullet a personatges de pel·lícules anteriors. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, sense complicacions, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda. L'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una miqueta més d'èpica.
3: Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait une semaine sur deux.
2: Vicky Krieps, una de les actrius europees més reconegudes dels últims anys, protagonitza Love Me Tender, un drama familiar sobre una dona que perd el fill quan el seu marit s'assabenta que ella té aventures amb altres dones i ell en reclama la custòdia absoluta. És un

0: divertit, curiós i amb molt de suspens.
1: No pot anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
2: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
0: Completen les novetats dues estrenes en català. Cowgirl, una dramèdia rural catalana amb Isabel Rocat i Pep Moner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès Un món fràgil i meravellós. A més, arriben la cinta de terror sobrenatural El passajero nocturno, el thriller d'acció Beast, la bèstia, ambientada en el món de la lluita lliure, el drama italià basat en fets reals, Les catadores de Hitler, i la tunisiana Tres mujeres, que va competir aquest any a la Berlinale.
3: I encara abans d'obrir Àrea de Serveis una darrera qüestió, el Departament d'Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar el rodatge d'una pel·lícula en una zona forestal de Sant Cugat del Vallès, restringida per la pesta porcina africana i on s'han localitzat senglars infectats. A la zona de rodatge, l'antic camp de golf de Sant Joan, ja s'hi han construït escenaris de la pel·lícula i compta amb el permís de la Generalitat. Tot i això, segons ha informat TV3, els agents rurals s'han adonat que el tancament perimetral, que havia de garantir les mesures de bioseguretat, no és correcte i per això s'atura les feines de rodatge fins que no es compleixi la normativa. Sigui com sigui, el permís per rodar aquesta pel·lícula el consideren contradictori veïns de la zona.
4: Lo que no me parece bien es que no nos dejen entrar a nadie al bosque y ellos sí puedan entrar. Si hay problemas de jabalí para uno, hay problemas de jabalí para todos.
5: Demanaria que obrin l'espai, que al final per les persones, pels animals de companyia, és necessari. Si l'obren per fer una pel·lícula, per què no el poden obrir per nosaltres?
3: La pel·lícula és una producció de Hollywood protagonitzada per l'actor Russell Crowe. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la C33 a la Llagosta, sentit Granollers. Un accident encara obliga a tallar un carril i això genera congestió des de Montcada. Retencions també a la B10 entre el Prat i l'Hospitalet, sentit Trinitat, al punt on hi ha l'enllaç amb la C31. Precaució per si hi ha hagut alguna incidència en aquest punt. I en un punt habitual, a l'AP7 entre Santa Perpètua i Barberà cap a Tarragona, trànsit també força dens en aquest punt. Pel que fa al transport públic, hi ha incidències a rodalies que generen retards més destacats del que és habitual, d'uns 40 minuts en trens de la R14 per una incidència a la infraestructura entre Reus i Alcover, i també a l'R2 Nord, circulació amb demores que poden superar els 15 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Granollers Centre. És tot.
3: El temps. Crònica del Jofre, Genué.
7: Aquesta matinada les temperatures han pujat una mica més, però sobretot l'ascens més notable s'ha notat a alta muntanya, reflexa de l'arribada d'aquesta bombolla d'aire càlid que s'instal·la a sobre de casa nostra a partir d'avui, arribant al seu màxim, i que sembla que voldrà quedar-s'hi força dies, fins i tot també a l'inici de la setmana que ve. Per tant, aquestes temperatures que estem tenint tindran continuïtat. Avui, fins i tot, esperem que el termòmetre toqui sostre amb els primers valors de l'any de 35 graus a les zones més càlides de ponent del Pla de Lleida. I en general moltes temperatures de 30-31 a l'interior, fins i tot en algunes valls del Pirineu, i temperatures també altes, però més frenades, òbviament, a la façana litoral per la influència de la temperatura del mar. Hi ha hagut mínimes entre els 18-19 graus al voltant de la costa central, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, i els valors més baixos, doncs aquests 5 graus a Das o 6 a Prades, amb aquests valors que no han baixat dels 9-8 graus a alta muntanya. Tarda amb alguna nuvolada en el Pirineu, difícilment amb precipitacions, potser al llarg del cap de setmana la mateixa calor ajudi a la formació d'alguna petita tempesta, algun ruixadet al Pirineu, bàsicament, i més probable a partir de diumenge.
3: Tresca Info. Passen 2 minuts i mig de 3:15.
8: Catalunya al dia.
3: I ara un recorregut per les notícies de proximitat. Arrenquem a Lleida. Un pagès de Serós, al Segrià, concretament, ha denunciat que li han robat 6.000 quilos de cireres a les seves finques, amb un valor d'uns 20.000 euros, Estela Busoms.
9: Segons Unió de Pagesos, la fruita s'estava a punt de collir. De fet, estem en plena campanya de la cirera. El pagès ja ha interposat una denúncia als Mossos. Se sospita que els lladres van anar a la finca uns quants dies seguits, del 15 al 20 de maig, i van carregar les cireres en furgonetes, uns 1.000 quilos per dia. A tot això, el sindicat demana més coordinació amb la policia i lleis més dures per combatre aquest tipus de robatoris al camp i també a les granges. Néstor

0: Serra és coordinador d'Unió de Pagesos a Lleida.
1: Qui la faci, qui la pagui. Si no, al final, nos encansarem i passarà alguna desgràcia. Home, però és que la gent està tipa, perquè a part de les cireres, ha hagut robatoris aquí al cantó de Lleida de coure en granges en producció.
0: Dimecres ja van denunciar que uns lladres es van emportar tot tipus de material de granges d'Artesa de Lleida, també al Segrià, com ara plaques solars, bateries i bombes de pressió, a més d'un altre robatori a l'horta de l'empresa familiar La Cistella de Montgai.
2: I us ho avançàvem en el sumari. Agents rurals i tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua investiguen un vessament al riu Ter d'ahir al vespre a Manlleu. La pudor va ser molt intensa des de les 6 de la tarda a la 1 de la matinada. Encara es veuen restes del vessament a la zona de la Passera. Aigües de Vic i Aigües d'Osona va haver de parar durant unes hores les captacions d'aigua. Ara cap a Tarragona, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi durant la caiguda de vendes als Estats Units i al nord d'Europa. La política arancelària de Donald Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació de vi que produeixen els cellers de la Deo al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Ricard Buigas.
3: La Deo Montsant ha passat d'exportar el 40% de la seva producció al 25% actual. La saturació dels mercats tradicionals europeus, els aranzels dels Estats Units i l'estancament del mercat català han fet que el Consell Regulador hagi de decidit organitzar la primera missió a Mèxic i Costa Rica. La presidenta de la DEO, Pilar Just, ha explicat a 3Cat Info que és un mercat que dominen les DEOs espanyoles i on la presència catalana és gairebé inexistent.
4: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I bueno, nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
3: Just diu que als importadors els ha sorprès la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge. El vi de la DEO sempre ha estat preuat a l'estranger, al mercat dels Estats Units, i feien cap als vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
4: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any tots els importadors van comprar el que no estava escrit, és a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
3: La DEO Montsant també aposta pel mercat asiàtic, on dominen els vins francesos i italians. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seul, a Corea del Nord, on l'objectiu és tancar noves comandes.
2: La cooperativa Territori de Masies, que recupera varietats antigues de blat del Solsonès per fer farina ecològica, tindrà un molí propi. Una campanya de micromecenatge ha aconseguit recollir gairebé 20.000 euros per fer-ho possible. Solsona, Joaquim Albalaté.
5: Es tracta d'un projecte que va arrencar el 2023 per potenciar i recuperar el cultiu de cereals del Baix Solsonès a través de la farina elaborada amb varietats de blat com la xeixa, l'espelta, el camut o el sègol. Marina Vilaseca és tècnica de Territori de Masies.
6: Estem parlant de varietats antigues amb un equilibri de glutin molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se a aquest temps boig que tenim i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
5: Després d'aquests 2 anys portant el gra a un molí del Berguedà, ara volen fer un pas més i posaran en marxa un obrador amb molí propi a Calaf, com explica Mercè Codina.
7: Estem en una campanya de mecenatge per poder tenir un molí propi per moldre les nostres farines, perquè és l'única peça del puzzle que ens falta per poder tancar el cicle.
5: L'objectiu inicial de la campanya eren 15.000 euros i ja en porten 20.000, que serviran per millorar encara més les noves instal·lacions. La producció prevista és de 8 tones, que surten de 4 productors a Pinós, La Molsosa i Torà, i que venen tant a forns i fleques com a una quinzena de botigues.
2: I ara anem cap a Tremp, que dona avui el tret de sortida a una nova edició del Tribulosi, el Festival Poètic de les Arts, que fins diumenge omplirà la capital del Pallars, Jussà, de poesia, música, dansa i arts visuals. Pau Rovira.
8: El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica Imago, de la companyia Contemporànies, a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulosi, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, amb Josep Pedrals, cercaviles musicals pels carrers del municipi i un homenatge al poeta Antoni Fortuny i Feliu, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulosi, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
9: I hi ha vegades que molta gent potser se la trobarà, no vindrà després. El típic recital de poesia i vas després, gairebé, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, què és això que estic veient, no? Que és, ens portem al carrer a, potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia, també.
8: Dissabte, cercavila poeta poètica de la companyia La Dinamo amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
2: I acabarem a Girona. Us expliquem que gairebé 2 milions de persones han passat per l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que des d'avui i tot el cap de setmana celebra 20 anys. S'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Els actes comencen aquest matí. Clara Jordan.
10: El 2025 es van fer 83 congressos i esdeveniments, però la programació musical de l'Auditori és la més popular i ha ajudat a consolidar Girona en el mapa cultural del país, segons el director d'aquest equipament municipal, David Ibáñez.
11: És cert que fa 20 anys Girona era una ciutat més vinculada a les arts escèniques i ara doncs, penso que podem afirmar que Girona ja s'ha convertit en el segon hub de la indústria musical a Catalunya després de l'àrea de Barcelona.
10: Entre els actes d'aniversari, al vespre hi ha el concert de Miguel Poveda i demà de la soprano Licea Vicent. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona.
12: Al Catalunya al dia, parlem de tu.
13: I de tu,
12: i de tu.
13: Sí, sí, i de tu també.
12: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
13: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
14: I no quedarà pagesia i un dels...
12: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
15: 170.000 turistes.
16: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
17: Entre l'aldea en posta de Tortosa i...
12: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
2: 5 minuts i arribem a les 9.
12: Esports.
2: Ricard Isidro, molt bon dia.
18: Bon dia, Àngels. El Barça farà aquesta tarda el primer entrenament a l'estadi Ullevan a Oslo, on demà jugarà la final de la Champions femenina contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. A hores d'ara es podria comptar amb Caroline Graham, que ja ha rebut l'alta mèdica, mentre que Irene Paredes segueix sent dubte. Laia Aleixandri, tot i estar de baixa per una lesió al genoll, ha format part de l'expedició blaugrana a Oslo. I una altra blaugrana, la portera Catacoll, diu que han après de la derrota de l'any passat contra l'Arsenal.
19: Sí, és veritat que l'any passat va fer mal, no?, a perdre aquella final, que, bueno, al final, pues, a lo millor... creus que sí que la pots guanyar i no estàs jugant amb el futbol i no la guanyes. I obviament, com va acabar aquell partit, teníem clar que enguany volíem estar a una nova final i guanyar-la.
18: Uns 2.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip. Per cert, si el Barça guanyés la Champions, la celebració seria diumenge a partir de les 5 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
12: 3CAT Info.
18: El Barça masculí Marc Bernal, en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, assegura que manté esperances de disputar no aquest, sinó el proper Mundial.
20: La selecció jo crec que és el que representa més a un futbolista, representar un país des de ben petit, quan et criden a les inferiors ja et fa una il·lusió especial. Jo crec que no depèn de mi, ojalà, si per mi fos jo ho firmaria ara mateix.
18: Mentrestant, al Madrid les eleccions de la presidència van prenent forma. L'empresari Enrique Riquelme va informar ahir a la Junta Electoral del Club Blanc les seves intencions de presentar-se a les eleccions i demà té previst presentar l'aval de 187 milions d'euros. Aleshores, la Junta Electoral validaria aquest aval i, si és correcte, les eleccions serien el 7 de juny. A l'Espanyol, per la seva banda, un cop confirmada la permanència, ja fan valoracions. Per exemple, Edu Expósito assegura y creo que Manolo González es la mejor opción para la banqueta blanquiblava.
21: Para mí sí, yo creo que lo ha demostrado. Con un ascenso, sí que es verdad que tuvimos dos entrenadores más y también es parte de ellos ese ascenso. Luego una permanencia, con lo que eso costó y los que éramos también, ¿no?, que fue muy complicado. Y otra permanencia al final. Después de cómo íbamos, pues igual no se le da tanto valor, pero tiene mucho, mucho valor otra permanencia y yo creo que debería ser el que esté liderando este grupo.
18: Expósito beneeix l'arribada de Monchi com a nou director esportiu. Monchi serà presentat dimarts. I nou contratemps per al Lleida Club de Futbol. Marc Torres, l'adjunt a la presidència del Club Lleidatà, admet que el futur de l'entitat està molt compromès, ja que l'inversor que es va assegurar que se'n faria càrrec ha resultat finalment ser un estafador.
22: Doncs ara mateix no hi ha futur, no tenim alternativa. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. Seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta.
18: Els Mossos han detingut el presumpte estafador i ara està sota investigació policial.
12: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
18: El Lloret és nou equip de l'Hockey Lliga Masculina d'Hockey Patins. Ahir, el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement a la reclamació presentada pel club lloretenc per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit de l'última jornada que el Lloret va perdre contra els mataronins. Ara, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i de retruc supera el Manlleu a la classificació i, per tant, ara el conjunt usonenc, que havia pujat inicialment de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca.
12: 3CAT Info.
18: A la Lliga Sobal, avui doble compromís català a les 9 del vespre, la 29a i penúltima jornada. Els granollers, el Granollers, que és quart a la classificació, visita la pista del tercer, el Bidasoa, en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Rama.
0: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
18: Mentrestant, el Barça, que ja és campió matemàticament, rebrà el Torrelavega, que és el cinquè. En motor, el Mundial de MotoGP, Àlex Márquez, es perdrà les dues properes curses, segons ha confirmat el seu equip Gresini Racing. El pilot de Cervera, que va patir una greu caiguda la setmana passada al Gran Premi de Catalunya, serà baixa de cara a les curses a Itàlia del 31 de maig i a Hongria el 7 de juny. El Giro d'Itàlia avui disputa la 13a etapa, 189 quilòmetres entre Alessandria i Verbania, amb un coll de tercera categoria. El portuguès Afonso Eulàlio es manté com a líder de la General. I en bàsquet avui comença la Final Four de l'Eurolliga amb les semifinals Olympiacos-Fenerbahçe a les 5 i València-Madrid a partir de les 8 del vespre.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 22 de maig, cap de setmana de sol, de llum, de caloret faller. Cap de setmana preestiuent, cap de setmana de festa castellera i de la 23a edició de la Festa per una Societat Inclusiva. Què ens deien aquesta setmana en Matato, l'Ivan i la Marta? Que moltes persones els veuen diferents, els tracten diferent, sense empatia ni educació i des de la ignorància, en una clara reflexió pública sobre com tractem la diferència quan molt sovint hauríem d'aprendre de valors i d'actitud. Demà a la tarda a la plaça Catalunya se celebrarà la 23a edició de la Festa per una Societat Inclusiva. Recordem les tres reivindicacions que ens recordava Margarida Sáenz, presidenta de la Societat Inclusiva. Primera, que la inclusió educativa sigui a tot el territori. Segona, que la inclusió laboral sigui un fet tenint en compte que ni una de cada tres persones amb una discapacitat treballa. I tercera, la immensa majoria de persones amb discapacitat no poden escollir ni on ni amb qui volen viure. No poden imaginar-se l'emancipació i la vida fora de la família. En uns moments escoltarem la Marta i l'Ivan. L'endemà del Dia Europeu de la xarxa Natura 2000. Biodiversitat Sitges, amb una publicació molt crítica a xarxes, denuncia obertament la nul·la gestió en els espais naturals sitgetans, fora del Parc del Garraf, integrat a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, però també amenaçat, diuen, per les canteres i pel projecte de Vallcarca. Al final de l'article és demolidor. Portem anys avisant d'una regressió molt important d'aquests ecosistemes i d'una baixada de la seva biodiversitat, però ningú no se'n fa càrrec. Perdem paisatge, biodiversitat i resiliència pels propers embats de l'emergència climàtica, sense rumb i a la deriva. Així finalitza aquest article de biodiversitat. Lluny del soroll, amarada pel sol alguns dies i sacsejada pel vent, la pluja o les tempestes, la Immaculada Concepció del campanar de la parròquia contempla Sitges des del 1863. Avís, festes majors i enterraments, arribos, postes de sol i caps de setmana, dissabtes de glòria, diumenges de rams, ho ha vist tot. I ahir, en Joan Totosaus i la Carola Fernández la van poder mirar als ulls, fit a fit, en una d'aquelles circumstàncies que només passen un cop a la vida. Tenen el reportatge al nostre perfil de YouTube i als nostres perfils de Facebook i d'Instagram. Els agradarà veure com varen viure en vídeo ahir la unitat mòbil, la conversa que varen mantenir amb els restauradors i els responsables de l'obra de restauració del campanar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: A vostès els ha agradat molt i és evident que fa impressió. Fa impressió tenir la Immaculada davant per davant. Evidentment, en una circumstància que no repetirà, a no ser que hi hagi una necessitat evident, a la resta de la vida. Per cert, que la figura de la Immaculada està, segons diuen els tècnics, en perfecte estat. Tant millor que algunes zones del campanar. Es veu que la pedra amb la qual es va realitzar aquesta figura, tota d'una peça, ha aguantat, imaginin, des del 1863 en vara, ha vist nevar, ha vist ploure, sol, salinitat del mar, tot el que vulguin, i la figura està en perfecte estat. La glòria no tant, que és una glòria de ferro, i les flors de vidre, que en queden algunes, encara com en queden tantes després de tants castells de focs, morters i tot el que... llamps i tot el que sigui, ahir que s'arreglava també el parallamps. Doncs si volen veure aquest reportatge ho poden trobar als nostres perfils d'Instagram, com els dèiem també, al nostre perfil de YouTube i al nostre perfil de Facebook. Demà que quedarà un any per les eleccions municipals. 23 de maig de l'any 2027, eleccions municipals, el temps passa molt ràpid i per cert que Junts Demà arrencarà aquest compte enrere amb un acte, una trobada aperitiu al Retiro, que també incorporarà, diguem-ne, el primer discurs públic de la candidata Mònica Gallardo, des que és candidata. Intervindrà la candidata a l'alcaldia Mònica Gallardo demà amb aquest acte, com els dèiem, demà, compte enrere, un any per les municipals. Recordin que les darreres municipals, 13 formacions polítiques, 13, es varen presentar. Veure què passa les municipals de l'any que ve. Avui, que és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, avui que s'ha fet clar a les 5:57 i el sol ha sortit a les 6:29, el sol es pondrà a les 9:10 i es farà fosc a les 9:42. El dia s'allargarà 1:44, tindrem 14:40 de llum i 9:19 de foscor. Aquest cap de setmana, que és un cap de setmana, com els dèiem, un cap de setmana casteller. Avui hi ha assaig especial de veterans de la Jove de Sitges al Palau de Rei Moro a partir de les 9 i fins a les 11 de la nit. La colla vol compartir aquests èxits, sobretot els dels darrers anys, amb tothom que ha lluït la camisa de color vi al llarg de la història de la Jove de Sitges. Per tant, tots aquells i aquelles que heu format part de la colla, avui hi ha assaig especial de veterans al Palau del Rei Moro amb tas de vins i entrepans a partir de les 9 de la nit i fins a les 11 al Palau del Rei Moro. És la primera de les tres activitats castelleres del cap de setmana. Demà, als Jardins del Retiro, a partir de 6:15 de la tarda, Jove Fest, la festa de la Jove de Sitges amb Kit Kat, Sempre Pidis i Cosco DJ. Barres a preus populars, als Jardins del Retiro, demà a partir de 6:15 de la tarda. I la Jove de Sitges organitza per al diumenge 24 de maig a partir de les 9 a la piscina municipal de Sitges el tercer torneig de pàdel de la Jove de Sitges. El tíquet, l'entrada, la inscripció, 12,50 €, inclou un mínim de 3 partits, el welcome pack i premis i trofeus per les tres parelles guanyadores. Aquest diumenge, 24 de maig a les 9 del matí a la piscina municipal, tercer torneig de pàdel de la Jove de Sitges, les inscripcions al correu electrònic projecciosocial@jovedesitges.cat. projecciosocial@jovedesitges.cat. I avui, ahir els comentàvem la novetat d'aquesta versió tan bonica de la Moixiganga de la gent de Guitarrejant la Festa. Avui, a les plataformes ja poden trobar el segon single del nou àlbum de la gent d'Atomic Funk, a qui vàrem tenir amb nosaltres en més d'una ocasió, perquè hem participat del Festival Jardins de Terramar el cap de setmana passat, fins i tot vàrem participar la nit dels museus de Vilanova i la Geltrú, amb la vetllada que es feia al Museu Romàntic de Camp Papiol de Vilanova. Però avui a les plataformes ja es pot trobar aquest segon single, i avui concert al Chiringuito Iguana a partir de 8:15 del vespre. A veure si aquest inici té un punt Michael Jacksonià, aquest inici del tema. El tema es titula All the Love, hi ha una mica de rap, hi ha una mica de funky, els agradarà. All the love that I was keeping inside of me was meant to be.

0: it's like you around. You hear me, wanna shout it loud. I was feeling alone, it's been a long road. Now I got strong though, you're in my comfort zone. Thought I was done.
1: All the Love, el segon single del nou àlbum de la gent d'Atomic Funk, disponible ja a plataformes a partir d'avui, a partir d'aquest divendres 22 de maig, i la presentació pública aquest vespre a 7:45 al Chiringuito Iguana. No són les úniques activitats d'aquest divendres dia 22, perquè a partir de les 5 de la tarda al Museu Maricel, visita guiada i gratuïta, però hi ha un límit perquè l'espai dona pel que dona. Visita guiada a l'exposició Absències i presències als artistes de Charles Dining a la col·lecció d'art del Banc Sabadell. Com els dèiem, és una exposició magnífica. Per tant, si ho volen aprofitar, avui a partir de les 5 de la tarda al Maricel, visita guiada a aquesta exposició. A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, la Beli Artigues, que no para, un taller per nens i nenes de 6 a 12 anys aprèn i construeix una barraca de pedra seca. Avui a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rossinyol, pels més menuts de la casa, la Beli parlant de les barraques de pedra seca per nens i nenes de 6 a 12 anys. I avui que, però en principi no tenim més detalls, hi ha d'haver una nova reunió de la cooperativa de la veïna, d'aquesta cooperativa que vol construir aquest bloc d'habitatge cooperatiu a la zona de la Granja 2. Tot això avui divendres. Demà dissabte, dia 23, a l'Espai Cultural Pere Stanfli i en el marc del Fotomatch 2026, xerrada amb la fotògrafa Vicky Planes, que us hem de dir de la Vicky, que l'hem tingut aquí també en més d'una ocasió, premiada en diferents certàmens, per tant, una experta fotògrafa. Demà a partir de les 7 de la tarda, xerrada amb Vicky Planes a l'Espai Cultural Pere Stanfli en el marc del Fotomatch. Us recordem que tots els espais del Fotomatch estan oberts fins a finals de mes, o sigui que tenen temps per visitar les exposicions al grup d'estudis, a l'Estudi Vidal, al Miramar, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, al Club Nàutic, al Retiro, al Prado, a la Capella de la Fundació Ave Maria, al Mercat, a l'Hospital i també al Camp de Futbol dels Sitges, al Camp d'Aigua Dols. Això serà, com els dèiem, demà dissabte, dia 23 a les 7, aquesta xerrada amb Vicky Planes. Després escoltaran a la Marta i l'Ivan, però demà, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya, festa per una societat inclusiva. La inclusió escolar, laboral i social de les persones amb discapacitat és un dret i també un guany per tothom. Hi ha cercavila previ i, sobretot, un munt d'activitats, però un munt. Des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, festa per una societat inclusiva a la plaça de Catalunya, la 23a edició d'aquesta festa. A 9:15 del vespre, demà dissabte, a la cantina del Retiro, Pop Estèreo, música pop i rock, en aquest cas amb una proposta diferent, perquè tots aquells que vulguin, doncs, allò, com que és a 9:15 d'un dissabte, prendre alguna cosa, l'entrada val 15 euros, 12 euros pels socis, inclou un entrepà i beguda. Demà a partir de 9:15, a la cantina del Retiro, el pop i el rock de Pop Estèreo. Diumenge, dia 24, a l'Escorxador. N'hem parlat aquesta setmana amb un dels membres de la companyia El que me queda de teatre. Presenten Somion, la ciutat dels oficis impossibles, aquest espectacle de titelles, pels més menuts de la casa, per la família en general, preu de l'entrada 10 euros, entrada reduïda 8,50 euros, aquest diumenge, dia 24, a l'Escorxador. I aquest cap de setmana, pels qui vulguin passar-se pel cine, dues propostes al Prado. Primera, Calle Màlaga.
2: Buenos días, Mohamed.
3: Hola, mi niña.
4: Estoy muy contenta de que hayas venido.
3: Un año sin tenerte en casa es mucho.
2: Voy a vender la casa.
3: ¿Estás hablando de mi casa?
2: Necesito dinero.
1: Aquesta és la història. Una filla que necessita diners i la seva mare ha viscut tota la vida a Tànger perquè va néixer a Tànger. La seva mare, Maria Àngeles Carmen Maura, una dona de 79 anys que veu com de cop i volta la filla necessita la casa perquè necessita els diners i ha de marxar de casa seva. Bé, primer la filla posa la casa a la venda, es treuen els mobles de la casa, però la mare s'ho repensa s'ho repensa i en tots els amics coneguts amb tota la comunitat que ha fet a Tànger els hi diu, escolta'm, em podeu ajudar a tornar els mobles a casa? I compra els mobles que ja s'havien venut i cap a casa una altra vegada.
5: Vamos a tener problemas.
3: Business is business.
6: Me dijiste que me amabas.
3: Y si quieres sacarme, tendrás que hacerlo por
1: aquí. Per tant, una història molt vinculada a aquest dia a dia en què la vivenda, que és un dret, acaba convertint-se en un veritable mal de cap per moltes persones. Una història a les antípodes de la que els explicarem ara, perquè al Prado aquest cap de setmana, a més d'aquesta història de Calle Màlaga, d'aquesta història d'aquesta senyora, d'aquesta mare que es veu obligada a marxar de casa seva, anem a l'altra punta. La història de l'hereva de L'Oréal, la mujer más rica del mundo.
7: Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
8: No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
1: La història d'una dona rica, immensament rica, 90 anys té, que fa una donació a un jove artista a qui coneix i que li resulta captivador. És clar, aquesta donació posa en alerta a la seva filla, que comença a estirar del fil d'una presumpta corrupció política a la qual hi ha implicat un expresident. La pel·lícula s'inspira en la figura de Lillian Bettencourt, la que fou la dona més rica del món i hereva de l'imperi L'Oréal.
9: ¿Usted siempre ha sido así?
10: Jugaremos a abrir todo lo que cierra en su interior.
8: Usted tiene la llave. Le haré un contrato de 10 años por sus creaciones. 2 millones al año, ¿le parece razonable?
9: Entonces no estaré ni un segundo más con ese gorrón.
1: Al Prado, per tant, la cara i la creu. Les circumstàncies difícils de Calle Màlaga i les altres circumstàncies al que porta a vegades el diner a la mujer más rica del mundo. Els dèiem que ahir es va celebrar el Dia Europeu de la xarxa Natura 2000. Bé, doncs, Biodiversitat, a través de les xarxes socials, va publicar ahir un comunicat molt contundent, esperem poder-ne parlar en algun moment la setmana que ve, titulat Desnatura Sitges 2000. Desnatura Sitges 2000. Avui celebrem, avui per ahir, el Dia Europeu de la xarxa Natura 2000. Sitges, amb aproximadament un 65% del seu territori inclòs a la xarxa Natura, veu com cada any que passa manca una gestió dels seus espais naturals protegits. L'únic espai natural amb una gestió activa és el Parc del Garraf, integrat a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, però amb amenaces i problemàtiques presents, com són les activitats extractives, les canteres, o futurs plantejaments de macroprojectes a la parcel·la de Vallcarca, amb impactes evidents a l'entorn protegit. Per altra banda, no hi ha cap pla de gestió a l'espai marí Costes del Garraf, on s'observa un retrocés i transformació dels hàbitats litorals i marins amb accions perjudicials com són els dragatges, la massificació, contaminació, etc. A dia d'avui, veiem una draga al Port Ginesta provocant contaminació acústica, lumínica i ambiental a les veïnes del barri i als diferents ecosistemes de tota la zona. I, per últim, els dos espais protegits de la xarxa Natura més amenaçats i abandonats per part de tothom. L'espai natural dels Colls i Miralpeix, sense gestió i amb manca de recursos per fer accions de restauració ambiental, i l'espai natural de la desembocadura de la Riera de Ribes en, i ara ven en majúscules, estat crític i sense un pla de gestió ni mesures de recuperació de l'hàbitat. De fet, cada setmana que passa apareixen més impactes que amenacen el seu delicat equilibri ecològic. Portem anys avisant, finalitza aquest article, d'una regressió molt important d'aquests ecosistemes i d'una baixada de la seva biodiversitat, però ningú se'n fa càrrec. Perdem paisatge, biodiversitat i resiliència pels propers embats de l'emergència climàtica. Sense rumb i a la deriva. Així finalitza aquest article que ahir publicava Biodiversitat i que s'intitula, repetim, Desnatura Sitges 2000. Podem poder-ne parlar d'aquí uns dies amb la gent de Biodiversitat i aquest estat, vaja, aquest quadre que presenten de com està la gestió dels espais naturals a Sitges. La setmana que ve hi ha ple municipal, està per veure si per algun lloc o altre sortiran aquestes dades. perquè s'han donat a conèixer més d'un mitjà i més de dos, han donat a conèixer les dades d'aquest estudi anual del balanç de criminalitat 2025 que publica el Ministeri de l'Interior. Doncs bé, en el rànquing de municipis catalans amb més delictes registrats per cada 1.000 habitants l'any 2025, en els 10 municipis catalans que estan primers en aquest rànquing, hi ha Sitges en el número 7. Número 1, el Prat de Llobregat, 160 delictes per cada 1.000 habitants. Número 2, Sant Adrià, amb 107. Número 3, Roses, amb 102. Número 4, Barcelona, amb 99. Número 5, Salou, amb 94. Número 6, Salt, amb 87 delictes per cada 1.000 habitants. Número 7, Sitges, amb 85 delictes per cada 1.000 habitants. Número 8, Figueres, amb 82. Número 9, l'Hospitalet, amb 78. I número 10, Esplugues de Llobregat, amb 76 delictes. Assenyalar, també diu les informacions a diferents diaris, que en el cas del Prat de Llobregat les dades estan condicionades pel pes de l'aeroport i els delictes que succeeixen a l'aeroport, i en el cas de Roses, Salou o Sitges, les dades també estan condicionades pel pes del turisme d'estiu. En qualsevol cas, en algun moment o altre, si vostès senten un debat sobre això, doncs sí, en abstracte, en el balanç de criminalitat 2025 del Ministeri de l'Interior, Sitges està en el número 7 de la llista dels 10 municipis catalans amb més delictes registrats per cada 1.000 habitants l'any 2025. I al passeig de les botigues de Sitges ha aparegut una granada de la Guerra Civil. També tots els mitjans en parlen perquè els Mossos d'Esquadra van ser alertats, òbviament, perquè ja saben que aquests artefactes tenen sorpresa. Pot no passar res, però sí que pot passar alguna cosa, pot passar algun accident. Ha aparegut una granada de morter en el passeig del nucli de les botigues de Sitges, en una zona limítrof amb el terme municipal de Castelldefels. La principal hipòtesi, com es poden vostès imaginar, és que correspon a un morter de la Guerra Civil. Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera es varen trobar el dimecres aquest objecte i varen avisar els serveis d'emergències al voltant d'un quart d'una del migdia, segons detallen fonts policials a l'ACN. Es va desplaçar a la zona una unitat de la Guàrdia Civil, mentre que els Mossos d'Esquadra van activar una unitat especialitzada TEDx, aquestes unitats que serveixen precisament per desarticular, desactivar artefactes d'aquesta mena. Els agents varen retirar el projectil d'uns 30 centímetres de llargada cap a una cantera i allí ho varen detonar d'una forma controlada, o sigui que el van fer explosionar. Per tant, sempre, ja ho saben, si es troben un artefacte d'aquesta mena, ràpidament 112, ràpidament Mossos d'Esquadra, ràpidament cossos de seguretat, i no tocar-lo sota cap concepte. I és veritat que el morter està tan ple de terra que queda així una mica desfigurat, però un morter de la Guerra Civil d'uns 30 centímetres va ser el que es va fer detonar, es va fer esclatar fa uns quants dies. I aquesta setmana, des de l'Escola Pia, també han anunciat que s'han publicat els resultats definitius de les proves Cangur 2026. 8 alumnes de l'escola han estat reconeguts amb un diploma d'honor per haver obtingut una puntuació que els situa dins del millor 6% de Catalunya en els seus respectius nivells. Què són les proves Cangur? Les proves Cangur les organitza la Societat Catalana de Matemàtiques i tenen com a objectiu fomentar el gust per les matemàtiques a través dels reptes de lògica i raonament. O sigui que allò que hem comentat aquesta setmana en més d'una ocasió, pensar, fer que el cap funcioni. Fonamental pel creixement, que el cap funcioni, que pensi, que raoni. Doncs les proves Cangur van d'això. Alumnes de primer d'ESO, Lucía Rojas i Arnau Partal, reconeguts, com els dèiem, amb aquest diploma d'honor. Alumnes de segon d'ESO, Clàudia Gaspar, qui va ser reina infantil del Carnaval fa 2 anys, Marcel Planes i Marcel Planes, segon d'ESO, i Joan Eudal Blanquer, Mario Cantarini i Dable Gabdolin, que han estat també altres alumnes guardonats. Aquest reconeixement és fruit del seu esforç, constància i gran capacitat de raonament matemàtic. Tots els alumnes de primer, segon i tercer d'ESO junt amb tres alumnes de primer de batxillerat, van realitzar la prova el passat 19 de març i és per això que també des de l'escola els volen felicitar per la seva participació en aquesta edició, ara que ja s'han publicat els resultats definitius de les proves Cangur. Per tant, 8 alumnes de l'Escola Pia, 8 alumnes sitgetans, reconeguts per la seva capacitat matemàtica. Bé, què ens van dir aquesta setmana en Matato Campos, la Marta Domínguez i l'Ivan Moreno a Carola Fernández? Bé, en el marc de la festa per una societat inclusiva no varen parlar de la festa, varen parlar sobretot del dia a dia de les persones amb alguna discapacitat. I què és el primer que apareix? Bé, doncs el primer que apareix encara és aquesta rèmora, aquesta inèrcia del pobret, que tal, que no sé què... Bé, i aquest tracte molt sovint degradant cap a la persona diferent. Així ho va esmentar l'Ivan, que reparteix l'Eco, com tots vostès saben, l'Eco, publicitat... En fi, així ho va dir la Marta i també en Matato. Aquí escoltarem, però, fonamentalment, és l'Ivan i la Marta amb un missatge que convé interioritzar des d'aquesta honestedat, des d'aquesta humilitat, des d'aquesta franquesa amb la qual parlen amb micròfon o sense micròfon davant.
5: A mí lo que me molesta es que la gente esté más con el móvil, nos ignoran mucho a las personas que tenemos así, entre comillas, discapacidad. A mí lo que me hacen es jugar con mis sentimientos, hacerme uh-huh. bullying cuando veo a alguien. A mí me gusta ser muy sociable con la sí. gente y esto, pero nunca se puede decir, pues depende de qué cosas, porque enseguida pues todo el mundo se lo toma mal. Y eso a veces me entran ganas de llorar, porque el sábado, por ejemplo, hay un niño en San Pedro de Ribas que me amarga la vida cuando no le he hecho nada. Y cuando yo no hago nada a nadie, todo el mundo pues...
11: ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Eso pasa porque te veo diferente?
5: Sí. Porque, claro, nos tratan como personas, como decía el Matato, nos tratan como personas pobrecitas.
11: Sí.
5: Y yo cuando vendo diarios, por ejemplo, ostras, pues mira, me quedan tres o me quedan dos, ¿no? Pues, claro, yo no estoy obligado a venderlos todos, pero bueno...
11: Es tu objetivo, ¿eh? Lo sabemos,
5: sí,
11: ¿eh?
5: Sí, mi objetivo...
12: I a mi no em costa gens col·laborar i ajudar-lo amb el que calgui.
11: Marta, ja ho sé que l'ajudes, ¿eh? Ivan, entonces decías, hi ha mirades a vegades que està bé, gent que no ens mira bé, que no ens tracta bé i que ens veu diferents i per això us tracta malament. Per tant... És important canviar la mirada, no? És a dir, mirar-vos de la mateixa manera que mirem a qualsevol altra persona.
5: No és mirar-nos ni mal ni bé.
11: Igual que els altres.
5: És ajudar a les persones pues, que lo necesitamos y además pues, tener un poquito más de educación, más de ayuda, más de decir, Iván, ¿qué necesitas? ¿Qué te ha pasado algo? Pero a mí... yo trabajo de publicidad, sí, de propaganda y esto, sí. Y alguna vez se me han caído y no han tenido...
11: ¿Nadie te ha ayudado?
5: Nadie me ha tenido narices de cogerme y de decir, uy, mira, Iván, que te ayudo, que se te ha caído esto, ostras, pues, ¿sabes? Un día un señor, pues se me cayó unos catálogos de una ferretería que está trabajando también... Y bueno, y me dijo que él no quiere ayudarme porque dice que si no se siente mal.
11: Caram. Marta, tu també notes aquesta mirada, de vegades? Aquesta mirada en el sentit metafòric, és a dir, aquest tracte diferencial que fem de vegades, les persones, direm normatives, ja, per dir alguna cosa, tu també la notes?
12: Sí, la veritat que sí, que de vegades sí que ho noto. Perquè algun cop he intentat deixar via lliure perquè algú pogués passar gaire més, i altres, tot i veient-me amb el bastó o així, o ajudant altres companys, com era el cas d'una companya que es diu Leire,
11: sí,
12: la gent no s'apartava ni res, ni ens ho facilitava. I encara hi ha moltíssimes coses que falta que siguin accessibles. Entre elles el Palau Maricel, per exemple, que ja fa 10 anys que vaig comentar després d'un dels concerts que vaig fer amb la Coral Sitges Canta, i segueix sense ser accessible.
11: Marta, veure, anem a parlar d'això de l'accessibilitat.
12: Sí.
11: Perquè, a més, has fet un escrit fa no gaire al Facebook justament demanant, reclamant aquesta accessibilitat per tothom.
12: Sí.
11: I per tothom vol dir, doncs, amb les persones com la Marta, que va amb un bastó per ajudar-la a caminar, amb qui va amb cadira de rodes, amb qui té qualsevol tipus de necessitat, la que sigui. Però és que en aquest cas el punt greu, més enllà de les voreres, no?, que deia el Matato, no?, a Sant Pere de Ribes, que hi va amb la cadira de rodes i no pot accedir a tot arreu, és que tu estàs parlant d'equipaments públics.
12: Sí, de tot en general em refereixo, sí, sí.
11: I qui ho ha de canviar, això?
12: Entre tots, perquè el Còdic d'Accessibilitat ho diu ben claret, que no es pot haver-hi cap grau previ a la rampa ni res, perquè a vegades et penses que és superaccessible i ja llavors a primeres et trobes un petit grau que no ho perceps a simple vista.
11: I més enllà de tu fer aquest reclam al Facebook d'explicar-ho aquí a la ràdio o alguna cosa així, has fet algun tipus d'instància, has fet alguna petició oficial denunciant aquesta situació d'inaccessibilitat? Parles de l'edifici Miramar, parles de Maricel, parles de la Biblioteca Santiago Rossinyol.
12: Sí, sí.
11: Són petits graons, no?, que t'impedeixen, sí, un accés fàcil. Has fet algun tipus de reclam oficial?
12: Amb el moviment ja anem fent també coses, tirar tots, i aviam el que podem aconseguir entre tots.
11: Per tant, ho has fet a través de les associacions, no?, entitats, d'alguna,
12: sí,
11: manera, que us aixopluguen, eh?, i que
12: sí,
11: són,
12: sí,
11: són també els que organitzen aquesta festassa. El Matato deia que la solució passa per l'educació. Estàs d'acord amb això, Ivan?
5: Sí.
11: Passa per educar, eh?
5: Però és que l'educació s'ha perdido.
11: ¿Crees que se ha perdut?
5: Y para mí esto, la... entre comillas, no quiero que te sepa mal, pero...
11: No, y ahora andaban.
5: Está como está la juventud, que nosotros somos jóvenes, ¿no?
11: ¡Homa, molt joves!
5: No, pero yo digo que nosotros, que tenemos,
11: sí,
5: entre comillas, tal, nos tratan como personas que no podemos hacer amigos. Por ejemplo, una persona en el tren... me pasó que una señora me dijo que yo estaba acosando a su hija cuando no era verdad, que yo la seguía por la calle, que yo le decía cosas, y digo yo a tu hija no la conozco de nada, no me puedes acosar. Y me hizo la foto sin permiso en el tren y me sacó y dice que la va a colgar en las redes sociales. Pero claro, yo fui y le dije, con respeto, le dije, por favor, ¿me puedes quitar esa foto? O sea, la puedes borrar de galería. Y digo, no me da la gana, porque tú acosas a... Digo, eso no es verdad.
11: No, i a més, en tot cas, si algú té algun reclam que fer, que faci les denúncies on,
5: correcte,
11: les hagi de fer, no et vagi fent fotografies, que aquesta no és la manera de denunciar.
5: Clar.
11: Per tant, Ivan, entenc que acumules experiències negatives, però n'hi ha de positives també.
5: Sí. Sí,
11: que... És a dir, també us trobeu a gent que té aquesta mirada,
5: sí,
11: bona, que us ajuda, que us entén, que us tracta d'una manera normal.
12: Totalment, per sort, sí.
5: Sí, yo tengo muchos conocidos, conocidas que me tratan súper bien, estoy súper encantado, gente de... Yo hago clases de zumba y ahí en el gimnasio me quiere todo el mundo, y en las carreras me quiere todo el mundo.
11: Va, o sea, es que l'Ivan no ho hem dit, però l'Ivan és un atleta. L'Ivan és un atleta de primera categoria, fa curses d'asfalt, això sí, és asfaltero, eh? És asfaltero.
5: Sí.
11: Fa curses d'asfalt constantment i les guanya. No només les fa, sinó que les guanya perquè tot el dia corre amunt i avall i ho fa molt bé i t'agrada molt això de
5: fet, córrer. I he fet la bueno, ja he fet la mitja marató de Barcelona,
11: sí.
5: ya llevo 6 anys haciéndola i ara me punta la marató este any.
11: ¿A la maratón de Barcelona?
5: Sí, ahora he hecho la maratón y ya me he apuntado para la maratón del año que viene.
11: Muy bien.
5: Y porque me gustó mucho y eso de hacer muchos kilómetros... ¡buah!
11: Te gusta,
5: me encanta.
11: Li dona un subidón a l'Ivan.
12: Tagu.
11: La Marta també és una noia molt activa, ella fa tallers. La Marta treballa on treballes, Marta?
12: A un centre especial de treball anomenat Tegar.
11: Tegar. El tema del dret a treballar és un tema que també vam parlar amb la Margarida Saiz en el seu moment. Les dades són bastant evidents, eh? És a dir, Una de cada tres persones considerades amb discapacitat treballen, és una xifra molt baixeta, estem parlant d'un 30%, i la taxa d'activitat, és a dir, la suma dels que treballen més els que busquen treball, en 26 anys ha crescut només un 0,1%. I a banda de que tenen salaris precaritzats, cobren bastant menys que diguem que les persones normatives. A vosaltres us ha costat treballar, Marta? T'ha costat trobar feina?
12: La veritat que sempre està complicat, i més si tens una discapacitat. Mm-hmm. Però bueno,
11: però a tu t'agrada
12: treballar. He intentat
11: treballar de
12: tot, almenys.
11: Has fet moltes coses, perquè
12: sí.
11: La Marta també ha estat autònoma i sí, fa tallers. Oi?
12: Sí, els vaig estar fent, i abans d'ahir vaig anar a l'escola on està la meva germana mitjana, que és mestra, a fer-los també i tot.
11: Fa tallers de braille.
12: De diferents tipus. D'acord. Un de braille, una entrada de moviment amb el bastó i una entrada d'experimentar amb els objectes amb els ulls tancats.
11: Molt bé.
12: Aquests tres vaig dissenyar en el seu moment.
11: Molt bé. Per tant, has fet una mica de tot, però t'agrada treballar?
12: Sí, la veritat que sí, que em sento molt útil.
11: Clar.
12: I m'agrada aprofitar el millor de cada opció.
11: Clar,
12: Ivan, i poder fer tot el possible.
11: Clar, Ivan, tu també treballes.
5: Sí.
11: A l'Ivan el coneixem prou bé, perquè és el repartidor dels Ecos, bàsicament. Sí, però és repartidor de moltes altres coses, eh? Sí. Perquè també reparteixes publicitat, oi, Ivan?
5: Correcte. Uh-huh. Jo reparto publicitat de compro tu cotxe, le pongo... Estoy ayudando a un... Eso es ayudar a un chico. Uh-huh. Es un chico que me lo consiguió la mujer de él. Digo, mira, que mi marido quiere está buscando un repartidor de publicidad y me...
11: No solamente, clar, no. I l'Ivan és perfecte per aquesta feina, perquè, clar,
12: totalment.
11: Corre com el... És veloç, és un tio veloç, oi, Ivan? Ets un tio ràpid, sí. És un tio veloç, un sí. Tio eficaç, no? I, per tant, vaja, venent Ecos és el millor dels millors. És a dir,
5: correcte.
11: En un moment en què, diguem que la cosa física es ven poc i els diaris físics es venen molt pocs, l'Eco es manté, entre altres, gràcies a l'Ivan, que, com bé deia, quan li queden dos o tres fins que no els ven, no para, oi, Ivan?
12: I és que es tracta de que insisteixi a fons,
11: clar,
12: igualment, i no es rendeixi.
11: I a tu t'ha costat trobar feina?
5: No, sí. A ver, el Eco me lo consiguió una persona que estaba buscando trabajo en Infojobs.
11: Sí.
5: Y entonces esa persona habló con el Eco de Sitges y estuve uh-huh. hablando con ellos y uh-huh. me lo consiguió él. Pero esto de la propaganda de
11: la publicidad.
5: Esto de compro tu coche y,
11: ¿sí?
5: y esto también me voy buscando yo la vida, ¿no?
11: Muy bien.
5: O sea, me voy ofreciendo yo, pues voy picando a las puertas y me presento yo, la me llamo Iván.
11: Molt bé. ¿Y te agrada esta feina?
5: Molt.
11: ¿Te agrada?
5: Porque a mí lo que no... Te vas a reír mucho.
11: No, venga, a ver.
5: A mí lo que no me gusta es que me controlen. No me gusta que me digan lo que tengo que mejorar, lo que no tengo que mejorar, lo que... ¿Sabes? Todo el mundo no somos perfectos, eso es muy lógico, pero somos personas y lo podemos mejorar. Pues claro que lo podemos mejorar. Pero yo soy una persona que me siento pues que no quiero que me controlen, quiero ser pues,
11: lliure. Ell vol sí, anar una
5: libertad.
11: Mica lliure,
5: sí,
11: i això et permet anar pel carrer, els teus horaris, tu
5: sí,
11: t'organitzes,
5: sí,
11: no? Tu
5: sí.
11: T'ho manegues i fas la feina.
5: Correcte.
11: Entenc que la fas, i la fa molt bé, el que
5: sí,
11: dèiem, perquè les xifres de vendes de l'Eco funcionen molt bé.
5: Correcte.
11: El repte de la feina és molt important, és un repte que entenc que recau en administracions, que recau també en l'empresa privada, és a dir, que... Digues, Ivan.
5: Però nos ponen etiquetes a les persones així que tenim així discapacitat, perquè...
11: Quan tu vas a una empresa i demanes feina, entenc que...
5: Nos ponen como... O sea, no, en la propaganda hay un efecto,
11: ¿sí?
5: De que la gente a veces no confía en nosotros. Porque nos dicen que, digo, no, este niño lo va a tirar a la basura. Cuando una persona dice, ostras, pues... házmelo bien, por favor, no,
11: sí.
5: O sea, pónmelo en cada buzón, por favor. Cuando empiezan a decir eso, yo me digo, mira, no lo quiero hacer porque,
11: o sea, vols que confíen en tu.
5: Claro, es que yo quiero que la gente pues nos diga, ostras, pues claro que lo voy a hacer bien, es que Jo soc una persona que
11: ell ho sap, ell és conscient de que pot fer-ho bé, ho demostra, igual que la Marta a la seva feina.
12: Totalment, els dos ho estem demostrant a fons i ens animem mútuament, a més, a seguir tot el possible.
1: La Marta i l'Ivan. Una conversa per escoltar, eh? Per aquells que creguin, i ho poden creure ben fermament, que la vida és una qüestió d'actitud. Després passen moltes coses, però aquesta actitud... uns quants com aquests a determinats llocs i les coses anirien d'una altra manera. Anem pels titulars de l'Eco, 9 i 40 minuts. Principal titular de la portada, òbviament acompanyat de les fotografies adients. El Corpus presenta els seus protagonistes rememorant el passat. Saben que el Corpus d'aquest 2026 ha estat protagonista aquesta setmana arran de la presentació al Prado. El passat dimecres, Corpus, que el tindrem a tocar d'aquí 15 dies, eh? Estem a divendres, divendres que ve no, l'altre ja estarem a punt per la inauguració de l'exposició de Clavells i també pel pregó de Corpus, però el divendres de la setmana que ve, el dia 29, s'inaugura aquesta exposició al Mercat Vell del 75è aniversari amb un de les catifes de flors, etc, etc. Per què divendres que ve s'inaugurarà aquesta exposició i aquest diumenge no, el diumenge que ve la Trinitat, 31 de maig, que haurà la Trinitat en el darrer diumenge del mes de maig. Bé, doncs el Corpus... protagonista del principal titular de l'Eco, la nova licitació del mercat, consolida un model continuista, també diu el diari. La síndica conclou que el local de la Marina no pot operar com a restaurant. Estem parlant d'un local que forma part de l'urbanització de la Marina d'Aiguadols, com si fos una mena de local social que també s'havia convertit en restaurant, però que no podrà operar com a restaurant. I també l'Eco parla del tren orbital, que reapareix amb Sitges inclòs i el punt de mira posat en el 2041. El repàs als titulars dels diaris, com sempre, com cada divendres, de la mà d'en Maneu Carbonell.
13: Bon dia. L'Eco posa el focus en la concessió de mercat i en les parades previstes per als pròxims 25 anys, que no suposa un gran canvi respecte al model actual. La recomanació de la síndica sobre el bar-restaurant de la Marina d'Aiguadols, el ramal sitgetà del tren orbital, els protagonistes del Corpus o l'Eco dels xics de l'estiu. A Crònica Local obrim amb el tren orbital que recupera el ramal fins a Sitges, amb parada al costat del Carrefour i dues estacions a Sant Pere de Ribes. El projecte promet connectar millor el Penedès, tot i fixar un horitzó tan llunyà com el 2041. D'altra banda, una notícia que ve de lluny. La síndica conclou que la Marina d'Aiguadols no pot funcionar com a restaurant, sinó només com a bar sense cuina. L'Ajuntament haurà de comprovar si l'activitat actual s'ajusta a la llicència. A més, a les pàgines de Dies i Hores expliquem el tret de sortir del Corpus, amb la lectura del pregó, la tradicional exposició dels Clavells i els primers actes previs de la festa. L'edició d'enguany incorpora novetats com una gran catifa a la fragata i una exposició amb imatges inèdites dels 75 anys de les catifes de flors. Finalment, a Cultura parlem del Festival de Cinema, que dedicarà la seva edició 2026 a Carrie i al terror adolescent, coincidint amb el 50è aniversari de la pel·lícula de Brian De Palma. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquiosc.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança.
1: Què tenim per avui després del repàs als principals

virtut no desitjada. I l'art, quan els diem sovint que l'art cura, no us ho diem per dir. L'art cura, és terapèutic, ajuda, ajuda a viure. Doncs avui, en el temps de la medicina comunitària, parlarem d'això. No tindrem avui butlletí de notícies de l'Utrillo, perquè aquesta tarda el primer dels, si no recordo malament, seran tres programes de l'Hora de l'Utrillo dedicats al 50è aniversari de l'escola. El programa s'emetrà de 7 a 8 del vespre i el podran trobar també al nostre web. Per tant, la primera edició d'aquest curs arriba cap al final, per la primera edició del magazín de l'Hora de l'Utrillo, conduït pels nens i nenes de les classes de quart, on s'hi troben diverses accions protagonitzades pels alumnes dels cursos de segon a sisè. Rodolins pels alumnes de segon, els contes dels alumnes de tercer, els personatges misteriosos de quart, l'entrevista VIP, que té com a protagonista un dels professors veterans de l'escola, però dels veterans veterans, amb reflexions molt interessants, però no desvetllarem qui, i l'Utri Music i els anuncis del taller de ràdio de 5è i 6è. Tot això, amb una sintonia nova lligada a la cançó de l'Utrillo del 50è aniversari, en aquest magazín, a partir de les 7 de la tarda, a través de la FM, però també penjat al nostre web per tots aquells que ho vulguin escoltar o descarregar-se a l'Hora de l'Utrillo avui, i per tant no tindrem el butlletí habitual de les notícies de l'Utrillo. Que sí tindrem, com cada divendres, l'agenda esportiva, la darrera setmana de l'agenda esportiva, perquè diguem-ne, l'esport local també majoritàriament es tanca tot aquesta setmana. Saben que també la Lliga de Primera, etc., es tanca, que demà hi ha el partit de la finalíssima de la Champions femenina, però tot, gairebé tot, diguem-ne, finalitza aquest cap de setmana. Per tant, la setmana que ve no tindrem l'agenda esportiva, però sí que mantindrem la tertúlia esportiva, i avui també, amb l'agenda i la tertúlia, arribarem a les 12 del migdia.

22 de maig del 1865. Naixia Enric Morera, l'home de la Festa Major i de tantes enormes sardanes, l'Empordà, la Sardana de les Monges, entre moltes altres, la Santa Espina. Què més? Bé, és igual. La llista és llarga, eh? És que ara, la Font de l'Albera, que és preciosa, però no s'escolta massa. I és un altre, també, dels clàssics d'Enric Morera. Bé, doncs, tal dia com avui, del 1865, naixia Enric Morera i Viure, al costat del mestre Antoni Català, protagonista de la primera sortida oficial de la Festa Major i de les sardanes al cap de la vila. Un 22 de maig del 1872, un grup de malfactors que simulaven ser carlins varen saquejar Sitges i varen robar els principals propietaris sitgetans. Algunes cròniques diuen que es van endur més de 10.000 duros. I un 22 de maig del 1910, en el decurs de l'aplec de la Trinitat, es va inaugurar el nou cor de l'ermita i la reforma de la façana, que d'aleshores ençà és de pedra rústica. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, sembla que ho he posat en aquest ordre, el primer és tal dia com avui de l'any 1924, naixia Shanur Barinak Asnaburian, i encara hi afegiríem el Bagdasarian. Difícil, no? Més fàcil, nascut a Armènia, nom artístic Charles Aznavour. El veritable ambaixador de la cançó francesa a tot arreu i en tota circumstància.

aquell tema que fins i tot els que no en sabem un morrall de música, un, dos, tres, un, dos, tres, aquest balset tan bonic, amb aquella melangia de la cançó francesa de sempre, la bohème de Charles Aznavour, un dels seus grans clàssics. Després tindríem doncs, tots els altres que també es van fer tan, tan populars, i fins i tot aquelles versions que van fer en espanyol i que el van popularitzar tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Charles Aznavour, que va néixer tal dia com avui del 1924, tal dia com avui del 1851, a Barcelona es fundava l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l'associació agrària més antiga d'Espanya. Tal dia com avui de l'any 1875 s'inaugurava un dels grans teatres de Barcelona, que està igual, el Teatre Tívoli, però no amb la configuració amb la qual el coneixem avui, que data del 1919, el segon teatre més gran de la ciutat, després del Liceu. El Tívoli fou cinema fins que als anys 90 l'empresa Balanyà el va retornar a l'activitat teatral. Tal dia com avui de l'any 2004 es casava el príncep Felip amb Letícia Ortiz. Tal dia com avui de l'any 2019 moria el divulgador científic, probablement un dels divulgadors científics més coneguts i més populars, Eduard Ponset. Tal dia com avui del 1859 naixia Arthur Conan Doyle, la ploma de la qual en va sortir Sherlock Holmes. La primera aventura de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, del 1887. I fa quatre dies hem parlat de la visita del president Trump a Xi Jinping, el líder xinès. Bé, tal dia com avui de l'any 1972, allò sí que va ser una veritable cimera històrica que va donar peu també a pel·lícules i a reportatges. Richard Nixon i Mao Zedong, 1972, cimera històrica entre els dos líders, en una època també prou convulsa. Tal dia com avui de l'any 1975, el govern espanyol reconeixia el dret a vaga, però de manera restringida. I tal dia com avui de l'any 2017, 22 persones varen morir prop del Manchester Arena. Un terrorista suïcida va aprofitar la multitud que va anar a veure un concert d'Ariana Grande. I veritablement fou una nit tràgica. 22 persones mortes l'any 2017 prop del Manchester Arena.

I la cançó segueix amb aquest sens fi fins al final, que s'accelera. Demà farà anys, i acabarem amb una altra gran veu, eh? Demà farà anys, un 23 de maig del 1928, que va néixer una de les grans veus de la cançó estàndard americana i del món del jazz, Rosemary Clooney. Una de les cantants de Navidades Blancas.

Ella va saber cantar de tot, des de musicals fins al costat de grans del jazz. Rosemary Clooney servia per tot, amb aquesta veu tan personal, tan magnífica, amb aquesta dicció tan clara.

0: 9 i 54 minuts. Dilluns, aquesta mateixa hora, tornaran les efemèrides del dia. Avui que és Santa Joaquima Vedruna, que també és Santa Rita de Càssia, Santa Júlia, Sant Faustí, Sant Timoteu i Sant Emili. Quatre notes necrològiques avui, dues cerimònies funeràries per avui, dues per demà. A l'edat de 88 anys, ha mort Montserrat Targa Requesens. A l'edat de 88 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc a les 12 del migdia a l'oratori del Tanatori. Montserrat Targa Requesens ha mort a l'edat de 88 anys. Cerimònia funerària avui a les 12 a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 85 anys, els ho comentàvem ahir quan fèiem referència als geganters que han viscut una pèrdua d'un dels geganters veterans i també d'un dels primers membres del Centre Excursionista de Sitges. Ha mort en Cisco Argonés Rubín, a l'edat de 85 anys. Cisco Argonés Rubín ha mort a l'edat de 85 anys. La cerimònia funerària serà a la 1 del migdia a l'oratori del Tanatori. Una salutació a la Manoli Heredia, qui vàrem tenir de tertuliana en el seu dia a la família. Demà dissabte, dues cerimònies funeràries. Ha mort a l'edat de 53 anys Paloma Niell Pérez. A l'edat de 53 anys ha mort Paloma Niell Pérez. La cerimònia funerària tindrà lloc demà dissabte a 4:45 a l'oratori del Tanatori. I a l'edat de 81 anys ha mort la senyora Maria Dolors Pasqual Vidal. A l'edat de 81 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària serà també demà dissabte a 5:45 de la tarda, 5:45 a les 17:15, a l'oratori del Tanatori. Maria Dolors Pasqual Vidal ha mort a l'edat de 81 anys, cerimònia funerària demà dissabte a 5:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. I com els dèiem a l'inici de programa, bon temps, bon sol, caloret faller, perquè tant avui divendres com demà dissabte com passat demà diumenge, sol, que és l'únic que ens pot passar, segons diuen els meteoròlegs, que tinguem boires matineres, que ho enterboleixin tot una miqueta, però anticicló durant tot el cap de setmana, per tant, cap de setmana, per estar tranquil, si surten a l'aire lliure, si van a la platja a prendre el sol, cap problema ni un. A hores d'ara estem a 21 graus de temperatura, cada dia anem pujant una miqueta més. Sembla que avui divendres és el dia en què les temperatures tocaran sostre. Aquí tenim un ambient més agradable. A la zona de Ponent, les temperatures ahir van arribar a 34 graus, o sigui, un disbarat, eh? 21 graus amb un 67% d'humitat i la previsió tranquil·la pel cap de setmana des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres ha començat amb el cel força serè arreu del país. Tenim, però, algun estrat baix o banc de boira local a la zona del litoral, sobretot més nombrosos aquests núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Persistiran de manera més extensa fins a mig matí. A partir de llavors s'aniran trencant, però de fet avui aquests estrats baixos o bancs de boira podrien aparèixer en qualsevol moment del dia a la zona costanera. A la resta, domini del cel més asserenat. A la tarda també, però, amb algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, i no descartem algun ruixat al sector més oriental. Temperatures més altes, temperatures màximes que esperem que superin els 30 graus a punts de l'interior, a la zona de Ponent i també a les valls del Prepirineu fins i tot podran arribar fins als 34 o 35 graus. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i un minut. Acaba la setmana. Bé, Déu-n'hi-do també quina setmana, eh? Encara estem buscant l'estació del tren orbital. Bé, no, que ja l'hem trobada.
1: Saps què he trobat, Vicenç?
0: Què?
1: La reserva de sol, el document de la reserva de sol.
0: Ah, Pitu, he trobat el document de la reserva de sol.
1: També el tenen penjat.
0: Exacte, s'ha penjat tot ara. Tot així de cop i volta.
1: És allò que no hem mirat a l'hora de fer el plan.
0: Però allò, vés-lo a buscar, vés-lo a buscar. Vés a buscar.
1: Home, hi és, el perquè el tenen ells.
0: Però vull dir que vés a buscar-lo en el disc dur i pengeu-lo. Bé, doncs això. Dues coses, una al costat de l'altra, una d'aquelles que més d'un mitjà se'n fa ressò, perquè segurament també explica una mica a vegades com ens funciona la vida. Aquesta desgràcia que ha viscut una parella, és una desgràcia gran, eh? Una nena de 2 anys ha mort després que el pare se la descuidés durant hores en un cotxe. I els ho diem així perquè és allò que en deien abans, ara no surt tant això, però és una fatalitat. Això va passar a Brion. Bé, la història és senzilla. El pare cada dia portava els nens a col·legi i portava la seva filla a la llar d'infants. Cada dia del món portava la seva filla a la llar d'infants. En un dia determinat, o que van succeir els fets, anava cap a la llar d'infants, el truquen de la feina, que hi ha un assumpte molt urgent, i en fi, i la nena va quedar dins el cotxe. Es va donar la circumstància que la directora de la llar d'infants estava de baixa, i per tant des de la llar d'infants ningú va trucar ni a la mare ni al pare per preguntar: escolteu, què ha passat avui que no heu deixat la nena a la llar d'infants? I efectivament la nena va quedar tancada en una zona sense vianants, rere els vidres tintats del seient del darrere, i allà la nena va morir. La vida és això, eh? Maneres de morir. I ara, en fi, és una d'aquelles informacions que sí, que és un drama, però diguem-ne que si n'hem d'aprendre alguna cosa és aquella de sempre, que les fatalitats existeixen, però quin ritme de vida portem, que a vegades no és allò, de que ni els pares aquests ni els altres, no. Que a tothom li pot passar un descuit, però veritablement, per reflexionar-hi molt, eh? Al costat, a les pàgines de La Vanguardia, una del dia a dia. Només un de quatre joves amb feina es va poder emancipar el 2025. Només un de cada quatre joves amb feina es va poder emancipar el 2025. L'edat estimada per independitzar-se és de 30 anys, una de les pitjors xifres des de l'any 2006. L'accés a l'habitatge depèn cada vegada menys del lloc de treball i més dels recursos de la família, perquè si no, no hi ha forma de tenir un pis. Hi ha ara diferents plataformes reportatges sobre un fet evident, sobre l'estat de la qüestió en el món immobiliari. I són reportatges interessants també que permeten la reflexió. Com no hi hagi més pisos de promoció pública, difícil serà això resoldre. I com que la vida és així, a l'altre costat, doncs sí, només et poden bloquejar 490.000 euros si tens 490.000 euros. Si no els tens, no te'ls poden bloquejar. Dit així, eh? El jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles, l'instructor reté 490.000 euros, i això no vol dir que el compte es quedi zero, eh? Que te'n reté 490.000, si no n'han quedat ni per viure. Allò no ho sabem. Però com a mínim 490.000 estan retinguts, la quantitat de la suposada comissió que hauria rebut Zapatero pel rescat d'aquesta empresa d'aeronàutica, d'aquesta empresa comercial d'avions plus ultra, una mesura habitual en aquesta mena de causes. Problema aquí. Bé, que sembla que la instrucció d'aquest cas està donant unes quantes proves que són difícils de contrapassar. I, per tant, aquest suport molt explícit que hi ha hagut a l'entorn del president Zapatero, diguem-ne que s'està esbravant en la mesura que es donen a conèixer proves judicials molt contundents. Contundents, ja ho saben, eh? Que fins que no es demostri el contrari, Zapatero és innocent. Però, com els comentàvem, ja sembla proves molt concloents, difícils de contrapassar. No direm que sigui el mateix El fill d'Isaac Endic també és innocent, però també hi ha tot un relat aquí que dificulta o posa les coses difícils a les defenses de Jonathan Endic davant aquesta situació. Són dos casos que aquesta setmana hem viscut. Sembla claríssim, i ho diuen els experts, que això de Zapatero no és l'ofer, no és algú que hagi anat per ell.
1: Hi ha una prova d'això, i és que si haguessin volgut directament fer l'ofer o perjudicar el PSOE, el jutge ho tenia molt fàcil d'emetre el mateix una setmana abans.
0: Abans de les eleccions. Sí, sí.
1: Abans de les eleccions andaluses. Si es va esperar després de les eleccions andaluses, va ser precisament per no interferir en la política. És a dir que...
0: Una investigació sembla de fa molts anys. Exacte. Com els comentàvem, primer el pare i ara apareixen les filles. Cada vegada apareixen més les filles, l'empresa de les filles. En fi, sort de dues fotografies. Avui i demà el món s'atura per moltes persones, especialment joves, que ompliran l'estadi olímpic de Montjuïc, perquè tot està venut de fa mesos, per veure l'espectacle de Bad Bunny. Avui i demà, a l'estadi olímpic de Montjuïc. Per tant, diguem-ne que tindrem Bad Bunny per hores, una gentada esperant el passeig de Gràcia davant de l'hotel Mandarín, perquè és l'hotel de Bad Bunny. Una gentada, per una gentada. Allà, bé, en fi. Avui concert i demà també. Els jugadors del Barça, en fi, veuran reels d'Instagram tot i plen, perquè qui no hagi estat en aquests concerts de Bad Bunny no serà ningú a les properes hores, eh? Aleshores, doncs, reels tot el que vulguis. En Pit entusiasmat per Bad Bunny.
2: És que hem arribat a aquest punt que tenim massa mitificats els... digue-li cantants o tot en general, futbolistes.
0: Vestit de blanc, com a l'espectacle de la Super Bowl. Saben que aquí hi ha hagut una connexió entre Bad Bunny, Zara, aquesta línia de roba, sobretot les tonalitats blanques, bé, doncs, de l'espectacle de la Super Bowl, brum, aterrem a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I La Vanguardia cada vegada va fent, com tots, la majoria de diaris, el comptagotes de la visita del Papa a la Sagrada Família per la benedicció de la Torre de Jesús. Està a tocar, això,
1: És que ahir es va fer la roda de premsa de presentació.
0: Això serà un Nova Mas, dels Nova Masses. Hi haurà drons, hi haurà 4.000 persones dins el temple, 4.000 fores durant la missa, un cor enorme també que acompanyarà la celebració.
2: I focs artificials.
0: Segurament, o algun foc artificial o altre hi haurà.
1: No, han dit espectacle de drons. Jo entenc que això substitueix
0: els focs artificials.
2: Possiblement, sí.
0: Oh, amb un
2: pim-pam-pum.
0: Un pim-pam-pum seria bonic també, La Sagrada Família enllesteix els preparatius per la benedicció de la Torre de Jesús, que farà el Papa Lleó 14 el pròxim 10 de juny. El 10 de juny, recordin que és el dia del centenari de Gaudí. Que el volen fer sant, però la mesura, sembla que Gaudí va ser el devot més devot de la capa de la Terra durant aquest centenari. Bé, total, una missa que reunirà 8.000 persones, 4.000 dins el temple i la resta fora. El Papa beneirà la torre que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món. Recordin sempre que la més alta no vol dir la més maca, vol dir la més alta. Després la cosa va a gustos. L'acte de benedicció culminarà amb un espectacle de drons que dibuixaran, atenció, la cara d'Antoni Gaudí. Per això us dèiem, que algú em pensava, podrien dibuixar, la cara de Nostre Senyor. Doncs dibuixaran la cara d'Antoni Gaudí. O podrien haver fet alguna, alguns símbols allò de clàssics de la iconografia del modernisme. No, la cara d'Antoni Gaudí. O sigui que aquest final serà èpic, perquè veuran allò i la cara d'en Gaudí serà la fotografia de l'endemà. Si els drons funcionen bé, que ja saben que en aquests casos els drons funcionen bé. Això serà el dia 10. I el senyor Riquelme, que ja ha dit també ho alta que sí, que es postula en aquesta cursa per la presidència del Real Madrid.
2: Per tant, Florentino Pérez tindrà
0: un rival.
2: Un rival, tot i que la maquinària ja fa dies que funciona i vaja. Els que hi entenen diuen que el senyor Riquelme ho té complicat. Ho té complicat.
0: A la vegada diuen que com que és jove, esclar, vist així, la vida també opera.
2: Sí, clar, pensa que...
0: Si un és molt jove i l'altre és molt gran, bé, doncs no cal parlar-ne.
2: Sí.
0: Diguem-ne.
1: Però se'l trobarà més enfonsat, eh? Perquè ara van de camí.
2: 37 anys té Riquelme, 79 Florentino.
1: Anda, sí. No, no, doble?
2: No.
1: No, gaire, però...
0: Oh, que pensin que tampoc vol dir gran cosa, eh? Perquè...
2: Bueno, més el doble.
1: 37, sí, que doble, clar.
2: Més.
0: Hi ha gent que mana que té molta edat, eh? Donald Trump en té 78 o 79, sí, també. Vull dir que no, d'això. Bé, total, es veu que el dia de les eleccions coincidirà també amb la visita del Papa a Madrid. A Madrid. O sigui que tot es posa molt bé per després de Corpus. Tot.
2: Sí.
0: Bé, anem per parts. Aquest assumpte de Zapatero...
1: Aquest assumpte de Zapatero, doncs...
0: Cada vegada més embolicat, eh?
1: Sí. De fet, ahir es va conèixer doncs, aquesta ordre del jutge de bloquejar els comptes per l'import de les comissions. Qui encara s'entesta en defensar...
0: Vostès a casa seva deuen pensar, Déu-n'hi-do, quina comissió. 490.000 sí. euros de comissió.
1: Correcte, sí, perquè és a dir, l'ajut era de 53 milions. Clar, qui vol defensar Zapatero diu, home, és un ajut petit respecte de tots els ajuts que es van donar a les companyies aèries durant la pandèmia.
0: Sí, sí, dels més petits, dels vaja, més petits, perquè esclar, Lufthansa, Air France...
1: Clar, 10.000 milions per aquí,
0: disbarat, borrades. Sí, està clar.
1: Per una altra banda, doncs clar, i aquí diu, home, però és que si no complia ni una sola de les condicions que van posar, que se li van donar, no? També és veritat. A mi el que més em crida l'atenció del cas aquest és com normalitzem el, diguem, el lobbisme com a tràfic d'influències. És a dir, el lobbisme és una cosa que està permesa i fins i tot regulada i legislada, però clar, fins a quin punt això es toca amb el que és el tràfic d'influències, que és un delicte, d'acord? I el lobbisme cobrant, clar, evidentment. Aleshores,
0: i aquest trànsit, que com deia en Joan, a Nord-Amèrica això es pot semblar normalíssim.
1: Home, a veure... No,
0: normalíssim. Sí, no és... Diguem-ne que està més assumit, perquè segurament del món privat al públic i dels diners de les campanyes electorals, tot això, i de les empreses que donen molts diners, diguem-ne que està incorporat a la vida de cada dia.
1: Cada cop menys Estats Units és un referent per nosaltres. Ara mateix Trump, aquesta setmana, no n'hem parlat, però aquesta setmana han publicat una llei segons la qual no es pot perseguir ni pel passat ni pel futur cap fiscalment a la família Trump. I això ho han regulat. Ho han regulat. Els demòcrates han dit que això és un disbarat, perquè ho és,
0: sí.
1: Però ho han regulat i ja està.
0: En canvi, aquí, bé, és fàcil, eh? Aquest trànsit entre la política i l'ús de la influència que has, diguem-ne, conreat, has pogut aconseguir mentre exercies un càrrec polític.
1: Correcte. I això és molt fàcil d'explicar. Qui exerceix un lobby? El lobby l'exerceix doncs, les empreses que tenen determinats interessos en determinats sectors que volen influir en la presa de decisions públiques i aleshores munten despatxos que doncs, tracten de convèncer a l'hora d'elaborar normatives.
0: Si no recordo malament, Joan, precisament a la Unió Europea,
1: sí.
0: Això també està molt present en el dia a dia. Sí,
1: i és copiat dels americans, de fet, perquè els que ho van instituir són els americans, això.
0: És a dir, amb empreses que exerceixen vincles,
1: escolti, miri,
0: els que vulguin, eh?
1: Vostè bons, ha d'aprovar una directiva bons, de no sé què, que això és molt típic a Europa, doncs, sí, escolti, sí. Miri, jo li redacto la directiva.
0: I com deia aquell, jo et necessito a tu, tu em necessites a mi, però cadascú clar, es necessita d'alguna manera.
1: Com ho hem pervertit això? Fent que tots expolítics de tots els... ara hi ha el Zapatero, eh?
0: Sí,
1: però,
0: sí, de tots els colors. Hagin anat a parar consells d'administració de les empreses
1: i que
0: allò de les portes giratòries...
1: Exerceixen de lobistes. I aleshores fins a quin punt...
0: És a dir, exerceixen de canalitzadors d'interessos.
1: Correcte.
0: De determinades companyies.
1: Ja, el cas més clar en la Unió Europea, no a Espanya, però a la Unió Europea el cas més clar va ser el de Gerhard Schröder, ex primer ministre d'Alemanya, que obertament i sense vergonya és, diguem, el principal aval de Putin a la Unió Europea, cobrant directament de Putin quan va deixar el càrrec. Clar, és indecent,
0: sí, sí,
1: el cas de Schröder.
0: Això val per tot, eh? De quan el rei el talgo a Aràbia Saudita...
1: Exacte, això també.
0: Val per tothom. Aleshores, vostès a casa seva deuen pensar, sí, és que al final només parlem de diners, efectivament.
1: Sí.
0: Només parlem de diners, perquè al cap i a la fi el que posa sobre la taula és jo et dono tant perquè tu m'aconsegueixis tal
1: cas,
0: cosa.
1: Però el cas del Zapatero... probablement ens hauria de fer reflexionar amb tots sobre com s'està exercint de caràcter general aquesta acció posterior a la política de molts...
0: A la vida política de cadascú.
1: I aquesta acció, d'una manera més vetllada probablement o simplement no se'ls hi ha buscat, la van exercir Felipe González i José María Aznar també. Ara hem anat a Zapatero perquè...
0: Sí, clar, perquè diguem-ne, hi ha moltes proves evidents i hi ha una situació...
1: Però
0: aquest punt, d'allò, aquella frase de Lord Acton, del filòsof, el poder corrom i el poder absolut corrom absolutament. És a dir, amb aquella temptació de caure en determinades actituds, inèrcies...
1: I tenim aquesta figura de l'expresident, que és una figura teòricament venerada des del punt de vista de la legislació...
0: I de l'experiència i de tot plegat, i no sé si li haurà fet un favor, Joan, aquell vídeo de l'endemà mateix, amb ell en un jardí...
1: Algú li va recomanar o ell ho va decidir, és que ni
0: idea. Sí. Però el cas, com els dèiem, la majoria d'experts, per no dir que tots els experts, més enllà dels interessos i de les filis i les fòbies, la majoria dels experts coincideixen en dir que aquest jutge no és un jutge que tingui una animadversió cap a algun determinat.
1: Que això també és una cosa que sorprèn,
0: Sí.
1: Com valorem que els jutges puguin tenir?
0: Exacte.
1: No, els jutges, teòricament, això
0: teòricament
1: és el normal. I resulta que ho valorem
0: positivament.
1: Perquè...
0: No es tractaria d'un magistrat que tingués una filia, una fòbia determinada, quan això no caldria ni contemplar-ho.
1: Com aquells que han perseguit, guanyat
0: golmes, etcètera. No és el cas. Es veu que no és el cas, i ho diu tothom. I, en canvi, estem parlant d'un procediment que s'allarga en el temps, que ha estat molt estudiat, molt escrupolosament estudiat, i que ara dona tots aquests resultats cada dia que van encerclant cada vegada més Zapatero, i a la vegada van encerclant cada vegada més el Partit Socialista, perquè els socis tampoc ara, en veu alta, s'atreveixen a defensar massa la figura de l'expresident.
1: Correcte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aquesta és una, l'altra lo de Andic,
0: Jonathan Andic,
1: cada cop per una banda la defensa que l'exerceix, atenció, un dels principals penalistes de Barcelona, que és Cristóbal Martell, el seu despatx, han contractat a Método 3, que és
0: l'agència de detectius
1: famosa de la Camarga, doncs els han contractat per intentar desmuntar les tesis dels Mossos i de Fiscalia. I avui hi ha un interessant article a La Vanguardia explicant, diguem, interioritats del cas. Va haver un moment de la investigació que només 4 Mossos estaven al corrent de tot. Fins i tot, és a dir, ho portaven tot des de la comissaria de Martorell.
0: Suposo, Joan, que alguns dels Mossos eren els que van trobar
1: els d'investigació
0: a Jonathan Andic,
1: els d'investigació de la els d'investigació
0: de la zona concreta,
1: però al ser un cas tan mediàtic es va decidir que no es pengés res al servidor dels Mossos perquè ningú tingués la temptació
0: de filtrar-ho,
1: i aleshores es va portar tot absolutament en secret.
0: Té un punt perquè suposadament van succeir aquests fets: 2 excursionistes es van trobar a Jonathan Andic pel camí, o van trobar visiblement alterat, o van ajudar a trucar al 112, o van ajudar a tal, i llavors van aparèixer els Mossos, tot. Aquests testimonis d'aquests 2 excursionistes no apareixen a l'informe del jutge o de la jutgessa d'aquest cas, no apareixen, com si no tinguessin cap
1: això
0: mena de rellevància.
1: Això ho ha filtrat la defensa.
0: I, per altra banda, la defensa no ha preguntat a Jonathan Andic sobre per què va passejar-se pel mateix camí tres vegades abans
1: dels fets. És que ell no ho ha reconegut.
0: No ho ha reconegut, eh?
1: Ell no ho ha reconegut.
0: Però els Mossos, a través de la geolocalització del mòbil, sí, poden garantir que hi va ser tres vegades.
1: La defensa el que dirà és que van a veure la muntanya, però que ningú pot dir que va pujar pel camí. Clar,
0: sí,
1: és
0: sí,
1: que
0: sí, sí,
1: el
0: sí.
1: joc és aquest. Ara és un joc ja d'anar pels marges. Deixa'm dir dues coses molt ràpides que m'han semblat interessants, que porta avui La Vanguardia. Per una banda, hi ha una prova pilota en marxa que m'ha semblat molt interessant. Posaran bicicletes a Barcelona, 200 o 300 bicicletes, lligades en candauets molt fàcils, diguem, de trencar,
0: sí,
1: amb geolocalitzadors, perquè les robin. I aleshores volen veure quin és el circuit, és a dir, no perseguiran els lladres.
0: Però clar, si ho han fet públic això...
1: No.
0: És a dir, si jo sóc lladre i conec que l'Ajuntament de Barcelona col·loca 200 bicicletes amb uns candaus perquè les robin, ja no les tocaré.
1: Però no saps quines són.
0: Home, si van lligades amb un candauet, sabré quines són.
1: És que quina bicicleta robes tu? L'acaba amb un candauet, no l'acaba amb un candau gros.
0: Però vull dir...
1: Clar, no saps si la que robes és la que té la geolocalització. Se'n roben moltíssimes a Barcelona. Hi ha establerts circuits de...
0: Sí, allò que hem dit sempre, de furgoneta que recull bicicleta i tal, tal.
1: Aleshores, volen veure quins són aquests circuits, perquè, i aquesta prova l'han fet a diverses ciutats del món, i sembla que ha funcionat molt bé, per veure com funcionen les màfies...
0: On van a parar els dipòsits de les bicicletes, eh?
1: I aleshores, en lloc de perseguir el petit lladre... veure per on va el circuit.
0: D'acord.
1: És interessant.
0: Una,
1: l'altra, el rosco. El rosco de passar palabra, que l'hauran de treure Antena 3, a no ser que negociï amb l'empresa que és propietària intel·lectual del rosco.
0: Una empresa anglesa, fa el concurs. Una empresa holandesa té els drets del rosco. És a dir, que tu pots fer un concurs, però no em fiquis el rosco, perquè el rosco, decididament, la justícia ha dit que és de l'empresa holandesa. I Antena 3 té l'obligació, segons aquesta sentència que encara no ha arribat a Antena 3, de destruir aquest rosco, de destruir-lo decorat, de que no en quedi res d'aquest rosco.
1: I d'esborrar els programes on surti el rosco.
0: Vinga, Pitu, esports.
2: Vinga, estem ja a les portes del que serà l'última jornada de Lliga. Va tota demà dissabte a les 9, excepte el partit que juga diumenge, que és el que enfrontarà el Villarreal amb l'Atlètic de Madrid. Demà, per tant, el Barça que s'acomiada del campionat jugant contra el València, a Mestalla. L'Espanyol, ja amb la salvació a la butxaca, rep a la Reial Societat, i qui sí es juga la permanència, en aquest cas, és el Girona, que guanyant el seu partit amb l'Elx s'assegurarà jugar una temporada més a la primera divisió. Ho apuntàvem fa uns moments. Finalment, Enrique Riquelme sí que es presentarà a les seleccions del Real Madrid. Demà a les 6 de la tarda en recordem a Oslo la gran final de la Lliga de Campions femenina. El Barça s'enfrontarà al totpoderós Olympique de Lyon. I veurem si el Barça és capaç de derrotar el conjunt francès. També és cap de setmana...
0: El problema és que tothom es coneix molt a tothom, eh?
2: en aquest
0: partit, entrenadors,
2: sí,
0: jugadors, sí, tothom. Eh?
2: El Lió l'entrena Jonathan Giraldez i hi ha Engen, que és exjugadora del Barça. Que
0: per tant, totes les jugadores es coneixen, sí. Els entrenadors es coneixen, tothom es coneix.
2: Bueno, Engen és exjugadora i alhora parella de Mapi León, per tant,
0: aquí hi ha un
2: lligam molt emocional. També és el cap de setmana de la final de la Final Four de l'Eurolliga. Avui, a partir de les 8 del vespre, duel entre València i Real Madrid. L'altra semifinal la juguen a les 5 de la tarda, Fenerbahçe contra Olympiacos. La final el diumenge. Avui, dia de comiats al Palau, partit d'handbol entre el Barça i el Torrelavega, serà l'últim partit de Emil Nielsen, de Makuch, de Bazán i de Saric. Per tant, 4 baixes per la Barça d'handbol de cara a la temporada que ve. I acabem amb motor, perquè aquest és el cap de setmana del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1. Per qui vulgui veure la cursa, el diumenge a les 10 de la nit.
0: 10 i 25, el que fem de La Vanguardia, el restaurant La Cúpula de Garraf. Gaudir de la vida, un reportatge que fa el col·lectiu de Cinc a Taula de La Vanguardia, 10 anys que porta el restaurant, aquest restaurant de molts jugadors del Barça també,
2: sí.
0: Bé, que li deixen una nota com una casa, diu que mengin el peix que vulguin aquí, que tot és bo. Que em riu, perquè ahir es va... Bé, és igual, ho deixo, ja està. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu. Gràcies, Vicenç.

0: Va tot bé?
1: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: dos minutets perquè siguin 2:15 del matí i és hora de medicina comunitària. El nostre espai quinzenal en el que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i en el que avui, atenció, parlarem de receptar art. Sí, sí. Tal com alguna vegada hem parlat de receptar esport, perquè també s'està fent. És a dir, vas a la consulta al metge, expliques la teva història, el teu mal, i surts amb una recepta no de pastilles, sinó que et diuen has d'anar al gimnàs, o has d'anar a caminar, o has d'anar... t'has de moure, vaja, has de fer exercici físic. Ja n'hem parlat d'això. Doncs la d'avui vindria a ser, no és ben bé, no és literal el tema, l'assumpte, però vindria a ser com anar al metge, del que parlarem avui, vindria a ser com anar al metge a explicar el teu mal, un mal que en aquest cas és principalment relacionat amb la salut mental i amb una situació personal molt vinculat a la solitud, i que la recepta en aquest cas no és una pastilla, no és un medicament, és activitat social. I en aquest cas concret de Sitges és... anar a veure art de manera compartida. Avui parlem del projecte Lligams, art que crea vincles, i ho fem amb el referent de benestar emocional del CAP de Sitges, amb en Jesús Fleta. Què tal, Jesús?
1: Hola, bon dia.
0: Ben bé és una mica això que deia, eh? És a dir, d'una manera molt bàsica, i entenc que no funciona així, no és que et posin en unes receptes d'anar als museus, no funciona així, però entenc que la idea és aquesta, receptar art de la mateixa manera que altres vegades hem parlat de receptar esport, és a dir, que la recepta no passi única i exclusivament per un medicament, no?
1: Exacte, és treballar mitjançant activitats comunitàries, no? I en aquest cas, en vinculació amb els museus de Sitges, que han mostrat molta predisposició per ajudar i per treballar aspectes de salut, pues posar el valor del patrimoni cultural que tenim aquí a Sitges, no? Per treballar aquesta solitud no desitjada, no? A través de l'art.
0: Perquè... és un dels grans mals de l'actualitat, la solitud no desitjada?
1: Sí, la veritat és que sí, fins i tot a nivell d'indicadors, no, a nosaltres ens apareix que la soledat i la sensació de soledat no desitjada és un dels indicadors més predominants.
0: Hi ha un perfil concret de persones que pateixen aquesta solitud? Estem parlant, no sé si estem parlant sobretot de gent gran, més de dones que homes, no? És a dir, no sé si és un perfil habitual, si també vosaltres esteu veient amb els indicadors, doncs, que cada vegada hi ha més gent d'aquest perfil o d'un perfil concret.
1: Sí, sí que en veiem cada vegada més, sobretot a la gent gran, no? Que sempre es costa més a de vegades generar xarxa social, no? I també, pues, si cuidem de familiars o tenim persones que potser, perquè una cosa és que estem sols realment, una altra cosa és la sensació, no? Que podem tenir persones al voltant, però realment tenir sentiment de soledat, no? De que potser l'entorn no funciona com abans, la gent no interacciona com abans, i n'hi ha canvis en nosaltres en què potser pues, tenim aquesta sensació, no?
0: La cura de la solitud no es cura amb medicaments, o no només amb medicaments.
1: Exacte. Sí, sobretot el que es treballa és per treballar aquestes reticències que poden sortir a les persones, no? Per tornar a la interacció social. Moltes vegades tenim experiències que fan que per nosaltres estem en entrem en un estat d'hipervigilància, no? De refús, de veure si actuaré jo malament o és l'altra persona la que actuarà malament, no? I moltes vegades entrem en una defensa pròpia, no? De, per si de cas, em vaig aïllant mica a mica, cada vegada més, i no comparteixo.
0: És a dir, normalment s'arriba a la solitud, a aquesta solitud, que el que dèiem, que no té res a veure amb estar sol, sinó amb sentir-se sol, que és molt diferent, una cosa no necessàriament ha d'anar lligada amb l'altra. Arribem aquí normalment, o s'arriba aquí normalment per una actitud defensiva?
1: No, s'acaba arribant. És a dir, no és que al principi ja iniciem amb una actitud defensiva, però potser experiències o relacions que no han sigut ben bé com desitjàvem, sí, no? O han acabat d'una manera que no esperàvem, pues fa que nosaltres potser agafem una actitud més defensiva, que acabem agafant aquesta actitud i els nostres patrons es veuen modificats, no? Moltes vegades a nivell de conducta.
0: Clar, això està passant en l'actualitat, entenc que si tirem enrere centenars d'anys, milers d'anys, es faria difícil pensar que la solitud no desitjada funcionava perquè sempre hem viscut com en tribu, no? Vivim en comunitat. Ara sembla que som una societat hiperconnectada, però alhora hi ha més solitud que mai. És com un fet curiós aquest, no? És a dir, és com difícil, sembla mentida que en un moment d'hiperconnexió que pots connectar amb algú que està a l'altra punta del món, ens sentim més sols que mai.
1: Bueno, perquè hem perdut aquest contacte físic, no? Cada vegada més les noves tecnologies ens faciliten moltes coses, són molt bones per moltes coses, però també tenen coses que no són tan positives, no?
0: Per tant, el que falta és contacte físic.
1: Interacció social.
0: Interacció social. I d'aquí que surtin projectes com aquest Lligams, Arca Crea Vincles, del qual entenc que aquest ha estat una prova pilot, això que heu fet aquí a Sitges.
1: Exacte. Això és un projecte que inicia principalment d'investigació, no?, per veure si utilitzar aquest art podem millorar diferents indicadors. És veritat que s'havia utilitzat a diferents municipis i territoris per veure altres aspectes, no?, com pot ser treballar l'ansietat o pot ser treballar la sobrecàrrega de cuidador. En aquest cas a Sitges hem volgut treballar la sensació, el sentiment de soledat, no desitjada.
0: Entenc que perquè hi havia, diguem, teníeu com casos o casos de, diguem, hi havia pacients, diguem, amb aquesta situació.
1: Exacte. Exacte. Ja detectàvem això i és una de les coses que també nosaltres ens hem posat com a objectiu, intentar treballar una miqueta més, no?, perquè detectem, perquè volem treballar amb aquest col·lectiu de gent que vol fer coses però que realment de vegades costa perquè no tenim aquest suport social, no tenim aquesta amistat del costat, no? Potser, bueno, calen aquestes activitats, no?
0: I en què ha consistit aquest projecte que, com dèiem, acabarà, farà la cloent del proper 25 de maig, però que ja ha tingut les seves sessions. En què ha consistit això?
1: Pues sobretot amb les persones que hem tingut, hem anat treballant en diferents sessions, pues, per exemple...
0: De manera comunitària? És a dir, s'ha fet un grup comunitari, eh?
1: Exacte. S'ha fet unes sessions grupals, vale? Sí. I, per exemple, les primeres sessions era sobretot molt trencar el gel, intentar, pues, posar noms i cares, no?, a les diferents persones, perquè potser es coneixen del poble de la vida, però no havien tingut aquest espai, no?, per col·laborar. I després hem treballat amb els quadres que tenim, per exemple, el Cau Ferrat, no?, pues el Museu de Santiago Ruiseñol, pues expressió d'emocions, o hem pogut treballar mitjançant els sentits, no?, i diferents espais de les sales, hem pogut treballar el mindfulness, no?, amb espais emblemàtics com és el mirador
0: del Maricel.
1: Exacte. Pues en les diferents sessions hem anat treballant diferents aspectes, sobretot això, no?, per intentar fomentar aquesta interacció.
0: De quantes persones era aquest grup?
1: Aquest grup ha sigut inicialment d'unes 18 persones, sí? I s'han mantingut venint unes 15.
0: D'acord, per tant, bastant exitós, no? Sí. Diguem. I entenc que totes les persones que comencen aquest grup, que comencen aquest projecte, entenc que totes són coneixedores de que arriben aquí. És a dir, totes saben que d'alguna manera o altra, els seus companys, diguem, de sessió, tots estan passant per una situació similar. Són coneixedors d'això, eh?
1: Exacte, en tot moment se'ls informa del projecte i del que volem treballar, no?, i quines coses... es busquen treballar amb això.
0: Per tant, ells ja van, diguem, d'entrada accepten, entenc, participar en el projecte i van amb un grup comunitari on saben, diguem, que es trobaran amb persones que estan, doncs, també patint de soledat, de solitud o d'algun tipus de situació incòmoda, no?, o no desitjable, no?, en qualsevol cas. A partir de l'art, perquè aquí Sitges tenim museus o perquè l'art és un bon canal per treballar segons quines coses?
1: És veritat que nosaltres, ja, a l'Institut Català de la Salut sempre ha intentat utilitzar l'art també com a eina per millorar aspectes de salut, no? Nosaltres a nivell de l'Institut Català de la Salut s'ha utilitzat arts en salut, no? Ja no només, també amb música, també amb altres tipus d'art, per això, no? Per professionals i... I, bueno, i en aquest cas, pues, com deia abans, els museus de Sitges sempre s'han mostrat amb molta predisposició, no?, per utilitzar aquest actiu en aspectes de salut i poder millorar i vincular-ho. I a través de Doc Cultura, també, que ha col·laborat amb el projecte, ells ja havien fet aquestes pràctiques en altres territoris i les tres potes d'aquesta taula, pues, ens van posar d'acord i van poder iniciar aquest projecte.
0: A falta de la cloenda, ha anat bé la proposta, el projecte?
1: Això segurament ho contestarien elles millor que jo, però sí, la veritat és que considerem que sí. Encara no tenim resultats.
0: És a dir, quin resultat? Ara el que teniu és una percepció, no?, de que ha anat bé. Però què ha de dir aquest resultat perquè vosaltres pugueu valorar ja de manera, no?, allò fehacient, d'una manera, diguem, concreta, això ha anat bé, això funciona?
1: Bueno, sobretot valorem sempre a través d'indicadors, no? Sí. Passem uns qüestionaris per veure qui, si com han iniciat i després com finalitza. Però independentment moltes vegades del que puguin dir els números o els qüestionaris, el que nosaltres estem veient, no, és com les dinàmiques han anat canviant, no? Al principi...
0: Explica'm, posa'm exemples, sí. És a dir, com era, com va ser el primer, el segon dia de sessió, com era, com funcionava el grup, no cal entrar en detalls, però és a dir, en detalls personals per descomptat que no, però com funcionava el grup, quines dinàmiques veieu que d'alguna manera feien percebre que es tractava de gent, doncs, que li costa relacionar-se, no? Que se senten sols, que els hi costa fer aquest pas, probablement, i què ha canviat? I com ha estat aquesta darrera sessió? Com ha estat la darrera sessió en la que heu vist? Ostres, això hi ha hagut un canvi aquí, un gir.
1: Pues mira, sobretot al principi es detectava, no, aquesta dificultat, pues, per parlar, per relacionar-se, es deien opinions molt pròpies, no? Però es feien unes dinàmiques més individuals, no? Ara... amb el pas del temps, l'altre dia vam estar fent unes pintures i vam veure que la interacció era pràcticament total, no? Tot reforçant el treball de l'altre, veient, interessant-se, parlant, i fins i tot, ja així ho contaré una miqueta de més,
0: sí?
1: Es parlava de fer un dinar, no? entre tots, que dius... Al principi potser això era inimaginable i ara, pues, a través de les fotografies que han anat fent, de les dinàmiques i de tot això, escolta, pues, i si fem aquell dia?
0: No? Perquè no es tracta d'anar a fer amics, eh? Expliquem-ho. És a dir, no es tracta de, diguem, crear un grup i intentar forçar amistats. No, no es tracta d'això, no? Jesús, on està la diferència? Perquè la gent pugui entendre, eh? No és anar allà i forçar vincles amistosos quan potser no en surten, no?
1: Exacte, eh? No, hem de diferenciar molt el que és l'amistat, no? Però el que pot ser el companyerisme i el que pot ser el treball social i el suport social, no? No és el mateix que jo tingui un amic per algunes coses més delicades, o, però un altre és per una interacció, per necessitar parlar, sortir a fer un cafè, un cop de mà en un moment concret, que tinguem això que sempre hem fet, no? D'anar al veí del costat i com si fos un familiar més. I ara hi ha moltes persones que pregunten si costaria demanar ajuda a un veí i diuen que sí.
0: És que t'ho pregunto perquè aquesta setmana, justament, s'ha fet com bastant viral la resposta o una afirmació que han fet, no sé si has estat el cas, als membres del grup Sopa de Cabra. Sopa de Cabra és aquell grup de rock català dels anys 90, de la meva joventut. Els hi han fet un reportatge. És un grup molt famós, que encara actuarà aquest estiu aquí al Terramar, una vida d'èxit dalt dels escenaris, fent gires, etc etc. I en un reportatge, en un documental que els hi fan, tots afirmen que no són amics. Diuen, no som amics. I clar, hi ha hagut de sobte una reacció d'entre el públic, com d'estranyesa, de banda, com poden dir que no són amics si portem escoltant-los i veient-los dalt de l'escenari, òbviament amb complicitat, etc etc. No? I clar, d'alguna manera el que ells venien a dir o entenc a explicar és som companys de feina, compartim, hem compartit i seguim compartint molts espais, però no som amics. Dèiem fins i tot, és que jo no he sortit mai de festa, no he quedat mai amb cap d'ells, ni els truco quan em passa alguna cosa, no els truco amb ells, truco als meus amics, no? I crec que ve una mica amb l'assumpte perquè em fa la sensació que no sé si és que tenim una mica esbiaixat el concepte de l'amistat i el confonem amb el concepte de compartir i de relacionar-nos, no? Que entenc una mica és per on va aquest projecte, no? De saber diferenciar, és a dir, no es tracta d'anar i forçar amistat, sinó aprendre a relacionar-nos d'una manera saludable i normal amb qui ens envolta, no?
1: Absolutament, sí. Suposo que també ve una miqueta lligat al factor de pressió social, no? Que
0: sí,
1: moltes vegades, com són... els nostres referents, no? Que són persones que són aclamades pel públic i tot això, pues, dintre del nostre ideari, no?
0: Clar, com clar, tothom s'imaginava que eren amics de l'ànima, amics íntims,
1: vaja.
0: Exacte,
1: i que a nosaltres ens agradaria, potser, no? Perquè diguéssim que aquest imaginari nostre és, si aquest grup m'agrada cadascú dels seus elements, pues que millor que siguin amics, no? I sempre ho portem a la màxima expressió. De vegades, simplement, en què col·laborin entre ells i facin el que ens agrada, ja està ben bé, però moltes vegades ens costa diferenciar d'això, no? Trenca una miqueta aquesta idea romàntica, no? De les relacions.
0: I, per tant, aquest projecte, justament, entenc, el que vol treballar és aquesta capacitat, no?, de relacionar-nos entre nosaltres, no? Més enllà de si allò acaba esdevenint en una amistat o no.
1: Exacte.
0: Aquesta capacitat de relacionar, que entenc que és la que d'alguna manera o altra perdem moltes vegades a mesura que ens fem grans, no?
1: Sí, i tant. Cada vegada és això, no? Podem tenir un cúmul d'experiències que moltes vegades ens arriba.
0: Majoritàriament un perd aquesta capacitat de relacionar-se amb els altres i per tant entra en aquest sentiment de solitud a partir d'experiències negatives, és a dir, la suma d'experiències negatives o el fet d'haver tingut ni que sigui una experiència negativa moltes vegades és la que et porta això, a tancar-te d'alguna manera en banda?
1: No sempre, no sempre, perquè no podem afirmar que sigui generalitzat això, però sí que és un facilitador, no? Diguéssim, això que sentim també la pròpia autoestima que va baixant, perquè potser ens fem més grans i veiem limitacions físiques o veiem limitacions o tenim experiències a familiars que no... I podem entrar una miqueta en aquesta apatia, no? En aquesta apatia de dir, per què si no, ja no tinc ningú al costat, per què generaré, per què sortiré, per què faré aquestes activitats, per què... No? I moltes vegades ens entra en aquesta desconfiança. I, no,
0: i que quan
1: bé.
0: Tenim algú així al nostre entorn, què hem de dir-li i sobretot què no hem de dir-li?
1: Bueno, és que moltes vegades costa, no? Quines serien les paraules adients.
0: Adequades, no?
1: No? Uh-huh. A vegades, ja vam parlar anteriorment, me'n
0: sí,
1: recordo de que
0: sí,
1: això sobretot era més estar al costat més que les dir. Paraules, no? Perquè moltes vegades tots anem amb un... Sabem que avui dia

0: que en, aquesta, en aquest projecte inicialment va costar convèncer aquesta gent per apuntar-se al projecte, és a dir, no sé si, i no sé d'alguna manera si també la gent que hi ha participat heu vist també evolució en la confiança vers aquest tipus de projecte, no? O de, anava a dir de recepta, és a dir, si inicialment confiaven, clar, estàvem com acostumats a això, en el metge que et donessin una recepta mèdica, una pastilla, no? O d'un medicament, o d'un xarop, o el que sigui. Però clar, fins a quin punt sentiu també que va canviant això, la perspectiva del ciutadà davant d'aquest tipus de projectes i d'alternatives?
1: Bueno, he de dir que jo ara que porto ja pràcticament 4 anys en l'ambulatori, hem de dir que al principi quan parlaven de fer activitats grupals o quan parlaven d'abordar problemes psicològics o físics o d'alimentació a través de grupals, clar, les persones s'estranyaven molt, no? El concepte de psicòleg era pràcticament per individual i fins i tot qui arribava. I avui dia ja planteges activitats grupals i veus que això ha canviat una miqueta. Aquestes reticències sempre ni hi ha ni hi haurà, però cada vegada és més facilitador. En aquest cas, per exemple, sí que hi havia, que sempre hi ha algun cas que costa una miqueta més convèncer,
0: però no sé si algú s'ho ha manifestat obertament, no? De dir, ostres, no confiava gens en això i escolta, em trobo molt millor.
1: Sí, i això passa en les grupals que duem a terme pràcticament a diari, això ho veiem, no? Que al principi qualsevol podria dir, sí, jo vaig al grup però potser no parlo, o potser no assisteixo, o potser... I sempre primer vigila que em trobaré, no? I és normal, clar, no sabem què farem i com anirà i ens dona por si hem de transmetre qualsevol cosa. Però amb les dinàmiques, amb les activitats, amb el que anem fent i que no és una cosa d'entrar en coses tan personals o tan... sinó més per treballar certs aspectes, veiem que això s'ha anat diluint una miqueta i que cada vegada més, bueno, quan acabem les sessions és un volem tornar a participar.
0: Per tant, es tracta de compartir, no? I en aquest cas, compartir durant una estona un espai, no? Una activitat i en un entorn, en aquest cas com els museus de Sitges, que no sé si això és un avantatge també.
1: És a dir, poder fer,
0: perquè clar, imagino que això es farà en molts altres CAPs, no? No sé si tothom o tots els municipis, bé, no ho sé, no, sí, ho sé, no tots els municipis tenen la sort de Sitges de tenir aquests museus, no?
1: Exacte, això és un regal, tenir aquest patrimoni cultural, tenir aquí aquests museus, aquesta meravella, és això.
0: Hi ha algú que l'ha descobert per primera vegada, els museus?
1: Sí, nosaltres ja portem temps col·laborant amb els museus, sí, sobretot per les cloendes de les sessions grupals. Sí. Quan acabem, sempre sí, col·laborem i fem una visita guiada que fan sí, per nosaltres i la veritat és que això sempre molt agraït. I n'hi ha moltes persones que...
0: Fins i tot sent de Sitges,
1: I no han acudit mai, perquè és això...
0: És molt curiós, això, eh?
1: Moltes vegades, quan tu viatges, vas a veure els llocs més emblemàtics, però quan està a prop, ja aniré, no?
0: Absolutament. Quanta gent no ha entrat mai a la Sagrada Família, d'aquí, que és fora, eh? I quanta gent de Sitges no ha entrat mai al Museu Maricel o al Cau Ferrat. A partir de certa generació ho hem fet tots, perquè l'escola ens hi ha portat.
1: Exacte.
0: A partir de certa edat. Ja, exacte, és veritat que els més grans, diguéssim, doncs en aquell moment encara no es feia això de les visites als museus a les escoles i potser no han tingut aquesta oportunitat i potser, jo què sé, el dia a dia...
1: O potser han vingut després i porten molts anys aquí, no? Fora del període d'escoles, però que diuen, doncs porto 20 anys a Sitges i no m'ha...
0: Ho heu fet a través de l'art. Comentaves abans que l'art d'alguna manera és un bon canal, no?, per treballar segons quins aspectes, els vincles emocionals, etcètera, etcètera. Però de la mateixa manera que es fa amb l'art, de la mateixa manera que de vegades recepteu fer esport, no?, activitat física. Qualsevol aspecte, és a dir, qualsevol entorn de la nostra vida o habitual en el nostre entorn podria ser susceptible de participar a un projecte d'aquestes característiques? És a dir, un dia podria ser, no ho sé, és a dir, fer una activitat en un altre lloc, per exemple? És a dir, no sé si hi ha limitacions en això, és a dir, no sé si... Entenc que hi ha espais potser més adients que d'altres, però no sé si és un món com infinit aquest, no?
1: Bueno, sempre intentem que pugui ser beneficiós, sobretot que no perjudiqui, no? Perquè de vegades per intentar fer més extensió, no tenim en
0: compte... Entenc que no quedaran per anar a fer cerveses.
1: Efectivament.
0: Un bar no serà un punt de trobada.
1: Efectivament, sobretot per potenciar aspectes de salut, no? Que veiem que sigui un entorn que puguem utilitzar això.
0: Però si podria ser un casal, per exemple...
1: En feu, utilitzem també els
0: pavellons esportius o espais de clubs esportius.
1: Efectivament, sí.
0: Tot això podria ser, eh?
1: Sí, sobretot el que volem és aquesta activitat comunitària, no? Utilitzar

0: actius de Sitges que tenim molt per poder fer aquestes activitats i veure que també són espais de salut.
1: Algú que no ens estigui escoltant i digui, ostres, doncs a mi m'agradaria participar en algun d'aquests grups. Què ha de fer? Perquè això no és una llista, eh? Tu no vas allà. Si això és com una recepta, el que dèiem. Aquí qui tu, no? Entenc que qui t'ho proposa és el professional de la salut, a tu com a ciutadà. Però si algú ara, pel que sigui, li ressona, diu, jo també estic aquí, estic en aquesta situació d'apatia, no em trobo bé, em trobo molt sola, em sento molt sola, etc. Què ha de fer? Com ho ha de gestionar això?
0: Que nosaltres fem això a través de, en aquest cas, en aquest grup, per meva, no? Que sóc el psicòleg, el referent de benestar emocional de l'ambulatori, i clar, quan arriben, a través del metge, infermera, o venen, m'ho deriven i aleshores valorem la possibilitat de...
1: Per tant, en tot cas, si algú ara li ressona i no li ha proposat el metge o la infermera, potser el que ha de fer és demanar visita al metge i explicar-li, no? Escolta, em sento així, he vist que feu això, m'agradaria participar, i entenc que a partir d'aquí sou els professionals els que decidiu si és una persona apta o no apta, no?
0: Exacte.
1: Però que en tot cas li pot comentar obertament, entenc, al seu metge o a la seva o la seva infermera. Teniu alguna altra en marxa o a punt de començar o previst, perquè això ha estat un projecte pilot?
0: Exacte. Bueno, tenim predisposició per pràcticament totes les parts per fer-ho, per tornar a fer...
1: Per tant, tothom està content, eh?
0: Sí, exacte. El que hem de veure és una miqueta si tenim la logística per poder-ho dur a terme, no? Una altra vegada, perquè és veritat que s'han utilitzat uns mitjans que, bueno, ara han anat molt bé i hem de valorar-ho una altra vegada per tornar-lo a replicar, i tant.
1: I perquè entenc que, a més, ets l'únic psicòleg, no, del CAP. Necessitaries algun més, ja ets Jesús?
0: Bueno, tenim la psicòloga també del CESMA, no, de Vilanova, i que dona suport, però per la part grupal i comunitària sí.
1: Una figura que es va incorporar al CAP de Sitges, al Centre d'Atenció Primària, fa 4 anys, has dit, Jesús, que hi ets, fa poquet, i no sé si... Clar, tots percebíem que era una figura necessària, però no sé si Jesús, ara 4 anys després, d'alguna manera heu evidenciat, corroborat, que era molt necessari que els centres d'atenció primària tinguessin la figura del psicòleg, del referent de benestar emocional.
0: Bueno, jo crec que sense oblidar també que hi ha persones que necessiten més una part individual i que necessiten, i que també hi ha problemes psicopatològics més greus.
1: Sí.
0: Jo crec que és un altre àmbit, no? I fomentar també, prevenir, intentar eines de prevenció d'aquesta salut mental i mitjançant la comunitària, les grupals i coses que siguin, no, lleus, no arribar a la patologia.
1: Clar, és a dir,
0: que
1: projectes com aquests o alternatives com aquestes el que fan, entre altres coses, és prevenir depressions profundes, per
0: efectivament,
1: exemple, no?
0: Efectivament, el que fem és intentar prevenir, no, coses que si agafessin la seva tendència natural, que no és culpa de ningú, però
1: no,
0: que moltes vegades agafem hàbits adaptatius que el que fan és que per nosaltres, no, sense voler, amb les nostres millors eines, anem entrant una miqueta més al pou, no? Per exemple. I en aquest cas, doncs, intentem una miqueta aquesta prevenció, no? Mitjançant aquestes activitats.
1: Permeten detectar, doncs certs aspectes de cada pacient, no? Que diuen, aquesta persona, com no l'ajudem a sortir d'aquí aviat, acabarà, doncs, això, amb una patologia més greu, en la majoria de casos, depressions. I, doncs, entenc que hi ha maneres de prevenir-ho, no? De la mateixa manera que hi ha maneres de prevenir moltíssimes altres malalties, com, per exemple, fent exercici físic, que és el que em dèiem. És que cada vegada més anirem al CAP i no sortirem amb receptes, amb pastilles, sortirem amb una inscripció a un gimnàs, o apuntant-nos amb una caminada, o apuntant-nos això, anant a visitar museus. Vaja, és a dir, que ha canviat aquest món d'una manera considerable en un temps força reduït. Jesús, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

cases a Puigcerdà, Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el vi et travessa. Jordi Casas House. O tu.

0: Ara no puc, he quedat amb la meva parella lingüística.
1: Voluntariat per la Llengua és un programa que fomenta l'ús del català amb la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària i un aprenent o aprenenta. La parella pot trobar-se presencialment o virtualment i parlar de qualsevol tema durant una hora a la setmana en un context relaxat i informal. Així, persones amb coneixements bàsics de català poden parlar-lo amb altres que ja el parlen habitualment. Informa-te'n a vxl.cat 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: que hi hem posat un petit apunt musical acostant-nos a les 11 del matí. Temps d'aquí uns instants per repassar la informació esportiva del cap de setmana i, com és divendres, ja ho saben, acabarem amb la tertúlia de cada divendres. Cap de setmana encara amb alguns partits en matèria de futbol base. Encara queda alguna coseta en matèria esportiva. Ara ho repassem.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

En aquest divendres 22 de maig de 2026, temps ja per repassar el que queda d'esports al llarg del cap de setmana. Cap de setmana amb partits encara de futbol base. Avui que estarem especialment pendents de la situació del juvenil A de la Unió Esportiva Sitges, que es troba molt a propet de ser campió i jugar, per tant, la temporada que ve a la primera divisió. Queden dos partits. El conjunt que dirigeix l'Idris Díbuls està empatat ara mateix a punts amb la penya jove, que també està fent una temporada realment espectacular. Per tant, aquests dos partits acabaran per decidir si un dels dos acaba sent campió i, per tant, jugant la temporada que ve a la primera divisió. També haurem d'estar pendents del món del futbol sala, en particular del Club Futbol Sala Sitges, que aquest cap de setmana pot ser campió de Lliga i assolir l'ascens a la primera divisió. En té prou amb un empat, amb un punt, en el partit que l'enfrontarà el futsal Sant Feliu aquest diumenge a Sant Feliu de Llobregat a partir de les 8 del vespre. El Club Patí Subur Sitges, que clou la temporada jugant aquesta nit a Pinsbens contra un Cambrils que veritablement ha estat el gran dominador del campionat i que jugarà, per tant, a primera catalana l'any que ve. Darrer partit de Lliga d'aquest grup A de segona catalana que començarà a partir de 9:45 de la nit, com els dèiem, aquí a Pinsbens. I el cap de setmana que també ens porta amb algun apunt interessant de rugby, com, per exemple, la final de la Copa Catalana que disputarà l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges aquest diumenge contra el Sant Cugat. Comencem.

0: servidor que aquest passat dilluns li preguntava a l'Isidre Gómez que queda alguna coseta pel cap de setmana i l'Isidre deia, sí, clar, encara queden alguns partits, tot i que els més grans potser sí que han acabat les temporades, encara queda jornada en matèria de futbol base. Els partits que avui volem repassar precisament amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Últimos coletazos, que diu aquell, eh?
1: Sí, una o dues jornades queden, sí, la majoria de grups.
0: Què hi posem aquest cap de setmana, així interessant?
1: Doncs pues mira, seguirem aviam amb el juvenil C, aviam si acaba de tancar la temporada rodonament i queda invicta finalment. Aquesta setmana juga dissabte a les 6 de la tarda al camp del Base Vilanova 2015. Després, seguint la tònica d'aquest partit, pues aquesta setmana he vist que hi ha molts enfrontaments Sitges-Vilanova, poblacions, o sigui, la Blanca contra equips vilanovins. Seguirem amb l'S16A, que juga dissabte a les 4 de la tarda contra la Fundació Vilanova i la Geltrú B, que si els guanyem potser els podem enviar a segona. A l'S15A ens jugarà diumenge a les 10:35 a Pinsbens contra la Fundació Vilanova i la Geltrú. 14A ens jugarà diumenge a les 12:35 a Pinsbens contra el Base Vilanova 2015. A l'S12C ens jugarà dissabte a les 11:30 a Pinsbens contra el Base Vilanova 2015. Després tenim a l'S10A també, que jugarà dissabte a les 10:10 a Pinsbens contra el Base Vilanova 2015. I tenim també a l'S10B, que ens jugarà dissabte a les 10:30 al camp d'alumnes obrers contra la Fundació Vilanova i la Geltrú B. Aquest potser, si els hi traguem algun puntet amb aquesta gent, potser fem campions als Sitges.
0: Mm, caram, quina caram.
1: Sí, podem ajudar els Sitges a ser campió en una jornada abans que acabi la Lliga.
0: Quina carambola més interessant.
1: Sí. No sé, eh?
0: Ja tot pot passar, però, evidentment.
1: Però bueno.
0: Si està dintre de les possibilitats, doncs si hi són,
1: sí,
0: hi són.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Després tindrem ja l'apartat femení, que també estem ja als dos últims partits, que l'infantil jugarà dissabte a les 12 del migdia al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca B. I com no pot ser d'altra manera, que demà dissabte a les 9 del matí començarem els més petits de la casa, tot jugant ja els últims partits també, perquè tenim previst que s'acabi ja això el 6 de juny.
0: Molt bé.
1: I tot està ja a les acaballes.
0: Darrers partits ja d'aquesta temporada. Dilluns en coneixerem i en repassarem, com sempre, els resultats amb l'Isidre. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, Isidre. Adéu-siau.
1: Gràcies a tots. Adéu-siau.
0: I 4 minuts del matí, ho dèiem fa uns moments, a la Unió Esportiva Sitges, el seu juvenil A està a prop de convertir-se en nou equip de la primera divisió. Amb la manca de només dues jornades, lidera la classificació, tot i que es troba empatat a 62 punts amb la penya jove, amb qui, per cert, té l'averaix guanyat. I aquest és un aspecte important a tenir en compte. Hem parlat amb el seu entrenador. Idris Díbols creu d'entrada que l'equip arriba justament en un bon moment en aquest tram decisiu de la temporada.
2: La veritat que arribem bastant bé. A nivell de forma, hem recuperat a diversos nanos que estaven lesionats i la veritat és que ara mateix encarem el tram final amb moltes ganes, molta il·lusió i físicament crec que és el millor moment que ens trobem.
0: I no sé si dir Idris amb aquell punt afegit de pressió, no? Vull dir, tantes i tantes jornades al capdavant de la classificació, no sé si això ja pesa una mica.
2: Sí, a la contra tenim això, que tenim la part positiva és que portem tota la temporada, que no hem encaixat cap derrota, però a la vegada és aquesta pressió, no? D'una sola derrota que encaixem no ens privarà de l'objectiu que tenim, de ser campions.
0: La vostra mala sort és que s'heu trobat amb un equip doncs, com la penya jove, que també ha tingut una trajectòria o està tenint una trajectòria similar a la vostra.
2: Correcte, sí, la penya té un equip molt bo, té uns nanos molt ben preparats i té un equipàs i està igual que nosaltres, esperant, té que lluitar cada setmana i això és una pressió pels nanos que no estan acostumats.
0: Sí que és cert, Idris, que això està molt, molt a prop.
2: Sí, bueno, a veure...
0: Jo sé que els entrenadors sempre sou molt...
2: Sí, jo tinc molta por encara, sí.
0: Sí?
2: Sí, perquè fins que no ho tinguem a tocar, la veritat, que arribem... La clau és arribar a la jornada amb la Blanca totalment amb opcions de guanyar i poder ser campions. Mentrestant, tenim que tenir molt de compte, tenir els peus a terra i seguir competint com fins ara.
0: Clar, aquí el cas és que esteu obligats a guanyar.
2: Correcte.
0: Perquè clar, no és allò que teniu el segon a 5 o 6 punts, no? És que està com vosaltres, no? I això us obliga cada jornada a sumar els 3 punts.
2: És complicat, aquesta pressió és el que comentaven abans, no? Els nanos ara mateix el que tenen ara és la pressió aquesta de tenim que fer-ho bé, tenim que guanyar sí o sí, i això és el que està costant una miqueta més al vestuari, no? Transmitir aquesta sensació de calma, de tranquil·litat, de que les coses segurament si ho fem tot el principi al final ho fem bé, amb calma, i el que treballem cada setmana sortirà bé, però clar, els nanos volen guanyar al minut 10 i tota expressió i tot, però bueno, a poc a poc.
0: Aquí és quan entra una miqueta la figura de l'entrenador, suposo, Idris, per calmar una miqueta els ànims, no? Perquè aquest aspecte més emotiu, més emocional, no acabi superant, no?, el jugador.
2: Correcte, sí, la nostra feina a la banqueta és aquesta, transmitir sobretot molta calma, tranquil·litat, que les coses estan fent bé i que segurament, si és el que et dic, si continuem fent-les bé i amb una miqueta de treball i de confiança, les coses sortiran bé. I si no, com tenim la sort que estem en una etapa que encara són nanos ja que sortiran a l'amateur, però si no surt bé, l'experiència ha sigut increïble per ells. La veritat que ha sigut una temporada molt bonica.
0: 19 victòries, 5 empats, cap derrota. Que fàcil és dir-ho així, però que difícil és posar-ho a la pràctica.
2: Que difícil, sí, però això és tot mèrit dels nanos, eh? La veritat que tenen un nivell de competitivitat molt, molt gran. Els encanta entrenar, els encanta jugar i ho transmeten cada setmana. I bueno, també hem tingut partits que hem guanyat el 90 i pico, però la veritat que està sortint molt bé. Aquest any està sent molt, molt, molt bonic.
0: Més enllà dels números, Idris, què us ha portat fins aquí?
2: Bueno, la veritat és que començava la pretemporada amb un equip que la veritat no era l'objectiu de pujar. Era un grup de nanos que la majoria marxaven a les Roquetes, la veritat, i vam aconseguir trobar un mecanisme per portar els nanos i anaven encaixant les peces, i la veritat que la pretemporada va ser molt positiva perquè vam trobar rivals que eren de nivell, però vam aconseguir guanyar, i llavors era com la gent s'afegia al carro, no? I anaven, la primera jornada van guanyar, la segona van guanyar, i és com, i bueno, crec que el grup humà que s'ha fet són molt, molt, molt bons nanos i les encanta el futbol, i crec que això junt amb l'experiència del míster una miqueta, no? I el club, que la veritat que ha estat al costat dels nanos, ha fet que es fessi una pinya molt, molt potent, la veritat.
0: Has destacat dos aspectes que, vaja, són claus: bona gent i els agrada el futbol.
2: Sí, la clau del vestuari és que són molt bons nanos. Són nanos que li agrada molt, molt entrenar, que si fas una correcció l'agafa amb gust, i això, la veritat és que per l'entrenador és molt fàcil transmitir una idea.
0: I tu, personalment, Idris, com ho estàs visquent?
2: Bueno, jo la veritat que el futbol base és una cosa que m'agrada molt, però és molt diferent de l'amateur, no? Perquè al final els nanos, hi ha nanos que venen amb els seus pares i nanos que venen amb el seu cotxe, no? I aquestes diferències és el que una miqueta tenia una miqueta més de por, no? A veure si la idea que jo tinc, transmitir-la a aquests nanos que tenen aquesta edat tan complicada, que els ja surten d'universitat i estan treballant, altres estan estudiant, no? I tot això, la veritat, que ha sigut molt, molt fàcil encaixar-lo tot, però pels nanos. O sigui, vaig rebre una acollida molt, molt bona per part dels nanos, i la veritat que anar guanyant cada setmana també et dona més força, no? com a entrenador, i bueno, està sortint tot bé, la veritat,
0: està
2: de moment.
0: Sí.
2: Està sortint bé.
0: Escolta'm, en quin moment de la temporada se n'adoneu veritablement que teniu possibilitats?
2: Bueno, la veritat és el partit clau va ser amb la penya. El partit que de la segona volta, que vam guanyar a casa 2-0, en aquest moment sí que ja amb els capis sobretot vam tindre una conversació de Guaita que si fem les coses bé, crec que podem arribar al tram final amb opcions de competir-li a la penya, no? Que és el gran rival, la veritat. I han sortit les coses, és que han sortit molt bé.
0: Clar, aquí el fotut, Idris, és que només té premi un.
2: Sí, és una pena, la veritat, sí, perquè Els dos equips, sincerament, es mereixen estar a primera l'any que ve, però bueno, malauradament sol estarà un.
0: Bé, en el millor dels casos tindrem el juvenil del Sitges o a un dels juvenils del Sitges a la primera divisió la temporada que ve. I n'hem volgut parlar amb el seu entrenador, amb l'Idris Díbols. Idris, gràcies per haver atès la nostra trucada.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé i evidentment que tingueu tota la sort en aquest tram final.
2: Ho lluitarem, sí. Moltes gràcies, Pitu.
0: Bé, doncs la millor de la sort per aquest juvenil de la Unió Esportiva Sitges, que jugarà demà, recordem, a les 12 del migdia en el camp del Riu de Bitlles, i tancarà amb el campionat enfrontant-se a la Blanca. Déu-n'hi-do, quin últim partit també el que té el juvenil del Sitges per tractar de ser l'any vinent a la primera divisió. Vinga, i posem també una miqueta de futbol territorial, perquè el passat dilluns a la Federació Catalana de Futbol es va fer el sorteig de les diferents promocions d'ascens. A la promoció d'ascens a Lliga Elit, el Viladecans, que ha estat el segon classificat del grup 3 de Primera Catalana, s'enfrontarà al Palamós, mentre que en la promoció d'ascens a Segona Catalana, el Canyelles, segon classificat del grup 13 de Tercera Catalana, tindrà com a rival el Tiana. Els que estiguin especialment interessats en veure el Canyelles, doncs sàpiguen que el partit d'anada juga demà a 6:45 de la tarda al camp del Canyelles i que la tornada serà el cap de setmana que ve a Tiana. Toni, bon dia.
3: Bon dia, Pitu.
0: Bé, el Canyelles que haurà d'afrontar amb aquesta promoció per tractar de ser l'any que ve a Segona Catalana, ho dèiem dilluns, qui li havia de dir al Canyelles que estaria ara mateix en aquesta situació?
3: No, a ningú. Ningú se'l pensava.
0: Gairebé donàvem per fet que el Cubelles B, per trajectòria, òbviament, acabaria segon i, per tant, jugant la promoció, però el descens del primer equip va precipitar els fets i, evidentment, el Canyelles també va aprofitar doncs aquesta embranzida que portava per acabar segon, fins i tot.
3: Sí, han fet la feina, han sabut estar allà.
0: Ara ho has dit, ho han sabut fer.
3: Han vist que, doncs, per on podia fallar el Cubelles, que podia fallar precisament per al primer equip. Clar, si el primer equip no aconseguia salvar la categoria, doncs el segon equip no podia pujar. Clar, això ho van tenir molt clar. El Canyelles van seguir fer un bon campionat, perquè de fet han fet un campionat sense
0: molt bon campionat, Canyelles,
3: I jugarà la promoció precisament amb un equip que també ha fet una sensacional
0: temporada,
3: i és l'equip menys golejat del seu grup. Vull dir que el Canyelles, un dels equips més golejadors del seu grup, jugarà amb un equip com és el Tiana, que és l'equip menys golejat del seu grup.
0: Interessant, per tant, aquest enfrontament entre màxims golejadors i mínims golejats.
3: Sí, molt, molt, molt interessant, perquè serà un partit interessant. És el millor de dues eliminatòries, vull dir que passaran aquesta eliminatòria
0: i encara una altra.
3: Quedarà una altra eliminatòria.
0: Sí, déu-n'hi-do, és una promoció dificultosa, en aquest sentit.
3: Sí, les promocions són duretes, que passar un parell d'eliminatòries, però, home, passant la primera sempre tens moltes garanties de poder passar la segona, no? O no? Però doncs ja tens garanties.
0: Tens un pas més fet. M'apuntava el Toni fa uns moments, alguns equips que podrien incorporar-se en aquest grup 13 de Tercera Catalana la temporada que ve.
3: Sí.
0: Perquè s'estan jugant també la promoció de quarta a Tercera Catalana.
3: Sí, de fet ja tindrem un, que és el Vilanova Atlètic.
0: Sí, senyor, com a campió.
3: I pot pujar, a mi m'agradaria, doncs perquè s'ha treballat molt durant tres temporades, molt just, que juga la promoció, també el juga el Puig d'Alba, que ha quedat segon, la Martinenca i el Sant Cugat. Sant Cugat i Sesgarrigues.
0: Quatre clàssics, Toni, del Penedès.
3: Quatre clàssics. Mira, la Martinenca ja va jugar la final amb la Penya Jove l'any passat i va guanyar a la Penya Jove. Va ser el campió de la promoció, no? Aquest any també la juga. El Puig d'Alba també ha fet una temporada sensacional. Al final potser ha fallat els dos partits que ha jugat amb el Vilanova Atlètic i l'últim amb la Martinenca. El Monjos, que ha estat un equip que ja lo va lluitar fa dues temporades. La temporada passada va estar tot el campionat primer i al final va acabar cedint al Sant Sadurní.
0: No va poder obtenir el premi.
3: I aquest any jo penso que és de los equips que pot aconseguir amb el Puig d'Alba pujar.
0: Comencen a produir-se moviments a les banquetes també. Crec que va ser ahir que vèiem a través de les xarxes socials, a través del seu perfil d'Instagram, que a la penya jove, després de l'adeu de la dupla Toni Salido, Sergio Alcaraz, té ja nova dupla també a la seva banqueta. Àngel Alcolea i Juanma Morlà es fan càrrec, per tant, del conjunt de les Roquetes a partir de la temporada que ve. Sí, jo li preguntava al Toni, què fan el Toni i el Sergio? Doncs, de moment,
3: descansen.
0: Prendre's un descans.
3: Un descans, sí. De fet, ells ja van agafar la penya jove perquè se'l van demanar com a favor. Ells havien sortit dels Sitges, sí. Tenien ganes de descansar, perquè, clar, la trajectòria havia estat
0: dura.
3: Bastant dureta, no? Doncs volien descansar, però la penya jove, que estava en el Pou, perquè estava quarta catalana, li va demanar amb ells, el nou president, portar l'equip de la penya jove. L'han portat dues temporades, l'han pujat a tercera catalana i doncs ara és el moment del relleu. Ells marxen, tots dos, tant el Sergio Alcaraz com el Toni Salido, se'n van junts i doncs el que volen és ara desconnectar, estar amb la família i després ja pensaran.
0: Doncs bé que s'ho mereixen el Toni i el Sergio, dos dels grans també del futbol comarcal a les banquetes. Moviments que puguin destacar-se, Toni, a les banquetes. M'apuntaves també el de Pitu Correas.
3: Sí, Pitu Correas, que serà el que portarà l'equip del Cubelles B.
0: D'acord.
3: El portarà un altre any més a la tercera catalana, perquè no han pogut pujar.
0: El primer equip continua Ivan Atienza.
3: Ivan Atienza, sí, aquí no es mou res, i aquí ja ho sabem.
0: A l'Unió Esportiva Sitges continua tant Manuel Rodríguez com... confirmat per el propi Dani Casado aquí a la ràdio el dilluns, doncs la intenció és que el Dani també agafi les regnes o continuï amb les regnes del filial.
3: Del filial i el Manel al primer equip. I una curiositat, imagina, mirant tota la classificació, els Sitges, que havia tingut problemes de gol, te recordes que deien que el que li faltava als Sitges,
0: sí.
3: Ha quedat el segon equip més golejador del grup. El segon equip més golejador del grup ha estat el Sitges,
0: sí, clar,
3: quan al principi tenia molts problemes de gol, i en canvi doncs, aquesta segona volta ha estat impressionant.
0: Gràcies, en certa manera, a la segona volta, com apunta el Toni, però també als últims partits.
3: Sí.
0: Perquè el Sitges ha estat un equip golejador en aquests 3-4 darrers partits.
3: Sí, tenint en compte que els últims 3 partits han marcat 11 gols.
0: Sí.
3: Doncs amb això ja ho diu tot.
0: Bé, estarem atents als possibles moviments, no tant a les banquetes, sinó en quant a possibles incorporacions, i veurem també com queda configurat el filial de la Unió Esportiva Sitges després dels problemes que han tingut aquesta temporada.
3: Sí.
0: Precisament perquè ja se'ls va desmanegar tot l'equip, van haver de fer, com aquest que diu, un equip nou, i ostres, i la temporada no ha estat senzilla, com ja va reconèixer el propi Dani Casado aquest passat dilluns al programa Temps de Descompte. Ara mateix, les 11:19, deixem el futbol i parlem d'aquí uns moments de futbol sala. Parlem, com dèiem, de futbol sala, perquè en el Club Futbol Sala Sitges es juga amb el títol i l'ascens a la primera divisió aquest cap de setmana. No va poder ser el cap de setmana passat. En té prou atenció amb un empat en el partit que jugarà diumenge a partir de les 8 del vespre a la pista del futsal Sant Feliu. El jugador i coordinador del Club Futbol Sala Sitges, Joel Losada, amb qui vàrem poder parlar fa uns dies, encara li cou i li dona voltes a l'empat contra l'Storm de l'última jornada.
4: Doncs sí, Pitu, la veritat que no ho esperàvem, i més amb l'oportunitat d'or que se'ns va passar per davant, que falta 10 minuts per acabar el nostre partit, i ens avisen que el Sant Boi, que anava segon, perd, i si guanyàvem érem campions.
0: Què va passar? És la pregunta del milió, eh?
4: Jo encara segueixo buscant explicacions i no les trobo.
0: Què, excés de confiança, potser?
4: Sí, confiança, arribem al descans 0-2, sense crear molt de perill, però bé, estàvem bé. Comença la segona part, comencem a arribar, no marquem, pilota al pal, el porter treu 2-3 mans molt bones, amb una jugada així aïllada ens marquen a l'1-2, i allà comença a dir, ai, què està passant avui aquí? Que estem arribant... però tampoc hi havia un joc molt fluid. Era un pavelló que estava dins d'una escola que no era les millors instal·lacions del món, però bueno, el partit s'estava tornant raro, i mira, l'última jugada del partit, bueno, amb el temps ja passat, ens van marcar i ens vam quedar amb la cara de tonto quan pràcticament jo crec que les cares ja, amb les cares ja ho estàvem celebrant tot.
0: Sí. És un cop dur, però òbviament com que no hi ha volta de full, s'ha de fixar a tot, com es diu en aquests casos, tota la carn a la graella a Sant Feliu, i bé, jo ara estava fent números, te'ls estava comentant a tu, Joel, l'empat us val.
4: Sí, l'empat ens val, però clar, sí. Si jo no vull anar allà a empatar, s'ha d'anar a guanyar. És cert que ara el Sant Feliu està una miqueta lluny, però depèn dels resultats depèn dels resultats dels que té davant, podria entrar una possible ascens de segona divisió.
0: Ja. Mm-hmm.
4: No sé què passarà. L'únic avantatge de tot això és que tant com els rivals seus i els nostres rivals tots juguen dissabte. Llavors, dissabte sabrem moltes coses.
0: Clar. És el que et volia comentar. Vosaltres jugareu sabent ja el que ha fet Vallirana i el que ha fet Sant Boi.
4: Sí, poder jugar amb el partit que ja som equip de primera, sense saber si som campions o no som campions, poder sabem que som campions, o poder, es dona el cas, de que hem de jugar el nostre partit estan tercers classificats i amb l'obligatorietat de guanyar o mínim treure un empat que ens serveix.
0: Clar, aquí hi ha tot un ampli ventall de possibilitats, des de saber de ja campió i nou equip de primera fins al punt d'haver de jugar obligat a, com a mínim, a sumar un punt. Interessant, sí. Quina pressió, eh?
4: Doncs sí, mira, no teníem forta pressió ja, que portàvem 12 jornades seguides. Vas amb aquella mentalitat de que no ets el líder, però els equips diuen vigila els Sitges, que porten jornades seguides sense perdre, ho està guanyant tot, es veu una altra cosa, i ara que estem primers, doncs, bueno, que al final, mira, el penúltim ens l'ha fet.
0: Sí. Allò del futbol, té aquestes coses que t'acaben potser marcant una temporada. No crec que sigui el cas. Et pregunto per l'ambient. Com està l'equip? Com estan els nois?
4: Bueno, encara no ens hem vist, però l'ambient... Bueno, hi ha ganes de que arribi el diumenge per treure'ns aquesta espina del dissabte passat. Però, bueno, jo crec que estem una miqueta així de dubtes, de dir no ens creiem el que ha passat, però amb confiança de que diumenge ho traurem.
0: La dinàmica és positiva, és bona. El que passa és que, òbviament, acabes perdent dos punts en una pista on teòricament havies d'haver guanyat i bé, i t'acaben empatant. Però jo penso, Joel, que la dinàmica de l'equip és bona, no?
4: És bona, portem des de passat festa, bueno, des de justament després de festa, sense perdre. Al final, jo sempre acabo dient que dissabte passat vam perdre i no vam perdre, al final vam treure un punt.
0: Ja.
4: Són moltes jornades seguides sense perdre. Hem tret partits importants endavant, contra rivals directe, derbis... Bueno... jo crec que, mira, és una petita pedra aquí en aquest camí, que estem arribant al final, i diumenge, doncs, esperem poder ser campions de Lliga.
0: Miris com tu miris, Joel, probablement més d'un hauria signat arribar a un últim partit amb la possibilitat de jugar-t'ho, no?
4: Sí, la veritat que sí, i més com està abans de festes, que teníem el líder en aquell cas, en el Vallirana, a 11 punts.
0: Clar. És que aquí està, aquí està el quid de la qüestió, clar, és que heu anat remuntant fins a situar-vos líders en el moment important de la temporada, que són les dues últimes jornades.
4: Sí. Aquí hi ha molta feina i hi ha moltes hores de treball i bueno, també se'ns ha anat donant algun resultat favorable, com l'empat entre el Vallirana i el Sant Boi, que també ens ha beneficiat, el guanyar d'aquests enfrontaments directes. Bueno, al final la temporada és molt llarga, però sí que és veritat que bueno, que l'haver aconseguit tantes victòries seguides ha sigut la clau per poder arribar on estem ara. sí, sí. Depenent de nosaltres mateixos.
0: És obvi que aquestes 12 victòries consecutives us ha portat fins a on esteu, és més que evident. Tu què penses, Joel, que haureu d'anar allà a guanyar o que, escolta'm, la sort us somreirà i el Cubelles i el Sant Climent us faran un favor?
4: Jo crec que el Cubelles guanyarà,
0: ja.
4: I en aquest cas ens farà un favor, uh-huh. perquè ja serem equip de primera, però crec que el Sant Boi guanyarà i estarem obligats a nosaltres puntuar per ser campions.
0: Uh-huh. I afrontar, per tant...
4: La meva sensació, eh?
0: Sí, per això t'ho preguntava. I una miqueta, amb aquell punt d'afrontar l'últim partit, Joel, anava a dir un punt de calma, no? Perquè, clar, que tampoc els nervis us facin una mala passada, en aquest sentit.
4: Sí, correcte, home. A mi, que puguem començar el partit ja sent de primera, doncs jugues amb un altre ritme, amb una petita tranquil·litat. L'objectiu a l'inici de temporada era pujar. Mm. No parlàvem si primers, segons,
0: clar, aquí,
4: si era pujar a aquí, primera. Eh?
0: Aquí tens el doble premi, clar. Tens el doble premi.
4: Però clar, mm-hmm. ara que tenim aquí el Carmel a la boca... Ostres, això ha de ser nostre.
0: Sí.
4: I penso que l'ensopegada ja la vam tenir la setmana passada, com per haver d'ensopegar un altre cop, ostres, seríem acabar la temporada molt, molt, molt dura. Uh-huh. I si a més es donés el cas que els dos equips guanyessin i ens veiéssim tercers, bueno, aquí jo crec que sí que t'ha mudat una miqueta les cames, però hem de ser conscients que al final... un empat com a mínim,
0: sí.
4: Això és nostre.
0: L'heu d'aconseguir.
4: I no hem d'anar amb aquesta mentalitat de buscar l'empat, hem d'anar a guanyar, però si pel motiu que sigui se'ns complica la cosa o alguna cosa, doncs cap fred també en aquest sentit i dir, ei, cuidado que l'empat també ens val.
0: Sí. Bé, doncs és aquesta darrera jornada, és la jornada que correspon a la número 16, que en el seu dia, en recordem, es va suspendre per aquella vaga arbitral, però que es va posar en aquestes dates. Per tant, aquesta última bala que disposa amb el Club Futbol Sala Sitges, amb el millor dels desitjos, doncs esperem que l'equip d'entrada pugui estar l'any que ve a primera divisió i si arriba aquest doble premi de proclamar-se campió, doncs millor que millor. Joel, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, tota la sort del món.
4: Moltes gràcies, Pitu.
0: Passi el que passi, ja tenim pactada una conversa dilluns que ve, en què tancarem també temporada pel que fa amb el temps de descompte, amb Xema Campos, l'entrenador d'aquest Club Futbol Sala Sitges, i amb el propi Joel Losada, que al llarg de la temporada ens ha anat il·lustrant doncs, el campionat, aquest campionat de tercera divisió que pot acabar de la millor de les maneres amb aquest campionat, amb aquest títol i amb aquest ascens a la primera divisió. Dilluns en parlarem, òbviament, passi el que passi, repeteixo. A punts de bàsquet, també per consignar un parell de partits dels equips del bàsquet Sitges, la majoria han acabat, però el Sots 20 masculí, per exemple, juga demà al migdia a partir de les 12 contra el Natació Caldes a Pinsbens, mentre que el preinfantil A té encara per endavant 3 jornades i el proper partit el juga a la pista del Sant Cugat demà dissabte a 2:15 del matí. I posem també hoquei patins, perquè amb el Club Patí Subur Sitges tanca la temporada jugant aquesta nit davant el campió, el Cambrils, que també ha viscut certament moments molt complicats, com és la vida. Gran temporada del Cambrils, però ha viscut dos sotracs emocionals doncs molt potents i molt durs, com és la mort del seu president el passat mes d'agost, de manera sobtada, i la mort també d'un dels seus jugadors, el porter Àlex Camón, que va morir fa unes setmanes en accident de trànsit. Dues morts, evidentment, molt, molt, molt sentides al Cambrils, que avui serà ja el darrer rival d'aquest Club Patí Subur Sitges, que s'ha quedat allò amb la mena als llavis, una miqueta a les portes de poder situar-se i de poder acabar en un dels llocs de promoció amb descens. Partit que jugarà avui a Pinsbens a partir de 9:45 de la nit. I en rugby, l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges disputa amb aquest cap de setmana la final de la Copa Catalana, que l'enfrontarà al Rugby Sant Cugat, partit que jugarà diumenge al camp de rugby de Pinsbens a partir de 12:45 del migdia. Ara mateix 9:45 del matí, deixem ja amb aquesta prèvia del cap de setmana i anem cap a la tertúlia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. Jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit.
2: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
1: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb...

0: Ah, i clar, ara el Toni preguntava quin jugador del Barça o quin equip podrà fer el Barça a València, tenint en compte que, bueno, que entre el sopar, entre PortAventura, entre el concert de Bad Bunny, escolta'm, que no passa res, evidentment que s'han ho han de celebrar i escolta'm, i són joves i que facin el que, no va dir el que vulguin, no, però vaja, el que els toca, per edat, òbviament. Però bé, estem a les portes d'aquesta última jornada ja amb la Lliga de la Primera Divisió. Setmana que ve encara final de la Conference amb el Rayo Vallecano com a un dels protagonistes, la Lliga de Campions també del dia 30, per tant queden encara amb alguns punts interessants per finiquitar ja amb aquesta temporada. Pere, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Josep, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Toni, saludat de nou.
3: Bon dia, bon dia.
0: Qui anirà a jugar a València demà, Toni?
3: No sé qui anirà, però quina setmana. Lo que fa el Mundial, Perquè jo, si no arriba a ser perquè n'hi ha un Mundial, segur que els festers que us dit el Sergio haguessin vingut després.
0: Sí, òbviament, òbviament.
3: Lo que passa és que, clar, ni el Mundial s'acaba...
0: Mundial que arrenca, si no m'erro, l'11 de juny.
3: Per això
1: comença,
3: que...
1: no?
0: L'11 de juny.
3: Que ja està aquí.
0: Sí, sí,
3: ja
0: és que això és d'aquí...
1: Passat demà.
0: 3 setmanes.
1: I dura més d'un mes, em sembla, no? Fins al 19 de...
0: Fins al 19 de juliol.
1: El 15 de
0: juliol.
1: 19 de juliol, vull dir, clar. Sí, sí. No. Tremendo, no?
0: Any de Mundial, veurem.
1: Sí, home, després de lo d'en Fermín, qui posarà el peu demà? Demà tots aniran a ballar.
3: Demà posaré jo el peu.
1: Sí.
0: No, sí, el dels Fermín nanos, és una fatalitat.
1: Posar els nanos, sí, sí. Tu, que corrin. El Rashford va amb Anglaterra, que m'he quedat parat. El Rashford amb la... Ara miràvem lo de la selecció anglesa, n'hi ha uns quants, que de figures que van tots al carrer. Em sembla que 18 jugadors no havien anat mai a un Mundial, em sembla. 18 o 12, una pila.
0: Teniu algun favorit, ja que parlem del Mundial?
1: Jo, França, Espanya, Brasil i Argentina, per sí? Messi.
0: Josep?
1: Home.
2: Portugal.
0: Portugal?
1: Ai, sí, me'l deixo, perdona. I Portugal, sí, per les figures que té.
2: Pel mig del camp que té.
0: Més que França, sí, per exemple?
2: Bueno, jo França la veig, però Portugal penso que té... Té un molt bon equip i un molt bon entrenador. França al final segueix anant amb el Deschamps.
1: És el final.
2: No sé si se'l creuen gaire o no ja. Porta massa temps. No ho sé. A veure, després hi ha les típiques. Espanya sempre acaba jugant bastant bé a futbol.
0: Espanya en quin paper creieu que pot tenir?
1: No sé, després de l'Eurocopa, després d'aquests dos últims campionats que ha fet a... Bueno, i l'Olimpiada, no l'oblidem també, que va fer, vull dir, aquests nanos són capaços de tot. Ara, Nico Williams arriba una miqueta, si és que arriba.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, n'hi ha... El Fermín, no per serà. Mi és una baixa brutal, sí. Perquè amb la selecció és cor i ànima, vull dir, anirà el Gavi, suposa, de cos i ànima, i bueno, i per mi, que diguin el que vulguin, però jo hi portava el Carvajal, no sé si el portarà o no, perquè clar, no surti a la llista, però jo amb 34 anys, encara que surti de la lesió, un capità com ell, per mi, pot ser del Real Madrid o d'aquí de l'Arbeca, tant me fa, però jo el posaria.
0: Bé, veurem la llista que crec que la donarà el dia 25,
2: el dilluns.
0: De la Fuente, per tant, dilluns...
1: No crec que hi hagi moltes...
0: No sé.
1: Així com a Inglaterra.
0: El que sí va avançar és que s'endurà 3 porters, no 4. No té cap sentit
1: normal,
0: que endurça 4
1: sí,
0: porters.
1: Sí.
0: Ja 3, vaja, crec que és una miqueta... No? 3 porters.
3: Perquè un o dos, si el titular està bé...
1: Que sí, el porter...
0: T'emportes 2 i si passa alguna cosa crides a un tercer.
3: Ja està, però sí, portar-se 3...
0: Entenc que ja, si aquest tercer està en dinàmica de grup, doncs ja no l'has d'anar a buscar, de venir, etcètera. Bé, està bé.
3: I el que deies tu abans, jo penso que Espanya estarà...
0: Estarà?
3: Estarà allà.
0: Estarà allà?
3: Estarà Espanya, França i Portugal. Estic d'acord. Mira que Portugal...
1: I me'l deixava, Portugal té
3: mi
1: raó.
3: Portugal no, sempre no me...
1: Però té qualitat,
3: Té una bona selecció.
0: I
3: els dos sud-americans. Per mi, Brasil
0: i Argentina
3: estaran allà.
1: Sí.
3: Per mi estaran allà.
0: Per cert, parlant de França, vaig veure l'altre dia un trosset del partit entre el City... No, el City contra el Bournemouth... Aquest davanter jove francès que tenen el Krupi, es diu?
2: Krupi.
0: Té bona pinta,
1: Sí, però...
0: Té molt bona pinta,
1: Hi ha una... L'altre dia també vaig sentir un fòrum que no hi ha calés. Encara que hi hagi calés,
0: dir, ara que va...
1: Fórmula 1-1, el Barcelona no pot... Que no, no, No hi ha calés, no podem fitxar. Aquest paio, el Bournemouth aquest, té tants calés, el dueño, que bueno, pot comprar el Barcelona i tot, diuen. És que estem lluitant contra...
0: Però a l'hora d'anar a fitxar un jugador o un...
1: A veure...
0: No és millor, exemple, fitxar un Krupi que un Julián? No sé.
1: Un què? El Julián,
0: un Krupi, el jugador aquest que...
1: De l'Atlètic de Madrid, que t'espera, que t'estan esperant per demanar-te l'or i el moro. Que se'n vagi al PSG, si vol, que tenen tots els calés del món. Vull dir, no...
0: Bueno, com el Chelsea també demanarà 80 mínim per Joao, Pedro.
1: I ara que hi ha el Xavi Alonso, olvida tant, perquè és un jugador de toque i tal, i el Xavi Alonso el que vol és un equip de toque. Si amb el Real Madrid no li van deixar fer res, pues molt bé, aquí suposo que li deixaran fer. També és una casa amb molts calés, però amb molts problemes.
0: Jo no sé què passa, perquè aquí gairebé televisem els fitxatges, no? I tothom sap que el Barça vol fitxar Julián Álvarez. Jo,
1: aquest,
0: en canvi, jo al Madrid, per exemple, no sé el que vol.
1: El PSG, el Caravaggiali aquest, el Nàpols el va fitxar per 15 milions. La pregunta és, quan el va fitxar el Nàpols, que venia de no sé on, del seu país, sí, de Georgia, en sé aquest, sí, per què no... Els scooters del Barcelona no ho van veure. Ara tenim que anar a pagar una tonelada, quan em sembla que va pagar 80 o 60 el PSG amb el Nàpols, el va fer milionari amb el Nàpols. Pues bueno, si no podem, tenim que anar a buscar un nano d'aquests que sapiguem a Àfrica o a algun lloc d'aquest tipus, que et surti un nano que dintre de 2 o 3 anys sigui molt bo. Però si no, no tenim oportunitat de res. I després et surt el Gavi, et surt a la televisió i et diu que no venguen estrellites, que d'estrellites no en volem. O vol dir que no venguen en plan estrellita.
0: Sí, sí.
1: Quan et diuen això, és que tots els nanos que han sortit de la Masia els hi han tocat el crostó una a l'altra dient jugueu al Barça però d'estrellites zero. I llavors si et veu un de fora, no sé... Jo l'únic que veig possible seria el del Galatasaray, ho he dit moltes vegades. A mi m'agrada. Sí. Està boig com una campana, però...
3: jo penso que parlem tots i parla tothom i dius que si l'Álvarez... I l'únic que no parla, o si no fitxa, és el Deco.
0: No, clar, el Deco no pot parlar. Ell no pot parlar.
3: Però vale, però el tio està callat.
0: No, clar, està fent la feina.
3: El Deco i està fent la feina.
0: Fent la feina.
3: Jo confio plenament en el que pugui fer el director esportiu.
0: M'ha sobtat, en certa manera, les últimes informacions que apunten a que Bastoni, es veu que a Flick no li agrada massa, que Flick vol tirar per un altre perfil de central. Qui vol fitxar Bastoni? Qui el vol fitxar? Deco? El vol fitxar el Barça? Clar,
1: llavors... No sé, em sembla que se'n va al Madrid.
0: El Bastoni?
1: Bastoni.
0: Sí?
1: Sí, l'Inter, el de l'Inter, sí.
0: Sí, sí.
1: Central esquerrà. Madrid està preparant una revolució integral. El que passa que no sé si vindrà Mourinho, vindrà qui vindrà.
3: Bueno,
1: el dia 7 hi haurà, pot haver-hi Terrabastall també, perquè aquest xicot, el Riquelme aquest, ve amb molta força, no? I amb exjugadors que no creuen amb el senyor Florentino Pérez. Vull dir que hi pot haver una guerra interna anys no ha passat al Real Madrid, o mai.
0: Jo crec que ara el Madrid té la gran oportunitat, el soci del Madrid té la gran oportunitat de donar un, com es diu allò, un canvi. Com en el seu dia va suposar, poso l'exemple, l'arribada de Laporta i tot aquell grup de joves directius, que van, en certa manera, donar un nou aire al club, un aire de modernó, un aire... Doncs jo crec que ara, veritablement, el Madrid té la gran oportunitat, el Madrid com a club, més el Madrid, els socis, òbviament, que són els que han d'escollir. Que... Veurem, perquè, clar, o votaràs continuïtat, Florentino, un home ja gairebé ratllant la vuitantena, Enrique Riquelme, no? Jove empresari, 37 anys,
3: 37 anys
0: amb calés, no ho sé. Jo, si fos soci del Madrid, ho tindria molt clar.
1: Jo també. Diria, és com amb l'època nostra ens va tocar el final de Núñez.
0: Que té un punt de risc.
1: En Núñez ja...
0: Doncs vinga, qui no risca no pisca. Escolta'm, què vols que et digui? Com en el seu dia també podia suposar un risc votar a Laporta, no?
1: Sí, també.
0: I va acabar sortint bé, no? Però...
1: La porta el que passa que és un altre món.
0: Bueno, és un altre món.
1: Comparat amb Florentino, però en Florentino per mi està passat de...
0: Veritablement, el soci del Madrid vol continuar amb això?
1: No sé.
0: La pregunta és aquesta, no? Hosti,
3: no? A mi ja va bé que continuï.
0: Sí, evidentment.
1: Evidentment,
2: que guanyarà de carrer.
0: Que guanyarà el Florentino, sí?
3: Sí. Ara sí, eh? Però sí. Bueno, ja té un opositor. És igual sí, que guanyi o no guanyi, aquest, té un opositor. Aquest... I són, què passa? Que d'aquí 4 o 5 anys,
1: sí.
3: Doncs estarà aquest paio ja, i que si ara té 37 bueno, més... Sí, sí, si aquest el, estarà, si ja abans, porta temps, eh?
2: Aquest està alertant que el privatitzaran al Madrid. Igual no hi ha eleccions mai més.
0: Ah, sí, bueno, això, exacte, sí, sí.
2: A part,
0: sí.
2: A part que porta 24 anys, em penso 25 sense eleccions.
1: Sí, les, sí, sí.
2: Les últimes eleccions que ha guanyat Florentino a les urnes va fitxar Figo.
0: Sí.
1: Aquell any, sí.
3: Ah, és que 24-25 anys, no, aquest, però... aquest nano tenia 13 anys, m'entens? Vull dir, porta molts anys, al final, doncs, és, jo penso que fa bé, aunque no surti, eh? Però el Florentino ja sap
0: una miqueta surts a la palestra,
3: que té oposició.
0: Et dones a conèixer, i si no és ara, doncs clar, serà a les properes.
1: Això ho deia...
0: Però clar, amb l'interrogant de saber si hi haurà eleccions, perquè evidentment el Madrid deixi de ser un club de socis, dels seus socis, vaja.
1: Sí. Amb una de les... No sé si Manu Carreño, un d'aquests, va comentar que ell li recomanava, mentre un... que es veu que el coneixen, li deia que no, l'altre deia, li recomanava que es presentés per lo que acabeu de dir, de que el coneixerien, encara que perdria de calle. Diu, però no durarà els 5 anys en Florentino. Ells tots van coincidir en que no duraria 5 anys del mandat.

0: tenim calés, no sé, escolta.
1: Sí, molt conservadors.
0: No el conec,
2: eh? El tema és la merda que li tiri la premsa a sobre, sí, manat per Florentino.
0: Sí, clar.
2: I aquí al final estàs competint contra un ogro.
1: Sí. Sí.
0: Mai millor dit, sí, sí, sí.
2: Que bueno, que té comprada part de la premsa, la que no té comprada pues no té cap escrúpol en fer una roda de premsa i rajar, sí, un a un de cada periodista.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: De cada mitjà diu que n'hi ha un que el tracta malament.
1: Terrible, sí, sí, horrorós.
2: Un paio que ha fet viure el Madrid a base de pelotazos immobiliaris. Sí.
0: És a dir,
2: aquí no passa res.
0: Com ells, com ells canvien el relat, eh? És a dir, de m'estan perjudicant.
1: Sí, sí,
0: m'estan,
1: sí,
0: perjudicant.
1: Sí. Me han robado, sí, sí. No, ojo, que
0: no
1: això és per portar-ho als tribunals. Quan, me han robado siete,
0: quan la sensació,
1: ligues,
0: quan la sensació
1: que
0: és que els àrbitres... Quan la sensació és totalment la contrària, no? A ulls dels de fora, no? En fi, és un relat que ells han construït i que...
2: Bueno, però l'afició i el soci del Madrid se'l creu, perquè si tu anaves mirant xarxes socials, reaccions, sí, no? Molta, sí, gent, molta gent ha defensat a Florentino salvant punts molt concrets d'aquella esperpèntica roda de premsa. Els temes de masclisme, racisme, tot això no, evidentment.
0: Sí.
2: Aquí va estar no desafortunat el següent. Mm. Però el relat de Negreira li compra tot el madridisme.
0: Sí,
2: tot el madridisme.
0: Bueno, per tapar les teves misèries, ja, eh? Vull dir, és el que ha fet el Madrid, bueno, aquests últims anys. És a dir, tema Negreira per tapar les
2: Barça,
0: meves...
2: Això, sí, vol dir que el Barça... va bé,
0: sí,
2: això no vol dir, clar, que un any d'aquests et guanyin una Lliga, guanyin una Champions, perquè al final el Madrid sempre tindrà diners, uh-huh, i sempre podrà fitxar, i un any suposo que l'encertaran, no?
0: D'entrada, l'informe aquest de l'Agència Tributària ja diu que el Barça no...
1: Sí, sí, aquests senyors, els calés no han anat a parar.
0: Aquests calés no van servir per pagar, no, àrbitres. I
2: perquè la llei diu que ho has de demostrar en un partit concret.
0: Sí.
2: El Barça, lògicament, alguna cosa no ha fet bé, perquè
0: no.
2: Que surti això és un desastre. Vol dir que s'han fet les coses molt malament.
1: Però molt.
2: Ara, això no vol dir que hagis comprat un partit en concret o un àrbit o voler influir en designacions o no, perquè al final cada clàssic ens han posat el que no ens convenia, a l'àrbit que més ens havia robat, el partit més important, i al final,
0: sí, sí,
2: és un... bueno, crec que cau pel seu propi pes,
0: vull i dir... aquesta lliga famosa de Mateu Laoz.
2: Clar, és que a tu en aquest període et roben diverses lligues,
0: sí, sí,
2: sí que te, sí, sí, la roben a tu, eh?
0: El gol no donat,
2: sí,
0: de Luis Suárez també al camp del Betis.
2: Bueno, aquest és gravíssim.
0: Amb Hernández Hernández.
2: Al camp del València n'hi ha un altre.
0: Sí, també.
2: Anulen un gol a Messi contra l'Atlético,
0: sí, sí,
2: a l'últim partit de lliga, que eres campió amb el Tata Martino.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Aquest pobre senyor que se'n va anar d'aquí amargat,
0: sí,
2: va estar, bueno, per culpa d'un àrbit, que em sembla que era el Mateu també, no guanya una lliga.
0: Sí, sí.
2: I dius, pues mira, aquest senyor que tant se'l va criticar, no va guanyar la lliga per culpa d'una decisió arbitral l'últim dia, a la segona part.
1: Sí, perquè aquella jugada, que és el gol nostre, diríem el de la banda nord, a l'àrbit, vale, pot ser que no se'n doni compte que la pilota ve rebotada d'un defensa de l'Atleti de Madrid i li va amb Messi. Però Linier, collons, ho veiem recte, eh? Vull dir, es veu ben clar, el tens a davant, eh? Vull dir, dius, no ve del jugador, ve del jugador de l'Atlètic de Madrid.
2: Però no cal anar tan lluny, eh? Es van apagar les càmeres del Bernabéu, un gol de Lamine...
0: També.
1: Sí, també.
2: I uns penals, l'any passat un cop de colze a Cubarsí, no, el partit d'anada d'aquesta temporada, cop de colze a Cubarsí, gol del Madrid. Hi ha hagut aquí una sèrie jugades que dius, vale, t'han robat, alguna cosa has de vendre perquè no et fotin al carrer o no et demanin la dimissió.
0: Hòstia, però 7 lligues, li han robat a Madrid 7 lligues, hòsties, perdó, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que digui això el seu president, em sembla, vaja.
2: No sé, que es queixi l'Espanyol, que durant el mes de gener, després de perdre contra el Barça, li estafen 3 partits, perquè li estafen un contra el Girona a casa, li estafen a Villarreal i li estafen a València, que es queixi aquesta gent,
0: sí,
2: jo ho entenc.
0: Sí, sí,
2: perquè
0: sí, sí.
2: Jo va ser 3 atracos a mano armada.
0: Correcte.
2: A l'Espanyol.
0: Correcte.
2: Que es queixi aquest equip, doncs t'ho respecto.
0: Sí, sí.
2: T'ho respecto perquè, a més, imagina't si d'aquests punts només que n'haguessin rascat 4 dels 9.
0: Sí, sí.
1: Ara estarien a Europa.
2: Estarien depenent d'ells mateixos per anar a Europa.
3: I la trajectòria que le va fer molt de mal.
2: I segurament no hagués passat tot el que ha passat a l'Espanyol en aquesta segona volta.
3: Clar.
2: Que es queixi un equip així, d'acord.
3: Vale.
2: Que es

0: és i l'Elx, perquè el roben.
1: Sí, sí, o Mallorca, algun, sí, sí.
2: Sí, sí, equips petits.
0: Ara, Barça-Madrid, el Barça amb la comparativa contra el Madrid perd.
1: Sempre.
0: Això és evident.
1: Sí, sí.
3: Però res més, exacte.
2: Però això ja ho tenien que haver aturat, ja no les declaracions del Florentino, sinó la televisió de Madrid.
1: Bueno, sí, sí, sí.
2: Escolta, que fa tot el campionat que està parlant de robos.
1: Bé, a mi el que fa Real Madrid Televisió és...
2: Tot el campionat.
1: És, vaja, no, sí, no té, sí, no
2: sí. I està manipulant l'arbitratge.
1: Sí, sí.
2: I doncs això ja se tenia que aturar, no ara. Ara no, ara s'ha acabat el campionat. Abans.
0: L'any passat, a la final de Copa del Rei, van armar una prèvia que,
1: sí,
0: bueno, que es van carregar a la final. I ens van estar robant tot el partit per culpa del que havia passat els dos dies anteriors.
2: Sí.
0: I aquí què passa? Res.
2: No passa res.
0: Res, perquè ara que està denunciat, i això en què quedarà?
1: En aigua de borrajas.
2: Hi ha tantes coses que s'han denunciat que no ha quedat en res. I la notícia que surt de Madrid... que afecta cap aquí o afecta cap a un altre lloc, bum, en si ja se fa molt gran.
1: En qualsevol cas, ara que parleu del Madrid, clar, és allò que diem, tard o d'hora el Madrid reaccionarà.
3: Home, això és incontestable.
1: I serà més d'hora que tard. I jo crec que la temporada que ve, clar, tot dependrà una miqueta de l'equip que confeccionis, no? I de quin entrenador et vingui.
3: De quin entrenador vingui, a veure què...
2: No té fàcil el Madrid, No ho té fàcil,
1: I potser Toni lo fàcil és anar a fitxar molt.
3: No sé si tenen calés.
2: No, i que no té fàcil per que té.
1: Ojo que el tema econòmic, del Madrid,
3: que suposo
1: és més greu del que
3: sí, sota sí, la taula. Sí,
1: és més greu del que.
2: Però el que passa que és Madrid.
1: No, clar.
3: Sí,
2: passa que és Madrid.
0: Ja
2: allà,
0: per això dic, ja es vendran algo, faran una permuta amb l'ajuntament.
2: Sí,
1: alguna història d'aquesta.
2: Ells poden fer-lo
0: o amb la comunitat de Madrid, que és el que fan sempre quan estan fotuts de calés. El Madrid sempre hi guanya i ja està.
3: Està plantejant una venda d'un 5% dels actius del Madrid. Cuidao. Que l'altre diu que no. Bé, en fi.
2: I a més, esportivament allà tenen un polvorín, Jo no ho veig tan fàcil, Tindrien que netejar moltes cares, I treure's molts jugadors d'aquests, perquè això... Sí, a veure, si tens una patata podrida en un sac, t'anirà podrint totes.
1: Sí.
2: I si tu no treus aquella patata... te la podria tot el sac, i a Madrid té moltes patates podrides.
1: Què és més patata podrida, Mbappé o Vinicius?
3: Aquí està la gran pregunta.
2: Jo me trauria tots dos.
0: No, tots dos no els trauran.
2: No.
0: Ara hi hauria un ecosistema més equilibrat si un dels dos marxés.
1: Òbviament.
0: Jo crec que el que sortirà,
1: és Vinicius.
0: Si ha de sortir l'ho és Vinicius, perquè és el que de renovar contracte, demana cobrar el mateix que Mbappé.
2: I no li pagaran.
0: I en Florentino fins ara no està per la labor.
1: No, òbviament, i no faràs fora Mbappé.
0: I el problema és aquest, també... si Mbappé no corre, Vinicius no corre. Si no corren aquests dos, en Bellingham diu jo perquè ets de córrer.
3: Però quan va estar sol amb el PSG tampoc corria,
2: Sí, però defensar. Compta... Sí, estic d'acord.
3: I
2: compta...
3: l'altre dia el Luis Enrique va deixar anar aquella famosa frase de que el control de l'entrenador puc controlar, certs moviments puc controlar, però segons quines coses no les puc controlar.
2: Clar, i després,
3: és una frase molt...
2: I després compta una cosa, quin ha sigut més rentable per Madrid aquest any? Vinicius o Mbappé?
1: Més rentable?
2: Sí.
3: Jo diria
2: quin ha
3: jugat
2: més partits? Quin ha estat allà sempre? Vinicius.
1: Vinicius.
2: Ara t'estava lesionat tota l'estona.
3: Perquè hi ha el Mundial. Que em perdoni, però jo diria
2: que
3: hi ha el Mundial.
2: A mi tenir jugadors així no m'interessa.
1: Una miqueta, ja no és el que tu fas i produeixes a la gespa, sinó com et comportes fora del terreny de joc, no? I vaja, el que ha fet Mbappé aquestes últimes jornades, per mi és de, bueno, no, agafa la maleta i fot el camp, com que et digui.
0: El mateix que Frenkie de Jong.
1: No sí, aquí està. Ja està.
3: Sí, ahir va estar...
2: No, però diu que la premsa, que la té mania.
1: Sí.
3: Sí, no? Que, sí.
1: Que hauria d'haver parlat, diu. Sí. Que hauria d'haver parlat quan se'l va criticar i quan la volien fora. Sí.
2: Que estava... Quan van dir que era pel Mundial, estava amb febre al llit, i doncs per això no va anar.
1: Vull dir, és que
3: port... Amb aquest entrenador, com els porta tan bé... Vull dir...
1: Sí, però jo...
0: El ser és que ha perdut el lloc a l'equip.
1: Sí, jo el del De Jong és que no m'ha agradat gens. Mare, gens, com s'ha gestionat això aquestes últimes setmanes. Vull dir, escolta'm, què vol dir? No convoquis o no...
0: No se l'ha vist.
1: És que no, que és res.
3: No, zero. Un altre que zero, també zero. Està en modo, no?
1: Vols
3: mundialista.
1: Vol jugar al Mundial? Bueno, molt bé, senyor. Pues aquí hi ha hagut un paio que es diu Fermín...
2: Que pobre no va
3: amb 22 anys.
1: Que el pobre, a l'últim pobre partit, xaval, va tenir la desgràcia de trencar-se el dit al peu.
2: Perquè ha posat el peu fins a l'últim moment.
1: I no podrà anar al Mundial. Ja,
3: aquí, aquest sí que hi ha que fer-li un homenatge.
2: Aquest es té que valorar.
3: Exacte.
1: Doncs vagi vostè a jugar al Mundial i quan acabi el Mundial quedis allà, no torni.
3: Vaja, sí, sí.
1: Jo ho tindria molt clar, eh? Vull dir... Final,
2: no, totalment d'acord, el que passa que ell no vol marxar,
1: no, clar, aquí ningú, clar, ningú vol marxar.
3: No diuen que hi ha un delanter centro, per cert, amb un equip holandès, oi, he somiat jo, que és bastant bo, no sé, estranger, holandès. No holandès.
1: Ah, jugarà, no sé, a
3: Holanda? Em sembla que juga a Holanda.
1: No ho sé, perquè...
0: N'hi ha un a l'Ajax que ha destacat aquestes últimes setmanes, no me'n recordo com el diu, però...
3: Ho dic per fer un canvi...
2: Bon, ara, no se'n va,
0: no tindrem paciència, ja vam portar Vitor Roque.
2: El Girona va cap a Holanda,
3: no, va entendre, no.
1: El Mitchell.
2: Jo he sentit que va cap a l'Ajax, eh?
1: Que el vol l'Ajax, no? Sí. El Mitchell?
2: El Mitchell.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: El del Girona.
2: Sí, sí. Jo he sentit que va cap a l'Ajax, eh?
3: Que
2: és l'últim partit, aquest...
1: El de demà.
3: El que entrena el Girona.
2: Girona, eh?
3: Sí.
0: Primer que miri de salvar el Girona.
2: Ja, bueno,
3: hòstia,
2: ja.
3: Es veu que hi ha un ambient torro per demà, eh? Pues,
1: home,
3: em sap greu per l'Elche, perquè és un equip simpàtic.
2: Pues, escolta, l'Elche lo va deixar l'estocada al Girona, eh?
1: Sí.
2: Aquella promoció,
1: sí, sí,
2: va,
1: sí,
2: pujar,
1: sí,
2: l'Elche,
1: sí,
2: i el Girona,
3: sí, sí,
2: no, però
3: sí,
2: demà
3: no
2: repetir la història.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: No me'n recordava.
1: Precisament, a l'hora de promocionar aquest partit, hi van posar imatges recordant-nos això.
2: Sí, sí.
3: Ah, sí?
1: Que l'Elche, sí, precisament, sí, els va deixar fora.
2: Sí, els va deixar fora, eh?
1: Bueno, no sé. És un tot o res pel Girona, que demà juga la permanència, però...
3: I a l'Espanyol tampoc, el Monchi de moment no ha obert la boca encara, eh?
1: No, el Monchi de moment...
3: Però compte'm, Monchi acostuma a fer-ho, això, eh?
1: Vaig veure unes imatges l'altre dia, hi ha el vestidor com si fos l'entrenador, eh?
2: Ah, arriba Monchi i guanya dos partits. I a més celebrar-lo allà.
1: Aquest paio té una mena de vareta màgica.
3: És com el que deia el Josep del Deco, no obre la boca, tal,
1: sí.
3: I és el que... I és el que determina junt amb l'entrenador, que es veu que es porten força bé, no? Però ja dic, en el panorama...
1: Veurem si continua Manolo la temporada, no, que ve, veurem.
2: Veurem.
3: Jo,
2: ell vol seguir, però...
1: Tinc els meus dubtes.
3: Jo també.
1: Els meus dubtes, perquè evidentment ara ha entrat un Monchi i suposo que ell voldrà un altre
2: perfil
3: d'entrenador,
0: sí. Sí, però en Manolo, pobre...
1: Que no.
0: Va demanar fitxatges.
1: Sí. Mira,
0: aquest estiu, els diners que el Barça va pagar per Joan Garcia van fer la feina, però el desembre va demanar i em sembla que li va arribar un paio cedit. I ja està.
3: Que torna a marxar cap al Villarreal, no? El Romero aquest torna a marxar...
0: No és del Villarreal. Cedit, però sí. No crec que el... Suposo que el Villarreal...
1: No, el Villarreal ja veurem qui l'entrena, perquè Marcelino no...
3: El Marcelino també se'n va. Vull dir, hi haurà moviments, però sí, l'Espanyol sí.
1: Algun moviment interessant.
3: Farà...
2: Serà interessant.
3: Sí.
2: I demà el femení, eh?
1: Ah, sí, senyor.
2: Demà a guanyar Lyon.
1: Veurem també, perquè
3: després,
1: clar...
3: Després de la quantitat de gent que ens ha tret aquesta senyora, Chan...
1: I veurem si al final l'Alexia acaba marxant. Ona Batlle segur que marxa.
3: Qui?
1: La Ona Batlle se'n va a l'Arsenal.
2: Sí.
1: I Alexia veurem. I Mapi.
3: Mapi León ja ho ha dit que se'n va, sí. A l'Alexia no ho sé.
0: L'Alexia té mala pinta, també, sí, perquè va sortir plorant l'últim dia del camp.
1: Sí, sí.
0: Que teòricament...
1: Deuria pensar l'últim partit del Camp Nou, no ho sé. Sí, sí,
0: però al final és un tema també... Segur que li han fet una oferta impressionant.
1: Sí, aquest al London City, aquest, no?
3: Clar, és que... Sí.
0: Que no marxi als Estats Units, ja ho veurem.
2: Ja ho veurem.
0: Però
1: bueno,
0: està clar que
3: l'Aitana és la que es quedarà,
1: sí, ja dic,
3: al,
1: ella...
3: al frente de l'equip.
1: Sí, sí, que ella és culer, que és del Barça i que no
0: per
1: té...
0: Per sota venen jugadores,
2: sí, van renovant,
0: interessants.
2: Van arribant, sí, sí.
1: Molt bé, doncs
2: sí, sí.
1: Demà última jornada de Lliga, final de la Champions femenina, la setmana que ve final de la Champions, en parlarem divendres que ve. Pere, gràcies.
3: Molt bé.
1: Josep, gràcies. Toni, gràcies
2: molt
1: també.
2: Bé.
1: I a vostès, gràcies també per ser-hi. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.

0: Nova cita a aquesta hora per desencallar el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats. A la reunió s'hi arriba amb l'última proposta de mestres i professors que plantegen un increment de 500 euros mensuals. Els pressupostos ja són al Parlament amb els suports d'Esquerra i els Comuns ja lligats, a diferència de fa 3 mesos. Avui mateix comença la tramitació i la previsió és que quedin aprovats definitivament al ple de la primera setmana de juliol. El Congo, Uganda i el Sudan del Sud organitzen avui i demà una cimera d'urgència davant el brot d'Ebola que ja ha fet 160 morts i en què hi ha més de 670 casos sospitosos. Des de Metges Sense Fronteres esperen que la trobada serveixi per mobilitzar material de protecció i experts en febres hemorràgiques que ajudin a contenir nous contagis. L'OTAN celebra l'anunci de Donald Trump d'enviar 5.000 soldats més a Polònia, una decisió que arriba després de la retirada de tropes d'Alemanya. Pel secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, ningú pot interpretar aquests moviments com un càstig. I els activistes catalans de la flotilla per gas arribaran finalment demà a Barcelona des d'Istanbul, on encara han de passar algunes revisions mèdiques. Els portaveus de la missió de suport a Gaza denuncien abusos i agressions per part de l'exèrcit i les forces de seguretat israelianes. Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb l'O Cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. I l'Auditori Palau de Congressos de Girona està d'aniversari. Fa 20 anys i ho celebra amb un cap de setmana ple d'activitats. Entre concerts, congressos i esdeveniments, uns 2 milions de persones han passat per l'equipament durant aquest període. Torna a l'univers Star Wars en pantalla gran 7 anys després. S'estrena The Mandalorian en Grogu. També arriben la catalana Cowgirl amb Carlos Cuevas i les franceses Assassinato, la tercera planta, i Love Me Tender.
1: Esports.
2: El Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevål a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. Álvaro Arbeloa confirma que l'any vinent no s'asseurà a la banqueta del Real Madrid. També ha afirmat que no formarà part de l'equip tècnic en el supòsit que tornés José Mourinho. A la Lliga Sobal d'handbol, a la penúltima jornada, a les 9, Barça, Torrelavega i Bidasoa Granollers, en un duel per la tercera posició de la classificació. I en waterpolo, el Mataró pot classificar-se avui per la final del títol de la Lliga Femenina si guanya la piscina del Sabadell a les 8 del vespre.
0: Repassem també el temps en titulars. Temperatures una mica més elevades avui arribaran als 30 graus a l'interior del país i valls del Pirineu, als 35 al Pla de Lleida i a la costa les temperatures quedaran una mica més frenades, poc per sobre dels 25 graus. Ambient gairebé d'estiu, amb sol i només alguns núvols poc importants de tarda al Pirineu.
1: 3CAT Info. Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: ara, a Sardana.
1: Programa número 1629, el 23 de maig del 2026. La sintonia, la processó de Sant Bartomeu d'Antoni Català i Vidal, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona.
0: Bé, començarem aquest programa, tot el programa amb en Marià.

de temàtica. Anteriorment havíem parlat de les colles, ara parlarem dels concursos de sardana, del llibre aquest famós d'uns motius que l'estimava sardana, Sant Jaume Nonell. N'hi ha un que es dedica, el titular és dels primers concursos al campionat nacional

concurs de sardanes o de sardanistes. El concurs de Figueres de 1894, un dels primers dels que es té constància, tenia unes bases senzilles. Un premi de 50 pessetes al grup de 10 dansaires que ballés millor la tercera sardana d'una audició. El premi no va ser adjudicat i el jurat va ser criticat i els concursats van marxar dient, en extremo disgustados por la encerrona de que havien sido víctimes. En aquests primers concursos, les colles participants es reconeixien pel nom del poble d'on procedien o pel seu cap d'encer. No? Per exemple, en 1897, a Figueres, hi van participar les colles de Vilabertran, Peralada, Pau, amb el cap d'avancer Josep Dalmau o Sant Pere Pescador amb el cap d'encer Josep Brunet. I el que més es valorava era saber repartir la sardana correctament. Per això la sardana de concurs, també batejada com inèdita o revesa, solia ser escrita a propòsit per a aquest concurs. I els seus compositors acostumaven a formar part del jurat com Francesc Pujol, que va escriure la sardana al mestre, Joan Lamot de Grignon, autor de La Rosa del Folló, o Albert Cotó, que va signar Les Festes de la Mercè, que no va ser resolta per cap dels 14 colles participants, comptant que 12 eren de Girona. I això va passar en el famós concurs de Barcelona de 1902, que va guanyar la colla Crespià en Josep de Llostre com a cap d'encer. Si per raons d'espai les colles s'havien de repartir en dues tardes, es podia interpretar la mateixa sardana, però amb un tiratge diferent. A partir de 1906 hi ha un auge de concursos que coincideix amb l'expansió de la sardana arreu de Catalunya. Cada concurs tenia les seves pròpies normes. A Sabadell, a 1906, les colles havien d'estar formades per 8 balladors com a mínim i 12 com a màxim. Moltes estaven constituïdes per homes sols, però hi havia bases que incentivaven la presència de parelles dels dos sexes. Les colles van començar a tenir nom propi, conselletes i escardots, espats o els tranquils. També es va començar a separar el premi de la sardana revesa i a la de lluïment. A Banyoles, en 1910, la de lluïment s'adjudicà a la colla que es presenti a més aparellada i a la vegada balli amb justesa i elegància una sardana no revesa. A partir dels primers anys de la dècada del 20, tot i la dictadura de Miquel Primo de Rivera, la sardana, com els concursos i les colles, van continuar la seva consolidació a tot Catalunya. La sardana revesa, malgrat el rebuig d'alguns organitzadors, i la de lluïment van seguir camins separats a l'hora de tocar els premis que eren en matar-li. I s'hi va incorporar la sardana de Germanó, ballada en una sola anella en totes les colles que participaven al concurs. A 1935, la Lliga Sardanista va organitzar la primera competició nacional de sardanistes que va guanyar la colla d'ensaires agarencs de Terrassa. El premi de la segona edició de 1936 va ser pels ensaires de l'agrupació de Barcelona. Hasta aquí, la semana que ve.

mi de sempre, que ho hem necessitat al món de la sardana, i vaig dir que la crisi era plena i que va haver un concert per la Copla Maricel Estrella. Va cantar l'Andreu Miré, i una cosa única és que l'Andreu va cantar des de dalt de l'altar, i de darrere, on hi ha el primer pis, es corre. Que sentia aquella veu per ell allà dalt, i diem allà dalt,

Precedem a Linyola, que és la comarca del Pla d'Urgell, no? Diu, el diumenge 24 de maig, en el marc de la Festa Major de Linyola, a la comarca del Pla d'Urgell, té lloc la 8a edició de la Fira de la Camamilla i dels Tractors Antics, amb tractors, parades de productes tradicionals, música, cuina i molt més. La camamilla és una planta que la quinxalla local es dedicava a collir en els marges de les finques per tal d'aconseguir uns dinerons per poder gastar durant la Festa Major. El mes d'abril, les bicicletes feien autèntics carrerons pels termes de Linyola a la recerca de la camamilla, joves inquiets que conreaven les plantes per després vendre-les al poble per elaborar infusions i licors. Els experts expliquen que la camamilla de Linyola compta amb unes propietats que la distingeixen d'altres. Als anys 60, una empresa alemana es va dedicar a conrear tota la camamilla que estava al seu abast. La pellofa es convertia en sobres d'infusió i l'essència la transformaven en un producte que sembla ser curava tots els mals, això deia. A Catalunya existeix una de les majors concentracions de tractors de tot el món. I per altra banda, Linyola va assolir un rècord Guinness de venda d'aquesta maquinària a finals dels anys 70. Els organitzadors van incloure la mostra de tractors antics, perquè Linyola va ser un dels primers municipis

amb la Pobla Reu Jove. A Mont-roig del Camp celebra també aquest 65è aplec de la Sardana, diumenge 24 de maig, al Parc Maria Martolí a les 11 del matí, 4:30 de la tarda, amb les Cobles Reu Jove i Principal de Tarragona.

Bé, bonica sardana, molt engrescadora, sardana per ballar. Tot seguit continuarem amb les activitats que hi ha aquest cap de setmana. Per exemple, amb els concerts el diumenge 25 de maig a la gala de l'Audiència, el tercers premis Preludi a Barcelona. El lloc és a l'Aliança del Poble Nou a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Llobregat. També sembla que comencen a haver alguns concursos, per exemple, per aquest dissabte 23 de maig, el setè concurs de colles a Linyola, a la plaça dels Planells, a les 12 del matí, amb la cobla Riallera. També aquest diumenge, el dia 23 de maig, el cinquè concurs de colles a Sant Vicenç de les Horts, a la plaça de Sant Narcís, a dilluns a les 10 de la nit, amb la cobla La Principal de Llobregat. Diumenge 24 de març, el concurs de colles a Sirius, a la pista

Angels laid their clouds across his sky.

0: multa més. 17 sancions cada dia posen els Mossos a conductors que no respecten la distància de seguretat, els que s'enganyen. I aquest comportament pot tenir a veure amb 3 de cada 10 accidents, els que es produeixen per xocs posteriors, per embestides, per col·lisions per darrere. Afortunadament, aquest tipus d'accidents en poquíssims casos comporten morts i tampoc ferits greus. Hi ha conductors que s'amorren per incivisme, però n'hi ha d'altres que és perquè no se n'adonen.
1: Nota com segura una distància de seguretat que en realitat no és. Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant acaba, que va darrere no pot reaccionar, i així de clar és pura física.
0: Sort que aquí sí que la tecnologia ens ajuda i molt, perquè a mesura que el parc automobilístic es vagi renovant, cada vegada hi haurà més conductors. Aquí el sonarà el pip de l'assistent de conducció, cada vegada que no respectin la distància de seguretat, o els apareixerà l'indicador. I amb el cotxe autònom ja ni tan sols caldrà que fem cas del professor d'autoescola que porten incorporats els vehicles més nous. Ja ho decidirà directament el cotxe. Catalunya al dia. Un dia més tindrem un ull posat a la negociació entre govern i docents. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Esteu.
0: Està en marxa una nova reunió entre el departament i els sindicats que pugen al to de la protesta.
2: L'USTEC amenaçarà de fer vaga també el 10 de juny, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya.
0: El departament acaba de fer una nova proposta que de seguida us desgranarem, però per ara la consellera, que no és en aquesta reunió, diu que l'última contraproposta dels sindicats, que proposava increments salarials i també augment de professionals, no és assumible.
3: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast d'aquests moments del marge que tenim.
0: Doncs aquesta protesta que segueix encara aquest conflicte enquistat, en canvi, se n'ha desconvocat una altra de protesta.
2: La vaga de Rodalies, que havien convocat la UGT i Comissions Obreres pels dies 27 de maig i 5 de juny, coincidint justament amb les aturades generals d'escoles i instituts.
0: Parlarem també dels robatoris als autobusos de TMB, els de Barcelona. En els primers 4 mesos de l'any s'han detingut 85 persones.
2: La policia està sorpresa per aquesta dada.
4: Pocs delinqüents acumulen un gran número de fets delictius. 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb els furts.
2: Tot i això, respecte a l'any passat, aquests robatoris s'han reduït pràcticament a la meitat, amb uns 350 furts denunciats en el primer trimestre d'aquest any.
0: La política arancelària de Donald Trump i la saturació dels mercats europeus han portat la DEO Monsant a girar la seva mirada cap a l'Amèrica Llatina per exportar el seu vi.
2: Les vendes a l'estranger han passat de representar el 40% de la producció d'aquesta DEO al 25%. Per això ara han fet una primera missió a Mèxic i Costa Rica, on dominen els vins espanyols.
5: Estan una mica també cansats del de sempre, no?, i busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i, bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
2: El mes que ve, la Déu Montsant viatjarà a Corea del Sud per mirar de tancar noves comandes.
0: I avui també serem a l'aplec del Cargol de Lleida. Comença aquest vespre amb Lo Cargolazo.
2: I amb xifres de rècord, 124 colles i 17.000 banyistes. Se serviran 14 tones de cargols.
0: Un cap de setmana llarg per molta gent, perquè dilluns se celebra la Pasqua a Granada. És festa a molts municipis, concretament a 124 a Catalunya. I comprovem si això ja es nota a les carreteres. Equip viari, Clàudia Serra.
6: Doncs de moment no. Hi ha el trànsit dens, l'habitual d'aquesta hora, sobretot a Barcelona, a la Ronda de Dalt i a la Litoral. Però atenció, si sortiu ara o si ja sou a la carretera, perquè sí que hi ha una incidència destacada a la 2 a Jorba, sentit Lleida. Hi ha hagut un accident que talla un carril i genera cua d'uns 4 quilòmetres.
0: I quin temps acompanyarà aquest cap de setmana, Dani Ramírez?
7: Doncs ens acompanyarà, però un ambient totalment estiuenc. Ara estem ja arribant als 33 graus a Tàrrega o també a Torroja del Priorat. Preveiem aquesta tarda, Lleida està al voltant dels 31, que el Pla de Lleida arribi ja als 34-35, no ho descartem, doncs, el Priorat, Punts de l'Ebre, al voltant dels 32 també la Conca de Tremp. S'està instal·lant la temperatura, ambient de ple juny, i en alguns casos fins i tot gairebé juliol. Que ja sabem que molts dies de juliol ens aproximem als 40 i aquesta vegada no arribarem als 40. Però els 35 o 36 entre avui i demà es podrien donar en els punts més càlids del país. Tot això amb sol, possibilitat d'alguna boira litoral arran de mar, que aquesta tarda, nit, demà i diumenge arran de mar hi hagi, doncs, alguna boirada. però poca cosa més. A la tarda, nuvolades al Pirineu, avui quatre gotes que puguin caure a la Cerdanya i Ripollès, demà creiem que no arribarà a ploure, i diumenge algú xàfec a la zona nord del Pallars Sobirà. Per tant, ambient estiuet.
6: Molt bé, i pel que fa als esports, què prepareu per avui, Ricard Isidro?
8: Bé, per avui i per demà. D'una banda, mira, el Barça femení farà avui el primer entrenament a l'estadi Ullevall, a Oslo, on demà s'enfrontarà a l'Olímpic de Lió a la final de la Champions. El Girona també jugarà demà una final per la permanència, en aquest cas. Rep l'Elx a les 9 del vespre, l'última jornada de la temporada. El conjunt de Mitchell està obligat a guanyar per sortir del descens i seguir un any més a primera. En hoquei patins, d'una banda, el Pons Lleida juga demà davant el Liceu, continua viu el playoff de l'Hockey Lliga. Necessita guanyar per forçar el tercer partit o quedaran eliminats als quarts de final. Mentre que també en hoquei, el Reus Deportiu ha emès un comunicat lamentant la decisió de la Federació Espanyola de concedir la victòria al Calafell al primer partit del playoff de l'Hockey Lliga per alineació indeguda. Els roig i negres havien guanyat per 1-8. Tot això el dia que s'ha fet oficial la marxa de Pep Guardiola del Manchester City després de 10 anys al club anglès.
6: Tot això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia en un Catalunya al dia que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:06. Comencem.
9: Catalunya al dia.

0: I comencem amb aquesta última hora que tenim sobre el conflicte entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'àmbit de l'ensenyament. La Generalitat ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a no vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els docents. La nova proposta que hi ha sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats de l'ensenyament a Barcelona. Però mentrestant a Mataró, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical que els han fet arribar està fora dels marges que poden assumir. Ahir els van fer arribar un document al departament en què plantejaven un increment salarial de 500 euros fins al 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible, això, com us dèiem, ho ha dit des de Mataró, en un acte que es fa sobre el pròxim curs de formació professional i que de seguida us explicarem. Anem, doncs, però, primer, a saber els detalls d'aquesta nova oferta que acaba de fer el Departament d'Educació, Unitat Mòbil, a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete. Sara, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs continua aquest estira i arronsa entre el Departament d'Educació i els sindicats, i una mica com explicaves, és com en molt poca estona acaben de passar moltes coses. La primera, la més immediata, és que hem conegut la proposta que avui el Departament ha presentat en aquesta taula que s'està produint en aquests moments amb els sindicats, on el respon a la proposta d'ahir. Què diu el departament? El departament continua descartant un augment de sou universal que repercuteixi en el conjunt de docents i fa noves propostes de millora salarial, però totes elles vinculades a complements de sou que serien en funció de les tasques.
2: Com
1: l'hem sentit dir a la consellera, l'objectiu del departament és augment de sou, sí,

0: dels coordinadors digitals i proposa crear tres complements nous. Dos d'ells ja els coneixem. Complement per cotutories, un complement per tots aquells docents que treballin a centres de màxima complexitat i també un complement per als docents que s'encarreguin de treballs de recerca. Amb tot plegat, el que calculen és que aquests complements repercutirien en més dels 100.000 treballadors que tenen i, per tant, que d'una manera o altra a tothom li augmentaria el sou. Aquesta és la proposta que acaba de presentar el departament i és la que s'està debatent, però aquí la consellera ha dit que estan quantificant la petició d'ahir dels sindicats, aproximadament aquests 500 euros al mes, i ja ha avisat que està totalment fora de l'abast del departament, però continua valorant l'esforç que estan fent totes les parts per acostar posicions.
1: Molt bé, doncs,
2: bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies, s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment, doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
0: Doncs, Estel, ho deia la consellera, aquesta proposta d'entrada estaria fora de l'abast del departament. Deixa'm afegir que en la contraproposta que ha presentat avui, de moment, els recursos per l'escola inclusiva no es mourien. El departament continuaria mantenint aquestes aproximadament 2.400 dotacions per al curs que ve, però de moment aquests números no es mourien.
1: Molt bé, Sara. De seguida tornem amb tu per parlar no del conflicte amb mestres i professors, sinó de la FP. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Aquesta proposta, però, arriba en una nova jornada de negociacions en què l'USTEC amenaça d'augmentar el to de les protestes i fer-les coincidir amb la visita del Papa aquí a Catalunya prevista pel 10 de juny. Tornem al Departament d'Educació, ara amb en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Doncs sí, de moment continua aquesta reunió aquí al departament. Recordem que ha començat fa poc més d'una hora, on les diferències salarials segueixen sent el principal cavall de batalla entre sindicats i departament, com explicava la Sara. La proposta de la Generalitat, això sí, no agrada als representants de treballadors, que ells mantenen que els increments salarials han de recaure sobre el sou base i d'aquesta manera aplicar-se a tot el professorat, independentment del rol que desenvolupi el centre o la categoria de l'institut on es treballa. De fet, veient l'actitud del departament en aquest afer, el sindicat majoritari, l'USTEC, com comentaves, amenaça ara amb elevar el to de les protestes i fins i tot s'estarien plantejant convocar mobilitzacions durant la visita del Papa a Catalunya, que, com deies, és la segona setmana de juny. De fet, el sindicat ha penjat un vídeo a la xarxa social X on asseguren que s'estan preparant i surten escenaris de la visita del pontífex com ara la Sagrada Família. Tot i això, a hores d'ara, les negociacions encara continuen en aquestes dependències del Departament d'Educació.
1: Entesos, doncs, gràcies, Cristian, per aquesta última hora també d'aquesta reunió que hi ha ara a la seu del Departament d'Educació. Bon dia.
3: Bon dia, gràcies a tu.
1: Doncs aquestes protestes que podrien arribar a coincidir amb la visita del Papa a Catalunya i, d'altra banda, amb unes protestes que també havien de coincidir amb els dos dies forts de mobilització en l'àmbit de l'educació, però que en aquest cas s'han desconvocat. Parlem concretament de les vagues del servei de Rodalies. Eren, en teoria, el 27 de maig, per tant, dimecres de la setmana que ve, i també el 5 de juny, però de moment s'aturen, Jordi Canal?
4: Sí, avui han quedat desconvocades. Hi ha hagut la segona reunió de mediació al Departament de Treball i Renfe i els sindicats UGT i Comissions Obreres, que eren els convocants, han arribat un acord sobre les reivindicacions d'aquesta aturada. Segons fonts sindicals, la companyia s'ha compromès a cobrir places d'interventor vacants, per exemple, n'hi haurà sempre un en els trens regionals i, a més, a destinar també partides per garantir més la seguretat al servei ferroviari. Aquest acord, com dèiem, ha permès que s'hagin desconvocat aquestes dues jornades de vaga parcial previstes per al 27 de maig i el 5 de juny.
1: Dos minuts, un quart de dues, ara sí, tornem cap a Mataró. Allà us expliquem que Educació oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis a la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Sara Canyete.
0: Sí, doncs, com bé deies, el departament surt amb aquesta oferta aproximadament unes 86.000 places de formació professional, més de la meitat, un 55%, són de grau mitjà i després hi ha aproximadament l'altre gran volum de places, unes 37.000, són de grau superior. També crea 5.000 noves places, malgrat que de primer curs, de places per obrir nous grups, serien només un miler. El departament explica que l'any passat va crear una bossa de 7.500 places i que aquest curs el que fa és treballar per consolidar-les i afegeix aquestes 1.000 més. D'altra banda, també introdueix canvis en la preinscripció, retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places que farà el mes de juliol, diu que és per destensionar els centres, i introdueix una novetat interessant, i és que en el cas d'aquells alumnes que no aconsegueixin cap de les places que han sol·licitat, el departament, veient les seves preferències, els proposarà una d'ofici.
2: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
0: Un exemple que posava la consellera, un estudiant que hagi demanat places de matí d'un grau però que no n'hagi obtingut cap, però en canvi hi hagi aquest mateix grau de tarda, doncs se li oferirà aquesta plaça. El departament calcula que aproximadament el curs que ve hi haurà 177.000 persones fent formació professionalitzadora.
1: Catalunya al dia. El Parlament donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis de juliol si no hi ha cap entrebanc. El president de la Cambra, Josep Rull, ha marcat el calendari per la votació definitiva després que l'Govern els hagi tornat a registrar avui sí amb els vots assegurats.
5: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
1: Així és com el govern ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns. Parlament, Albert Prat, bon dia.
6: Què tal, Estel? Bon dia. Sí, el govern no les tenia totes. De fet, temia que la pressió dels mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment s'ha acabat sortint amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han travessat plegats al Palau de la Generalitat amb cara de satisfets els pressupostos a sota el braç perquè ara ja va de baixada.
7: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
6: I si tot va sobre rodes, segons el Parlament, el pressupost es podria aprovar el 2 de juliol, però el PP ja ha amenaçat de retardar aquest termini una setmana si acaba demanant un informe al Consell de Garanties Estatutàries perquè revisi la seva legalitat. I Junts, el principal partit de l'oposició, creu que el govern i els seus aliats han estat perdent el temps. Salvador Vergés.
8: D'una manera increïble i inexplicable, resulta que Esquerra Republicana i els Comuns també ens han fet perdre aquests 3 mesos per esperar, no entenem per què, que s'acabessin doncs, les eleccions andaluses.
6: Les grans xifres d'aquests comptes són similars a les del febrer. Gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Com és habitual, les àrees que s'emporten la majoria del pastís són educació, salut i també habitatge.
1: Entesos, gràcies, Albert, bon dia.
6: Que vagi bé, bon dia.
1: Ens quedem encara al Parlament per desgranar aquests pressupostos que inclouen 900 milions per complir els compromisos pactats amb Esquerra i amb Comuns. No reserven cap partida a un possible acord amb els docents, però la consellera ha assegurat que sí, entesa, es trobaran els diners, es trobarà la manera de finançar aquest acord. Ara al Parlament hi tenim la Sara Riera, també. Sara, bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, el govern ha explicat que al febrer es va reservar un coixí de 400 milions d'euros del pressupost total per dedicar als acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims 2 mesos. 900 milions en total, per tant, dels quals ara mateix, com dèiem, no n'hi ha ni un per apujar els sous als mestres. Alícia Romero, consellera d'Economia.
7: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot el recurs tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquests compromisos o altres que puguin arribar.
9: Economia, per exemple, rebrà 21 milions d'euros extres aquest any per reforçar la hisenda catalana. Habitatge en rebrà 200 més amb la idea de començar a executar el pla de pobles per reactivar els nuclis antics i també per incrementar l'habitatge protegit. I Educació, 135 milions més que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos que mira més enllà d'aquest any i, de fet, que incorpora una projecció per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure aquests diners d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que hi ha altres mecanismes més realistes com els suplements de crèdit que també servirien.
1: Endavant amb altres qüestions. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar prou la distància amb el vehicle del davant. Són dades que us avança 3cat.info. En números rodons parlem de 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circula al davant seu. Els accidents que provoca aquesta pràctica, tot i que acostumen a implicar diversos vehicles, causen, afortunadament, poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Miquel Jarque, bon dia.
10: Hola, Estel, bon dia.
1: A veure, la majoria de sancions es van aplicar a carreteres i autopistes. Són infraccions que van pujant amb els anys, es mantenen estables, com evolucionen?
10: Doncs estan estables, eh? Tot i això, l'any passat se'n van imposar 700 més que l'any anterior, el 2024, i aquest primer trimestre anem més o menys com el primer trimestre de l'any passat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
11: Si mirem en carretera, els encalços representen un pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
1: A veure, deia ara Òscar Llatge, 3 de cada 10 accidents en carreteres, 8% en zones urbanes. És una xifra important, per tant.
10: Sí, sí.
1: Sota quines condicions es produeixen aquests accidents?
10: Hem de deixar de banda la minoria de conductors incívics que estan allò al clatell del cotxe que porten al davant, sovint en zones de tres carrils i que s'està fent un avançament. A vegades ho vivim en car pròpia, però a vegades també com a espectadors i, francament, és un acte molt incívic, de molt maleducació.
1: Però dius que això és minoria, eh?
10: Això és una minoria, segons el Servei Català de Trànsit. Hi ha una alta accidentalitat, però això s'explicaria, segons el Servei Català de Trànsit, primer perquè la norma no és gaire clara i després perquè no sabem calcular gaire la distància de seguretat.
11: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és, d'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
1: A veure, i deies que no està massa clara la norma, però el codi de circulació
10: no.
1: Què diu exactament?
10: Diu que has d'anar a la distància adequada per no menjar-te el de davant.
1: Això és de difícil càlcul, no?
10: No marca res més. Com a orientació, recomana, ja ens ho deien el Servei Català de Trànsit, doncs localitzar un punt a la carretera, com ara un arbre o un senyal, calcular 3 segons...
1: Si estàs mirant el senyal, clar, potser llavors tens un altre tipus d'accident, no?
10: Hi ha, per exemple, els túnels, sempre hi ha marcat amb un llum blau, no és per fer bonic, allò sí que marca la distància de seguretat. Tot això es sanciona, eh? Amb sancions que arriben als 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts. Trànsit espera que aquestes multes aniran decaient a mesura que generalitzin. D'una banda, els assistents de conducció, que no tothom els té, i després, quan ja en un futur arribi el cotxe autònom.
1: Doncs això, que ens ajudi la tecnologia. Gràcies, Miquel.
10: Fins ara.
1: I precisament la distància de seguretat serà una de les infraccions que controlaran els Mossos aquest cap de setmana llarg, de segona Pasqua, de Pasqua a Granada, festa 124 municipis de Catalunya. Dilluns, el Servei Català de Trànsit preveu que surtin des d'aquest migdia, ara ja, de l'àrea metropolitana de Barcelona, uns 600.000 vehicles i, per tant, ha engegat un dispositiu especial. Marc Riera, bon dia.
12: Molt bon dia. La P7 serà la via que acumularà, com ja passa sempre, més congestió i trànsit. S'ha marcat com a objectiu 0 víctimes tot el cap de setmana, un dels de més mobilitat de tot l'any. Més de 1.200 efectius dels Mossos faran un miler de controls, com ha explicat fa uns minuts a 3cat.info Mònica Luis, cap de mobilitat de la Policia Catalana.
13: Tindrem una especial observança, doncs, a les distraccions, als canvis de carril sense senyalitzar, també a la manca de distància de seguretat i, en general, doncs, a la desobediència de la senyalització que hi hagi, doncs, a la xarxa viària. Ens preocupa molt, doncs, l'accés de velocitat també a la via.
12: Demà al matí es limitarà la circulació de camions i no podran fer avançaments durant tot el matí.
1: Durant els quatre primers mesos de l'any, a la xarxa d'autobusos de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven fins a 628 antecedents, aquests 85 delinqüents, per furs. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
14: Bon dia.
1: Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai contra la multireincidència, no?
14: Efectivament. És un pla dels Mossos que fa un any que s'ha desplegat a la xarxa d'autobusos de Barcelona i, segons les dades que han donat avui els Mossos, mentre que el primer trimestre del 2025 es van comptabilitzar més de 600 delictes, en el mateix període d'aquest any, del 2026, aquesta xifra s'ha reduït a poc més de 350. La gran majoria d'aquests delictes, com deies, són furs. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona, ha explicat que en aquest període han investigat més de 130 persones i n'han detingut 85. I ha explicat que s'han trobat que pocs d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
15: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furs, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
14: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraràdio de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general, eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
1: Gràcies, Anna. Bon dia.
14: Bon dia.
1: Aquest matí ha passat a disposició del jutge el detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de Figueres, a l'Alt Empordà. Anem cap a Girona. Carla Saló Pujol, que en sabem res.
16: Encara no. Des de la comissaria, els Mossos han portat l'home, aquest matí, al jutjat de Figueres que porta el cas. El jutge l'ha d'interrogar i decidir si ordena o no el seu ingrés a presó. L'acusat té 48 anys, antecedents, i s'havia saltat dos cops l'ordre d'allunyament. Això ha fet que s'hagi qüestionat el bon funcionament del sistema. Des del Col·legi de l'Advocacia de Girona han reconegut que les ordres d'allunyament no acostumen a funcionar amb perfils delinqüents molt violents. Fins i tot la mateixa consellera d'Igualtat, Eva Menor, va reconèixer que alguna cosa havia fallat. El cas va passar dimarts cap a les 3 de la tarda a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El detingut va perseguir la seva exparella i, com van explicar les persones que eren al carrer, li va clavar diverses ganivetades que li van causar la mort. Un grup de gent el va retenir al mateix lloc del crim fins que va arribar la policia. La víctima tenia 33 anys.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de Can Puiganet de Sabadell. Els fets van passar ahir a quarts de 10 del vespre. Almenys una persona va quedar ferida. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar a l'Hospital Parc Taulí, però la seva vida no corre perill. La policia també es va haver de desplegar al voltant del centre hospitalari. La divisió d'investigació criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec ara de la investigació del cas. I a Lleida han detingut tres homes que el Cos Nacional de Policia considera líders d'un grup criminal dedicat a introduir a l'estat heroïna procedent d'Holanda. Estela Busoms, com els han trobat?
17: Hola, bon dia. Doncs gràcies a una denúncia anònima. A partir d'aquí, els investigadors van fer seguiment dels suposats traficants al pis del centre històric que feien servir per emmagatzemar i distribuir la droga fins que els van detenir quan estaven a punt de fer una venda. A l'habitatge hi van trobar gairebé 800 grams d'heroïna, 24 de cocaïna i 4 quilos de substàncies per adulterar la droga. Tot plegat es calcula que, amb un valor de més de 50.000 euros, venut al detall. La policia destaca que els veïns de la zona s'havien queixat moltes vegades del moviment constant de persones drogodependents al pis dels detinguts i la inseguretat que això els provocava.
18: Catalunya al dia.

0: Dos minuts i dos quarts de dues, la Deo Montsant és la primera del país que aposta per l'Amèrica Llatina per exportar vi davant la caiguda de vendes als Estats Units i també al nord d'Europa. La política arancelària de Donald Trump ha provocat que el país nord-americà hagi frenat gairebé tota la importació del vi que produeixen els cellers que la Deo té al Priorat i a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Ricard Buigas.
1: Hola, bon dia.
0: Per què han triat l'Amèrica Llatina, concretament?
1: Doncs a veure, la presidenta de la Deo Montsant, Pilar Just, ens ha explicat que és un mercat en expansió, que està surfejant la crisi econòmica millor que altres importadors internacionals, com els països del nord d'Europa, i que a més és una àrea on el vi català és inexistent. Just diu que els països que han visitat, Mèxic i Costa Rica, dominen les Deos espanyoles. Tot i això, tenen ganes de provar coses noves.
2: Aquests vins espanyols són els primers vins d'importació d'aquests països, però clar, també busquen ara coses noves, no? Estan una mica també cansats del de sempre, no? I busquen nous vins d'altres regions. I, bueno, i nosaltres hem entrat allà i bueno, l'acollida ha sigut perfecta.
1: Just diu que els importadors els ha sorprès sobretot la qualitat del vi i el discurs que el vincula amb la terra i el paisatge del Montsant. El vi de la Deo sempre ha estat molt preuat a l'estranger. Fins fa poc exportava el 40% de la seva producció. Ara se situa al voltant del 25%. Penseu que al mercat dels Estats Units hi feien cap els vins més cars. Ara la situació és molt diferent.
2: Fins que no van arribar els arancels, el primer mig any, tots els importadors van comprar el que no estava escrit. És a dir, van comprar més en 6 mesos que el que havien, van doblar el que havien fet l'any anterior. Però clar, ara des dels arancels és quasi bé zero.
1: La Deo Montsant també aposta pel mercat asiàtic, on dominen els vins francesos i italians, sobretot els francesos. Fa temps que es poden trobar ampolles de la denominació d'origen a Xangai i Pequín. Al juny aniran a Seül amb l'objectiu de tancar noves comandes.
0: I ja que parlem de productes de la terra, Catalunya al dia. Us parlem també del projecte Territori de Masies, que vol recuperar varietats antigues de blat al Solsonès per fer farina ecològica. Tindrà un obrador propi, amb molí propi, en els pròxims mesos. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
3: Hola, Estel, molt bon dia.
0: I això ho han aconseguit amb una campanya de micromecenatge.
3: Exacte, l'objectiu inicial eren 15.000 euros i amb l'impuls dels últims dies, aprofitant també la fira de Sant Isidre del cap de setmana passat, ja freguen els 20.000. Els destinaran a obrir un obrador i un molí a Calaf per controlar tot el producció, des de cultivar el blat fins a moldre'l i empaquetar-lo. Mercè Codina és tècnica del projecte.
4: Poder tenir un molí propi per moldre les nostres farines, perquè és l'única peça del puzzle que ens falta per poder tancar el cicle.
3: Tot plegat amb l'objectiu de potenciar i recuperar el cultiu de cereal al Baix Solsonès. Per ara hi ha 4 productors, a Torà, Pinós i la Molsosa, que conreen varietats de blat com la xeixa, l'espelta, el camut o el sègol, com explica Marina Vilaseca.
5: Estem parlant de varietats antigues, amb un equilibri de l'útil molt més coherent, unes varietats que també són molt interessants amb el context que ens trobem ara de canvi climàtic i tot. S'està veient que poden tenir més capacitat d'adaptar-se i que són molt sofertes, creixen amb sols més infèrtils.
3: Aquest any la previsió és una producció de 8 tones de farina que venen a forns i fleques i també en una quinzena de botigues.
0: Molt bé, doncs gràcies, Joaquim. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.

0: Estira i arronsa a Tarragona entre els partidaris i detractors d'obrir els comerços els diumenges. L'últim capítol és la demanda presentada pel centre comercial Parc Central contra l'Ajuntament i els desacords amb la Cambra de Comerç de la ciutat. Anem, doncs, cap allà, cap a Tarragona. Clara Chavarrío, a Domingo, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Perquè aquest és un debat que s'ha intensificat amb l'increment de creuers i de creueristes que arriben a la ciutat, no?
1: Exacte, i l'últim capítol ha estat el contenciós administratiu que Parc Central ha presentat contra l'Ajuntament perquè ampliï la zona de gran afluència turística que permetria a les grans superfícies poder obrir en diumenges i festius. La Cambra de Comerç de Tarragona s'ha alineat amb aquesta demanda, però a més demana que la ciutat sigui declarada municipi turístic per facilitar aquesta flexibilització horària. Des de l'Ajuntament, el govern s'ha posicionat en contra. Montsedan és la regidora de Comerç.
2: Aquest debat no va realment si s'obre o no s'obre només els diumenges, sinó que va de model comercial, del model de ciutat que volem. I nosaltres defensem una ciutat amb equilibri comercial, amb barris vius, amb comerç de proximitat fort i amb unes condicions laborals dignes. No creiem que obrir en diumenges doncs realment sigui l'opció.
1: La regidora s'expressava així després que l'últim ple municipal aprovés una moció d'Esquerra Republicana per protegir el petit comerç de la liberalització horària en diumenges i festius. Des del consistori també recorda que els establiments de fins a 400 metres quadrats poden obrir aquests dies.
0: Molt bé, gràcies, Clara. I els treballadors de Ficosa a Viladecavalls, al Vallès Occidental, estan en vaga contra un ERO que afecta 113 empleats de la planta productiva i un expedient de regulació temporal d'ocupació per 38 més del Departament d'Enginyeria, Joan García.
3: La plantilla, que integra 880 persones, considera insuficient l'oferta que ha presentat la direcció d'aquesta companyia catalana del sector de l'automoció, que és de 28 dies d'indemnització en 15 mensualitats per als afectats de l'ERO. Sole Bertran, presidenta del comitè d'empresa de Ficosa, n'ha parlat a 3cat.info.
4: És una empresa que té beneficis, és una empresa que ha rebut 13 milions d'euros en ajudes públiques, que té ventes rècords, i això, intentar acabar amb els llocs de treball per una misèria, això la planta i els treballadors i les treballadores no ho veuen.
3: La pròxima reunió amb l'empresa serà dimarts que ve. Aquest matí la plantilla vota si mantenen la vaga o bé aturen la mobilització a l'espera del que dimarts posi la direcció sobre la taula.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Doncs fem ara un repàs a les notícies que han despertat més interès entre els lectors de l'app i el web de 3cat.info. Marc Vidal, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Començant per un tema que és que ja es veia venir, que això sí, seria molt atraient per la nostra audiència.
6: Titular de polèmica al Vallès, Rosel Creu, que rodarà una pel·lícula justament en una zona restringida per la pesta porcina. Mm-hmm. És aquesta zona que està entre Rubí i Sant Cugat del Vallès. És un antic golf. Aquest golf de Can Sant Joan, doncs aquí està tancat des de fa anys. Òbviament, amb motiu de la restricció de la pesta porcina, doncs sí, no s'hi pot accedir, tot i que molts veïns ja anaven doncs, a passejar. I ara hi ha aquesta polèmica en marxa.
0: I diu que s'havia fins i tot muntat ja un campament, no?
6: Llegireu allà, sí, llegireu allà i veureu també com els agents rurals fa temps que estan alertant d'aquesta situació i com han anat actuant aquestes últimes setmanes fins i tot. Vull dir que ho podeu llegir tot aquí en aquesta informació del 3cat.info.
0: Dues notícies relacionades amb animals, la
6: moltes,
0: primera...
6: Moltes notícies relacionades amb animals. Mira, paradoxa dels raticides. En fi, que els raticides maten el gran duc, que és aquest rapinyaire tan gran i tan bonic, diem que és un aliat clau per controlar la població de les rates, però problema, quan ingereixen les rates,
0: tenen el verí del raticida.
6: Tenen el verí, doncs clar, els acaba afectant amb ells i també acaben morint. Per tant, demanen d'alguna manera els grups ecologistes que això es resolgui, diguem.
0: I l'altre animal és en relació amb una notícia de fa un any,
6: sí,
0: no?
6: Sí, fa un any vam veure la imatge d'un linx ibèric a Catalunya, era el segon que hi arribava en pocs anys, en aquest cas estava en una zona del Prepirineu, es deia Secreto. Poc després es va veure també en una zona més amunt, cap a ja al Pirineu, a la frontera amb França, a 1.700 metres d'altitud, però com et deia, no és el primer que arriba, perquè aquest venia procedent de l'Algarve i s'havia alliberat prop de Sevilla. El 2018 n'havia arribat un altre, però en aquest cas, com que va anar a parar al Baix Llobregat envoltat de trens i carreteres, es va decidir doncs capturar-lo i retornar-lo a Andalusia.
0: Pel seu bé, no?
6: Sí, però en aquest primer de fa un any no se l'ha vist més, de moment.
0: No tenim pistes.
6: No hi ha més pistes d'on està.
0: Molt bé, Marc. Molt bé. Doncs bon cap de setmana.
6: Adéu-siau, bon dia.
0: Adéu.
5: Catalunya al dia.
0: Són 2:15 de 2.

0: Doncs això, l'Aplec del Cargol, el més bonic del món. Marxem cap a Lleida. La ciutat està a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'Aplec del Cargol. Oficialment, la festa es posa en marxa al vespre, però el cert és que al recinte de l'Aplec, a aquesta hora, ja hi ha molt moviment, com podem sentir.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I entremig de tot aquest moviment, doncs en Ramon Dalmau i la Noelia Caselles. Noelia, a part d'ambient, també se sent olor ja de cargols o no encara?
1: I tant, se sent olor de tot aquí. Mira, voltant per la plec sí que he notat olor de cargols, però heu de pensar que això encara no ha començat oficialment, que aquest dinar encara, em deien aquí, això està fora de programa. El que hem fet és, hem demanat que ens acollissin una estona en una colla que es diu l'Ordre del Cargol, i aquí tenim el Joan que està cuinant una paella, Estel, que alimenta amb l'olor. Què porta, Joan, aquesta paella?
2: Doncs mira, estem fent una paella valenciana clàssica i porta pollastre, porta conill... Ah, és veritat, que hauríem de parlar de Lleida, no?
1: No passa res. Cadascú parla amb l'accent que té.
2: Doncs portem pollastre, conill, tomàquet, safrà, que és necessari, colorant, perquè per una paella per tanta gent es dona que colorant per tenir el color. Portem mongeta verda, el garrofó, que és molt important, que és a part, és la meva part preferida de la paella. I després el toc especial és romaní, que el tenim del jardí de casa.
1: Doncs una paella, Estel, que em deien que en podran menjar unes 60 persones aproximadament. Has de pensar que aquesta és una colla gran de 220 persones, que a més s'ajunta amb una altra, els veterans, i per tant aquí hi haurà aquest vespre i durant el cap de setmana unes 400 persones. Tenim aquí també l'Albert Vicente, que és de la Junta, que també t'està sentint, Albert. Tot a punt, perquè hi ha molta feina aquí per preparar una colla tan gran com aquesta.
3: Sí, hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any, és patrimoni mundial per a nosaltres i realment fas que tota la teva vida a nivell lúdic i d'oci giri envoltant aquest cap de setmana.
1: Ens dèieu abans que en aquesta penya, com a mínim, tots els àpats porten cargols.
3: Sí, això sempre. Pensa que la nostra penya és la penya fundadora i una de les premisses de l'Àpec del Caragol és, evidentment, que tots els àpats portin cargols. Els colem d'una manera o altra, però sempre mengem cargols a l'Àpec del Caragol.
1: Dèiem abans, tu ets la tercera generació ja en aquesta penya. Hi ha futur, oi, a l'Àpec?
3: Sí, oi tant. A més, aquest any hi tenim 40 nens, que hi ha un bon relleu generacional, que ja seria la quarta generació. Ara mateix, la tercera generació són els que estem muntant i organitzant tot el que és la logística i que tot vagi com ha d'anar. I al final és honrar a la tradició dels nostres avantpassats, com van ser els nostres avis, com van ser els primers fundadors, en algo que és, bueno, que és llegendari per a tots nosaltres, per a tots els lleidatans.
1: Doncs, Estel, us puc assegurar que aquí menjaran bé avui, segur, eh? I sopar també, perquè hem vist abans com preparaven quilos i quilos de llonganissa, de cargols, tenen unes olles que m'han explicat que estan fetes a mida, perquè han de cuinar per, el que us deia abans, unes 400 persones. Només acabar amb un parell de dades en aquest aplec. Hi haurà 124 colles, i ja, de fet, perquè ja estan totes muntades, gairebé 17.000 collistes, i s'hi menjaran, aquella dada que dèiem al principi, unes 14 tones de cargols.
0: I escolta, i si no formes part de cap colla, pots venir aquí a l'aplec del Cargol, perquè estic ara per tancar l'ordinador d'aquí una estoneta, agafar tot l'equip del Catalunya al dia i pujar, eh?
3: Jo crec que és que si fóssiu vosaltres, ara mateix tancaria tot el que esteu fent i vindria cap a Lleida, perquè
0: sí, no?
3: Realment la FECOLLE està fent un esforç enorme per involucrar a tanta gent com sigui possible. Sí que, evidentment, pues, cada penya pues, té el seu grup de persones, però sempre hi ha un espai per a aquesta gent que ve a visitar amb bona predisposició. Hi ha llocs on es pot menjar, però, evidentment, a qualsevol colla on es pugui anar, tothom ho rebrà amb els braços oberts. És un moment de germanor, no solament amb la gent de la penya, sinó amb tota la gent del territori, amb tota la gent de Lleida. És un moment que és que se respira bon ambient, se respira molt cachondeo, molt bon humor, tothom està de bones. És un moment per nosaltres únic i increïble. Per tant, si podeu, que tothom que pugui, que vingui.
0: Doncs vinga, ara venim cap aquí.
1: De fet, Estel... T'anava a dir que aquest any hi ha una penya muntada per als visitants que hi caben mig miler de persones i que s'ha ambientat com si fos una colla justament per això, perquè qui vingui se senti com un penyista més.
0: Doncs tenim lloc de sobres. Moltes gràcies, Noelia. Moltes gràcies també als que t'han acompanyat i que vagi molt, molt bé aquest aplec del Cargol.
1: Gràcies, bon dia.
4: El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any...
0: Un aplec que reuneix 124 colles. Tradicionalment havien estat de la ciutat de Lleida, però durant els últims anys han anat creixent les que arriben de fora, i no m'estranya amb aquestes recomanacions i aquests plats que hi ha. Són una desena de colles de fora i molts dels seus membres hi havien participat abans de forma individual. Pere Joan Álvarez, n'hi ha fins i tot una de penya de la Catalunya Nord, que és l'única de fora de l'estat espanyol.
5: Exacte, es tracta de la colla Tinc Cargols, que acull gent de Perpinyà, de Tolosa, de Montpellier i d'altres poblacions de França. La integren mig centenar de persones, tot i que hi participa des del 2017. Alguns dels seus membres viuen l'aplec des dels seus orígens. És el cas del Pere Gil, que diu que els francesos queden bocabadats.
6: Al·lucinen, al·lucinen, perquè veure aquesta festa, aquesta impressió de gent, que aquí a França això no es veu. L'aplec del Caragol, jo per mi, és un model.
5: Aquest any s'estrena la colla La Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Són una setantena de membres que aprofitaran l'aplec per donar a conèixer els productes gastronòmics del seu territori. Jordi Camp n'és un dels integrants.
7: El dissabte ja a les 12 fa una mica de vermut abans del dinar, amb la llolla de Codony, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís.
5: També hem parlat amb la colla Lifara Alcarracina, que hi participa per segon any. La formen 180 persones procedents d'Alcarràs. Carme Mas n'és membre.
8: Ja venim d'espírit una mica penyista, perquè Alcarràs sabeu que fa molts anys va néixer tot el tema de les penyes i ens feia gràcia viure-ho de dintre, no? Molta gent ho havia viscut de fora, vinguent de convidat.
5: I també del Segrià i a la colla Reginetes de Secà, del Matret, que porta 13 anys participant-hi. La integren 90 collistes que, com la resta, s'allotgen en hotels o residències d'amics o familiars. Jonathan Nuevo.
9: Bueno, hi ha molta gent que, tot i ser del Matret, té segona residència a Lleida, i molta d'altra gent, la que és del Matret, que viu tot l'any, sí que al mes de gener hi ha comencen a moure per buscar hotels i tot.
5: Colles, en definitiva, que demostren com l'aplec és una festa que va més enllà de la ciutat de Lleida i fins i tot del país.
0: I un minut, haurem arribat a tres quarts de dues.
10: Catalunya al dia.

0: La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre agraeix que el Parlament hagi aprovat reclamar el retorn dels trens semidirectes de les línies R15 i R16, però demanen també celeritat per millorar les connexions amb la resta del país. A més, critiquen l'aposta del govern per la línia de tren orbital, que, com sabeu, és el que va permetre desencallar el suport d'Esquerra Republicana als pressupostos de Salvador Illa. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I això ho contraposen a la situació del transport ferroviari al sud del país.
1: Sí, amb un R15 que no funciona completament des del gener i amb una línia R16 que acumula retards i incidències. Cinta Galiana, portaveu de Trens Dignes.
2: Mentre no es fiquen que funcionen en uns mínims de garantia, lo poc que tenim a Terres de l'Ebre, no entenem com se vol fer una inversió milionària quan encara no va aquí ni el mínim que estem demanant. Pensem que això és fer volar coloms. Això seria meravellós si tot lo d'aquí funcionés perfectament, però en este cas no és així.
1: Respecte al retorn dels semidirectes, juntament amb més trens avant i l'aturada d'un Euromed, són reclamacions per millorar la connectivitat actual amb la resta del país.
2: Antigament, l'Aldea era una estació que enllaçava Catalunya amb València. Estos dos semidirectes i estos parades d'Euromed facilitarien esta comunicació territorial. No estaríem tan aïllats com estem ara.
1: Justament aquesta mateixa setmana s'ha sabut que Renfe incorpora dos trens Euromed més entre Barcelona i València, cap dels quals han parat a l'Aldea al Baix Ebre.
0: I famílies gironines es mobilitzen per aconseguir que els seus fills amb discapacitat puguin continuar fent servir el bus escolar quan compleixen els 18 anys i el fan servir per anar als centres de treball. Reclamen que el govern mantingui el servei com fins ara, que s'ocupen places lliures als autobusos que traslladen els alumnes a les escoles. Girona Maria Rovira, quin argument s'ha donat a les famílies per deixar

0: El seu portaveu és Jordi Duran.
1: La nostra plataforma neix per defensar un dret bàsic, que és el dret a la mobilitat, a la inclusió i a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat majors de 18 anys.
0: De fet, es van reunir ahir amb els responsables dels serveis territorials d'educació i inclusió en una trobada que van qualificar precisament de constructiva.
1: I que se'ns ha expressat una clara voluntat de treballar per trobar una solució viable i estable.
2: Clar, i les famílies el que diuen és que si no poden fer servir aquest servei de transport, això els pot complicar molt la situació i el dia a dia dels seus fills i filles.
0: Sí, consideren, de fet, que perdre aquesta possibilitat per anar als centres de treball pot tenir moltes repercussions pels seus fills, segons remarcava Teresa Falgueres, també membre de la plataforma.
3: La discapacitat no desapareix als 18 anys, al contrari, i és quan les famílies quedem més exposades a situacions de desemparament. Sense transport, moltes persones poden quedar excloses del seu projecte vital.
0: La plataforma ha impulsat un manifest i en 10 dies ha recollit més de 2.000 signatures.
2: Gairebé 2 milions de persones han passat per l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que des d'avui i tot el cap de setmana celebra que han arribat als 20 anys. En aquest temps s'hi han fet 2.400 concerts i més de 1.200 congressos i esdeveniments. Els actes de celebració han començat aquest matí amb una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis, Fèlix Martín.
4: Sí, bon dia. Un tipus d'activitat i amb el turisme que implica, de la que en surt beneficiada i n'ha sortit beneficiada durant aquests 20 anys directament la ciutat de Girona i tot el seu entorn. Això ho ha destacat per al Catalunya al Dia el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
5: Tot l'àmbit congressual és un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona, perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc. Que també serveixen, no?, una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
4: A part dels congressos, la part més lúdica de l'auditori, sobretot amb els concerts, és lògicament la més popular d'aquest equipament municipal. Aquest vespre hi actua, per celebrar aquests 20 anys, Miguel Poveda. Demà la soprano Liz Davidson. I diumenge hi ha un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project Masonia o Calavento. El programa La Tarda de Catalunya Ràdio es farà també avui des de l'Auditori de Girona.
2: Doncs enhorabona a l'Auditori Palau de Congressos de Girona per aquests 20 anys. Parlem ara d'un altre equipament cultural capdalt al país. És el Museu Picasso de Barcelona, que reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és, si més no, el full de ruta de Rosario Peiró. Ella és la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot per part dels turistes. Montse Mas, bon dia.
6: Sí, les xifres parlen per si soles. Del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% corresponia al públic local. Per revertir aquesta situació, el museu se centrarà en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial i en la seva petjada a Llatinoamèrica, a més d'oferir noves perspectives sobre el pintor malagueny al voltant de temes com el gènere o la violència, sobretot per part de dones artistes. Tot això passarà per renovar la col·lecció permanent amb noves adquisicions, assegura Rosario Peiró.
7: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
6: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030. Substitueix Emmanuel Guigón després d'una dècada al capdavant del Museu Picasso.

0: El recital poètic i musical Guerra, Exili i Revenja dona el tret de sortida aquest cap de setmana a la cinquena edició del Perifèria Cultural. És el certamen que porta espectacles de mitjà format a 35 municipis dels Països Catalans fora dels grans circuits culturals. Hi ha, per exemple, entre les que hi actuaran, Judit Nederman. Tortosa, Jordi Barranca, l'espectacle inaugural recordarà la crueltat de la guerra en tres punts concrets.
1: Sí, s'estrena a Corbera d'Ebre, símbol de...

0: la devastació de la Guerra Civil i passarà també per Argelers, el Rosselló, mostra de l'exili, de la pèrdua de dignitat dels camps de refugiats, i Porreres, a Mallorca, per la repressió sistemàtica exercida sobre els civils i el silenci imposat per la dictadura. Sentim Joan Lluís Botzo, un dels dos protagonistes.
1: Aquest recital el fem amb una cantant guitarrista menorquina, Anabel Villalonga. Recitem i cantem tota una sèrie de textos que parlen de la duríssima experiència de la guerra, de la repressió, de la postguerra.
0: Un dels objectius és reivindicar la cultura com a eina per combatre l'auge actual de l'extrema dreta. Francesc Rivera Titot és el director artístic del certamen.
2: Precisament no volem consolar, no volem donar esperances vagues, sinó que el que pretenem és que la gent, que a partir de la interiorització d'aquest dolor, prengui consciència i responsabilitat individual sobre la resposta que s'ha de donar i no limitar-nos a dispensar consols.
0: Fins al 19 de novembre s'han programat espectacles d'artistes com Guillemino, Tomeu Penya, Arturo Gaya o Guillaume López i Judith Nederman, entre molts d'altres. En total, més de 100 propostes programades en 45 jornades diferents.
3: I Tremp dona avui el tret de sortida a una nova edició del Tribulosi. És el Festival Poètic de les Arts que fins diumenge omplirà la capital del Pallars Jussà de poesia, música, dansa i arts visuals. Pau Rovira.
4: Hola, Estel, bon dia. Exacte. El festival arrenca aquesta tarda amb l'espectacle de dansa poètica i mago de la companyia Contemporànies a l'espai cultural La Lira. La proposta explora la transformació de la identitat a través del cos i el moviment. I és que Tribulosi, una paraula pallaresa que refereix a la rauxa, farà honor al seu nom. Durant el cap de setmana, el festival inclourà també tallers de poesia als instituts de Tremp, cercaviles musicals pels carrers del municipi, amb música, lectures i molta participació de veïns i entitats locals. Josep Puiggròs, poeta i coordinador del Tribulosi, remarca la importància d'acostar la poesia a la gent.
5: El típic recital de poesia hi vas després, gairebé, és a dir, no te'l trobes, no? Doncs aquí te volem donar aquesta possibilitat també de que te'l trobis, vas pel carrer i dius, ostres, que és, ens portem al carrer a potser amb una altra disciplina, amb circ, amb dansa, amb música i amb poesia, també.
4: Dissabte, cercavila poètica de la companyia La Dinamo, amb músics tocant funk sobre bicicletes pels carrers de Tremp. La programació es tancarà diumenge amb un vermut poètic i la inauguració d'un mural artístic inspirat en un poema de Meritxell Nus.
6: Esports.
3: Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. En dediquem cinc a parlar d'esports, com sempre, en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Estel.
3: Pendents del Barça femení, de la porta de Flick, de Guardiola, de l'handbol, del waterpolo, però... A veure, anem a pams. El Barça femení en primer lloc ja és a Oslo, jugarà demà la seva sisena final seguida de la Champions.
7: El Barça s'entrenarà avui a l'estadi Ullevan, a Oslo, on demà s'enfrontarà l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez per aixecar la seva quarta Lliga de Campions en 6 anys. La defensa Ona Batlle explica com afronten aquesta final.
8: Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Final... És molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
7: Aquesta final es jugarà demà a les 6, la podreu seguir a la TDG de Catalunya Ràdio i per TV3.
3: Mentrestant, a l'equip masculí, Hansi Flick es mostra ambiciós a l'última roda de premsa de la temporada prèvia a un partit.
7: El Barça visita demà el València en l'últim partit de la temporada i l'entrenador blaugrana vol seguir guanyant títols.
9: No sé com va ser en aquell cas amb el Pep, però va ser una gran època. Nosaltres estem fent el nostre camí i, fins ara, ha estat molt exitós. Portem 5 títols en 2 temporades, però, encara això, seguim tenint moltes ganes d'aconseguir-ne més.
7: Sobre Hansi Flick, n'ha parlat el president electe del Barça, Joan Laporta. Reconeix que l'aposta per ell els ha sortit millor del que s'esperaven.
10: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res. Ell és la feina diària d'acabar doncs, construint un projecte.
7: En aquestes declaracions a la Koeman Cup de golf, Laporta promet que el club no farà bogeries quan entri dins l'1x1 del fair play financer. Recordem que demà es disputarà l'última jornada de la Lliga de la Primera Divisió Masculina. Com hem dit, el Barça visitarà el València, l'Espanyol rebrà la Reial Societat i el Girona jugarà la permanència primera obligat a guanyar l'Elx a Montilivi.
3: I si heu sentit bé les paraules de Hansi Flick, el tècnic alemany ha fet referència a Pep Guardiola.
7: I és que l'entrenador de Santpedor, llegenda del Barça, ara també ho serà el Manchester City.
11: Don't ask me the reasons I'm leaving. There is no reason. But deep inside, I know it's my time.
7: I és que Guardiola ha anunciat amb aquest vídeo el seu comiat del club anglès en un missatge a les xarxes socials i tancat una etapa exitosa de 10 anys a l'equip de Manchester. Qui també marxa després d'una etapa molt més curta és Álvaro Arbeloa.
12: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
13: Sí.
7: Són declaracions molt curtes d'Albert Loa a la prèvia del partit del Madrid contra l'Atlètic Club, que tancarà la temporada i també l'etapa del tècnic al Madrid.
3: A la Lliga d'handbol avui juguen els dos equips catalans.
7: En horari unificat a les 9 del vespre, el Granollers, que és quart a la classificació, visita la pista del Bidassoa, tercer en un duel d'alta volada, tal com subratlla el tècnic dels granollerins, Antonio Ramà.
14: Aquest és un partit que tothom vol jugar, on t'està jugant coses molt, molt positives, una classificació a la part més alta de la Lliga, un rival directe, un pavelló espectacular.
7: Mentrestant, el Barça, ja campió matemàticament, rebrà el Torre la Vega, el cinquè, en un partit que servirà per acomiadar Nielsen, Makuch, Bazán i Saric del Palau Blaugrana. En waterpolo, avui es juga el segon duel de la segona semifinal de la Lliga Femenina entre el Sabadell i el Mataró. Serà a partir de les 8. Les maresmenques dominen per 1-0. El Sant Andreu espera la final després d'eliminar el Terrassa. En hoquei patins, el Manlleu es veurà obligat a disputar el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina després que el Comitè Nacional de Competició va resoldre favorablement la reclamació presentada pel Lloret per alineació indeguda d'un jugador del Mataró en el partit que l'equip lloretenc va perdre contra els mataronins a l'última jornada. Amb aquesta resolució, el Lloret obté els 3 punts que havia perdut a la pista i supera el Manlleu a la classificació. El conjunt usonenc, que inicialment pujava de forma directa, ara haurà de disputar la fase d'ascens contra el Vilafranca. I en tennis, la blanenca Marina Bassols s'ha classificat per la fase principal del torneig de Roland Garros, ha superat per 2-16-0 la bielorussa Aleksandra Sasnovich. En canvi, Guiomar Maristany ha quedat eliminada per l'espanyola Caitlin Quevedo per 2-1.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Joan Miquel Oliver presenta demà a Pals al Baix Empordà el seu nou disc, que es titula Ruïssos, que són restes de menjar, són concretament la palla que els animals deixen dins la menjadora perquè no és bona o perquè és massa grossa. Oliver s'ha fet gran, ja no canta sobre surfistes ni marcianets, ara és més reflexiu, canta sobre la vida quotidiana, sobre l'amor, la solitud, però, això sí, continua sent el mateix esteta de sempre. Joan Miquel Oliver, demà a les 10 del vespre al pati de Cala Pruna de Pals, dins la programació del Festival Ítaca. Nosaltres hi tornem dilluns, encara que sigui festiu en moltes ciutats, i serem. Que passeu bon cap de setmana.
1: Les conselleries de Salut i d'Educació s'enduen gairebé la meitat dels nous pressupostos. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El govern ha enviat avui els nous pressupostos al Parlament amb la previsió que puguin entrar en vigor el mes de juliol, Joan Bota.
3: Freguen els 50.000 milions d'euros i no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a l'educació. En percentatge, dins dels departaments amb més pressupost, destaca l'increment del 35% de la Conselleria de Territori i Habitatge i del 34% de la d'Interior i Seguretat Pública.
1: Parlament, Albert Prat.
4: El govern s'ha guardat 900 milions d'euros per complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns, i si cap partit de l'oposició retarda els terminis, el Parlament validarà els primers comptes de Salvador Illa el 2 de juliol. Entraran en vigor a la meitat de la legislatura, però el president ja podrà respirar tranquil fins al final del mandat. Alícia Romero, consellera d'Economia.
5: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, d'Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar.
1: En paral·lel a l'aprovació dels pressupostos, govern i sindicats han acabat ara mateix l'última reunió per mirar de resoldre el conflicte a l'educació, amb les posicions encara molt allunyades.
3: L'última proposta del departament d'aquest mateix matí descarta pujades generals a tots els docents i vincula els increments a complements per tasques concretes com ensenyar en centres de màxima complexitat o tutoritzar treballs de recerca. És una novetat d'avui.
1: Mataró, Sara Canyete.
6: Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, diu que la proposta que van presentar i els sindicats està fora de l'abast del departament, però valora l'esforç que continuen fent les parts per acostar posicions. Avui el departament ha presentat una nova proposta on vincula la millora de sou a complements per tasques a les que podria accedir pràcticament tota la plantilla, però descarta una pujada de sou general.
1: Al Catalunya migdia d'avui també us explicarem que els Mossos d'Esquadra posen cada dia 17 multes de mitjana a conductors que no respecten la distància de seguretat amb el vehicle que tenen al davant.
3: Són dades que us avancem a Catalunya Ràdio. Els xocs per embestida estan darrere de 3 de cada 10 accidents a les carreteres del país. Sentiu Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
7: Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar, i és així de clar, és pura física.
1: De la crònica internacional, els moviments de les tropes que els Estats Units tenen a Europa són protagonistes de la reunió d'avui dels ministres d'Afers Estrangers de l'OTAN. Brussel·les, Bruno Fortea.
8: Els aliats europeus de l'OTAN celebren que Donald Trump hagi decidit enviar 5.000 soldats més a Polònia. És la mateixa quantitat que en vol treure d'Alemanya. Washington nega que sigui un càstig contra Berlín per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau. El líder de l'OTAN diu que els nord-americans continuaran vetllant per la defensa d'Europa.
1: I tot això el dia en què milers de catalans estan pendents, bàsicament, d'això.
9: Debí tirar ma foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
1: És el cantant porto-riqueny Bad Bunny, que actua aquest vespre a Barcelona en l'inici de la seva gira europea. D'això que sentiu, l'àlbum Debí tirar más fotos. Estadi Olímpic, mis companys, Marta Vives.
10: Nervis i emoció a aquesta hora a les portes de l'Estadi Olímpic. Centenars de nois i noies molt joves amb entrepans, cartes, paraigües que fan de parasols, esperen que les 5 s'obrin aquestes portes.
11: Jo tenia moltes ganes de poder venir aquí. Fa molt de temps que vam comprar les entrades i portàvem temps esperant aquest dia. Així que...
12: És ara o mai. O sigui, jo estic complint un somni, no és broma, eh? Sí.
13: Per mi és una locura perquè és el meu primer concert.
10: A les 5 obriran les portes i a partir de les 8 el concert.
1: Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
1: Amb un dissabte que arriba demà carregat d'emocions per l'esport català.
14: Perquè demà el Barça juga a la final de la Champions amb l'Olímpic de Lió. Anirem a Oslo per saber l'última hora d'aquesta final. Més tard, demà, el Girona juga el partit contra l'Elx, que és una final per la permanència a primera divisió. El Girona només li serveix la victòria per salvar-se. I ja és oficial. Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Marxa amb 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions.
1: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs som a les portes d'un cap de setmana llarg de 3 dies per moltes persones. De fet, Trànsit espera que 600.000 vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i demà al migdia, i a aquesta hora les dues rondes de Barcelona molt carregades, especialment complicada la circulació en tots dos sentits a la ronda de dalt entre Pedralbes i Horta, on hi ha hagut un accident sentit Llobregat que talla un carril. I un últim apunt, en aquest cas sobre transport públic, perquè s'han desconvocat les dues jornades de vaga a Rodalies previstes pels dies 27 de maig i 5 de juny.
1: Tot això a les portes d'un cap de setmana que, pels habitants de Barcelona i algunes altres ciutats, és llarg. A veure com serà el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Dani Ramírez, bon dia.
17: Bon dia.
1: A veure, què ens espera?
17: Està la cosa molt calenta, francament. Estem ja fregant per primer cop aquest any els 35 graus. A Tàrrega, 34,7. A Torroja del Priorat, 34. A Vinebre, 34. Al Montmell, al Baix Penedès, 32. Falset, 32. Per tant, la calor és notícia. I, a més, això durarà aquest llarg cap de setmana, com bé deies, de dilluns a la segona Pasqua, la Pasqua Granada. I tot això, doncs, amb sol, nuvolades al Pirineu cada tarda. Avui pot caure alguna gotellada al Ripollès, a la Cerdanya, molt poqueta cosa. Demà creiem que no. I probablement, de cara a diumenge, algun ruixadet a l'Alt Pirineu, la zona nord del Pallars Sobirà. Per últim, direm que tota aquesta bonança, aquesta calor preestiuenca, com si fos pràcticament la segona quinzena del mes de juny, doncs tindrà petites excepcions. Arran de mar no arribarem a 30, estarem entre 22 i 26 aproximadament, i la possibilitat d'alguna boira o núvol baix que frenaria aquesta calor exagerada de l'interior.
1: Doncs aquells afortunats que tinguin 3 dies de festa, que ho aprofitin, que arriba temps de...
17: Exacte,
1: pràcticament
17: el temps acompanya, però podem quedar escaldats, eh?
1: Bé, escolta'm, els que treballarem dilluns no ho patirem, això, veus?
17: Exacte.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
17: Bon dia, bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:07. El Parlament de Catalunya donarà llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa a principis del mes de juliol si no hi ha cap entrebanc fins llavors. El president de la cambra, Josep Rull, ha anunciat el calendari per la votació definitiva després que el govern els hagi tornat a registrar, avui sí, amb els vots assegurats.
18: Se celebrarà un darrer ple que acollirà el debat final i, si escau, l'aprovació dels dos projectes de llei. Aquest ple se situaria al voltant del 2 de juliol.
1: Doncs ja tenim l'agenda. Anem al Parlament. Albert Prat, bon dia.
19: Què tal, Òscar? Bon dia.
1: L'executiu ha reiniciat aquest matí la tramitació parlamentària dels seus comptes després d'una setmana maratoniana per tancar el suport d'Esquerra i dels Comuns.
19: Sí, el govern no les tenia totes, patia perquè el conflicte amb els mestres retardés algun dels acords amb Esquerra i els Comuns, però finalment ha acabat sortint-se amb la seva i ha aconseguit comprimir en 5 dies una operació planificada des del març. Bon dia. Aquest matí el president Salvador Illa i la consellera d'Economia, Alícia Romero, han entrat plegats a la reunió extraordinària del govern amb el dossier dels números a sota el braç i amb cara de satisfets, perquè amb tots els vots assegurats, ara el debat parlamentari ja fa baixada.
5: Gràcies al suport que hem rebut del grup parlamentari, dels socialistes, Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs avui podem presentar aquest projecte de llei que té tots els suports imprescindibles perquè els puguem aprovar la tramitació parlamentària que avui s'inicia.
19: I en el millor dels casos entraran en vigor el 2 de juliol. A partir d'aleshores, Salvador Illa tindrà els primers pressupostos dissenyats a la seva manera. Els haurà aconseguit més tard del que va prometre, sí, però amb aquest ja en tindrà prou, perquè estan pensats per arribar fins al final del mandat.
1: Les grans xifres d'aquests pressupostos renovats són similars a les que el govern va presentar el mes de febrer.
19: Sí, en total, gairebé 50.000 milions d'euros de despesa i partides pràcticament calcades abans i després de negociar amb Esquerra i els Comuns. Les àrees que s'emporten la major part del pastís són educació, Educació i Salut i creix, atenció, un 34%, la partida pel Departament d'Interior.
1: De tots aquests diners, el nou pressupost també inclou 900 milions d'euros per complir els acords amb Esquerra i amb els comuns. No es reserva cap partida per un hipotètic acord amb els mestres per apujar-los el sou. Però la consellera assegura que si hi ha una entesa, es trobaran els diners. Seguim al Parlament ara, però, amb la Sara Riera. Sara, bon dia.
20: Bon dia. El govern ha explicat que al febrer, quan va presentar el primer pressupost, es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per dedicar aquests acords amb els socis i que ara hi sumarà 500 milions més que la Generalitat ha ingressat via impostos aquests últims mesos. Això són aquests 900 milions en total per respondre als pactes amb Esquerra i els comuns que no preveuen, però, ni un euro a pujar als salaris dels mestres. Alicia Romero, consellera d'Educació.
21: Sí, hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
20: Aquest any Educació rebrà 135 milions més per aquests acords, però la consellera ha aclarit que estan compromesos per millores als centres. És un projecte de pressupostos calcat, pràcticament el del febrer, bàsicament perquè tampoc hi ha gaire marge de maniobra. El pressupost de la Generalitat se'n va en un 80% sempre a pagar els sous dels funcionaris. En tot cas, la novetat és que incorpora una projecció, són diners que ara mateix la Generalitat no té, per invertir 3.700 milions d'euros més fins al 2030 en aquests projectes que dèiem pactats amb els socis. El govern aspira a treure'ls d'uns nous pressupostos l'any que ve, tot i que admet que és fàcil que acabin sortint de suplements de crèdit. Per cert, que el govern no ha modificat les previsions econòmiques per aquest any, sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
1: Bé, doncs el Partit Popular i Vox ja han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a aquests pressupostos. Junts per Catalunya acusa el govern de Salvador Illa, Esquerra i els comuns d'haver fet perdre al país 3 mesos. Parlament, Jordi Corbalan.
22: Bon dia. Junts per Catalunya retreu al govern i als seus socis que ara vulguin aprovar els mateixos pressupostos que es van haver de retirar per falta de suport polític. Salvador Vergés n'és el portaveu parlamentari.
23: Què es demostra aquí? Doncs que ens han fet perdre el temps. Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer.
22: El replica des del PSC Ferran Pedret.
24: Una línia orbital ferroviària, 5.200 milions, 120 quilòmetres, 40 estacions. No sé, sembla quelcom que li podria cridar l'atenció a qualsevol que fes una lectura atenta del pressupost i dels acords. No sé si han tingut poc temps per pensar-la, però em sembla una crítica no molt fonamentada.
22: Des d'Esquerra emplacen el govern a tancar un acord amb els docents. El portaveu adjunt, Jordi Albert, veu marge pressupostari.
25: La tramitació parlamentària d'aquests pressupostos també ha de permetre donar resposta a les necessitats per tal que es tanqui un acord. No s'hi valen excuses. La disposició econòmica hi és.
22: Encara no ho han decidit, però els populars veuen base sòlida per portar els comptes al Consell de Garanties Estatutàries, fet que en retardaria unes setmanes l'aprovació. De moment, el portaveu Juan Fernández anuncia una esmena a la totalitat als comptes.
26: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat, que presentarem de forma immediata, i després analitzarem i estudiarem totes les accions que podem emprar.
22: I la CUP creu que s'ha perdut una oportunitat per millorar la vida dels catalans.
1: Bé, doncs, precisament, el Departament d'Ensenyament ha fet arribar una nova proposta als sindicats on insisteix a vincular les millores de sou a complements en funció de la dedicació i descarta, per tant, una pujada de sou universal per tots els mestres i professors. La nova proposta està sobre la taula en una nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats que hauria acabat aquesta hora. Mentrestant, a Mataró, la consellera Esther Niubó ha subratllat aquest migdia que l'última proposta sindical està fora dels marges que poden assumir. Ahir els sindicats van fer arribar un document al Departament que plantejava un increment salarial de 500 euros fins l'any 2029 i un augment de plantilla a les aules de més de 6.000 efectius, uns 4.000 més dels que ofereix el govern. Esther Niubó no ho veu factible. Unitat Mòbil a Mataró, Raül Orgales i Sara Canyete, bon dia.
27: Hola, bon dia, Òscar. Doncs comencem per aquesta nova proposta que el departament ha posat sobre la taula amb els sindicats i on descarta aquesta pujada de sou universal. Insisteix a millorar les retribucions a través de complements pels docents que assumeixin més tasques. Calcula que se'n poden beneficiar més de 104.000 mestres i professors, si tenim en compte que la plantilla són 121.000 docents. Això seria pràcticament el 85% dels efectius. Sobre la proposta que van fer arribar ahir els sindicats, la consellera Esther Niubó diu que està fora de l'abast del departament.
28: Bé, en aquests moments, doncs, la contraproposta que es va fer arribar, doncs, per part d'alguns sindicats, doncs, fa un parell de dies, s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast, doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme.
27: Si ens fixem en aquests complements per tasques, Educació proposa augmentar en un 50% els dos complements que ja existeixen, el de tutors i el de coordinadors digitals, i crear-ne tres de nous per cotutors, per tots els docents que treballin a centres de màxima complexitat, són més de 17.000, i per tutoritzar els treballs de recerca.
1: Bé, doncs aquests són els punts de la negociació. Als sindicats no els ha agradat gens aquesta nova proposta del govern. La USTECH amenaça d'augmentar encara més el to de les protestes i fer-les coincidir a més amb la visita del Papa els dies 9 i 10 de juny a Catalunya. El principal escull continua sent l'augment salarial. Anem al Departament d'Educació. Cristian Roldán, bon dia.
0: Bon dia, Òscar. Doncs sí, just ha acabat la reunió entre sindicats i govern. Ha començat a les 12 del migdia. S'espera que les parts surtin d'aquí pocs minuts, pocs instants. Però, de moment, pel que sabem, els sindicats consideren, com deies, que la proposta de la Generalitat no respon ni d'un tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però consideren que són millores mínimes i no permeten repetir el principal problema, que és...
1: Ens arriba moltes dificultats aquesta connexió. En tot cas, donem constància que s'ha acabat la reunió, que de moment les posicions continuen allunyades, veuen positiu aquestes ofertes del departament, però encara estan lluny perquè consideren que l'augment de sou hauria de ser universal per tots els mestres i professors. Si hi hagués reaccions després de la reunió, òbviament les sentiríem al Catalunya Migdia fins i tot a la segona hora del programa. Però tornem a Mataró, perquè allà la consellera d'Educació ha anunciat que oferirà el curs que ve més de 86.000 places d'FP i introdueix canvis en la preinscripció. Retalla de 3 a 2 les tandes d'assignació de places i oferirà una plaça d'ofici a aquells estudiants que no entrin a cap de les opcions que han sol·licitat. Anem a Mataró de nou, Sara.
27: Sí, doncs la meitat d'aquestes 86.000 places, una mica més, el 55%, són de grau mitjà i 37.000 són de grau superior. El curs que ve es crearan 5.000 places noves, però només 1.000 són de nou accés, perquè el departament diu que el gruix, les 7.500, les va crear el curs passat i que aquest any el que ha de fer és treballar per consolidar-les. I com ja avançaves, doncs introdueix nous canvis en aquesta preinscripció que els darrers anys ha donat tantes voltes. De cara a aquest curs, retallen de 3 a 2 les tandes d'assignació, que es tornaran a concentrar el mes de juliol, i oferirà una plaça d'ofici als alumnes que no obtinguin cap de les places que han sol·licitat. Ho explica la consellera d'Educació, Esther Niubó.
28: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes, un 30%, ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que hem fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
27: El departament calcula que el curs vinent més de 177.000 persones faran estudis professionalitzadors a Catalunya.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els investigadors del cas Zapatero posen el focus en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama del tràfic d'influències. En les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Paula Brujans, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Ábalos diu que el rescat de Plus Ultra no era pertinent, que ho va advertir a Pedro Sánchez i assenyala Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte de maniobrar saltant-se al Ministeri de Transports. Són declaracions que fa per escrit en una entrevista a Televisió Espanyola, on Ábalos també critica els socialistes per tenir una doble vara de mesurar. A ell, diu, se'l va condemnar abans del judici. En canvi, a Zapatero se'l defensa. I si el govern espanyol manté el pla, defensarà la innocència de l'expresident, excepte que apareguin proves sòlides contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
3: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
2: Mentrestant, el soci de la coalició no fa sang i Yolanda Díaz, alineada amb els socialistes, desafia el PP a presentar una moció de censura.
4: Llevamos desde el 23 de julio esperando por esa moción de censura que nunca llega. Que el señor Feijóo, por una vez en su vida, desde que ha llegado a Madrid, dé un paso adelante.
2: I Junts descarta la moció de censura, però Salvador Vergés reclama més explicacions a Pedro Sánchez.
23: Perquè ja són molts i molts els casos que s'acumulen de corrupció al voltant d'aquest partit, al voltant del PSOE.
2: La Moncloa està a l'expectativa de les proves que surtin als informes policials que previsiblement es faran públics la setmana que ve. La policia ara estreny el cercle sobre la secretària de Zapatero a través de les agendes i e-mails per trobar proves que demostrin reunions de l'expresident amb els implicats a la trama.
1: Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida més coses.
6: Catalunya migdia.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
8: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
9: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
11: D'acord.
10: Quin és l'autèntic operador 100% català?
11: Vera.
10: I el més ben valorat pels usuaris?
11: Vera.
10: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
11: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
10: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
11: Vera.
10: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
12: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
11: Ostres.
12: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
14: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
29: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
14: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
29: També a la web i l'app.
14: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
29: Consulta les condicions al corteinglés.es.
30: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
31: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
32: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
33: Sóc el Risto Mejide.
34: Sóc Álvaro Morte.
30: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
35: Amb tots vosaltres, Jordi González.
30: Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
36: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
37: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re de Riach.
38: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
37: Últimes entrades a bcnclassics.ca.
39: Catalunya migdia.
1: D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Els Mossos d'Esquadra multen cada dia de mitjana 17 conductors perquè no respecten prou la distància amb el vehicle que tenen al davant. Són dades que us avança Catalunya Ràdio. L'any passat van ser 6.200 conductors sancionats per anar massa enganxats al vehicle que circulava al seu davant. Els accidents que provoca aquesta actitud provoca 3 de cada 10 accidents, però causen afortunadament poques víctimes i menys d'un 1% de mortalitat, Miquel Jarque.
40: La majoria de sancions es van aplicar en carreteres i autopistes i es mantenen estables des de l'aixecament del els peatges de les autopistes on hi va haver un esclat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
41: Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
40: Deixant de banda la minoria de conductors incívics que assetgen els vehicles que van al davant, l'alta accidentalitat a la carretera s'explica per no saber calcular la distància, que tampoc ve detallada en el codi de circulació. Recordem que la sanció és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
1: I dels cotxes o furgonetes al transport públic. Atenció a aquestes dades, perquè durant els 4 primers mesos d'aquest any a la xarxa d'autobusos de la ciutat de Barcelona s'han detingut 85 delinqüents que acumulaven, atenció, fins a 628 antecedents per furts. Segons dades dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i TMB, els delictes s'han reduït quasi en un 41% entre el 2025 i el 2026. Anna Escura, bon dia.
42: Bon dia.
1: Aquestes dades són el resultat del desplegament del Pla Campai als autobusos de la ciutat de Barcelona, oi?
42: Efectivament. Recordem, el Pla Campai és un dispositiu dels Mossos que lluita contra la multireincidència i que en aquest cas s'ha tirat endavant en un equip conjunt d'investigació format pels Mossos, la Guàrdia Urbana i TMB. En l'any que fa que s'ha desplegat als autobusos de Barcelona, els delictes, la gran majoria furts han baixat molt. El primer trimestre del 2025 n'hi va haver més de 600 i el mateix període del 2026 han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i se n'han detingut 85. L'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, sotscap de l'àrea d'investigació criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
0: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
42: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general eren dones d'edat avançada amb problemes de mobilitat.
1: A la informació internacional, l'OTAN celebra que els Estats Units hagin decidit enviar 5.000 tropes més a Polònia. L'Aliança Atlàntica ha reunit a Suècia els ministres d'Afers Estrangers l'endemà de l'anunci de Donald Trump, que, en canvi, fa unes setmanes havia decidit retirar soldats d'Alemanya. Els Estats Units neguen que els moviments de tropes siguin per castigar ningú i han tornat a retreure la falta de suport aliat a la guerra contra l'Iran. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. El cap de la diplomàcia nord-americana i home fort de Donald Trump, Marco Rubio, s'ha vist avui les cares amb tots els aliats europeus que tan sovint critica. Rubio ha desmentit que l'anunci de retirar tropes d'Alemanya sigui una represàlia contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran estava humiliant els Estats Units a les negociacions de pau.
4: Els Estats Units tenen compromisos globals que han de complir amb el desplegament de forces i això requereix que constantment haguem de reexaminar on posem les tropes. No és una qüestió punitiva. Ja estava previst abans que aquestes tensions recents.
3: Però Trump ha admès que si ara vol enviar més soldats a Polònia és perquè té una bona relació amb el president ultradretà del país. El líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que el component polític també juga un paper en les decisions que es prenen dins de l'aliança.
5: És la gran diferència amb la Xina o Rússia. Som una aliança democràtica i una aliança militar. I això vol dir que les decisions sempre estaran guiades per motius militars i polítics.
3: Rutte ha tret pit de l'augment de la despesa militar dels aliats europeus i garanteix que els Estats Units continuaran implicant-se en la defensa del continent. Marco Rubio, però, no ha estat tan explícit, tot i que el nord-americà sí que ha estès la mà per col·laborar amb els europeus en la fabricació de més armament.
1: Però avui, als Estats Units, sobretot, es parla d'això.
6: Tonight is our final broadcast from the Ed Sullivan Theater, where...
1: És Stephen Colbert, un dels presentadors més populars i més crítics amb Donald Trump a la televisió dels Estats Units i que ha posat punt final al seu programa The Late Show, que ha conduït durant més d'una dècada. La cadena CBS justifica la supressió d'un dels seus programes més emblemàtics per la caiguda de publicitat, però Donald Trump no ha amagat la seva satisfacció per la sortida del presentador. En una publicació a la seva xarxa social, a Truth Social, ha qualificat d'idiota sense talent i ha donat gràcies a Déu perquè ja no estarà més en antena. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: Bon dia. Stephen Colbert i el seu equip han sabut acomiadar-se de l'audiència de manera intel·ligent, amb ironia i elegància, en el que ha estat l'últim Late Show després d'11 anys en antena, d'ençà que va rellevar David Letterman. El programa de Colbert, cancel·lat per la cadena CBS per motius financers oficialment, ha estat víctima de la campanya de l'administració Trump contra els mitjans de comunicació crítics. El Late Show era el programa nocturn líder a la televisió nord-americana. La CBS forma part del conglomerat de la Paramount, la qual hauria cedit a les amenaces de Trump de posar pals a les rodes en els plans expansionistes del gegant audiovisual. L'últim convidat de Colbert, després d'11 anys en antena, ha estat Paul McCartney. Tots dos han aprofitat l'entrevista per a ironitzar sobre el moment polític que travessen els nord-americans. Així és com el músic britànic s'ha referit als Estats Units, que li van descriure el primer cop que hi va actuar amb els Beatles, curiosament al mateix Ed Sullivan Theater de Nova York, des d'on s'ha més l'últim Late Show.
16: Això és el que pensàvem que era Amèrica, la terra de les llibertats, la democràcia més gran. Realment ho era. I confio que encara ho sigui.
15: Per l'últim programa de Stephen Colbert hi han passat diversos actors de Hollywood i fins i tot els seus competidors, és a dir, els altres tòtems de la televisió satírica nocturna dels Estats Units. El show s'ha acabat amb Paul McCartney i el públic entonant un clàssic molt adient.
1: Doncs ahir va tocar dir adeu a Stephen Colbert. D'aquí un minut i mig seran dos quarts. Una pausa i ara de seguida tornem.
2: Catalunya migdia.
7: Vols portar la teva empresa més lluny? Exportar o implantar-se a l'exterior és una oportunitat de creixement única en un món que no deixa de canviar. Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb un acompanyament expert i personalitzat. Descobreixo acció.gencat.cat.
8: Catalunya migdia.
1: D'aquí un minut seran dos quarts. Les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars dels fons d'emergència per fer front a la crisi de l'Ebola a la República Democràtica del Congo per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Avui demà hi ha una cimera entre aquest país, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. Burkina Faso, Elia Borràs.
9: El brot de Bundibugyo va circular durant dos mesos a la província d'Ituri abans de ser detectat. El govern de la República Democràtica del Congo ha elevat a més de 670 els casos sospitosos i a 160 el nombre de morts. Mercè Rocaspana, responsable mèdica de la Unitat d'Emergències de Metges Sense Fronteres de l'Estat espanyol, per 3CAT Info.
10: En principi, al Congo, totes les seves mecanismes d'alerta que funcionen bastant bé, perquè el Congo té experiència, és un país on ha tingut 17 epidèmies de malaltia d'Ebola. Els tests de diagnòstic que tenies estaven basats en el tipus Ebola, no en el tipus Bundibugyo, i per això al principi va haver una mica aquesta confusió que els primers casos eren negatius, però clar, eren negatius per l'espècie Ebola i no per l'espècie Bundibugyo.
9: Avui se celebra el primer dia de la cimera convocada pel Centre Africà per al Control i la Prevenció de les Malalties a Kampala, capital d'Uganda, amb l'objectiu de controlar la propagació del virus.
10: L'entrada de treballadors amb experiència prèvia. Esperem que també hi hagi acords per poder tenir laboratoris mòbils sobre terreny a les diferents zones afectades, perquè en aquest moment una de les dificultats més importants que té aquest brot en concret és la dificultat de diagnòstic.
9: La zona més afectada pel brot és la petita ciutat congolesa de Mongbualu, a la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, on s'han detectat almenys la meitat dels casos sospitosos. Per contra, el Ministeri de Salut ugandès ha declarat a la xarxa social X que el país està lliure del virus després que un pacient sospitós donés negatiu en Ebola als laboratoris.
1: I tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra s'incorporen a l'ORGA. És l'Oficina de Recuperació i de Gestió d'Actius. És un organisme estatal que localitza i gestiona béns i diners confiscats en activitats criminals. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, han signat aquest matí el conveni al Departament d'Interior de Barcelona, Toni Fortesa.
11: L'acord integra els Mossos als sistemes i espais de coordinació de l'ORGA per reforçar la investigació patrimonial. Fins ara ja hi col·laboraven la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que aquest conveni és molt beneficiós per al cos dels Mossos d'Esquadra.
12: El cos de Mossos d'Esquadra forma part de l'ORGA, que treballa amb mecanismes de formació i informació i intel·ligència, i és un valor afegit a la tasca de la policia de Catalunya i, òbviament, també beneficiar-nos no només de la capacitat investigadora i de la formació, sinó també a disposar de mitjans per part del cos.
11: El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha destacat que aquesta incorporació reforça la coordinació entre cossos policials de diferent titularitat.
17: Una bona notícia per als Mossos, que podran tenir major capacitat d'investigació, majors tècniques, que esto beneficiarà, sin duda, a la ORGA i també a los Mossos d'Esquadra en altres investigacions que estén llevando i que nada tengan que ver con la ORGA. Siempre es una buena noticia reforzar la cooperación institucional entre gobiernos y hoy damos otro ejemplo de ello.
11: Només el 2025 es van localitzar béns en investigacions desenvolupades a Catalunya per un valor de 4,5 milions d'euros. Segons les administracions, aquest conveni permetrà ara millorar l'eficàcia de les investigacions a Catalunya.
1: Passen gairebé 3 minuts a dos quarts, una pausa i la cultura.
2: Catalunya migdia.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
19: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: Evitem el soroll.
21: Ens allunyem de les estridències.
20: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
21: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
13: Un informatiu sense presses.
14: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
23: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
22: Torna a Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
24: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
22: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
25: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
24: Per darrere espera i pam, pam, pam.
22: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya migdia.
1: El que dèiem, avui molta gent pendent d'això.
27: Debí tirar-me foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la peso.
1: L'Estadi Olímpic es prepara pel concert de Bad Bunny aquesta nit. Des de primera hora del matí, centenars de fans del cantant porto-riqueny fan cua per entrar els primers al recinte. Amb les actuacions d'avui i de demà a Barcelona, Bad Bunny comença la seva gira a Europa. Estadi Olímpic, Marta Vives.
42: Centenars de nois i noies a aquesta hora, de totes les edats, molts menors, han fet un autèntic desplegament al voltant de l'estadi de Montjuïc, amb grups diversos, per exemple els de les files VIP, que precisament els deixen entrar abans, els deixen entrar ara al migdia.
28: La VIP 4, que és de pista, per entrar abans.
42: I això vol dir que heu pagat quants?
28: Ui, doncs 300 euros cadascuna.
29: Crec que sí, et donen una acreditació que t'acredita, sí, aquests VIP, i després també donen, sí, algun regal, que donen una bateria.
42: També els que porten hores fent cua i han aconseguit les primeres posicions per quan obrin el recinte a les 5. N'hi ha que fins i tot han acampat.
30: Nosaltres dos des de dijous per la nit.
42: Des de dijous per la nit? Sí. Aquí en aquesta tenda de campanya?
30: Sí.
31: Doncs nosaltres hem vingut cap allà a les 8, quarts de 9, sí.
30: Hem sortit de Balaguer a les 8 o així, amb el bus. Llavors hem arribat aquí cap a les 10 i des de llavors fent cua.
42: Aquest és el furor que causa un artista que és el més escoltat a Spotify i el seu últim disc, Debí tirar més fotos, ha aconseguit ser el més reproduït. Per aquests joves, l'important és la música, sí, però també el missatge.
29: Sí, ell, en aquest últim disc, està defensant tot el que seria la cultura de Puerto Rico i tots els problemes que hi ha, estan havent. Exacte, i llavors també és com que ens sentim molt identificats, saps, amb Catalunya.
42: Els concerts d'avui i demà de Bad Bunny són els primers de la gira europea del cantant de Puerto Rico. Dos concerts a l'Estadi Olímpic i Lluís Companys plens de vessar amb les entrades exaurides en tan sols 24 hores.
1: I ara, un públic totalment diferent.
32: El garrotín, el garrotán de la vera, vera, vera de Sant Joan. Aquest any cuida...
1: I és que la ciutat de Lleida és a punt de viure un dels caps de setmana més esperats de l'any. Avui comença l'aplec del cargol, que arriba a xifres rècord. Fins diumenge s'hi menjaran 14 tones de cargols. Oficialment la festa es posa en marxa aquest vespre, però al recinte de l'aplec ja hi ha molt moviment a aquesta hora. Allà hi tenim el Ramon Dalmau i la Noelia Caselles.
33: Hola, sí, i tant. Ja hi hem trobat moltes colles que estan dinant o que estan a punt de fer-ho, i és que preparar els 3 dies d'aplec comporta molta feina. Albert Vicente, de l'Ordre del Cargol.
34: Hi ha moltíssima feina, però és que per nosaltres aquest cap de setmana és vital, és el millor cap de setmana de l'any.
33: En aquest aplec hi participen 124 colles, 3 més que l'any passat, i gairebé 17.000 collistes. D'aquestes colles, una desena arriben de fora de Lleida Ciutat. Una d'elles s'estrena aquest any, és la Pirenaica, amb veïns del Pallars, la Vall d'Aran i l'Alt Urgell. Jordi Camps n'és un dels integrants.
35: El dissabte ja a les 12 fa una mica de vermut abans del dinar, amb l'allioli d'Oronya, amb el paté de Lladal, amb el formatge de Tupiques de Lladal, amb el xolís...
33: Una pleca s'allarga fins diumenge, que tornarà a fer control d'accés mitjançant pulseres i que aquest any enforteix l'espai per als 70.000 visitants que rep.
1: I ara, cinema.
36: ¿Cómo está?
37: Bien, está bien.
1: La pel·lícula La bola negra, dels Javis, s'ha col·locat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cannes. La gran ovació d'ahir a la nit ha marcat la presentació d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
2: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí, pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte de, como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esta parte como protectora y de ver Cannes con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
0: A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
1: Però abans que La bola negra arribi als cinemes, queden encara més de 4 mesos. Per tant, parlem de les estrenes d'aquest cap de setmana. I comencem, Marc, amb The Mandalorian and Grogu.
0: És la primera pel·lícula de l'univers Star Wars en 7 anys i vol portar al cinema els joves fans que s'hi van acostar gràcies a la sèrie de Disney Plus The Mandalorian. Al títol hi afegeixen el nom d'en Grogu perquè és el personatge més famós de la franquícia dels últims anys, conegut inicialment com a Baby Yoda. No cal ser un expert per gaudir-la, és un film d'aventures de ciència-ficció inofensiu, com si fos un episodi ampliat de la sèrie, pura diversió de cinema de crispetes i doble sessió de tarda, i l'únic que es troba a faltar és la música de John Williams i una mica més d'èpica. A tot això, hi ha dos títols francesos interessants, Love Me Tender, un melodrama familiar sobre una dona que perd la custòdia del seu fill quan el seu marit s'assabenta que té aventures amb altres dones, amb la gran Vicky Creeps, i la deliciosa comèdia d'intriga Assassinato en la tercera planta, un homenatge a Hitchcock, lleuger, divertit i curiós. A banda d'altres pel·lícules de terror i acció, també hi ha dues estrenes en català, Cowgirl, amb Isabel Rocati, Pep Monner i Carlos Cuevas, i el drama romàntic libanès, Un món fràgil i meravellós.
1: I una cosa més abans dels esports. Perquè el Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora del museu més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes, Montse Mas.
3: De fet, del més d'un milió de visitants de l'any passat, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, la seva empremta a Llatinoamèrica i una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot això assegura la nova directora del museu passarà per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
4: Tengo ya una lista de obras que podríamos comprar y después encontrar depositantes y ya soñando donantes. N'hi ha que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania per a interpel·lar-la.
3: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, presentarà la seva primera programació al febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030.
5: Catalunya migdia.
1: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Molt centrada en la final de la Champions femenina de demà.
6: Que juga el Barça amb l'Olímpic de Lió, també demà final a la Lliga, amb el partit que té el Girona, i avui s'ha anunciat l'adeu de Pep Guardiola.

0: atents pel que fa a les informacions esportives amb aquesta última hora de la confirmació que Pep Guardiola deixa el Manchester City després de 10 temporades. Ara en parlarem. Però a Catalunya Ràdio aquest cap de setmana viurem dos grans partits, dues finals pràcticament. I comencem per la gran final, la que pot donar un títol al Barça. Demà a la tarda juga la final de la Champions, Barça-Olímpic de Lió. L'equip, ja ho sabeu, va viatjar ahir fins a Oslo. Allà hi tenim també des d'ahir la Ruth Vilà. I Ruth, quina és l'última hora de l'equip?
1: Doncs un matí de xerrades tècniques a l'hotel de concentració del Barça, que han combinat amb una mica de temps lliure que algunes futbolistes han aprofitat per sortir de l'hotel i estirar les cames. L'equip s'entrena aquesta tarda a l'Ullevål Stadium a 4:45 i abans sentirem en roda de premsa Alexia Putellas, Caroline Graham i Pere Romeu. L'Olímpic de Lió s'entrenarà després que ho faci el Barça. Les franceses han arribat aquest matí a Oslo.
0: I és una final, Ruth, que pot ser l'última amb la samarreta blaugrana d'algunes jugadores d'aquest Barça.
1: Com és el cas de Mapi León o d'Ona Batlle, que acaba contracte i té plantejat marxar a Anglaterra. Ona va tornar al Barça fa 3 temporades per jugar Champions i amb la de demà sumarà 3 finals.
2: Anem amb tot, tenim moltes ganes, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos una altra vegada cap a casa.
1: La primera d'Ona Batlle a Bilbao contra l'Olímpic de Lió també la va començar a la banqueta i va ser una de les sorpreses a l'alineació de Giraldez, que va optar per jugar amb Brons i Rolfo als laterals. A Lisboa va ser titular i demà contra l'Olímpic es veurà les cares probablement en Jules Brandt, que sol jugar a l'extrem esquerre de les lioneses.
2: A mi m'encantaria acabar en porteria 0, òbviament. Crec que seria important per l'equip i, bueno, al final, com a jugadora, no?, com a defensora, seria un punt clau. I després, doncs això, sobretot el defensar abans d'atacar. Per mi és el que penso primer en aquests partits per ajudar l'equip a tirar endavant.
1: Pels carrers d'Oslo, a poc, cada vegada s'hi veuen més aficionats culers.
0: I aquesta tarda, especial tot Costa des d'Oslo, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, també la Ruth, el Ramon Salmurri, el Marc Andrés, amb les rodes de premsa prèvies a la final i entrevista amb el director esportiu Marc Vives. Doncs ja ho dèiem, que pràcticament hi ha dues finals aquest cap de setmana. Una és la final de la Champions, l'altra no és una final, però és que és un partit molt important pel Girona. Girona, Elx, ha jugat demà a Montilivi. Els gironins es juguen la permanència i l'únic resultat que els val és una victòria. Eduard Solà, com s'està vivint tota aquesta prèvia abans d'aquest partit tan important?
3: Doncs amb nerviosisme, amb expectació, però amb la responsabilitat de saber que és l'últim partit de la temporada i que juguen la permanència a primera divisió, ja ho sabeu, ja ho has dit. Si es guanya, el Girona es manté a primera, però si perd o empata, baixa a segona. L'Elx també té en joc la continuïtat a primera divisió, però li val l'empat. Mitchell ha parlat així aquest migdia.
4: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Un partit, una final, la sort que tenim és que és en la nostra gent, a casa, i són capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: El Girona afronta el partit de demà després de 7 jornades sense guanyar, havent sumat només 3 punts dels últims 21 possibles, però davant un rival que és el pitjor equip visitant i que només ha guanyat un partit a fora en tota la temporada.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip, només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
3: Mitchell ha dit que recupera bé i que Hugo Rincón i Lemar, que van tenir problemes la setmana passada a Madrid, estaran a punt. Estuani, Francesc i Blin són dubte.
0: I una mostra de amb quins nervis es viuen tots aquests partits, com aquest Girona-Elx, doncs la trobem també en el tècnic de l'Elx, Eder Sarabia, que s'ha emocionat a la roda de premsa prèvia al partit de Montilivi.
5: Cuando uno se siente tan querido, cuando uno... Bueno, eso tiene la conexión.

0: les notícies del dia. Fa dies que se'n parlava. Avui s'ha fet oficial. Pep Guardiola plega del Manchester City quan acabi aquesta temporada, aquest cap de setmana, de fet. En 10 anys, el tècnic de Santpedor ha guanyat 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions. Montserrat, i a més, ha revolucionat el futbol anglès.
1: No va tenir un inici gaire dolç, però Guardiola marxa com el més exitós i el millor entrenador en la història del Manchester, ho diu el mateix club, que destaca aquests 20 títols aconseguits per l'entrenador català en 10 anys i quasi 600 partits disputats.
2: Don't ask me the reasons I'm leaving.
3: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
1: En un emotiu vídeo publicat pel City, Guardiola també ha recordat moments durs, com quan va morir la seva mare durant la pandèmia i com l'afició i el club li van donar suport, i té paraules d'agraïment per a tothom.
2: So as many time comes to an end, be happy.
3: Mentre la meva etapa arriba al final, sigueu feliços. Oasis ha tornat. Per tant, senyores i senyors, gràcies per confiar en mi, gràcies per exigir-me, per estimar-me. Tony Walsh diu en el seu inoblidable poema: aquest és el lloc. Ho sento, Tony. Aquest és el meu lloc. I Noel, jo tenia raó. Ha estat molt divertit. Us estimo a tots.
2: Love you all.
1: Pep Guardiola continuarà lligat al club anglès com a ambaixador global del grup Citizen. El president del City, Khaldun Al-Mubarak, té clar que el tècnic català ha canviat el futbol anglès per sempre, i per recordar-lo per sempre, el City ha anunciat que la tribuna nord del Etihad Stadium, recentment ampliada, es batejarà com a The Pep Guardiola Stand i tindrà també una estàtua al camp.
0: Doncs gran reconeixement el que ha preparat i el que ha fet el Manchester City per Pep Guardiola. És una de les notícies, com dèiem, del dia. Se'n fa ressò tot el món del futbol, i evidentment també ha arribat al Barça. Concretament, ha arribat a la roda de premsa que avui ha fet Hansi Flick, Marcos García.
4: Doncs sí, diu Flick que està bé que Guardiola descansi una mica, però que torni el més aviat que pugui, perquè diu Flick que, sens dubte, Guardiola és el millor entrenador del món. I li hem dit: escolta, Hansi, tu et veus com Pep Guardiola 10 anys al Barça? Aquesta és la resposta plena d'ironia.
5: 10 years, I think you will not see me.
6: D'aquí a 10 anys no em veureu aquí. No crec que sigui el millor que estigui aquí amb 70 anys. No seria un bon senyal. El Pep és una mica més jove que jo. 10 anys en un equip com aquest i en aquest nivell és increïble. És realment increïble.
5: It's unbelievable performance, so it's unbelievable.
4: Encara sobre el seu equip, en aquesta roda de premsa ens quedem amb un missatge sobre Ferran. Diu que Ferran Torres en aquest tram final de temporada li ha demostrat l'actitud i el rendiment que ell volia a la gespa. Floretes interminables cap al Barça femení. Diu que és impressionant el que està fent l'equip de Pere Romeu, i ha dit: dits encreuats pel que passi demà perquè guanyin. Koundé no s'ha entrenat, és per precaució de cara al Mundial. Diu Flick que és normal que el vol tenir ben cuidat perquè Koundé pugui jugar al Mundial. I Thiago ha rebut aquell passadís de calbots. Thiago Alcántara ha informat a l'equip que marxa, que deixa de ser membre de l'estaf de Hansi Flick per motius personals.
0: Doncs demà el Barça, que jugarà l'últim partit de la Lliga al camp del València, per tant, toca ja pensar en la pròxima temporada, i en aquest mercat, Marcos, tenen una prioritat molt clara.
4: Sí, la davantera. L'àrea esportiva del club està d'acord amb un davanter que participi. Volen un davanter no només que faci gol, sinó que intervingui en el joc. De fet, ens consta que en voldrien dos de davanters. Per tant, la percepció és que en termes econòmics estan convençuts que l'esforç caldrà fer-ho a la davantera. I per què caldrà fer-ho a la davantera i no a la defensa? Perquè estan encantats de la vida amb el rendiment de la parella Gerard Martín Cubarsí. Aquesta parella els ha encantat i tenen la percepció que en defensa poden tirar molt i molt dels jugadors de casa. És veritat que si arriba un jugador extraordinari i hi ha una oportunitat per un defensa, no la descartaran, l'analitzaran, però hauria de ser un jugador que marqués molt i molt les diferències, però perquè en principi els ous aniran al cistell de la davantera.
0: I encara parlant del Barça, avui Joan Laporta, president electe del Club Blaugrana, ha parlat per primera vegada des de la roda de premsa que va fer Florentino Pérez uns dies, on va tornar a parlar de Negreira. Ho ha fet a la prèvia del torneig de golf, la Koeman Cup.
7: Penso que fue esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada, y esto pues les tiene pues muy preocupados.

0: y de alguna manera tienen que justificar lo injustificable, y la mejor manera es tirar, encender el ventilador de las miserias y tirar para el Barça todo lo que sea, ¿no? Y esto pues no lo vamos a permitir, y sea seguro que el club reaccionaremos, ¿eh?
1: Ja parlem d'un altre comiat, perquè Álvaro Arbeloa ha confirmat el que ja sabia tothom, que deixa el Madrid. Ho ha fet Maria Chacén en una roda de premsa de menys de 15 minuts, on després de moltes voltes li han acabat preguntant en la penúltima intervenció pel seu futur.
2: Sí, la compareixença del tècnic blanc davant els mitjans ha tingut des de l'inici un to de comiat, però en cap moment s'acaba de confirmar el que tothom ja intuïa, que no seguirà al capdavant de l'equip. Ha estat gairebé al final de la roda de premsa quan Arbeloa ha admès que ja no serà l'entrenador del Madrid la pròxima temporada, i ho ha fet donant una resposta contundent i sense explicacions.
3: Ha dicho que se ve preparado para nuevos retos, que será su último partido esta temporada en el Real Madrid. Suena todo a despedida. ¿Puedes confirmar que la temporada que viene no te sentarás en esa silla? Gracias.
4: Sí.
2: Arbeloa també s'ha referit a José Mourinho, gairebé confirmant que serà el seu substitut. L'actual tècnic, però, ha descartat la possibilitat d'acompanyar el portuguès a la banqueta.
4: De posibilidades, pues tampoco estoy aquí para hablar. En el caso del míster de Mou, creo que tiene un cuerpo técnico fantástico, tan bueno como él, y creo que está muy bien rodeado, y si llega aquí al Real Madrid, creo que lo hará con su cuerpo técnico como debe ser, y bueno, pues no hay ninguna posibilidad de que yo pueda estar con él.
1: I a l'Espanyol aquesta tarda a les 4 Manolo González farà la seva última roda de premsa aquesta temporada. Ja veurem què passa en un futur. Demà l'Espanyol tanca la temporada contra la Reial Societat amb poca pressió. Sergi Andreu.
5: Sí, amb la permanència ja assegurada i amb opcions remotes, diríem, de classificar-se per a la Conference, l'equip vol tancar la temporada regalant la tercera victòria consecutiva a l'afició, la qual cosa permetria a l'equip acabar amb 48 punts entre els 10 primers. Seria la manera de maquillar una temporada amb una segona volta molt dolenta. Serà també un dia de comiats a Cornellà al Prat. Jugadors com Romero i Terrats tanquen les seves sessions i molt probablement no continuaran, almenys Romero. Amb Terrats ja veurem. Calero acaba contracte i no seguirà. I l'altra gran incògnita serà veure què passa amb Manolo González. Té el suport majoritari de l'afició, però l'última paraula la té Monchi i la direcció esportiva. Ara per ara, però, tot fa pensar que Manolo serà l'entrenador la temporada que ve.
1: Una mica més de 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Pausa i seguim.
6: Catalunya migdia.
7: Vols estudiar una enginyeria?
8: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
7: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
8: Participa en la jornada de sessió informativa del 27 de maig. EUS.cat.
9: Arriba Fira Gran 2026 al Saló de la Gent Gran. 3 dies de teatre, música, tallers, manualitats, cinema i conferències. Un espai per cuidar-te, informar-te i gaudir. No t'ho perdis, perquè l'edat no defineix tot el que et queda per viure. Vine a Fira Gran 2026, del 27 al 29 de maig a la Farga de l'Hospitalet. Més informació a firagran.com.
10: Vine a Calvet i anticipa't a la calor. I trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
11: Quina raó mou el teu món?
12: Lo futur del Pere.
13: Algun dia tenia el meu propi piset.
14: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
15: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
17: A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
1: Bàsquet Atenes acull des d'avui i fins diumenge la Final Four de l'Eurolliga amb una semifinal entre dos equips de la Lliga ACB i amb un tècnic català, Ernest Macià.
20: Sí, Pedro Martínez a la banqueta del València, el pivot gironí Yanko Basima també serà a la pista vestint de cura, en aquest cas amb el València, però bé, el València té una oportunitat increïble per passar a la final perquè el Madrid té les baixes d'Edi Tavares i Àlex Lent, els seus dos pivots, i Pedro Martínez sap que davant hi té l'oportunitat de la seva vida.
21: Creo que nuestra confianza no tiene que depender de si hemos ganado o si hemos perdido el último partido, creo que tiene que venir la confianza de nuestro día a día, de nuestra identidad, de creer en ella y confiar en nosotros mismos, mucho más importante que si hemos ganado o hemos perdido el último partido que hemos jugado.
1: I l'Uni Girona incorporava a les dues pròximes temporades Iliana Martín, la base asturiana que ha estat MVP de la Lliga aquesta temporada. I amb Bulica, que fa fora la temporada regular de l'hoquei patins. Tant a la màxima categoria, a l'hoquei lliga, com a la lluita per l'ascens per arribar-hi. S'han impugnat partits que incideixen en aquesta lluita per la classificació final, Jan Ortuzar.
22: Sí, l'última polèmica és a les quarta final de l'hoquei lliga, on el primer partit entre el Calafell i el Reus, que havia guanyat el Reus, s'ha acabat emportant el Calafell, ja que han impugnat una alineació indeguda dels reusencs. Això provoca que el Reus hagi de remuntar aquests quarts de final, que són el millor de tres. D'altra banda, a l'hoquei lliga plata, la segona divisió, hi ha polèmica entre el Lloret i el Manlleu. Els usonecs van quedar primers i ascendien de forma directa, però una alineació indeguda al Mataró un partit anterior ha provocat que al final el que pugi directe sigui el Lloret. Igualment, els de Manlleu portaran aquesta decisió fins a últimes instàncies per tractar de revertir-la.
1: I agenda del cap de setmana. Demà el Barça de Futbol Sala disputarà la final a 4 de la Copa. El rival, Maria, a les semis, és el Jaén.
2: Sí, un Jaén que ja va privar el Barça del primer títol de la temporada quan es va endur la Copa d'Espanya a la tanda de penals. I el Barça ve amb ganes de revenge en aquestes semifinals a Càceres. Després d'aquest duel de semifinal, si el Barça aconsegueix la victòria, disputaria la gran final contra el guanyador del Valdepeñas Cartagena diumenge amb l'objectiu de portar la seva novena Copa del Rei cap a Barcelona.
1: Doncs això per una banda, i de l'altra la Lliga Sobal d'handbol. Jan, avui es disputa la penúltima jornada amb el Barça campió des de fa setmanes i el Balomano Granollers, que s'afronta a un rival directe per les places europees.
22: S'enfronta al Bidasoa Irún a les 9 del vespre, que va col·locat a la tercera posició de la Lliga a Sobal. Està un joc per sobre els vallesans, llavors si guanya avui el Granollers, afiançaria aquesta plaça a Europa. El Barça, com has comentat, ja són campions de Lliga, però igualment avui aixecaran el títol al Palau, el que és l'últim partit de temporada a casa.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, des d'Oslo, especial prèvia, final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
23: Són les 3.
18: Catalunya Migdia.
23: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat l'últim capítol de l'aprovació dels pressupostos que us hem anat detallant durant tota aquesta setmana. Els comptes entraran en vigor el mes de juliol. A principis de mes, si no hi ha entrebancs, o unes setmanes després, si algun partit, com per exemple el Partit Popular, demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. També us hem parlat de la negociació entre el Departament d'Educació i els sindicats de professors i mestres. Les parts continuen molt allunyades, segons els últims documents presentats per cadascú. En canvi, la que s'ha desconvocat de vaga és la de Rodalies, prevista pels dies 27 de maig i 5 de juny. I hem connectat amb l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on aquest vespre el cantant porto-riqueny Bad Bunny dona el tret de sortida a la gira europea de l'àlbum Debí tirar més fotos. Com és habitual en aquests casos, hi ha gent que ja ahir va començar a fer cua per poder triar el millor lloc possible. Al final del programa hi tornarem a l'Estadi Olímpic per veure quin és l'ambient i també intentarem analitzar aquest fenomen Bad Bunny. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
24: Doncs mira, podem ampliar aquesta informació sobre la vaga al sector educatiu perquè els sindicats d'ensenyament es mostren decebuts per la nova proposta del departament, consideren que és massa similar a l'anterior i avisen que no participaran a la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori clarament l'oferta salarial i de recursos. Anem doncs al departament d'Educació, Cristian Roldán.
25: Els sindicats consideren que la proposta de la Generalitat no respon ni de bon tros a les demandes de mestres i professors. Reconeixen que els complements salarials que posa el departament sobre la taula són positius, però que no reverteixen la pèrdua de poder adquisitiu de tot el col·lectiu docent. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, avisa al departament que si no responen a les seves demandes, no cal que els convoquin més. I el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, no descarta presentar noves mesures.
26: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta
0: que s'emmarqui en el nostre marc de negociació. Nosaltres no cal ja ni que ens convoqui.
3: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
25: Les negociacions continuaran el dimarts 26 de juny.
24: També continuen protestant els professors valencians que s'han manifestat aquest migdia al centre de València. Porten ells 10 dies de vaga i les negociacions continuen aturades allà. Anem-hi, doncs, Alba Barbosa.
4: Bona tarda. S'han concentrat avui a la Conselleria d'Hisenda per exigir més inversions en l'educació. No hi ha data fixada per reprendre les negociacions, tot i que les dues parts, sindicats i conselleria, es mostren disposades a tornar a seure's. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, explica què demanen per desencallar la situació.
5: Més concreció a les propostes que hi ha damunt de la taula i algunes d'elles millorar-les encara més. Per exemple, el tema de ràtios s'ha quedat molt indefinit, el tema de la llengua ha quedat fora.
4: Avui també hi ha hagut concentracions a Castelló i Alacant. Els sindicats han tornat a convocar una altra manifestació per a demà a la tarda al centre de València.
24: En canvi, els que han desconvocat la vaga són els agents rurals. Està prevista per la setmana que ve. Ho fan després d'arribar avui a un acord amb el govern. Ells reclamaven millores laborals, salarials i que s'alliberessin efectius que estan destinats a la gestió de la pesta porcina africana. Ara anem cap a Lleida, per a Joan Álvarez.
6: Hola, bona tarda. La proposta que els ha fet arribar al Departament d'Interior els equipara els complements salarials a Mossos i Bombers. Es convoquen 40 places de comandament al juny i s'alliberen 16 efectius que fins ara han estat destinats al dispositiu contra la pesta porcina. José Bravo, de la UGT, assegura que unes mesures seran immediates i les econòmiques lligades a l'aprovació dels pressupostos.
19: La resposta del Departament definitiva, creiem que és una, ens dona una resposta adequada a les nostres reivindicacions i els terminis que es proposen considerem que també són correctes i raonables.
6: Les tres jornades de vaga estaven convocades per als dies 26, 27 i 28 de maig, que, compti, em queden desconvocades.
24: I ara anem cap a Madrid perquè el Tribunal Suprem estudia si paralitza la regulació extraordinària de migrants. Ho fa a petició del govern d'Isabel Díaz Ayuso, de Vox i de diverses entitats d'extrema dreta. Fins ara, gairebé 550.000 persones han demanat acollir-se a aquesta regularització i el govern espanyol ja ha aconseguit 90.000 permisos de treball i residència. Tània Tàpia.
26: Bona tarda, són dades que ha donat a conèixer l'advocat de l'Estat durant la vista de mesures cautelars. Els contraris al procés argumenten que, entre d'altres, si no s'atura ara i es donen milers de permisos de residència i feina, no se'ls podrà retirar aquest dret més endavant. Critiquen també que no s'ha calculat l'impacte en termes d'habitatge, serveis socials o sanitat. Així ho han argumentat Jorge Buxade, de Vox, i l'advocat de la Comunitat de Madrid.
27: Incremento brutal y no cuantificado del gasto social.
28: El alcance, por lo tanto, es de una magnitud muy relevante, como decimos, y esto, por lo tanto, es lo que va a incidir en los servicios públicos de la Comunidad de Madrid y lo que obliga a esta cautela especial que demandamos.
26: Arguments que han desmuntat l'advocacia de l'Estat i dues associacions que defensen el procediment. Ni podran votar d'immediat i són persones que ja es troben a l'Estat, per tant, ja fan usos d'aquests serveis. El tribunal decidirà més endavant si atura o no el procediment.
24: I ja sabeu que els divendres a aquesta hora solem connectar amb l'equip viari. Avui ho fem amb més motiu perquè dilluns és festa en molts llocs de Catalunya i ho és a Barcelona, que és d'on surten moltíssims vehicles. Per tant, Mariló García, quina és la situació a aquesta hora?
29: Doncs ja hi ha cues a diferents punts de la P7, de Mollet del Vallès a Santa Perpètua, direcció Tarragona, i també a Bellaterra, a Montornès, i de Cardedeu a Llinars del Vallès, en direcció Girona, aquí perquè hi ha un accident que talla un carril. Destaquem també les rondes de Barcelona, sobretot la ronda litoral, amb llargues cues de zona franca al Moll de la Fusta i de Fòrum a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Sant Adrià a Montjuïc, direcció Llobregat. Els accessos a Barcelona, retencions destacables a les entrades per la C58, la C33 i la Pota Nord.
23: Passen 6 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
30: Catalunya migdia.
31: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
32: A Capravo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Capravo.
33: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant,
32: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
2: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
2: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: Només fins diumenge, el Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i molts més articles.
10: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
9: Televisors, portàtils, mòbils, frigorífics.
10: També a la web i l'app.
9: Fins al 24 de maig, en compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
10: Consulten les condicions al corteinglés.es.
30: Catalunya migdia.
11: L'artista Maria Elena Roquer va quedar eclipsada per la fama del pianista Carles Santos. Cofundadora de la companyia amb la que van fer junts moltíssims espectacles, es reivindica ara sense excuses. Aquest divendres descobrim l'artista polièdrica i força de la natura, Maria Elena Roquer.
12: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. 2021. 2023. 2024.
13: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
12: Viu la final de la Champions a la TDG. La transmissió de la Gelmà.
14: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
12: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
14: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
12: La transmissió de la Gelmà.
30: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
30: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
23: Passant 9 minuts de les 3 de la tarda, des d'ara fins a les 4, amb la Isabel García Paganzos, directora de La Vanguardia. Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
23: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
15: Què tal? Bona tarda.
23: I el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
16: Bona tarda.
23: Tot bé?
16: Molt bé.
17: Molt bé.
1: No. Passa, sí.
23: Que no has dit res i, per tant, tots hem mirat com ho diu la Isabel, no li deu anar tot bé, perquè si tots diuen no bé i ella no...
1: Bueno, no sé, treballo cap de setmana, o sigui que i el dilluns i aquestes
23: el
1: coses.
23: El dilluns jo també.
1: Salutacions a qui estigui enganxat a la carretera.
23: Escolta'm, qui vol, que hi ha alguna cosa vol, doncs mira, té aquest preu. El primer tema de seguida ja ve des de fora. Avui tenim un canvi, perquè és habitual dels dijous i no pas dels divendres, l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
20: Bona tarda.
23: Tu també treballes el cap de setmana, el dilluns...
20: Sempre,
23: i tot sí. Sempre, sempre, sempre.
20: Els autònoms és el que tenim.
23: Molt bé. A veure, quin tema ens proposes per començar?
20: Mira, avui parlar del fet de no parlar.
23: Ah, molt bé.
20: Perquè es veu que cada vegada parlem menys. Mm-hmm. Hi ha un estudi de la Universitat d'Arizona que diu que des de l'any 2005... cada any perdem unes 300 paraules en les converses del dia a dia. I això fa que en 20 anys, des de l'arribada dels smartphones, haguem perdut gairebé un 30% d'aquestes paraules que fem servir a diari, no? És a dir, el fet de comunicar-nos a través de les xarxes, per missatges, etc., ens va portant a la incomunicació perquè perdem l'hàbit de xerrar, no?, de petar la xerrada. I això també ho incentiva el fet que cada cop menys, o sigui, que cada vegada coneixem menys els nostres veïns, la gent amb què ens trobem a la botiga, per exemple, o sigui, abans parlaves amb aquestes persones mentre feies cua, i ara aquella botiga ja no existeix moltes vegades, l'han convertit en una altra cosa, i la gent del barri ja no hi va, o demana deliveries, també, no? Per tant, aquestes cues ja no són un motiu de petar la xerrada. I l'altre dia, per exemple, una amiga m'explicava que han tancat l'únic forn que hi havia al seu poble, i que aquell forn era el lloc al qual tothom es posava cada dia, o sigui, es posava el dia cada matí, no? O sigui, era la manera de posar-se al dia de tot, no? I el poble ara ja no només compren pa, o hauran d'anar a un altre poble si en volen comprar, sinó que tampoc tenen aquell moment diari molt breu d'aixequetjar l'actualitat local amb els altres clients. I tot això m'ha fet recordar dos estudis que apunten que, sobretot a les comunitats petites, tancar els bars fa que pugi l'extrema dreta. O, en tot cas, hi ha una relació entre una cosa i l'altra. M'explic. Mm-hmm. Un d'aquests estudis el va fer cap a l'any 2015 Diane Bowlett, investigadora de l'Institut Europeu de London School of Economics. Ella fa una correlació entre la pèrdua de parts a determinades regions de l'Anglaterra amb un augment del vot que després va portar al Brexit, no? I l'altre estudi és més recent, l'ha fet Hugo Subtil, que és expert en política econòmica i professor de la Universitat de Zúrich, que s'ha centrat en aquells bars on anaven els obrers després de treballar a la fàbrica, no? Aquells bars en què pots acabar parlant amb els de la taula del costat o fins i tot seure tots junts, encara que vos conegueu poc, per jugar al dòmino o per jugar a les cartes. En aquest tipus de bar coneixes més realitats que la teva pròpia, mentre que, en canvi, a les xarxes socials ens envoltem d'inputs que reforça la nostra manera de pensar i s'assemblen a la manera que ens agradaria ser, no? És a dir, es muntar un món a mida molt més reduït que la realitat mateixa, i això fa que no veiem aquestes altres realitats, no? I, a més, els bars clàssics, en què parles amb altra gent, t'assabentes, jo què sé, que qualcú està cercant feina, no? I llavors tu coneixes algú altre que està cercant qualcú perquè faci feina en el seu negoci, no? I els pots posar en contacte. O un té problemes perquè el faran fora del pis, no? Ho explica i els altres l'ajuden a trobar pis. És a dir, als bars o als llocs que hi ha interacció social no veus l'altre com un competidor, com un rival que et pot llevar la feina o que et pot llevar la casa, sinó que el veus com qualcú a qui pots ajudar o que et pot ajudar en un moment donat. I això surt de manera casual, no? A través de les converses. Aquestes persones no tenen per què ser del teu entorn, ni tan sols cal que tingueu una conversa profunda, però el fet de parlar-hi ja fa que us humanitzeu mútuament. Jo penso, per exemple, en la gent que coincideix en activitats dirigides al gimnàs, o en persones que es que passegem al ca, no? Els que passegem el gos, que ens veiem cada dia al parc, amb l'excusa de parlar del gos, moltes vegades acabem parlant de la nostra vida. I encara que no mos passem amics, som gent que mos tenim en compte els uns als altres, no? Llavors, l'afebliment del teixit social provoca que cada vegada parlem menys amb aquells coneguts desconeguts amb els quals coincidim cada dia, no? I el teletreball també fa que ens relacionem menys amb els companys de la feina. Però també parlem menys amb els nostres amics, ja sigui perquè no tenim temps per quedar, no ho considerem una prioritat, ja sigui perquè hem substituït les trucades, aquelles infinites que fèiem abans, pel WhatsApp, etcètera, no? I sobretot perquè anem perdent aquest hàbit de xerrar, aquest hàbit de parlar-nos els uns als altres. I el resultat és que ens anem atomitzant, ens anem individualitzant i segurament ens sentim cada vegada més sols.
0: Doncs no sé com ho veieu, Pere, Isabel, Miquel Àngel, parleu cada vegada menys, cada vegada us sentiu més sols.
20: A mi m'agrada molt parlar, però...
0: Ja, ja. A veure...
3: Jo aquí separaria la banda laboral de la personal. Jo parlo molt a casa, acabo les converses a casa dient ja t'he fotut el rotllo, diguéssim. En canvi, a la feina, sobretot els que ens hem dedicat a l'àrea de la política, estàvem acostumats a dedicar-hi molta estona a xerrar amb els polítics, uh-huh. Encara que no fos per treure un, no, per un rendiment immediat, sinó per fer acumulació
0: de... Per conrear una relació
3: de...
0: sí. Que algun dia... No?
3: I ara no es pot. O sigui, va començar que va deixar, es va deixar de poder perquè t'assaltaven, o sigui, si estaves parlant amb algun polític amb el passadís del Parlament o el que sigui, t'assaltaven les càmeres de televisió i llavors la conversa privada deixava d'existir, i després, per evitar que passés això, ens van passar amb el WhatsApp i, per tant, ja no xerres, no? El que fas és enviar-te missatges. Mm. I jo, sincerament, això ho trobo molt a faltar.
4: Per mi el WhatsApp és també xerrar, eh? O sigui, és l'única cosa que potser discreparia, perquè per mi també el WhatsApp és xerrar i és mantenir i conrear una comunitat d'una altra manera, no de la manera que jo estava acostumat a fer, però també em sembla que és xerrar, que em sembla molt diferent que no pas altres xarxes socials que vas posant likes amb un algoritme que tu no tries, no? El WhatsApp, al final, tries amb qui xerres, ho pots fer amb molta gent, i per mi forma part, diguem, de si ho fem servir bé, de la mateixa capa de creació d'afinitats i de comunitat, que és amb el que estic d'acord, sobretot, d'aquest relat que ens han fet tan xulo, que bàsicament els bars entenc que és una butat per dir la comunitat, no? La comunitat, el que implica ajuda mútua, que implica, diguem, formar part del món no sol, sinó amb tot un conjunt de gent que comparteixes moltes coses i que, per tant, tens moltes possibilitats de tirar endavant. Si això s'estrenca, doncs, òbviament, a mi em sembla que hi ha una correlació amb moltes coses dolentes, una de les quals l'emergència, diguem, d'ultradreta o de tribuneros que fàcilment et poden manipular.
3: Perdona, els tribuneros per WhatsApp també existeixen.
4: Sí, però pots bloquejar,
0: i se n'apropien dels grups de WhatsApp d'una manera tremenda.
4: Sí, però et surts d'aquest i te'n fas un altre amb el teu grup d'afinitat.
0: Clar,
4: no hi ha tribuneros.
0: Les comunitats es van fent petites, petites...
3: No sé, a mi és que m'agrada veure la cara de la gent quan estic parlant amb ells. Bàsicament perquè també faig moltes ganyotes i llavors moltes vegades no cal dir paraules, o sigui, jo perdria paraules en aquest cas, però a canvi de que em vegin la cara, no?
0: Sí. Ara que el Pere parlava del WhatsApp, no? Ens hem acostumat, que sembla que és com més eficaç enviar un WhatsApp...
4: Sí, que ho és.
0: Però és que la gent jove ja no parla per telèfon, com aquell qui diu.
4: Sí, però
0: si han de parlar per telèfon és perquè la cosa és molt greu.
4: Però nosaltres tampoc hi parlàvem quan érem molt joves, no ens el deixaven al telèfon.
3: No teníem telèfon.
0: A vegades monopolitzàvem el telèfon fixat a casa, eh?
4: Era com un objecte de luxe que no podies fer.
0: El telèfon estava allà al mig.
4: No, i arribaven les factures al final de mes i no podies parlar per telèfon.
3: Però on tenies la nòvia, tu?
4: No. La gent no podia parlar per telèfon a les cases quan érem petits. Era caríssim. Estan comunicats entre ells tota l'estona, poden continuar les seves ximpleries.
0: I fan una conversa sencera amb àudios gravats.
3: Que
0: a vegades dius, escolta, en lloc d'enviar tants àudios gravats, truqueu-vos, perquè al final és el mateix.
4: Però ho fan simultàniament amb diferents persones, l'altre pot fer veure que està estudiant amb el seu pare al costat.
0: És molt més versàtil, però al final la parla. Però jo crec que està parlant de la parla, no només de la conversa, sigui de la manera que sigui, sí. No? S'està perdent. Jo parlo molt, però abans que parlo sol.
5: No trobes interlocutor, no trobes.
0: Perquè la gent moltes vegades està... Hi ha una colla de monòlegs, que semblen un diàleg, però són uns monòlegs, no? I quan fas classes, o quan presentes coses, o quan tal, tu et dius, bueno, suposo que hi ha algú. Perquè hi ha tants elements que capten la teva atenció, sostenir aquesta atenció és molt complicat i una conversa és necessari.
4: Sí, però parlar sol no és una conversa, tampoc.
0: No, clar que no. Que sembla, no.
5: És un monòleg més aviat,
4: Fa comunitat, vull dir que...
0: Clar que no.
4: Jo deixo un WhatsApp quan dic que parlo sol...
0: No parlar sol per casa, que a vegades també ho faig. No, em refereixo a estar amb gent i parlar i dir, bueno, i l'altre contesta una altra cosa, no ho sé.
5: Sobre el que explicava la Llucia, jo reconec que tinc el cor dividit. És a dir, per una banda, reconec que efectivament he perdut molta capacitat de parlar, fins i tot amb els amics, i a vegades et trucaves molt més sovint, i ara a vegades amb un WhatsApp ja ho arregles, o creus que ho arregles, i en canvi després t'adones que fa mesos que no parles amb aquell amic amb què abans parlaves cada dia bé cada setmana. Ara, els que som tímids de mena, això de poder passejar el gos i no haver de parlar amb algú que està passejant el gos i que no conec de res, a mi això ja m'està bé. Jo no necessito establir una conversa amb la persona que agafa el tren amb mi cada matí i que no conec de res.
3: I després
5: no
3: parlaràs amb el gos.
5: No.
20: Perquè d'aquests també hi ha... Parles moltes hores al dia, tu. O sigui, també.
5: Deu ser això, però sí que trobo a faltar algunes converses, en canvi hi ha d'altres que, escolta'm, ja m'està bé, vull dir... Jo sóc dels que si agafo un taxi no dono conversa al taxista.
20: Però
5: és més per timidesa, però reconec que és problema meu,
4: Retrat que fas, perquè tímid de mena, un doctor d'informatius que diguem que parla cada dia amb Catalunya
5: sencera. És molt diferent parlar davant del micròfon a parlar segons com,
0: Sí, tal qual.
20: Podria parlar amb la timidesa, però volia dir només una cosa sobre el tema del WhatsApp, perds aquella conversa casual, no?
5: Sí.
20: Amb gent que no coneixes, que de vegades pot passar això, que a determinats llocs on hi ha intercanvi, pel que sigui, te poses a parlar amb qualcú que no saps molt bé per què comences a parlar-hi i allà surten coses.
3: I es perden les emocions,
0: però,
3: també.
0: Llucia, a tu no et passa, a mi em passa, que tu has, no sé, estàs en un lloc i ve algú i et dona conversa. Jo em sento una mica incòmode.
20: A mi m'encanta.
0: Perquè dic, què vol aquest ara?
20: No.
5: Jo estaria una mica aquí, també.
20: Potser he de donar conversa
5: amb aquest senyor o senyora que no conec de res.
20: Perquè ho han convertit en una amenaça, però és que això és important per crear les societats, per crear les comunitats, no? Sobre què li passa a l'altra persona, quina situació es troba.
0: Però en el forn és normal, però tu estàs esperant el bus i ve algú i et dona conversa i dius... Bueno, a més, com que tens una certa educació, vas una mica reproduint i encara li sembla que estàs interessat en alguna cosa. No? I dius, no.
20: Sorgeixen històries molt guapes, eh? D'aquestes converses, vos ho dic. Sí, sí. I també som una persona tímida i que inicialment podria pensar com vosaltres, però ara estic començant a canviar d'opinió.
5: Doncs m'ho apunto per canviar-ho, perquè a mi em costa.
3: Has d'anar més amb autobús.
5: No, ja vaig amb tren, no, vinc amb tren per cada dia. Sí.
4: O a Madrid. Jo crec que hi ha una diferència important. Als bars de Madrid això és un fenomen, eh?
5: Sí, sí.
4: Aquí costa una mica més.
5: Veus?
20: Una altra cosa són els pesats, eh? O sigui, això hem de...
5: S'ha d'establir un límit, eh? Hi ha un límit, no? Els pesats aquests no calen.
20: Els insistents, els persistents aquests no.
5: Molt bé, doncs escolta, fem una reivindicació del parlar i no perdre aquest 30%, has dit, de les paraules que utilitzem.
20: En els últims 20 anys.
5: No, és molt una tercera part. Lucía, gràcies, bona tarda.
20: Que vagi molt bé, una ferrada i bon cap de setmana.
5: Igualment. D'aquí a 8 minuts, 2:15, ara tornem.
6: Catalunya migdia.
15: És hora d'acomiadar la Lliga. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dissabte, a partir de 9:15, la TDT del València-Barça a Catalunya Ràdio, amb el seguiment del Girona Elx i l'Espanyol Reial Societat.
6: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
17: Què us poso?
18: Per mi una estrella.
17: I per tu?
19: Jo també una estrella.
18: Ara estem d'acord.
19: Estem d'acord?
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som amb l'Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i el Miguel Ángel Escobar en una setmana que acaba, en la qual ha estat molt pendent. D'una banda, de pressupostos. Finalment avui han entrat al Parlament de Catalunya, després d'haver-se garantit el suport dels Comuns i d'Esquerra Republicana, a banda del grup socialista, òbviament, i també de José Luis Rodríguez Zapatero i tot el que hem anat coneixent en les últimes hores, els últims dies, sobre les seves actuacions com a lobista. També estem molt pendents de les negociacions del Departament d'Ensenyament. Això és el més nou, podríem dir, perquè l'última reunió s'ha acabat just abans que comencés el Catalunya migdia. Ha acabat sense acord aquesta reunió, però les dues parts s'han emplaçat a seguir negociant dimarts de la setmana que ve. Per tant, no s'han trencat les relacions, les negociacions, que en algun moment han estat tan trencades i ara, en canvi, com a mínim, mantenen aquest fil de conversa. El departament ha fet una nova proposta als sindicats en què insisteix a vincular les millores de sou als complements que cobren els mestres en funció de la seva dedicació i la responsabilitat. Per tant, ha descartat una altra vegada una pujada de sou universal per tots els professors, que és el que demanen els sindicats. Entre altres, planteja un complement als 17.400 docents que treballen en centres de màxima complexitat i un complement també pels treballs de recerca i per la cotutoria. A banda d'aquests complements de nova creació, Educació també proposa un augment dels complements que ja existeixen d'entre el 25 i el 50%, per exemple, el de tutoria primària i infantil, que passaria de 66 euros mensuals a 99. En acabar la reunió, els sindicats han reconegut que tots aquests complements són positius, però han dit que són millores mínimes que no reverteixen els problemes estructurals. L'USTEC, per exemple, ha reclamat seguir discutint l'augment de sou del complement autonòmic i s'han emplaçat a reunir-se, com dèiem, dimarts que ve. Ara bé, l'USTEC, que són els majoritaris a primària, assegura que sense millores en aquesta proposta, dimarts que ve ja no participaran a la reunió. Que sabeu, la portaveu de l'USTEC és Yolanda Segura.
3: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui, i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga convocada que, amb la qual ens hi hem de posar a treballar.
2: Des del departament, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, creu que encara es pot encarrilar la solució.
4: Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa per tal de poder desinflamar aquesta situació de tensió que en aquests moments està vivint el conjunt del sistema educatiu.
2: No sé com ho veieu, fa molts dies que arrosseguem aquest conflicte, les posicions continuen allunyades, és veritat que ara estan negociant, cosa que fa unes setmanes no feien, però no es veu aproximació en el tema dels sous.
5: No, és que aquí el hàndicap, en el fons, és que hi ha un acord signat. I per tant, depèn de com, si el resultat és molt diferent de l'acord signat, no, doncs segurament els sindicats han signat l'acord, no? Comissions UGT, encara que siguin minoritaris, doncs suposo que també diran alguna cosa, no? Per tant, en certa mesura, més enllà de la bondat o no de l'acord, això no deixa de ser una mena de límit, no?, a la negociació que pot formular el govern. I per altra banda, doncs també és veritat que segurament el nivell de pressió que està exercint la part majoritària, USTEC i CGTs i algú més, al final té un límit. I segurament aquest límit està a final d'aquest curs. Una mobilització i unes vagues tan fortes com les que estem assistint, primer, són difícils de sostenir, segon, tenen un cost econòmic pels mestres, i per tant, si no ràpidament no aconsegueixen algun element qualitativament important, pot acabar en no res. Jo crec que al govern li interessa arribar a acords, i per primera vegada crec que l'USTEC, que no és molt de firmar acords en general, també. Però ja no sabem si estem parlant del sistema educatiu, de la millora del sistema educatiu, o una qüestió purament salarial, legítima per altra banda. I per tant, jo crec que el govern potser sí que hauria d'haver plantejat la negociació d'una altra manera, evitant potser grandiloqüències en la comunicació del primer acord, no? I no parlar de acords de país i no sé quantes coses, que semblava que era una cosa com històrica, que no dic que no ho sigui, però en tot cas, perquè ho pugui ser, ha de garantir un cert consens de les parts, que és el que no tenia. Jo crec que a partir d'aquí s'han precipitat moltes coses que són de difícil solució si un dels dos no surten d'un cert enrocament.
6: Sí, jo estic molt d'acord amb el marc que planteges, i paradoxalment això fa que em sembli que en realitat sigui més fàcil de resoldre. O sigui, M'explico millor. És molt difícil de resoldre perquè estem parlant d'unes coses que en realitat no haurien de ser tan diferents, perquè hi havia una negociació en marxa molt avançada. Per primera vegada el govern en molts anys havia considerat, havia acceptat el marc, diguem, de relat de la comunitat educativa, dels sindicats sobretot, i havia acceptat, diguem, que hi havia un problema, diguem, de que havien de cobrar més, de que s'havien de rebaixar els ràtios, que s'havien de pagar les colònies, en fi, totes unes coses que estaven enquistades des de fa temps, i justament quan s'està més a prop d'aquest acord perquè es comparteix un marc global, doncs algú firma un acord només amb una part dels sindicats, i això ho complica tot molt, no? Ho complica tot molt, i és el que fa difícil una resolució que ja no té a veure tant amb les quantitats, sinó amb qui queda malament després del que s'ha fet, que és una mica... estem d'acord amb aquesta anàlisi. Però, per tant, la paradoxa és molt difícil de resoldre-ho perquè estem parlant d'aquestes coses, però en realitat hauria de ser més fàcil que mai, perquè hi ha aquest marc compartit i aquesta voluntat compartida de començar a treballar per anar resolent les qüestions pendents que estan diagnosticades de manera conjunta, tothom hi està d'acord, i estem parlant ja de graus, de quines quantitats, però això és molt poca cosa quan hi ha conflictes, i per tant, ostres, és tot plegat molt paradoxal.
0: Durant, quan hi ha conflictes d'aquest tipus, sobretot en el sector de l'ensenyament o en el sector de la sanitat, té mala premsa, per dir-ho d'alguna manera, que parlar de diners, només de diners i només dels sous. Però sí que és veritat que en aquest conflicte amb els mestres estem al final del camí, i jo crec que ara ja només es desllorigà si realment es parla de diners i es posen diners sobre la taula. Totes les errades i errors de càlcul que han comès totes les parts en aquest procés ja estan comesos. Vull dir, com va explicar el Miquel Àngel, vull dir, aquesta grandiloquència de la presentació d'un acord que pel camí va estar negociat per tots els sindicats, i que en un moment es decideix que anant amb dos sols ja pot ser denominat acord de país, com deies, és un gran error. Després tenim els errors i les incursions policials de plans policials, de plans pilot i a les assemblees. Però sí que és veritat que entre les demandes que poden ser més o menys realistes que té ara l'USTEC pel tema dels sous, i aquest enrocament en preservar l'acord inicial i la imatge que es va fer de que hi ha un acord signat pel president de la Generalitat, no ho oblidem, pel president de la Generalitat, aquí que genera uns límits al govern a l'hora de negociar amb els sindicats, doncs hauria d'haver-hi un punt intermig. En qualsevol cas, jo crec que el govern no va calibrar el grau de malestar que hi havia en el sector. Perquè si tu ets, o si penses que pots tombar un col·lectiu com és el de mestres, perquè penses que estan en mans de l'USTEC només, doncs tota aquesta sèrie de vagues no s'haurien donat. I el malestar del sector, no, ja hem vist, ho estem veient, que no és només a Catalunya, perquè a València estan de vaga indefinida, amb unes mobilitzacions fins i tot més grans que les de Catalunya. Vull dir que les administracions en aquest cas, jo crec que no han estat prou diligents a l'hora de donar resposta al malestar i la situació precària que es viu en el sector, i encara que fins ara semblava de mala educació parlar de que estem parlant de diners i de poder adquisitiu, doncs ha arribat el moment que probablement sí que estem parlant de diners i només de poder adquisitiu. I si no poses el peu aquí, per molt que parlis del complement de 33 euros més per fer unes tutories, resulta que la base salarial continua sent la mateixa.
2: Bé, doncs veurem si hi ha moviments o no. Aquesta setmana, com dèiem, hem estat molt pendents dels pressupostos que finalment han entrat, i també de la situació que s'ha creat al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero. Ara les investigacions, en aquest cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, se centren en la secretària de Zapatero. Miren i remiren les agendes i els correus electrònics per trobar els contactes o les reunions que l'expresident espanyol hauria tingut amb empresaris de la suposada trama de tràfic d'influències. La policia, en definitiva, busca més proves que apuntar-li la investigació, mentre que el govern espanyol continua dient que per ara tan sols hi ha indicis i no hi ha cap prova. Un exemple, Félix Bolaños, ministre de Justícia.
1: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero, lo hice
2: De moment, el jutge de la causa de Plus Ultra, José Luis Calama, ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de Zapatero, en total prop de 500.000 euros, que és l'import que l'expresident hauria rebut de la societat Análisis Relevante, que és l'empresa del seu amic Julio Martínez Martínez, que també està investigat. I aquests 500.000 euros corresponen a factures de 5 anys entre el 2020 i el 2025, segons assegura el mateix jutge Calama. I és que la causa camina en dues direccions, investigar el rescat amb diners públics de Plus Ultra i si aquest rescat es va fer per tràfic d'influències cobrades per Rodríguez Zapatero. Avui, per cert, s'ha afegit al degoteig d'opinions l'exministre José Luis Ábalos. És a la presó pel cobrament de comissions il·legals en el cas de les mascaretes. I des de la presó de Soto del Real ha parlat amb Televisió Espanyola i ha assenyalat Zapatero de qui diu que va intercedir davant del seu ministeri en la concessió del rescat de Plus Ultra. Ara bé, assegura que no va parlar amb ell directament, que era el ministre, sinó que ho va fer a través del secretari d'Infraestructures, Pedro Saura. No sé com heu viscut tota aquesta setmana i tot aquest degoteig d'informacions al voltant de Rodríguez Zapatero i quina credibilitat i quin impacte creieu que pot tenir a partir d'ara.
5: Home, és cert que el primer cop es genera una certa incredulitat, no? Perquè estava al marc de la justícia espanyola i de la batalla que hi ha política al darrere, de la qual en forma part, doncs, la cúpula judicial. Ara, es van sabent coses i segurament hi ha una mena de presa de consciència de que potser sí que alguna cosa hi podia haver, perquè sembla una cosa una mica més sòlida que no només indicis. Veurem, no? Veurem, perquè crec que si s'acaba confirmant en certa mesura, que això, com diuen a Madrid, va pa'lante, no? Doncs el PSOE té un problema molt seriós, perquè aquest és un dels pilars que tenia l'actual PSOE, no? I Pedro Sánchez especialment, com a pilar de credibilitat, que era una referència ètica, no? I era un suport intern que relligava moltíssimes coses, intern i extern. Si aquesta peça cau, pues, l'afabliment, diguem-ne, del govern, del PSOE, pues, encara és més bèstia, perquè es queda sense aquell element, diguem-ne, de referència històrica, un cop perduts ja Felipe González i altres, no?, de la vella guàrdia, que es quedava com algú viu en una aliança que tenien, doncs, molt, molt potent, no? Molt potent, com a mínim, en termes interns, electoralment, després feia el que podia fer, no?, com Andalusia, com altres llocs, però era una figura fora del govern que representava encara una certa autoritat dintre del seu, una autoritat ètica. Si això cau per causa d'aquesta investigació, doncs, bueno, evidentment el PSOE queda especialment afeblit.
6: Sí, jo crec que des d'aquest punt de vista de referència ètica o de referència política, això ja ha caigut. Ja no té volta enrere, acabi com acabi el que sigui la investigació penal, que jo crec que són dues coses molt diferents. És a dir, no sé com acabarà la investigació penal, perquè és veritat que aquest és un auto que només és, no és un auto com es vol fer creure ja alguns sectors, com si fos proves evidents de corrupció. Crec que no. És un auto, diguem, que hi ha alguns indicis que justifiquen una investigació penal, i això acaba de començar. Però, amb independència d'això, hi ha unes quantes qüestions acreditades que no tenen per què ser delicte, però que, encara que no siguin delicte, tenen una força molt gran en la imatge de Zapatero, sobretot perquè Zapatero, o sigui, el que descriu és una actitud de lobista, una actitud de lobista que és una cosa que pot ser perfectament legítima, i de fet hi ha molta gent que s'hi dedica, hi ha altres expresidents que s'hi dediquen de manera legítima i que deuen cobrar tant o més diners, o sigui, però no estan tan actius políticament i no fan creure de que actuen políticament tan actius per un bé públic. És a dir, jo si estàs fent de mediador a Venezuela com a lobista, doncs em sembla perfecte, o no, puc tenir la meva, que no té cap repercussió penal, puc tenir la meva opinió personal, però el que en aquest cas és xocant és que tu faiguis passar que estàs fent de mediador per motius polítics, per lo que sigui, no? El mateix amb Xina, o sigui, si tu obres un canal de geopolítica amb Xina i expliques que és important fer un contrapès amb Estats Units, no sé què, com si fossis un dirigent polític, està bé. Ara hem sapigut per aquest auto de que no, de que tot això estava molt ben retribuït, vale? pues, com a polític ja no ets un actor polític, ets un lobista, perfecte. Per tant, des d'un punt de vista de la potència de Zapatero com a dirigent polític, per mi s'ha acabat. Penalment és una altra història, i en aquí és on tinc molts més dubtes, perquè el tràfic d'influències s'ha de provar. Només hi haurà corrupció si es demostra que hi va haver una manipulació en donar-li a Plus Ultra algú que no li corresponia. I això, en aquesta investigació, estem lluny encara de saber si això és així o no, sense descartar-ho. Però vull dir, no hi ha en aquest auto indicis concloents al respecte, ni molt menys. És un auto que comença una investigació. Amb l'altre, amb la part política, pues, s'ha acabat.
0: A la interlocutòria de la investigació sobre el tràfic d'influències també explica el jutge que no cal, diguéssim, que el resultat final sigui fruit d'aquesta intervenció per...
6: Sí, això és una interpretació una mica estranya, no?
0: Però dic que la fa el jutge.
6: Clar, però això no és una cosa concloent.
0: No, dic que la fa el jutge en aquest moment i a partir d'aquí ell continua la investigació. També hem vist moltes interpretacions creatives del delicte de malversació durant tot el procés. Diguéssim, que hem vist coses molt estranyes. Jo comparteixo amb el Pere que aquest referent ètic i moral i polític ha caigut en 24 hores i ha caigut sobretot perquè al marge de si és delicte o no és delicte, que això ja veurem, es veuen unes pràctiques maldestres, no? O sigui, amb les filles fent de l'empresa de les filles fent de pont, i després hi ha coses que són imatges dures per a un partit que es presenta com a abanderat de la resposta contra la corrupció, no? I igual que la foto del sobre aquell dels diners en efectiu en el cas d'Avalos i Koldo va ser molt impactant a les files.
6: Però jo crec que aquesta foto és una manipulació.
0: Sí. No, t'estic parlant d'imatges. Parlo d'imatges.
6: Sí, però
0: no,
6: aquella és una imatge provocada per fer una cosa.
0: Però, Pere, parlo d'imatges, diguéssim, que afecten el que és la parròquia socialista. I la imatge dels sobrans diners afecta, després és si és veritat, no és veritat, efectivament hi havia uns diners a dintre un sobre, però són pagaments absolutament justificats i auditats, vull dir que no, aquí no hi ha cap mena de delicte, i en el cas del Zapatero, per exemple, la imatge d'obrir un compte a Dubai per cobrar unes comissions d'una feina com a lobista, que pot ser absolutament legal, doncs també és lletja. Vull dir, hi ha gestions
6: que ell nega això.
0: Sí, però dic
5: que...
0: Però
5: ja dic que no existeix, de fet.
0: Hi ha gestions...
6: Que aquest punt en concret ell el nega.
0: Però hi ha imatges que afecten, diguéssim, el teu relat polític i que són maldestres.
5: El que està clar, jo crec que... Perdó.
0: No, era només amb el tema del lobby. Vull dir, quant de temps fa que Pedro Sánchez va dir que entrava en el Congrés un projecte de llei per regular els lobbies a Espanya, i el projecte de llei està allà dormint dintre un calaix com tantes altres mesures que va plantejar el govern espanyol després de tots aquests casos de corrupció. I aquest em sembla que porta, ja sabeu que a mi m'agrada comptar les pròrrogues en període d'esmenes, porta 30 o 40 pròrrogues. Vull dir que està allà perquè no troben a ningú que els hi voti.
5: No, jo estic molt d'acord amb el Guit del Pere, no? Al final, segurament el mal que s'ha fet, o que ell amb la seva, pues ja no té solució, no? El que està clar és que pots fer de polític o pots fer de lobista. Però les dues coses, lleig, i en el món, diguem-ne, de l'esquerra, encara més. El que passa, jo tinc la sensació que el fet d'utilitzar les filles, si és que al final es confirma, o aquesta estructura...
6: No, les filles sí que està confirmat.
5: Sí, bueno, però què?
6: Han cobrat 300.000 euros.
5: Vale, però ben bé no se sap ben bé exactament què és el que feien per cobrar 300.000 euros, no, diríem.
6: Tots pagadors estranys, van assolant... O sigui, això està acreditat.
5: I això està acreditat, però s'ha de veure el què. Perquè al final a mi el que em fa pensar és que no era un lobista molt professional. Vull dir que no tenia la mínima estructura real com per poder fer aquestes coses.
0: Perdona,
5: perquè utilitzar les filles, dius, no, això és molt precari, no?
0: Però sí que hi ha una estructura real, perquè ell no apareix, el seu nom no apareix enlloc.
5: Ha de fer passar les filles.
0: No apareix en les reunions, no apareix, o sigui, estem veient coses col·laterals, no? La seva secretària, un regidor de Getafe...
5: Sí, però pot haver regidors, i pot haver secretàries, i pot haver una sèrie de gent vinculada a l'operació. Posar les filles.
6: Sí, ja, però
5: no és una mica, no és una mica raro.
6: Però no, bueno, jo ara m'agradaria veure aquest mateix nivell de transparència, en aquest cas obligada, amb el lobbisme de l'Aznar, per exemple.
5: Molt clar.
6: M'encantaria. Sabem, perquè s'ha reconegut, diguem que va passar a ser, després d'una guerra que ens va portar, empleat dels que van fer la guerra. Se'n va anar a treballar amb el Murdo, que treballa amb dinerals, amb milions, eh? Uh-huh. I els seus fills també van ser col·locats amb Blackstone i amb altres llocs. Per tant, aquí la gran diferència és que en aquest cas hem vist l'estructura i amb els altres no.
5: Però és una estructura molt pobra.
6: però com serà la dels altres?
5: No, bueno, potser és més sofisticada, perquè no es dediquen a això.
6: No ho sé.
5: És que tinc la joc que tot és molt precari en aquest aspecte.
2: I aquí encara ens falta el sumari. En el que al sumari començarem a veure més dades o més indicis o més informació sobre tot això que està sortint de moment en una primera interlocutòria del jutge. 17 minuts i seran les 4. Us veig molt tranquils a tots tres.
6: Sí?
2: Vol dir que no penseu anar a Bad Bunny. Estaríeu histèrics si avui anéssiu a Bad Bunny.
6: Estic histèric intentant aconseguir entrades.
2: Bastardíssim.
6: Per això que em sap molt greu.
2: Doncs...
6: Bad Bunny. Quina sort que tens.
2: Canta avui Bad Bunny. Ara hi anem.
7: Catalunya migdia.
8: El balcó gastronòmic és un lloc...
9: Què bo?
8: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
9: Parella, què us podem partir?
8: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona. Ocasión
10: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Avui, la tarda de Catalunya Ràdio des de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, que fa 20 anys.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
11: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
12: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
13: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
12: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
13: Fes del Palau el teu ritual.
14: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
15: Muixca.
16: Hi ha molts homes gais dins del futbol.
15: Miqui Esparver.
17: Series capaç de perdonar unes banyes?
15: Natàlia Becío.
18: Qui és l'últim famós que t'ha escrit?
15: Dani de la Orden.
19: Hi ha un percentatge molt alt de pel·lícules o sèries que he fet que no estan gens bé.
14: L'Eclipsi. Entrevistes que no s'obliden.
15: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
20: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als

0: ens entenem.
1: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
0: La llengua diu qui som, aquí i al món.
1: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: 12 minuts i seran les 4 de la tarda. Ja ha quedat clar que el Miquel Àngel Escobar, la Isabel García Bagán i el Pere Rossinyol estan molt tranquils, però hi ha molta gent que està molt nerviosa perquè avui, primer concert a Europa d'aquest senyor.
2: Te vi tirar más foto de cuando te tuve, debí darte más beso y abrazo la beso.
1: Segur que té a l'abast gent molt més nerviosa que els que hi ha aquí a l'estudi, la Marta Vives. Marta, bona tarda.
3: I tant, Òscar, bona tarda. Doncs sí, molts nervis, però la veritat és que no hi ha ni cansament ni excuses quan l'objectiu és venir a aquest concert de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic. Mireu, centenars, jo diria gairebé milers, allà on arriba la vista cada vegada més de nois i noies que envolten aquest perímetre de l'Estadi Olímpic. Us diria que van amb tot l'arsenal. Això són cadires plegables, sí. Cartes, hem vist, entrepans, paraigües que fan servir com a parasols i molta crema solar, perquè fa un sol que és de justícia. I fins i tot, Òscar, ens hem trobat una noia que tinc aquí al costat. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, què tal?
3: Com et dius?
4: Valentina.
3: Valentina, tu vas amb un ordinador. Què estàs fent amb aquest ordinador?
4: Estic acabant el meu TFG.
3: Està acabant el treball de final.
1: S'ha d'aprofitar el temps, Marta, clar. No es poden fer, s'han de fer dues coses alhora.
3: Abans del concert, tu creus? I quan l'has d'entrar a aquest treball?
4: Avui, abans del concert, perquè si no, no em dona temps.
3: Imagines? Està aprofitant els últims minuts.
1: Espero que sigui només de donar-li quatre retocs.
4: Clar, perquè ara ja em queda poc i ja hem de presentar-ho avui. I, bueno, això, estic fent un TFG de la carrera de dret. I estic acabant les cites i tot això per evitar qualsevol coseta.
3: Ara estàs fent les cites, eh? Hauràs d'anar alerta amb tot allò, amb les cometes i tot plegat, que això és el més complicat, eh? Vull dir, no te'm despistis ara, eh?
4: No, ara no ho he de fer tot. Estava acabant de fer el resum per ja presentar-ho, perquè ja em queda poc i ara ja queda molt poc també per entrar, que ens havien dit que a les 4 ja havíem d'empezar a començar a entrar.
3: Doncs molt bé. La Valentina, com veieu, ja està a punt d'acabar la carrera entregant aquest treball, però jo el que us podria dir és que aquí hi ha molta gent, molts nois i moltes noies, hem parlat amb ells, molt menors d'edat, i això, és clar, vol dir pares i mares abnegats, convertits també en fans ocasionals de Bad Bunny. Sentim-los.
5: Acompanyar-les amb el tren. He estat treballant aquesta nit a l'Hospital Trueta de Girona i he plegat a les 8 i ara sigui a l'estació de tren i cap aquí, sense dormir.
6: Sí, acompanyo a la filla, sí. Per la nena, qualsevol cosa.
3: I et quedaràs en el concert?
6: I tant, sí. He agafat amb ella una entrada.
3: I us vindrà a buscar algú quan acabeu el concert? Com...
4: Sí, els pares.
3: Els pares. I els pares escolten Bad Bunny com vosaltres?
4: No. Bueno, ma mare sí, però...
7: Sí.
3: Ai, aquests pares.
1: Sí.
3: Sobre
1: alguns són oients passius, si parlo en primera persona, perquè sento Bad Bunny a casa, no ho poso jo, però sona Bad Bunny a casa.
3: Em sumo, i ja no ets passiu ni individual, sinó que som col·lectius, eh? Sobre aquest concert, Òscar, molta expectació, esclar, i no només per la música, sinó també per aquest espectacle, no? Per aquest show, per l'escenografia, amb dos escenaris diferents, un d'ells la mítica casita, on segur que hi haurà moltes sorpreses, i tot l'espectacle en si. Es preveu que el cantant desplegui una trentena de temes en aquests tres espais diferents, amb més de dos, diuen que a prop de 3 hores, per tant, aquests pares que han d'anar a recollir les criatures quan s'acabi el concert, que vagin llarg, vull dir que s'esperin, que portin un llibre o que portin alguna cosa per distreure's. Els fans, què esperen d'aquest concert? Doncs també ens ho han dit i ens han dit això.
4: Nerviosa, molt nerviosa.
3: Què és per tu, Bad Bunny?
4: Un ídol. I bueno, diuen que potser ve la Rosalía o l'Arcángel, que jo prefereixo la Rosalía. Però bueno, algunes de nosaltres volem estar a davant de la casita, a primera fila, i d'altres volem estar a prop de l'escenari general al principi.
7: Portem una estelada
4: que posa Catalunya por PR. I a veure si s'hi fixa, i si no, bueno, li tirem i que se la quedi.
3: El d'avui és el primer d'aquests dos concerts a Barcelona, com tu deies abans, dos nits d'emoció i de somni per molts. Hem parlat també amb nois i noies que aquest era el seu primer concert de la seva vida i deien, mira que bé, no?, ens estrenem amb Bad Bunny. Doncs sí, s'estrenen allò amb el més gran per ells, amb el seu ídol. Però jo diria que aquest somni, aquest viatge, aquest camí ja ha començat a

0: això, moltes hores abans, que obrin les portes. Ara a les 4, pels qui estan ja posicionats en primera posició, una mica abans, a les 2 del migdia, quan hem fet la primera connexió, entraven els de la zona VIP, que recordem que han pagat unes entrades de 300 euros com a mínim, i també anaven acompanyats dels pares, i després tota la resta. Per tant, aquest concert comença molt més abans que comenci a cantar el Bad Bunny i les seves cançons, i és ara aquí, a les portes de l'Estadi Olímpic.
1: Molt bé, doncs deixem la Marta Vives amb tota aquesta emoció. Encara t'hi colaràs, Marta, encara t'hi empaltaràs una mica de la música, encara t'hi colaràs.
0: Ja m'hi colaria, ja.
1: Molt bé, fins ara, Marta.
0: Adéu-siau.
2: Benito, hijo de Benito, le decían Tito, el mayor de 6, trabajando desde chamaquito, guiando camiones como el pai y el abuelo. Aunque su sueño
1: vaig a buscar reforços. Un dels nostres especialistes en música és el Blai Mercè. Blai, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què té Bad Bunny per generar aquesta histèria col·lectiva?
3: Bad Bunny té moltes coses. És un cúmul de circumstàncies que fa que ara mateix sigui el rei del pop, absolut, més enllà de reggaeton. Ell mateix ho diu en una de les seves cançons, o de músiques urbanes. Jo crec que és el rei del pop absolut. I jo destacaria, per sobre de tot, aquesta autenticitat. Estem en un moment en què les estrelles pop fan una cursa per aconseguir autenticitat. Molts ho fan a través de documentals que realment són vídeos promocionals llargs. A Bad Bunny no li fan falta aquestes coses. Ja el sentim amb aquesta cançó, La Mudanza, que en principi és la primera cançó que sonarà avui a l'Estadi Olímpic, on ell recorda els seus orígens, les seves arrels, els seus amics, Puerto Rico, malgrat ser un dels artistes més rics del món i tenir fama, tenir no sé quantes cases, no sé quantes mencions, ell manté aquesta connexió. Manté aquesta connexió amb els de sempre, i crec que això es transmet. Uh-huh. I els joves això ho veuen i diuen, aquest tio és dels nostres. I a banda d'això, té cançons. Bad Bunny té un repertori increïble. Té molts estils diferents i cançons que ja han passat uns quants anys, que encara segueixen sonant, que agraden, que s'enganxen. Hi ha profunditat amagada de superficialitat. Per exemple, el Titi me preguntó.
1: Sí.
3: Escoltem un moment el Titi me preguntó.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
1: A veure, me preguntó si tengo muchas novias, això... hoy una, mañana otra, pero no hay boda. Això sí. Aquí tu creus que hi ha profunditat.
3: Quan avances la cançó, sí. Al final ell, ara no hi arribarem, però diu allò de yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Això el Joaquín Sabina també ho canta. Uh-huh. Amb altres paraules, potser amb una mica més de poesia, si vols.
4: No tenim temps pel debat, no? Aquí, perquè tot això, per sort, tot això és increïble, el que hem de sentir.
3: No, però és això.
1: També diré una cosa, és a dir, trencant una llança, o sigui, a casa meva sona Bad Bunny, a mi em posa dels nervis, però també diré una cosa, a la meva mare li posava dels nervis Bruce Springsteen,
3: clar,
1: que és el que jo sentia de jove. Per tant, dono per fet que a mi no m'ha d'agradar Bad Bunny, no té per què, potser sí, no dic que no pugui agradar, però no estic obligat, hi ha una cosa generacional aquí també.
3: Sí, però crec que amb aquest últim disc que ha publicat, el David Tirar Més Fotos, això trenca una barrera generacional, perquè el que fa és homenatjar a tots els grans de la salsa, de la Fania All Stars, de Nova York, dels 70, dels 80, el Rubén Blades, Willy Colón, a tots aquests. Hi ha cançons que són salsa, que tu pots ballar salsa amb aquestes cançons. I això connecta amb molta gent que quan tenia 20, 25, 30 anys seguia aquests artistes, s'anava a ballar salsa, aquests artistes doncs eren uns avançats a la seva època, i Bad Bunny agafa aquest relleu d'alguna manera, i això crec que és molt significatiu. No tots els artistes que venen del trap o del reggaeton són tan conscients de les seves arrels com ell.
1: I això es va veure claríssim per aquells que no són fans de Bad Bunny i que no el coneixien, i que de sobte veuen l'espectacle que va fer el descans de la Super Bowl. I va ser una reivindicació d'aquestes arrels llatines dels Estats Units i de tot el món llatinoamericà, i que molta gent va llavors descobrir que efectivament al darrere de Bad Bunny hi ha més discurs del que podies imaginar sentint només les lletres en una primera lectura, diguem-ne.
3: Sí, sí, jo me'n recordo fa uns quants anys enrere que hi van haver unes manifestacions massives a Puerto Rico contra el governador de Puerto Rico, que el mateix Bad Bunny va sortir amb una bandera i amb la cara tapada a manifestar-se. Bad Bunny en aquell moment ja era una estrella. I jo quan el vaig veure dic, no és habitual que un artista sortir al carrer, a una manifestació, a dir el que pensa. Per tant, jo crec que aquest compromís polític i social ha fet molt. I, per últim, jo també diria que venim d'uns anys complicats, sobretot en un confinament que va ser un cop molt dur, I Bad Bunny en aquell moment va publicar un disc que es diu Yo hago lo que me da la gana, és el meu disc favorit de Bad Bunny. I era un disc amb cançons alegres, ballables, que a molts de nosaltres allò ens va salvar el confinament, aquell disc. I crec que hi ha tanta expectació també per aquest espectacle, perquè Bad Bunny no ve des del 2019, quan va venir al Festival Sónar, no havia publicat, havia publicat un disc només en aquell moment. Per tant, clar, avui és com si Bad Bunny vingués a presentar quatre discos, i no un. I per això és que ningú s'ho vol perdre, i tampoc sabem quan tornarà, perquè és capaç d'aquí tres mesos de dir que retira Bad Bunny.
1: Hi hauria un drama per molta
3: sí,
1: gent,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí, que es queda a Puerto Rico a veure les venir, contemplant, no ho sé, les cabres que pugui tenir, o veient partits d'NBA. Podria ser.
1: Preparat, perquè hi ha algun boomer, com el Miquel Àngel, que aixecava el dit. Que
5: hola, vols
1: preguntar? Home, a veure, assumeixeu, perquè és que em fa por la pregunta que vulguis voler fer.
5: No, és quan compres Bad Bunny, què estàs comprant?
3: Quan, un espectacle.
5: Bueno, vale. I U2 també, però què estàs comprant?
1: Autenticitat,
5: radicalitat... Ah. Què estàs comprant? Perquè jo, quan comprava coses, sabia... Bueno, quan dic sabia, potser amb els anys prens consciència que estava el discurs que estaves comprant. Sí. En relació a la gent jove, què significa Bad Bunny? Més allà de la bona música, que pugui agradar, o aquest discurs més autèntic de les arrels, que estàs comprant?
3: Jo crec que cadascú tindria la seva resposta, una resposta diferent. No crec que Bad Bunny agradi a tothom pel mateix motiu. Jo crec que hi ha gent que et dirà que m'agrada la seva música, m'agraden les seves cançons, quan escolto la seva música em sento bé, sóc més feliç, ballant Bad Bunny. Hi ha altra gent que et dirà és que m'agrada com el llenguatge que té, les seves lletres, em sento identificat amb les coses que diu. També crec que és un artista que no té filtres, que no té embuts, i les seves lletres són tal com raja. És la seva vida, no hi ha una altra cosa.
1: Doncs dues nits a Barcelona, 10 a Madrid.
3: Això és molt fort, eh?
1: Tot venut, sí, tot sí. Venut, sí. Que és l'inici de la gira europea, que també ho té tot venut. És a dir, que és un espectacle de primeríssima magnitud. A més, és el primer concert de la gira europea, per tant, també té més expectació, perquè sempre quan comencen aquestes gires, i tot això serà avui a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Blai, gràcies.
3: Gràcies.
1: I a gaudir-ho.
3: Una abraçada.
1: I també al Miquel Àngel Escobar, al Pere Rossinyol i l'Isabel García Pagan. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
5: Gràcies.
1: Mira, les 4, el Garriga i el 3, Catinfo.

En aquest divendres 22 de maig de 2026, temps ja per repassar el que queda d'esports al llarg del cap de setmana. Cap de setmana amb partits encara de futbol base. Avui que estarem especialment pendents de la situació del juvenil A de la Unió Esportiva Sitges, que es troba molt a propet de ser campió i jugar, per tant, la temporada que ve a la primera divisió. Queden dos partits. El conjunt que dirigeix l'Idris Díbuls està empatat ara mateix a punts amb la penya jove, que també està fent una temporada realment espectacular. Per tant, aquests dos partits acabaran per decidir si un dels dos acaba sent campió i, per tant, jugant la temporada que ve a la primera divisió. També haurem d'estar pendents del món del futbol sala, en particular del Club Futbol Sala Sitges, que aquest cap de setmana pot ser campió de Lliga i assolir l'ascens a la primera divisió. En té prou amb un empat, amb un punt, en el partit que l'enfrontarà el Futsal Sant Feliu aquest diumenge a Sant Feliu de Llobregat a partir de les 8 del vespre. El Club Patí Subur Sitges, que clou la temporada jugant aquesta nit a Pinsvens contra un Cambrils que veritablement ha estat el gran dominador del campionat i que jugarà, per tant, a Primera Catalana l'any que ve. Darrer partit de Lliga d'aquest grup A de Segona Catalana que començarà a partir de 2:15 de la nit, com els dèiem, aquí a Pinsvens. I el cap de setmana que també ens porta algun apunt interessant de rugby, com, per exemple, la final de la Copa Catalana que disputarà l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges aquest diumenge contra el Sant Cugat. Comencem.

0: un servidor que aquest passat dilluns li preguntava a l'Isidre Gómez que queda alguna coseta pel cap de setmana, i l'Isidre deia, sí, clar, encara queden alguns partits, tot i que els més grans potser sí que han acabat les temporades, encara queda jornada en matèria de futbol base. Els partits que avui volem repassar precisament amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Últimos coletazos, que diu aquell, eh?
1: Sí, una o dues jornades queden, sí, la majoria de grups.
0: Què hi posem aquest cap de setmana, així interessant?
1: Doncs pues mira, seguirem aviam amb el juvenil C, aviam si acaba de tancar la temporada rodonament i queda invicta finalment. Aquesta setmana juga dissabte a les 6 de la tarda al camp del base Vilanova 2015. Després, seguint la tònica d'aquest partit, pues aquesta setmana he vist que hi ha molts enfrontaments Sitges-Vilanova, poblacions, o sigui, la Blanca contra equips vilanovins. Seguirem amb l'S16A, que juga dissabte a les 4 de la tarda contra la Fundació Vilanova i la Geltrú B, que si els guanyem potser els podem enviar a segona. A l'S15A ens jugarà diumenge a les 10:35 a Pinsbens contra la Fundació Vilanova i la Geltrú. L'S14A ens jugarà diumenge a les 12:35 a Pinsbens contra el Barça Vilanova 2015. A l'S12C ens jugarà dissabte a les 11:30 a Pinsbens contra el Barça Vilanova 2015. Després tenim l'S10A també, que jugarà dissabte a les 10:10 a Pinsbens contra el Barça Vilanova 2015. I tenim també l'S10B, que ens jugarà dissabte a les 10:30 al camp d'alumnes obrers contra la Fundació Vilanova i la Geltrú B. Aquest potser, si els hi traguem algun puntet amb aquesta gent, potser fem campions als Sitges.
0: Caram! Quina caram...
1: Sí, podem ajudar el Sitges a ser campió en una jornada abans que acabi la Lliga.
0: Quina carambola més interessant.
1: Sí. No sé, eh? Ja veurem què passa.
0: Tot pot passar, però, evidentment.
1: Però, bueno.
0: Si està dintre de les possibilitats, doncs si hi són,
1: sí,
0: hi són.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Després tindrem ja l'apartat femení, que també estem ja als dos últims partits, que l'infantil jugarà dissabte a les 12 del migdia al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca B, i com no pot ser d'altra manera, que demà dissabte a les 9 del matí començarem els més petits de la casa, tot jugant ja els últims partits també, perquè tenim previst que s'acabi ja això el 6 de juny.
0: Molt bé.
1: Sí, tot està ja a les acaballes.
0: Darrers partits ja d'aquesta temporada, dilluns en coneixerem i en repassarem, com sempre, els resultats amb l'Isidre. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, Isidre. Adéu-siau.
1: Gràcies a tots, adéu-siau.
0: Onze i quatre minuts del matí, ho dèiem fa uns moments, a la Unió Esportiva Sitges, el seu juvenil A està a prop de convertir-se en nou equip de la primera divisió. En manca de només dues jornades, lidera la classificació, tot i que es troba empatat a 62 punts amb la penya jove, amb qui, per cert, té l'averaix guanyat. I aquest és un aspecte important a tenir en compte. Hem parlat amb el seu entrenador. Idris Díbols creu d'entrada que l'equip arriba justament en un bon moment en aquest tram decisiu de la temporada.
2: La veritat que arribem bastant bé. A nivell de forma, hem recuperat a diversos nanos que estaven lesionats, i la veritat és que ara mateix encarem el tram final amb moltes ganes, molta il·lusió, i físicament crec que és el millor moment que ens trobem.
0: I no sé si dir, Idris, amb aquell punt afegit de pressió, no? Vull dir, tantes i tantes jornades al capdavant de la classificació, no sé si això ja pesa una mica.
2: Sí, a la contra tenim això, que tenim... La part positiva és que portem tota la temporada, que no hem encaixat cap derrota, però a la vegada és aquesta pressió, no?, d'una sola derrota que encaixem no ens privarà de l'objectiu que tenim, de ser campions.
0: La vostra mala sort és que s'heu trobat amb un equip, doncs, com la penya jove, que també ha tingut una trajectòria, o està tenint una trajectòria similar a la vostra.
2: Correcte, sí, la penya té un equip molt bo, té uns nanos molt bon preparats i té un equipàs, i està igual que nosaltres, esperant, té que lluitar cada setmana, i això és una pressió pels nanos que no estan acostumats.
0: Sí que és cert, Idris, que això està molt, molt a prop.
2: Sí, bueno, a veure...
0: Jo sé que els entrenadors sempre sou molt...
2: Sí,
0: molt...
2: jo tinc molta por encara, sí.
0: Sí?
2: Sí, perquè fins que no ho tinguem a tocar, de veritat, que arribem... La clau és arribar a la jornada amb la Blanca totalment amb opcions de guanyar i poder ser campions. Mentrestant, hem de tenir molt de compte, tenir els peus a terra i seguir competint com fins ara.
0: Clar, aquí el cas és que esteu obligats a guanyar.
2: Correcte.
0: Perquè clar, sí. no és allò que teniu el segon a 5 o 6 punts, no? És que està com vosaltres, no? I això us obliga cada jornada a sumar els 3 punts.
2: És complicat, aquesta pressió és el que comentaven abans, no? Els nanos ara mateix el que tenen ara és la pressió aquesta de tenim que fer-ho bé, tenim que guanyar sí o sí, i això és el que està costant una miqueta més al vestuari, no? Transmitir aquesta sensació de calma, de tranquil·litat, de que les coses segurament si ho fem del principi al final ho fem bé, amb calma, i el que treballem cada setmana sortirà bé, però clar, els nanos volen guanyar al minut 10 i tota és pressió i tot, però bueno, poc a poc.
0: Aquí és quan entra una miqueta la figura de l'entrenador, suposo, Idris, per calmar una miqueta els ànims, no? Perquè aquest aspecte més emotiu, més emocional, no acabi superant, no, el jugador.
2: Correcte, sí, la nostra feina a la banqueta és aquesta, transmitir sobretot molta calma, tranquil·litat, que les coses estan fent bé i que segurament, si és el que et dic, si continuem fent-les bé i amb una miqueta de treball i de confiança, les coses sortiran bé. I si no, com tenim la sort que estem en una etapa que encara són nanos ja que sortiran a l'amateur, però si no surt bé, l'experiència ha sigut increïble per ells. La veritat que ha sigut una temporada molt bonica.
0: 19 victòries, 5 empats, cap derrota. Què fàcil és dir-ho així, però què difícil és posar-ho a pràctica.
2: Que difícil, sí, però això és tot mèrit dels nanos, eh? La veritat que tenen un nivell de competitivitat molt, molt gran, els encanta entrenar, els encanta jugar i ho transmeten cada setmana i, bueno, també hem tingut partits que hem guanyat el 90 i pico, però la veritat que està sortint molt bé. Aquest any està sent molt, molt, molt bonic.
0: Més enllà dels números, Idris, què us ha portat fins aquí?
2: Bueno, la veritat és que començava la pretemporada amb un equip que la veritat no era l'objectiu de pujar. Era un grup de nanos que la majoria marxaven a les Roquetes, la veritat, i vam aconseguir trobar un mecanisme per portar els nanos i anaven encaixant les peces, i la veritat que la pretemporada va ser molt positiva perquè vam trobar rivals que eren de nivell, però vam aconseguir guanyar, i llavors era com la gent s'afegia al carro, no? I anaven, la primera jornada van guanyar, la segona van guanyar, i és com... I bueno, crec que el grup humà que s'ha fet són molt, molt, molt bons nanos i les encanta el futbol, i crec que això, junt amb l'experiència del míster una miqueta, no? I el club, que la veritat que ha estat al costat dels nanos, ha fet que es fessi una pinya molt, molt potent, la veritat.
0: Has destacat dos aspectes que, vaja, són claus: bona gent i els agrada el futbol.
2: Sí, la clau del vestuari és que són molt bons nanos. Són nanos que li agrada molt, molt entrenar, que si fas una correcció l'agafa amb gust, i això, la veritat és que per l'entrenador és molt fàcil transmitir una idea.
0: I tu, personalment, Idris, com ho estàs visquent?
2: Bueno, jo la veritat que el futbol base és una cosa que m'agrada molt, però és molt diferent de l'amateur, no? Perquè al final els nanos, hi ha nanos que venen amb els seus pares i nanos que venen amb el seu cotxe, no? I aquestes diferències és el que una miqueta tenia una miqueta més de por, no? A veure si la idea que jo tinc, transmitir-la a aquests nanos que tenen aquesta edat tan complicada, que alguns ja surten d'universitat i estan treballant, altres estan estudiant, no? I tot això, la veritat, que ha sigut molt, molt fàcil encaixar-lo tot, però pels nanos. O sigui, vaig rebre una acollida molt, molt bona per part dels nanos, i la veritat que anar guanyant cada setmana també et dona més força, no? com a entrenador, i bueno, està sortint tot bé, la veritat, de moment.
0: Sí.
2: Està sortint bé.
0: Escolta'm, en quin moment de la temporada se n'adoneu veritablement que bueno, que teniu possibilitats?
2: Bueno, la veritat és el partit clau va ser amb la penya. El partit que de la segona volta, que vam guanyar a casa 2-0, en aquest moment sí que ja amb els capis sobretot vam tindre una conversació de guaita que si fem les coses bé, crec que podem arribar al tram final amb opcions de competir-li a la penya, no? Que és el gran rival, la veritat. I han sortit les coses, és que han sortit molt bé.
0: Clar, aquí el fotut, Idris, és que només té premi un.
2: Sí, és una pena, la veritat, sí, perquè Els dos equips, sincerament, es mereixen estar primera l'any que ve, però bueno, malauradament sol estar a un.
0: Bé, en el millor dels casos tindrem el juvenil del Sitges o a un dels juvenils del Sitges a la primera divisió la temporada que ve. I n'hem volgut parlar amb el seu entrenador, amb l'Idris Díbols. Idris, gràcies per haver atès la nostra trucada.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé i evidentment que tingueu tota la sort en aquest tram final.
2: Ho lluitarem, sí, sí. Moltes gràcies, Pitu.
0: Bé, doncs la millor de la sort per aquest juvenil de la Unió Esportiva Sitges, que jugarà demà, recordem, a les 12 del migdia amb el camp del Riudebitlles i tancarà amb el campionat enfrontant-se a la Blanca. Déu-n'hi-do, quin últim partit també el que té el juvenil del Sitges per tractar de ser l'any vinent a la primera divisió. Vinga, i posem també una miqueta de futbol territorial, perquè el passat dilluns a la Federació Catalana de Futbol es va fer el sorteig de les diferents promocions d'ascens. A la promoció d'ascens a Lliga Elit, el Viladecans, que ha estat el segon classificat del grup 3 de Primera Catalana, s'enfrontarà al Palamós, mentre que en la promoció d'ascens a Segona Catalana, el Canyelles, segon classificat del grup 13 de Tercera Catalana, tindrà com a rival el Tiana. Els que estiguin especialment interessats en veure el Canyelles, doncs sàpiguen que el partit d'anada juga demà a 6:45 de la tarda al camp del Canyelles i que la tornada serà el cap de setmana que ve a Tiana. Toni, bon dia.
3: Bon dia, Pitu.
0: Bé, el Canyelles que haurà d'afrontar amb aquesta promoció per tractar de ser l'any que ve a Segona Catalana, ho dèiem dilluns, qui li havia de dir al Canyelles que estaria ara mateix en aquesta situació?
3: No, a ningú. Ningú se'l pensava.
0: Gairebé donàvem per fet que el Cubelles B, per trajectòria, òbviament, acabaria segon i, per tant, jugant la promoció, però el descens del primer equip va precipitar els fets i, evidentment, el Canyelles també va aprofitar doncs aquesta embranzida que portava per acabar segon, fins i tot.
3: Sí, han fet la feina, han sabut estar allà.
0: Ara ho has dit, ho han sabut fer.
3: Han vist que, doncs, per on podia fallar el Cubelles, que podia fallar precisament per al primer equip. Clar, si el primer equip no aconseguia salvar la categoria, doncs el segon equip no podia pujar. Clar, això ho van tenir molt clar. El Canyelles van seguir fer un bon campionat, perquè de fet han fet un campionat sense...
0: Molt bon campionat,
3: sí. I jugarà la promoció precisament amb un equip que també ha fet una sensacional
0: temporada,
3: i és l'equip menys golejat del seu grup. Vull dir que el Canyella, un dels equips més golejadors del seu grup, jugarà amb un equip com el Saltiana, que és l'equip menys golejat del seu grup.
0: Interessant, per tant, aquest enfrontament entre màxims golejadors i mínims golejats.
3: Sí, sí, sí, molt, molt, molt interessant, perquè serà un partit interessant. És el millor de dos eliminatòries, vull dir que passaran aquesta eliminatòria
0: i encara
3: una altra. Quedarà una altra eliminatòria.
0: Sí, déu-n'hi-do, és una promoció dificultosa, en aquest sentit.
3: Sí, sí, les promocions són duretes, que passar un parell d'eliminatòries, però, home, passant la primera sempre tens moltes garanties de poder passar la segona, no? O no? Però doncs ja tens garanties.
0: Tens un pas més fet. M'apuntava el Toni fa uns moments, alguns equips que podrien incorporar-se en aquest grup 13 de Tercera Catalana la temporada que ve.
3: Sí.
0: Perquè s'estan jugant també la promoció de quarta a Tercera Catalana.
3: Sí, de fet ja tindrem un, que és el Vilanova Atlètic.
0: Sí, senyor, com a campió.
3: Com a campió, i pot pujar... A mi m'agradaria, doncs, perquè s'ha treballat molt durant tres temporades, molt just, que juga la promoció, també el juga el Puig d'Alba, que ha quedat segon, la Martinenca i el Sant Cugat. Sant Cugat Sesgarrigues.
0: Quatre clàssics, Toni, del Penedès.
3: Quatre clàssics. Mira, la Martinenca ja va jugar la final amb la Penya Jove l'any passat i va guanyar a la Penya Jove, va ser el campió de la promoció, no? Aquest any també la juga. El Puig d'Alba també ha fet una temporada sensacional. Al final potser ha fallat els dos partits que ha jugat amb el Vilanova Atlètic i l'últim amb la Martinenca. El Monjos, que ha estat un equip que ja lo va lluitar fa dos temporades. La temporada passada va estar tot el campionat primer i al final va acabar cedint al Sant Sadurní
0: i no va poder obtenir el premi.
3: I aquest any jo penso que és de los equips que pot aconseguir amb el Puig d'Alba pujar.
0: Comencen a produir-se moviments a les banquetes també. Crec que va ser ahir que vèiem a través de les xarxes socials, a través del seu perfil d'Instagram, que a la penya jove, després de l'adeu de la dupla Toni Salido, Sergio Alcaraz, té ja nova dupla també a la seva banqueta. Àngel Alcolea i Juanma Morlà es fan càrrec, per tant, del conjunt de les Roquetes a partir de la temporada que ve. Sí, jo li preguntava al Toni què fan el Toni i el Sergio. Doncs, de moment,
3: descansen.
0: Prendre's un descans.
3: Un descans, sí. De fet, ells ja van agafar la penya jove perquè se'l van demanar com a favor. Ells havien sortit dels Sitges, sí. Tenien ganes de doncs, descansar, perquè, clar, la trajectòria havia estat doncs,
0: dura.
3: Bastant dureta, no? Doncs volien descansar, però la penya jove, que estava en el POU, perquè estava quarta catalana, li va demanar amb ells, el nou president, doncs portar l'equip de la penya jove. L'han portat dues temporades, l'han pujat a tercera catalana i doncs ara és el moment del relleu. Ells marxen, tots dos, tant el Sergio Alcaraz com el Toni Salido, se'n van junts i doncs el que volen és ara desconnectar, estar amb la família i després ja pensaran.
0: Doncs bé que s'ho mereixen el Toni i el Sergio, dos dels grans també del futbol comarcal a les banquetes. Moviments que puguin destacar-se, Toni, a les banquetes. M'apuntaves també el de Pitu Correas.
3: Sí, Pitu Correas, que serà el que portarà l'equip del Cubelles B.
0: D'acord.
3: Lo portarà un altre any més a la tercera catalana, perquè no han pogut pujar.
0: El primer pic, equip continua Ivan Atienza.
3: Ivan Atienza, o sigui, aquí no es mou res, i aquí ja ho sabem.
0: A l'Unió Esportiva Sitges continua tant Manuel Rodríguez com... confirmat per el propi Dani Casado aquí a la ràdio el dilluns, doncs la intenció és que el Dani també agafi les regnes o continuï amb les regnes del filial.
3: Del filial i el Manel al primer equip. I una curiositat, imagina, mirant tota la classificació, els Sitges, que havia tingut problemes de gol, te recordes que deien que el que li faltava als Sitges,
0: sí.
3: Ha quedat el segon equip més golejador del grup. El segon equip més golejador del grup ha estat el Sitges,
0: sí, clar,
3: quan al principi tenia molts problemes de gol, i en canvi doncs, segona volta ha estat impressionant.
0: Gràcies, en certa manera, a la segona volta, com apunta el Toni, però també als últims partits.
3: Sí.
0: Perquè el Sitges ha estat un equip golejador en aquests 3-4 darrers partits.
3: Sí, tenint en compte que en els últims 3 partits ha marcat 11 gols.
0: Sí, sí.
3: Doncs amb això ja ho diu tot.
0: Bé, estarem atents als possibles moviments, no tant a les banquetes, sinó en quant a possibles incorporacions, i veurem també com queda configurat el filial de la Unió Esportiva Sitges després dels problemes que han tingut aquesta temporada.
3: Sí.
0: Precisament perquè ja se'ls va desmanegar tot l'equip, van haver de fer, com aquest que diu, un equip nou, i ostres, i la temporada no ha estat senzilla, com ja va reconèixer el propi Dani Casado aquest passat dilluns al programa Temps de Descompte. Ara mateix les 11:19, deixem el futbol i parlem d'aquí uns moments de futbol sala. Parlem, com dèiem, de futbol sala, perquè en el Club Futbol Sala Sitges es juga amb el títol i l'ascens a la primera divisió aquest cap de setmana. No va poder ser el cap de setmana passat. En té prou, atenció, amb un empat en el partit que jugarà diumenge a partir de les 8 del vespre a la pista del futsal Sant Feliu. El jugador i coordinador del Club Futbol Sala Sitges, Joel Losada, amb qui varen poder parlar fa uns dies, encara li cou i li dona voltes a l'empat contra l'Storm de l'última jornada.
4: Doncs sí, Pitu, la veritat que no ho esperàvem, i més amb l'oportunitat d'or que se'ns va passar per davant, que falta 10 minuts per acabar el nostre partit, i ens avisen que el Sant Boi, que anava segon, perd, i si guanyàvem érem campions.
0: Què va passar? És la pregunta del milió, eh?
4: Jo encara segueixo buscant explicacions i no les trobo.
0: Què, excés de confiança, potser?
4: Sí, confiança, arribem al descans 0-2, sense crear molt de perill, però bé, estàvem bé. Comença la segona part, comencem a arribar, no marquem, pilota el pal, el porter treu dos tres mans molt bones, amb una jugada així aïllada ens marquen a l'1-2, i allà comença a dir, ai, què està passant avui aquí? Que estem arribant... però tampoc hi havia un joc molt fluid. Era un pavelló que estava dins d'una escola que no era les millors instal·lacions del món, però bueno, el partit s'estava tornant raro, i mira, l'última jugada del partit, bueno, amb el temps ja passat, que van marcar i ens vam quedar amb la cara de tonto quan pràcticament jo crec que les cares ja, amb les cares ja ho estàvem celebrant tot.
0: Sí, sí, sí, sí. És un cop dur, però òbviament com que no hi ha volta de full, s'ha de fixar ara tot, com es diu en aquests casos, tota la carn a la graella a Sant Feliu, i bé, jo ara estava fent números, te'ls estava comentant a tu, Joel, l'empat us val?
4: Sí, l'empat ens val, però clar, sí. Si jo no vull anar ja a empatar, s'ha d'anar a guanyar. És cert que ara el Sant Feliu està una miqueta lluny, però depèn dels resultats dels que té davant, podria entrar una possible ascens de segona divisió.
0: Ja.
4: No sé què passarà. L'únic avantatge de tot això és que tant com els rivals seus i els nostres rivals tots juguen dissabte. Llavors, dissabte sabrem moltes coses.
0: Clar, clar, clar. És el que et volia comentar. Vosaltres jugareu sabent ja el que ha fet Vallirana i el que ha fet Sant Boi.
4: Sí. Poder jugar amb el partit que ja som equip de primera, sense saber si som campions o no som campions, poder sabem que som campions, o poder, es dona el cas de que hem de jugar el nostre partit estant tercers classificats i amb l'obligatitat de guanyar o mínim treure un empat, ja sí, que sí, ens serveix.
0: Clar, aquí hi ha tot un ampli ventall de possibilitats, des de saber de ja campió i nou equip de primera fins al punt d'haver de jugar obligat a, com a mínim, a sumar un punt. Interessant, interessant, eh? Quina pressió, eh?
4: Doncs sí, mira, no teníem forta pressió ja, que portàvem 12 jornades seguides, vas amb aquella mentalitat de que no ets el líder, però els equips diuen vigila els Sitges, que porten jornades seguides sense perdre, ho està guanyant tot, es veu una altra cosa, i ara que estem primers, doncs bueno, que al final, mira, el penúltim ens l'ha fet.
0: Sí, sí, sí, sí, allò del futbol, té aquestes coses que t'acaben potser marcant una temporada. No crec que sigui el cas. Et pregunto per l'ambient, com està l'equip, com estan els nois?
4: Bueno, encara no ens hem vist, però l'ambient, bueno, hi ha ganes de que arribi el diumenge per treure'ns aquesta espina del dissabte passat. Però bueno, jo crec que estem una miqueta així de dubtes, de dir no ens creiem el que ha passat, però amb confiança de que diumenge ho traurem.
0: La dinàmica és positiva, és bona, el que passa és que òbviament acabes perdent dos punts en una pista on teòricament havies d'haver guanyat i t'acaben empatant, però jo penso, Joel, que la dinàmica de l'equip és bona, no?
4: Sí, la dinàmica és bona, portem des de passat festa, bueno, justament després de festa, sense perdre. Al final, jo sempre acabo dient que dissabte passat vam perdre i no vam perdre, al final vam treure un punt.
0: Ja.
4: Són moltes jornades seguides sense perdre. Hem tret partits importants endavant, contra rivals directe, derbis... bueno... jo crec que, mira, és una petita pedra aquí en aquest camí, que estem arribant al final i diumenge, doncs, esperem poder ser campions de Lliga.
0: Miris com tu miris, Joel, probablement més d'un hauria signat arribar a un últim partit amb la possibilitat de jugar-t'ho, no?
4: Sí, la veritat que sí, i més com està abans de festes, que teníem el líder en aquell cas, en el Vallirana, a 11 punts.
0: Clar, clar, clar, clar. És que aquí està, aquí està el quid de la qüestió, clar, és que heu anat remuntant fins a situar-vos líders en el moment important de la temporada, que són les dues últimes jornades.
4: Sí, sí, sí. Aquí hi ha molta feina i hi ha moltes hores de treball i bueno, també se'ns ha anat donant algun resultat favorable, com l'empat entre el Vallirana i el Sant Boi, que també ens ha beneficiat, el guanyar d'aquests enfrontaments directes. Bueno, al final la temporada és molt llarga, però sí que és veritat que bueno, que l'haver aconseguit tantes victòries seguides ha sigut la clau per poder arribar on estem ara. sí, sí. Depenent de nosaltres mateixos.
0: És obvi que aquestes 12 victòries consecutives us ha portat fins a on esteu, és més que evident. Tu què penses, Joel, que haureu d'anar allà a guanyar o que, escolta'm, la sort us somreirà i el Cubelles i el Sant Climent us faran un favor?
4: Jo crec que el Cubelles guanyarà,
0: ja.
4: I en aquest cas ens farà un favor, perquè ja serem equip de primera, però crec que el Sant Boi guanyarà i estarem obligats a nosaltres puntuar per ser campions.
0: I afrontar, per tant...
4: La meva sensació,
0: sí, eh? Sí, per això t'ho preguntava. I una miqueta, amb aquell punt d'afrontar l'últim partit, Joel, anava a dir un punt de calma, no? Perquè, clar, que tampoc els nervis us facin una mala passada, en aquest sentit.
4: Sí, correcte, home. A mi, que puguem començar el partit ja sent de primera, doncs jugues amb un altre ritme, amb una petita tranquil·litat. L'objectiu a l'inici de temporada era pujar. No parlàvem si primers, segons,
0: clar,
4: aquí, i era pujar a aquí, primera.
0: Aquí tens el doble premi, clar. Tens el doble premi.
4: Però clar, ara que tenim aquí a Carmel a la boca, ostres, això ha de ser nostre.
0: Sí.
4: Penso que l'ensopegada ja la vam tenir la setmana passada, com per haver d'ensopegar un altre cop, ostres, seríem acabar la temporada molt, molt, molt dura. I si a més es donés el cas que els dos equips guanyessin i ens veiéssim tercers, bueno, aquí jo crec que sí que t'ha mudat una miqueta les cames, però... hem de ser conscients que al final un empat com a mínim
0: és
4: nostre.
0: L'heu d'aconseguir.
4: I no hem d'anar amb aquesta mentalitat de buscar l'empat, hem d'anar a guanyar, però si pel motiu que sigui se'ns complica la cosa o alguna cosa, doncs cap pret també en aquest sentit i dir, ei, cuidado que l'empat també ens val.
0: Sí. Bé, doncs és aquesta darrera jornada, és la jornada que correspon a la número 16, que en el seu dia, recordem, es va suspendre per aquella vaga arbitral, però que es va posar en aquestes dates. Per tant, aquesta última bala que disposa amb el Club Futbol Sala Sitges, amb el millor dels desitjos, doncs esperem que l'equip d'entrada pugui estar l'any que ve a primera divisió i si arriba aquest doble premi de proclamar-se campió, doncs millor que millor. Joel, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, tota la sort del món.
4: Moltes gràcies, Pitu.
0: Bé, passi el que passi, ja tenim pactada una conversa dilluns que ve, en què tancarem també temporada pel que fa amb el temps de descompte, amb Xema Campos, l'entrenador d'aquest Club Futbol Sala Sitges, i amb el propi Joel Losada, que al llarg de la temporada ens ha anat il·lustrant doncs, el campionat, aquest campionat de tercera divisió, que pot acabar de la millor de les maneres amb aquest campionat, amb aquest títol i amb aquest ascens a la primera divisió. Dilluns en parlarem, òbviament, passi el que passi, repeteixo. A punts de bàsquet, també per consignar un parell de partits dels equips del bàsquet Sitges, la majoria han acabat, però el Sots 20 masculí, per exemple, juga demà al migdia a partir de les 12 contra el Natació Caldes a Pinsbens, mentre que el preinfantil A té encara per endavant 3 jornades i el proper partit el juga a la pista del Sant Cugat demà dissabte a 2:15 del matí. I posem també hoquei patins, perquè amb el Club Patí Suburb Sitges tanca la temporada jugant aquesta nit davant el campió, el Cambrils, que també ha viscut certament moments molt complicats, com és la vida. Gran temporada del Cambrils, però ha viscut dos sotracs emocionals doncs molt potents i molt durs, com és la mort del seu president el passat mes d'agost, de manera sobtada, i la mort també d'un dels seus jugadors, el porter Àlex Camón, que va morir fa unes setmanes en accident de trànsit. Dues morts, evidentment, molt, molt, molt sentides al Cambrils, que avui serà ja el darrer rival d'aquest Club Patí Suburb Sitges, que s'ha quedat allò amb la mena als llavis, una miqueta a les portes de poder situar-se i de poder acabar en un dels llocs de promoció amb descens. Partit que jugarà avui a Pinsbens a partir de 9:45 de la nit. I en rugby, l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges disputa en aquest cap de setmana la final de la Copa Catalana, que l'enfrontarà al Rugby Sant Cugat, partit que jugarà diumenge al camp de rugby de Pinsbens a partir de 12:45 del migdia. Ara mateix 9:45 del matí, deixem ja amb aquesta prèvia del cap de setmana i anem cap a la tertúlia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Señorita, could you like to dance with me?

0: Bona tarda a tothom i benvinguts a una nova entrega de l'Hora de l'Utrillo, un programa gravat als estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més a Ràdio Maricel en rigorós indirecte.
1: Som l'Eric i jo, la Nora, i serem els encarregats de conduir el magazín d'avui. Un magazín que torna després de tot un curs sense metres i que ho fa amb moltes ganes i il·lusió.
0: Sí, sí, ja ho pots ben dir, i és que aquesta temporada és molt especial, perquè va dedicada als 50 anys de l'escola.
1: Exacte, emetrem un total de 3 magazins amb entrevistes VIPs d'antics professors i exalumnes de l'escola, contes especials als 50 anys i moltes seccions més que estem segurs que us encantaran.
0: I per la gent que no ho sàpiga, un magazín és un programa radiofònic que té més d'una secció. En el nostre cas, cada secció va a càrrec d'un curs diferent i participen alumnes de segon fins a sisè.
1: No facis tant d'espoiler, que mola més que sigui sorpresa, eh?
0: Sí, tens raó, però si d'alguna cosa no fem spoiler és dels actes de celebració dels 50 anys que van fer a l'escola el passat dia 24 d'abril. Van ser tot un èxit.
1: I tant! Des d'aquí volem agrair a totes les persones que van col·laborar en l'organització i desenvolupament de les diferents activitats. Moltes gràcies.
0: I també a totes les persones assistents a la trobada d'exalumnes i extreballadors de l'escola. Molts d'ells es retrobaven després de molts anys sense veure's. Va ser una trobada molt emotiva i es van citar més de 600 persones.
1: Brutal.
0: Doncs sí, brutal. I és que aquí a l'Utrillo, quan es lia de veritat.
1: Sí, hi havia moltes ganes de fer aquest retrobament i la veritat és que va tenir una resposta massiva.
0: És veritat, tenim unes famílies que s'impliquen a tope i sempre que hi ha un esdeveniment important assisteixen i participen com si no hi hagués un demà. Tenim moltes proves d'això. El concert de Nadal, la campanya de donació de sang, la presentació de projectes, la festa de fi de curs. Cada any rebentem rècords. Moltes gràcies a les famílies per la vostra implicació i col·laboració.
1: Ui, escoltes aquest soroll?
0: Quin soroll?
1: Boing, boing, boing. La pilota. Els estàs fent la pilota o què?
0: Ja, ja, molt graciosa. No faig la pilota a ningú. Les coses són com són.
1: Doncs vinga, va, passem a les seccions o què?
0: Sí, som-hi, que anem tard.
1: Comencem, doncs, amb el primer dels programes especials dels 50 anys de l'Utrillo. I ho fem amb la secció Els rodolins de l'escola de segon.
0: Endavant!
2: Els rodolins de segon!

0: Aquest any la nostra escola fa 50 anys. Com mola!
1: A l'hora d'anglès no entenem res perquè sembla japonès.
2: Quan anem d'excursió, tornem a l'escola ple d'emocions.
3: En Manel la guitarra tocarà perquè tots puguem cantar.
4: La sonda és molt bona i agafa el telèfon quan sona.
5: A l'ambient de feina es fa fent piuets i ens ho passem molt bé.
6: He anat a música i he escoltat una cançó molt bonica.
7: A l'escola fem ambients i tots els nens es posen contents.
8: Al gimnàs anem a jugar i a les colxonetes salta.
9: Moltes gràcies als nens i nenes de segon per aquests rodolins tan autèntics.
10: I moltes gràcies també a les mestres que els han ajudat a preparar-los dins del projecte que han preparat sobre l'escola i el pas del temps, que començava amb la pregunta essencial. Com ha canviat la manera de jugar amb el pas del temps?
9: Doncs sí, aquestes classes han aprofitat els 50 anys de l'escola per fer el seu projecte FAIG. Però la resta de les classes també han aprofitat per fer els seus productes per la Setmana Cultural dels 50 anys.
10: Com és el cas de les classes de tercer, que aquest any han seguit treballant al conte, però la temàtica ha girat al voltant de l'aniversari de l'escola.
9: Els has escoltat?
10: Sí, el dia de la celebració que vam fer a l'escola, però els nostres oients no.
9: Doncs els sembla que n'escoltem algun?
10: M'encantaria!
9: Doncs vinga, endavant amb la secció de tercer. Contes de l'escola.
11: Contes de l'escola.
12: Hi havia una vegada un nen que es deia Miquel i li agradava molt dibuixar i pintar. El Miquel va créixer i quan tenia uns 28 anys va decidir construir una escola de dibuix per ensenyar als nens i nenes tot el que sabia. Aquella escola portava el seu nom. Es deia Miquel Utrillo. Amb els anys es va adonar que ni ell ni els nens i nenes que anaven a la seva escola no sabien de matemàtiques. Així que va decidir tancar l'escola d'art i transformar-la en una escola de matemàtiques. Aquesta escola de matemàtiques va tenir molt d'èxit i el Miquel va guanyar molts diners. Però hi havia una cosa que l'espantava molt. Era l'ombra d'un estudiant que caminava molt ràpid i sospirava molt fort. El Miquel va seguir l'estudiant i aquest el va portar fins a una porta que no havia vist mai. Sense gaires esforços va obrir la porta i va descobrir moltes caixes plenes de diamants. El Miquel Utrillo va vendre tots aquells diamants i amb els diners que va guanyar va millorar l'escola de matemàtiques. I a més va poder tornar a obrir l'escola d'artistes. Gràcies a això va poder guanyar molts diners i es va convertir en una persona molt famosa. Fins aquí la història del Miquel Utrillo. Conte contat, conte acabat.
9: Moltes gràcies als companys de tercer per aquests contes tan originals. Després d'una mica de literatura passarem a una nova secció en la que haureu d'estar molt atents.
10: Sí, sí, en aquesta nova secció els companys i companyes de quart explicaran biografies de personatges cèlebres de la història universal i els oients haurem d'endevinar qui són.
9: I a més, hi ha premi. Els oients podeu enviar-nos un correu a utrilloproductions@escolamiquelutrillo.cat amb les vostres respostes. Les tres primeres persones que responguin correctament seran obsequiades amb un regal especial dels 50 anys de l'escola.
10: Us animem a participar-hi. Recordeu, heu d'escriure la vostra resposta al correu utrilloproductions@escolamiquelutrillo.cat. I ara sí, anem amb la secció.

0: El personatge d'avui va néixer l'any 1879 a la ciutat d'Ulm, Alemanya. De petit era molt curiós i li agradaven observar el que passava al seu voltant. Tot i que al principi li costava parlar, sempre feia moltes preguntes i volia entendre com funcionaven les coses. Quan li van regalar una bruixola, es va meravellar que l'agulla sempre apuntés cap al nord i això va despertar encara més la seva passió per la ciència.
1: Va estudiar matemàtiques i física i de gran va arribar a ser un dels científics més importants de la història. El personatge és famós per la seva teoria de la relativitat, que va canviar la manera de com entendre el temps i l'espai. També va formular l'equació E igual MC2, que mostra la relació entre la matèria i l'energia.
2: A la seva vida personal, era una persona senzilla. Li encantava tocar el violí, caminar llargues estones mentre pensava unes noves idees. Tot i ser molt respectat, també defensava la pau i la justícia. I es va posicionar en contra de la guerra. Va viure a Alemanya, Suïssa i als Estats Units, on va treballar a la Universitat de Princeton. Va morir a l'any 1955. Però el seu llegat encara avui inspira científics i estudiants de tot el món.

0: El segon personatge que parlarem d'avui va néixer l'any 1867 a Varsovia, a Polònia, en una família que valorava molt l'educació. Tot i això, en aquella època les dones tenien poques oportunitats d'estudiar, així que va haver d'aprendre en classes clandestines, fins que va poder marxar a París. Allà va ingressar a la Universitat de Sorbona i va estudiar física i matemàtica.
1: El 1895 es va casar amb Pierre Curie, també científic, i junts van fer grans descobriments. Ella va aconseguir aliar dos nous elements químics, el poloni, anomenat així en honor al seu país Polònia, i el radi. Aquests descobriments van ser molt importants per a la medicina i la investigació científica. El seu treball va ser tan rellevant que va guanyar dos premis Nobel, el de física el 1903 i el de química el 1911, convertint-se en la primera persona de la història a aconseguir-ne dos, a més de dedicar-se a la recerca. Va ajudar a formar molts joves científics i va lluitar perquè les dones poguessin tenir més oportunitats en la ciència.
2: A la seva vida personal, era una persona molt treballadora. Durant la Primera Guerra Mundial, fins i tot va organitzar ambulàncies amb aparells de rais X per ajudar a curar soldats ferits. Va morir l'any 1934, però la seva valentia i els seus descobriments han deixat una empremta enorme en la història de la ciència.
3: Atenció, perquè jo crec que sé qui són els personatges d'aquesta setmana.
4: Xxt, no diguis res, a veure si tenim algun participant i s'emporta el premi.
3: A veure, a veure.
4: I abans de seguir amb el programa, farem una pausa per la publicitat.
3: No marxeu, que tornem en dos minuts.
5: Necessites un impuls? Desperta Plus és el cafè que activa el teu dia amb només un glob. Aroma

0: El teu cabell mereix el millor. Brilla amb ingredients naturals i sense sulfats. Retorna la vida i la llum al teu estil. Brilla i nota la diferència.
1: Cuida el teu planeta mentre t'hidrates. Ecofresh, manté la teva aguda freda durant 24 hores. Reutilitza, estalvia i marca diferència. Ecofresh, el teu gest sostenible.
2: Vols parlar anglès, francès o japonès? En Parlamont aprens el teu ritme, on vulguis. Obre't al món, paraula a paraula.
3: I després d'aquesta pausa, arriba el torn de l'entrevista VIP d'aquesta setmana.
4: Com ja us hem dit abans, els entrevistats d'aquest any són gent representativa i que ha sigut important a la nostra escola.
3: I avui tenim una entrevista de lux, el don José María, que ha estat mestre de l'escola durant més de 30 anys.
4: Si voleu saber o recordar els inicis de la nostra escola, no us podeu perdre la següent secció.
5: L'entrevista VIP!

0: L'educació és molt important per la vida de les persones. Avui tenim la sort de poder entrevistar a un gran expert en la matèria, don José María Irigoyen, mestre de la nostra escola durant més de 30 anys. Va ser un dels primers directors de l'Utrillo i va acabar la seva carrera professional el 2008, quan es va jubilar després de molts anys dedicats a l'escola. Bon dia, don José María. Li donem la benvinguda a l'estudi de ràdio Miquel Utrillo. Com està?
1: Molt bé, moltes gràcies per l'entrevista que fareu.
0: Li sembla que comencem amb l'entrevista?
1: Sí, d'acord.
0: Don José María, li volem preguntar quan va arribar exactament a l'escola. Vostè vivia aquí o va vindre per treballar a l'Utrillo?
1: Primer, jo vaig venir a Sitges l'any 1969. I encara no hi havia l'escola Utrillo. I era l'escola que ara es diu Barrachina, que abans es deia Escola Nacional o Col·legi Nacional. Uh-huh. Hi havia uns 10 o 12 professors només. L'any vinent van venir 8 nous mestres a l'escola, al Col·legi Nacional, o que diu ara Barrachina. Uh-huh. I com aquí a Sitges va augmentar molt la gent que venia a treballar, es va fer, mentrestant, estaven fent una nova escola aquí. I l'any 1976 va començar a funcionar l'escola Miquel Utrillo. Sí. Van passar tota la segona etapa, van passar aquí. I va quedar una a baix, la primera etapa, que es deia de parvulets. Després hi havia primer, segon, tercer, quart, cinquè. I la segona etapa era sisè, setè i vuitè. O sigui, tenien nens de los de vuitè tenien 14 anys.
0: Mare meva.
1: I algú que havia repetit, que se podia repetir 2 anys, hi havia nens aquí de 16 anys.
0: I a més,
1: grups molt grans. Jo he viscut aquí en aquesta escola, he viscut classes de 80-82 alumnes de 5, de 7 i de 8.
0: Caram, quants alumnes, no?
1: Molts. Les classes estaven totes plenes, tot així. Allí semblava que estaven, eren cadires grans, rectangulars grans, no individuals, i allí dos, en cada cadira hi havia dos.
0: Mare meva. Sabem bastantes coses dels darrers 25 anys de l'escola, però no tantes dels primers anys. Ens podria explicar alguns fets rellevants dels inicis de l'escola?
1: Pues van començar l'any 1976 aquí, i aquí crec que hi havia un grup de pàrvuls, després de primer, de segon, de tercer, de quart i cinquè. I després, tota la segona etapa, que era sisè, setè, vuitè, van venir aquí. Però classes de sisè, de dos o tres. I hi havia, durant aquella època, hi havia grups de setè i vuitè, que hi havia tres vuitès, o tres setès, però dos o tres per curs. I classes, ja he dit abans, de 40 a 36, 80... Va ser
0: molt, de molts alumnes.
1: Molts anys, sí.
0: Però si hi havia tants alumnes, com hi havia dos o tres mestres?
1: El què?
0: Que si hi havia tants alumnes, hi havia quants mestres?
1: Però hi havia mestres, cada mestre un grup. hi havia molts mestres, pues hi havia, sí, hi havia aquí, pues potser que hi havia de mestres, pues uns 30, 30 i tant mestres aquí.
2: Molts mestres. Molts.
3: Sí, per tants nens està bé. Per tants nens a l'escola estan bé 30 mestres aproximadament.
1: No me'n recordo ara quants. Tinc alguna llista de... Però jo vaig ser també aquí director dos anys, vaig ser cap d'estudi molts anys també, i tinc alguna llista de tots els mestres que ara no me'n recordo, però sí, molts, molts.
2: Jolín, ens podries dir quines són les fites més importants que va passar a l'escola a les dècades dels anys 80 i 90?
1: Pues aquí, el començament d'aquí, de l'escola Miquel Utrillo aquí, pues les fites més importants és començar de zero. El començament era la mateixa escola i la directora, havia una directora que es deia Prase del Villalonga, era una directora, i aquí va haver-hi un subdirector i un subdirector. Després, no sé si l'any vinent, ja es van separar i es va agafar el nom de Miquel Utrillo, perquè aquí el Miquel Utrillo tenia aquí, pues, havia fet con Rossinyol i això, pues, tots museus, i va ser com un amic d'un nord-americà, el Dering, que va comprar el Palau Marisel, va fer allí també, on ara està el Cau Ferral, Marisel, pues ho va comprar, i ell era com un secretari que anava, va portar moltes obres d'art aquí, el Cau Ferraz ara, i aquí en aquella època vivia o venia molt el seu fill, que era periodista, i van venir a inaugurar l'escola, van venir aquí, i sí, sí, molt important.
2: A quin any va venir?
1: Aquí, no, el Miquel Utrillo ja estava mort, però el seu fill sí, va venir 3 o 4 vegades.
2: Vale.
1: Aquí va venir con el director de l'ECO, van venir 2 o 3 vegades i van venir aquí a visitar l'escola, estava molt agraït perquè l'havia posat el nom al seu pare. Era un home que era periodista, estava sempre en el ROI, era una mica extravagant, però molt atent, i va agradir molt això. Sí, és una de les coses molt importants.
2: Vaja, un senyor important per la vila.
1: Va ser molt important, sobretot, va ser molt important perquè aquí no hi havia tantes cases com hi ha ara. I entonces la gent, com Sitges estava augmentant de població, aquí van fer molts edificis, tots els edificis es van fer, i venia gent a treballar aquí als hotels, venia gent a hotels, pues, cambrers, sobretot.
2: Va fer moltes coses de treball.
1: Sí. I l'escola va ser com un centre que va ser, pues, molt important per aquell barri, bueno, el Poble Sec. Molt important.
2: Per als nens que vinguessin a aprendre, no?
1: Sí, aquí. Els nens que venien a aprendre, pues, van ser nens, pues, de moltes llocs d'Espanya. Venien aquí i això, pues, va dotar aquell barri de botigues, de bancs, sí? Va augmentar. O va ser com l'eix que va vertebrar tot aquest barri.
2: Suposem que has trobat l'escola molt canviada. Quines són les principals diferències entre l'escola d'avui i l'escola d'abans?
1: Pues ahora he donat un amigo un paset por la escuela y la façana ha cambiado molt, las clases también han cambiado molt, pero hi ha hagut molts canvis des de llavors. Havia una biblioteca, ara hi en és, havia una classe gran d'un laboratori d'anglès, ara ja no hi és, i les classes, algunes són les mateixes, però altres estan molt, molt canviades. O sigui, ha evolucionat molt, molt, molt a positiu.
2: I això, l'estudi de ràdio, te'n recordes que era abans?
1: No, no hi havia estudis de ràdio, no.
2: No, però dic aquí a la classe, que en comptes de ser un estudi de ràdio, què era?
1: Aquí què practicant? Era una mica de magasin.
2: Ah.
1: Una mica de magasin aquí. I també hi havia una mica de magasin, que hi havia un laboratori de ciències. Mm. Jo sé que està la classe de Manel,
2: sí.
1: Hi havia un
2: segona
1: dins i aquí estava, s'emmagatzenava pues, totes les coses del laboratori. Havia pràctica de laboratori i estava molt complet. Havia un esquelet, no sé si ara ja n'havia desaparegut, hi havia productes de química, de física, això. Ara,
3: bueno, l'esquelet, jo crec que uns anys enrere encara el teníem.
4: Sí, és veritat.
5: A segon o,
3: sí.
5: O més cap avall.
1: Sí.
3: Per primer,
2: per practicar,
3: segon.
2: Per practicar el cos humà, crec que era.
5: Crec que vam utilitzar aquesta esqueleta a segon. Que
2: vam,
5: fer el projecte, sí, del cos humà.
1: Ja.
2: Bueno, fer com... per exemple, una cartolina i vam posar com òrgans i tot això.
1: Ja.
4: Bueno, potser no era el mateix que hi havia abans, però hi havia un escalet.
1: Hi havia, pues, no, estava molt, molt, molt bé el laboratori. Jo, com que donava classes, sobretot de matemàtiques, també de naturals, de física i de química, feien moltes proves i molts experiments al laboratori. I estava... Però ara, tot això, com que eren nens de 16 anys o de 15, 16 anys, ara amb la EGB, primer, només va haver aquí fins i 6. Fins i 6. I els de 7 i 8 van passar ara a l'institut.
3: Sí.
1: Aquí.
3: Aquí a dalt.
1: I aquí,
5: el ben après.
1: Al començament, vam, com que aquí... Se van anar molta gent de 7 i 8, se van anar a l'institut, aquí van quedar classes buides i van venir nens de l'institut, van venir aquí a fer classes. I tot, aquesta, la que hi ha a la dreta, va ser al començament classes de batxillerat.
3: Ah, vale.
2: Llavors, és com... No, va ser com una mescla.
1: Com?
2: Va ser com una barreja.
1: Sí, aquí, aquesta part, era només per a l'institut.
5: La part de tercer.
1: Sí,
2: això,
1: sí,
5: per tant, tercer A i tercer B.
1: Aquesta part, sí.
2: Sí. Ah,
3: o sigui,
1: i,
3: segon.
1: I de primer a sisè estava en aquesta part. Aquesta part, el pis de baix...
5: I la meitat d'aquest de dalt, no?
1: Sí. Després, com sortien al pati, però sortien ja a l'institut. Aquí no feien el pati.
4: No ho hagués dit mai, que venien els de l'institut aquí.
3: Ja. No. I una pregunta. Tu estaves quan van passar els de 7 i 8 a l'institut?
1: Sí, que estava aquí. És que jo vaig jubilar l'any 2009.
3: Sí.
1: Sí, i això va ser molt abans. Ja estava... Hi ha mestres que se van passar a l'institut perquè tenien una titulació. Entonces, es van oferir a los que tenien... A més de mestres, tenien una... Havien estudiat, per exemple... a la universitat, i se podien passar. Hi ha gens que se va passar a l'institut per fer el 7, 8, el primer segon de batxillerat, i hi ha gens que es va quedar. Jo podia haver-me passat, però em va quedar aquí. M'agradava molt quedar-me a l'escola.
2: Per vostè, quin és el moment més important que ha viscut a l'escola?
1: Bueno, bé, no moments, hi ha molts moments molt importants. Va haver, quan es va començar ja a fer, sobretot, que abans no havia el consell escolar, van fer eleccions de consell escolar, que participaven pares, participaven alumnes, participaven mestres, i el consell escolar va una mica a dirigir l'escola. Era el començament, abans no n'hi havia consell escolar,
2: quin
1: ara
2: any?
1: Sí que hi ha encara, no?
2: Quin any?
1: No me'n recordo, però pot ser que sigui el 1982, 83, per a més o menys.
2: Època dels 80, vaja.
1: Sí, de 80, no.
3: Després de tants anys treballant a l'escola, segur que ha viscut moments molt divertits. Ens pot explicar alguna anècdota que te'n recordis?
1: Moments molt divertits, molt, molt divertit aquí. O sigui que, jo, sobretot, les sortides, van començar les sortides, abans no sortia de ni colònies, ni...
2: No s'anava a ningú lloc.
1: No es veia. Hi havia alguna excursió a l'any, però només. Però van començar a fer colònies, van començar aquí també una cosa molt important, que era la convivència amb els pares. Van fer aquí festes, aquí dins de l'escola.
3: Sí,
1: festes...
3: al pati. Quan s'acaba l'any.
1: Els pares, els diumenges aquí, per a l'hora de 8è, que volien anar-se al final de curs, volien anar-se d'un viatge.
3: Sí.
1: Aquí feien festes per a recaptar diners. Eh? Aquí venien bocates, venien coses aquí, i venien els pares i participaven tots en obtenir els diners.
3: Sí, sí. Ara també
1: rifes per a de, sobretot hi ha pintors que van la marca que van cedir quadres seus, que era un pintor famós de Sitges, el Bruno també, i feien per a tenir diners, i al final pues van fer excursions sobretot de colònies al Pirineu. Jo recordo també en un final de curs també a Mallorca, també a Menorca, perquè Déu n'hi do.
3: Bastant lluny.
2: Aquí sí. També es fa, perquè els de Sisè, els divendres, fan un esmorzar, venen bocates,
3: donuts, sí. Sucs, tot això.
1: Una mica de temps, però...
3: Per recollir
1: en aquell temps no...
2: No hi havia
1: d'això. No, van ser el començament de coses que ara es fan evolucionar a positiu.
2: També els de cinquè venen de la loteria. També per anar-se.
3: Aquí a l'escola cadascú va vestit a la seva manera. Sabem que anys enrere a moltes escoles portaven uniforme. S'ha portat mai uniforme aquí a l'Utrillo?
1: Aquí és... Hi havia una bata, una bata que tenien tots els nens. Una bata més, una bata.
3: Per tots els alumnes, no? Nens i nens.
1: Per tots els alumnes, una bata. Després, poc a poc, la bata va quedar en els cursos inferiors, però al començament sí. Cada...
3: Tothom l'ha portada.
1: Però després ja van fer xandals de l'escola, sí, que es fa ara, però abans no.
2: Un amic de la classe té una ampolla.
1: El què?
2: Que un amic de la classe té una ampolla. De l'Utrillo.
1: Una ampolla?
2: Una ampolla, d'aigua.
6: En beure aigua.
1: No, això no tenien en aquell temps, no.
6: I els profes? Jo i els professors?
1: No, els profes, nada, anaven vestits normal, cadascú com ho volien, sí. No, però al començament els profes
6: portaven els informes.
1: Vestits bé, corbates, sí, després ja no, ja va
6: anir. Després ja van anar lliure, no?
1: Ah, sí, ara lliure, ja cadascú, però al començament sí.
6: Vale.
1: Jo tinc fotos de quan vas començar de portar jaqueta, corbata... Sí.
6: Molt elegant.
3: Sabem que abans a les escoles es feien càstigs bastant durs. Recordes que aquí a l'escola també se'n feien?
1: Sí, havia castigat també, sí, sobretot castigat al mes. Pot ser que algú que se portava mal, pues... Le deien, avui no surt al pati, i quedava al pati. Avui, durant el pati, te quedes aquí a classe i
6: penses
1: una mica. Sí.
6: Més o menys com ara.
1: I ara igual, no?
6: Sí.
1: Una mica
6: sí.
1: Igual, això no ha canviat.
7: Sí, perquè més abans...
3: Que més abans es feien com càstigs, com per exemple, pagar amb la regla aquí o aguantar llers així.
1: No, el càstig físic no. Aquí ja no l'ho he viscut. Sí.
6: Altres escoles de Sitges crec que sí es feien.
3: Bueno, millor.
1: Pues sí, però no, millor aquí no he viscut càstig físic, no sé.
3: Millor.
1: Jo he viscut, potser, pues, quan els nens aquí de 7 i 8, alguna baralla, alguna, sí, però sí. Això és normal.
6: Sí.
1: Això també us passarà ara també, no?
6: Sí, moltes vegades.
3: Bastantes.
6: Sobretot...
1: Ja que hauries de sortir aquí, vinga, a separar els nens.
6: Sobretot al futbol.
1: Sí.
6: Sobretot a la pista de futbol.
3: Sí.
1: Claro, que sí.
3: Sempre... Què et sembla el fet que tinguem un estudi de ràdio a l'escola?
1: Pues una fita molt important, que hi ha una ràdio a l'escola, no? Sí. O sigui, això és un avanç i m'ha dit que després surt Ràdio Maricel. Sí. Això pel poble pues és un prestigi per a l'escola Miquel Utrillo. Estic molt content. No l'havia vist aquí, la ràdio aquí a l'escola. Això no ho tenien. Van fer de vegades obres de teatre, van fer... El primer diari, la revista, l'he portat avui per a la primera revista que vas fer aquí. Però tota revista, no com ara, tota escrita a màquina. La màquina, els dibuixos, de forma de fotocòpies, nada més. Sí, ja veureu que l'he portat.
3: Ja t'hagués agradat tenir un estudi de ràdio quan treballaves a l'escola? T'hagués agradat tenir un estudi de ràdio?
1: Molt clar que sí, però no hi havia els avanços que hi ha ara. No hi havia aquí. I això costa molts diners també. I a nivell econòmic l'escola anava mal, o sigui, justeta. De fer obres així, a vegades tenies que anar a l'Ajuntament. Mira que això no funciona bé, i a l'electricista això... i venien quan podien, perquè hi havia una brigada i no arribava a fer les coses que havia que fer a Sitges. Sí.
6: I per acabar, sempre ho fem amb les tres preguntes mítiques de les entrevistes de l'Utrillo. Digues la teva pel·lícula o sèrie preferida, un llibre que ens recomanaries i la cançó que més t'agradi.
1: La pel·lícula, una que l'he vist moltes vegades, és El Golpe.
6: Golpe.
1: Després, què més has dit?
6: Llibre.
1: El llibre.
6: Llibre.
4: Un llibre que ens recomanaries.
3: Sí.
1: Per mi, Pàtria, l'he llegit molt ara. M'agrada molt, sobretot perquè viu una època d'aquí molt important. Sí.
6: Uh-huh.
1: I de música.
6: Sí, la que més.
1: De música, doncs... Pues, Help de los Beatles.
6: Beatles. Sí. I fins aquí l'entrevista amb don José María Irigoyen. Ha estat un plaer compartir aquest moment amb vostè. Gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres. Ens veiem per Sitges.
1: Moltes gràcies a vosaltres. M'ha agradat molt estar aquí. I una cosa, aquí abans se deien dones mestres, després es va relaxar això, que hi havia una confiança amb els alumnes, i després només deien José María, Carlos, Fermín, això d'així. I ara això significa que la barrera que hi havia abans, ara no, ara és més com amics, en vez de mestres, com amics. I ara encara molts dels vostres pares, oi, don José María, no, digues de tu. Sí, perquè és important tenir una relació de més que mestre i alumna, una relació d'amics. Moltes gràcies i m'ha encantat estar a vosaltres.
8: Adéu.

0: Doncs Nora, estem a punt d'acabar.
1: Sí, ens queda només una secció divertida i marxosa, que els alumnes de 5 i 6è han preparat des del taller de ràdio Utri Music.
0: La secció musical de l'Hora de l'Utrillo, que ens porta els temes més top d'avui i sempre.
1: Doncs vinga, endavant amb l'Utri Music d'avui.

and you find out if you do that. Benvinguts una setmana més a la secció amb més ritme de l'Hora de la Trillo, Utri Music, la secció amb els millors temes musicals d'ara i sempre. Som la Laia Rau, l'Alberto, la Clàudia, la Maxim i jo, la Laia Garayo. Hit play! Per començar aquesta playlist ho farem amb la cançó Zephyr de l'àlbum Play, que està publicada per l'artista Ed Sheeran. L'Ed Sheeran va néixer el dia 17 de febrer del 1991, té 35 anys i l'any 2025 va llançar aquesta nova cançó de pop. El videoclip ha estat gravat a l'Índia, ja que el tema també té un toc de cultura índia. Per això van decidir gravar-lo allà i van fer un tros en el seu idioma en honor. Escolteu i aixequeu-vos a ballar.

A continuació escoltarem la cançó Baby, que és de l'artista Justin Bieber amb l'artista convidat Ludacris. Aquesta cançó es va publicar l'any 2010 i el tema és de hip-hop rap. És una cançó que en el seu moment va ser un temazo, però igualment que la posen a ballar, més d'un es posa a ballar. Escolteu, escolteu!

Ara escoltarem la cançó de la Perla, que la canta la Rosalía del seu setè àlbum Lux. La va penjar el 2025. En els seus concerts a Barcelona ha tingut més de 72.000 espectadors, una de les cançons més famoses d'aquest any.

La cançó que he triat és Sprinted, del raper britànic Central C i per Dave. Va ser creada l'any 2023. Va ser nominada a la cançó britànica de l'any pels Brit Awards. La cançó va sobre l'odi, la traïció, la fama i les oportunitats. L'he triat perquè és un tema molt especial per a mi. Espero que us enganxi.

Per acabar, escoltarem Shake It Off, de Taylor Swift, un gran temazo, llançada originalment l'any 2014. És principalment coneguda com la cançó d'estil pop. He escollit aquesta cançó perquè em fa ballar fins i tot en els pitjors moments. Escolteu, escolteu!

0: Sí que ha estat un programa marxós, sí. Ara no podré deixar de ballar.
1: Ni que ho diguis, però, Eric, això ja està. Aquí acabem amb aquest primer programa de l'Hora de l'Utrillo.
0: Ah, quina pena.
1: I com t'has sentit?
0: Doncs estic força cansat. Fer de conductor d'un programa de ràdio no és gens senzill.
1: Gens ni mica. Jo en alguns moments m'he posat una mica nerviosa, eh? Sobretot al principi.
0: Jo també, tot i que estem acostumats a parlar per la ràdio. Això és diferent.
1: I tant, costa més.

companya, benvinguts a una nova edició de Jordi Casas House. Des de finals dels 90, repassant exclusives abans en vinil

preparant, doncs, la cosa per sortir de festa, fer unes copes, altres, depèn de l'emissora, a punt de fer el vermut. En definitiva, conduint a casa, la feina, en qualsevol situació, amb un altaveu intel·ligent, en línia, a través del podcast de Spotify, de iVox, de Apple Podcast, o bé a través de l'FM. Ens podeu escoltar, per exemple, des del Ripollès, Empordà, la Selva, Girona, capital, el Gironès, des de Manlleu, Vic, l'Osona, també des del Baix Llobregat, des del Vallès, Maresme, Barcelona,

Formentera, Eivissa, on hi ha un noi que es diu Toni Ruiz, que és especialista en jamones de Teruel i pastes. També saludem a tots aquells i aquelles que esteu a Sitges, aquesta preciosa ciutat del Garraf, la millor del món pel meu gust, i també als companys i companyes que ens escolteu des de Cunit, en T final, a la Costa Daurada, província de Tarragona, Baix Penedès. Molt bé, doncs res, moltíssima gent que ens escolta des d'aquests llocs que he dit, però, atenció, sempre hi ha un noi que ens escolta des del seu cotxe a piles. És l'Ovidio. Ovidio, una forta salutació, i també a una noia que em va contactar al meu Instagram, Jordi Casas G. Ella es diu Mariola Blanco, és guapíssima, simpatiquíssima i té, doncs, un perfil a Instagram. Ella és espanyola, viu a Miami i escolta el Jordi Casas House. I em va dir: "Hola, Jordi, ¿me puedes saludar?" Hombre, por supuesto. Ho diré en castellà perquè aquesta noia, doncs, no és precisament de l'Alt Empordà. Mariola Blanco, guión bajo, ho he dit bé? Mariola Blanco, guión bajo, Miami. Ara sí, Mariola Blanco, guió baix, Miami. És influencer, ella és directament, doncs, una noia que parla de coses molt interessants al seu compte d'Instagram. Busqueu-la, busqueu-la, perquè val la pena veure la seva simpatia i les coses que diu.

ens han passat i que es diu I Feel the Same. I això tan alegre que també ens han enviat en forma de promo signa

efectivament, de l'antiga escola. O sigui, estic mesclant i parlant a la vegada. Avui dia, tota aquesta canalla que fan programes de house, alguns molt bons, per cert, grava

0: Molt bé, senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.
1: Jordi Casas, House.

podcast al Jordi Casas House. Molt bé, fa molt poc us vaig posar aquesta cançó. De fet, quan la vareu sentir, si la buscàveu a Google, no existia. Per què?

Ara escoltàveu a Mellizos Mix Masters, una cançó que es deia In the Mix dels 80 i que han titulat My Life is a Disco in the Mix. Plastic Dreams, original de JD, ara amb Hu Roger, una autèntica passada. Apugeu el volum del vostre aparell de música o altaveu digital.

diu Work It. Donant pas ara mateix per dir-vos adeu amb la maneta a una cançó de Revival House Project que es diu Music In Me i que ha remixat un baix francament brutal. Res, companys i companyes, espero que hagueu disfrutat. Acabeu de passar bé, bevent aigua mineral. Si us fan bufar, heu de marcar zero sempre. Hi ha uns senyors, doncs, que els agrada comprovar la vostra capacitat pulmonar i

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Trescat Info.

0: El Parlament comença la tramitació dels primers pressupostos de Salvador Illa. S'acosten als 50.000 milions d'euros. Preveuen 900 milions per complir els acords amb Esquerra i amb els comuns, però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte en l'educació. PP i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'està plantejant si fa el mateix. L'exministre José Luis Ábalos assegura que va advertir a Pedro Sánchez del rescat de Plus Ultra i acusa a José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Els investigadors del cas assenyalen la secretària de l'expresident espanyol, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial de la suposada trama de tràfic d'influències. El Tribunal Suprem desestima la petició de la Comunitat de Madrid i de diverses entitats i partits d'extrema dreta per parar el procés de regularització de migrants. Reclamaven que, de manera cautelar, no se seguís amb els tràmits, perquè afirmen que no es va calcular prou bé l'impacte que podria tenir aquesta regularització en matèria social o d'habitatge. Fins ara, gairebé 500.000 persones han demanat acollir-s'hi. Decepció dels sindicats d'ensenyament per la nova proposta del Departament d'Educació que buscava acabar amb la conflictivitat laboral a les aules. Diuen que és massa semblant a l'anterior i avisen que no participaran en la pròxima trobada de dimarts si la conselleria no s'hi presenta amb un document que millori l'oferta de sou i de recursos. Kevin Warsh assumeix el càrrec de president de la Reserva Federal Nord-Americana, lloant la gestió de Donald Trump, cosa que posa en entredit la independència d'aquesta institució. Warsh es mostra convençut de la prosperitat dels Estats Units davant d'una inflació en augment constant. Als Estats Units, el govern preveu reduir el nombre de tropes estacionades a Europa a banda dels 5.000 soldats anunciats per Alemanya. El cap de l'OTAN, Mark Rutte, justifica la mesura i explica que els estats europeus hauran d'assumir més responsabilitat. I ja sona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el primer dels dos concerts que Bad Bunny fa a la ciutat aquest cap de setmana. Des de primera hora del matí s'han vist centenars de fans que feien cua per poder ser els primers a entrar al recinte.
1: Esports.
2: El Barça femení de futbol s'ha entrenat aquesta tarda a l'Estadi Ullevål a Oslo, la seu de la final de la Lliga de Campions de femenina contra l'Olímpic de Lió de demà, un Barça que ha pogut comptar en part de la sessió amb el grup amb Irene Paredes, tot i que continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular. Caroline Graham, en canvi, sí que ha pogut completar aquesta sessió preparatòria. Pep Guardiola deixa a la banqueta del Manchester City després de 10 temporades al club anglès. D'altra banda, Álvaro Arbeloa ha confirmat que no continuarà com a entrenador del Madrid. I el Barça, l'Espanyol i el Girona preparen l'últim partit de Lliga. Serà demà en horari unificat. Blaugranes i blanquiblaus ja tenen la feina feta, mentre que els gironins juguen la permanència contra l'Elx a Montilivi. Han de guanyar aquest partit per salvar la categoria.
0: Aquesta calor que hem tingut avui a bona part del país ha fet disparar les temperatures màximes fins als 36 graus a Seròs, al Segrià. I ens acompanyarà durant tot el cap de setmana. La unitat demà serà l'aparició de boira a la costa. Per la resta del país, domini del sol i algun ruixat puntual en punts del Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 9 de la nit, us informa Jaume Brufau. De seguida ampliarem totes aquestes qüestions que ja us hem assenyalat als titulars, però abans fem atenció a aquesta tarda vespre d'operació sortida que estem tenint a l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que dilluns és festiu en diverses localitats, entre les quals la capital, i milers de vehicles ja han anat sortint o sortiran per aprofitar el bon temps d'aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. Durant la tarda hi ha hagut problemes importants, sobretot a la P7, provocats per diversos accidents, però volem saber-ne l'última hora i un balanç d'aquestes primeres hores d'operació sortida que continua encara fins demà, i per això podem saludar el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bona nit.
3: Hola, bona nit. Moltes gràcies.
0: L'agraïment a vostè una vegada més per parlar amb 3CAT Info, sobretot per fer balanç, senyor Lamiel, d'aquestes primeres hores en què ja han sortit, es calculen més de 260.000 vehicles. Això seria més d'un 40% de les xifres amb què vostès treballaven. Com està anant? Com ha anat?
3: Sí, ara ja són 280.000 vehicles i, per tant, estem parlant d'un 47%. Hem de pensar que 280.000 vehicles han de menester 12 hores per sortir. Doncs bé, han sortit en 9 hores des de les 12. Això vol dir que hem tingut aquesta concentració de mobilitat a les carreteres i especialment a l'AP7. Això ha fet que la capacitat d'aquesta via no fos suficient en alguns moments. Però, com molt bé deia vostè, hi ha dos fets que han complicat una mica més la mobilitat a l'AP7, aquesta sortida de divendres tarda. Un ha estat un accident a la banda del nord de l'AP7, a la banda de la Roca, entre Cardedeu i Llinars, un accident d'uns 5 vehicles, no s'han fet mal, però per no respectar distàncies de seguretat, molt probablement hi ha hagut uns encalços que hem hagut de treure de llavors aquests vehicles i això ha congestionat una estona aquesta via. I l'altre tema, que també ens ha ocupat i ha causat alguns problemes, hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Per tant, jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció, un toc d'atenció, una crida a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles turisme o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat per poder fer front a vegades a aquestes calorades. Per tant, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
0: Aquesta operació sortida s'allarga fins demà, oi?
3: Aquesta operació sortida s'allarga fins demà a les 3. Nosaltres no tenim una mesura especial. De fet, avui, si no haguessin hagut aquestes avaries al sud i aquest accident al nord, no haguéssim hagut de menester tampoc un carril addicional i no l'hem posat. Demà tampoc posem carril addicional, però sí que demanem una limitació i prohibir l'avançament dels camions des del que seria a les 10 fins a les 2, des de Vilafranca fins a Sant Celoni.
0: Per vostès també de l'AP7, que sempre surt a les seves previsions i dibuixos que fan de previsió d'aquestes operacions tornades i sortides, demà també serà una de les vies on hi haurà més moviment, segurament, senyor Lamiel?
3: Sí, sí. Comença... La dinàmica d'un divendres sempre sol ser molt similar. La de dissabte té alguna cosa diferent. Agafen molta temperatura, especialment les rondes de Barcelona. Les rondes de Barcelona agafen molta temperatura, acumulen molt trànsit de sortida. Posteriorment, aquest trànsit es trasllada, la temperatura d'aquest trànsit es trasllada al nord de l'AP7, sol ser a la zona de Parets del Vallès, entre Parets del Vallès i la Roca, i al sud de l'AP7 sol ser entre Martorell i el Papiol. Aquestes dues zones agafen més temperatura perquè hi ha molta acumulació de vehicles i la via no té capacitat per assumir tota la quantitat de vehicles que hi entren. Llavors, això és el que preveiem demà que pugui passar també durant el dematí. Aquests dos punts que acabo de citar concentraran mobilitat i per tant, concentraran molta intensitat de vehicles, fins a 6.000 vehicles hora, quan la via en pot suportar 5.200.
0: Vostè ara parla de temperatura a les carreteres, però ens ho posa bé perquè, déu-n'hi-do les temperatures que hem tingut avui, les que es preveuen pel cap de setmana, això farà que potser les vies d'accés a la costa, que ja eren segur una de les destinacions marcades per molta gent, demà encara puguin tenir encara potser un volum de vehicles afegits de gent que digui aprofitem i anem a la platja?
3: Sí, i m'he deixat una qüestió que ara vostè fa bé de recordar-m'ho. És després d'aquests dos punts que jo assenyalo, l'AP7 és aquest gran distribuïdor de mobilitat, però després tota aquesta mobilitat entra en una xarxa també de capacitat important, però ja secundària, com pot ser la C35, C65 a la zona de la Vall d'Aro, tota la zona de Platja d'Aro, o com pot ser la C31 Nacional 340 a la zona més de Tarragona, Camp de Tarragona. Per tant, totes aquestes vies quedaran més pressionades. No tant, no esperem tanta pressió a la banda de muntanya. I, evidentment, el bon temps, aquest bon temps, aquesta bonança, ha fet que també tinguem una previsió de sortida de 600.000 vehicles i de retorn de 300.000 vehicles, que és molt elevada, la més elevada de tot aquest any, fins i tot un pèl més que durant la Pasqua.
0: És un cap de setmana de marcadíssima mobilitat. Vostès, de fet, se n'han fet un fart de recordar-nos-ho. Permeti'ns una darrera qüestió, senyor Lamiel, perquè ara parlàvem, vostès ja ho apuntaven avui al matí migdia, també aquí a 3cat Info i a Catalunya Ràdio, el desig de sinistralitat zero sempre és bo de recordar-ho, els mitjans de comunicació com vostès no ens cansarem mai d'intentar fer pedagogia d'aquesta sinistralitat zero per aconseguir-la. I ara vostè també parlava d'aquests encalços, avui també en parlàvem aquí, 3Cat Info, que s'estaven multant cada vegada, doncs, conductors que s'acosten massa, que assetgen, fins i tot hi havia un responsable de trànsit que parlava en el terme, amb el verb assetjar. Vostès han marcat, i tant de bo sigui així, que sigui un cap de setmana. El més important que vostès també ara apuntaven de mobilitat a Catalunya, sinistralitat zero, sobretot pel que fa a víctimes mortals, que és el més important. De topades n'hi haurà segur.
3: Efectivament, la comissària de Mossos d'Esquadra, la comissària de mobilitat que comanda els Mossos d'Esquadra de Trànsit, hem fet la compareixença avui, aquesta compareixença davant de mitjans, i ho dèiem, no? L'objectiu seria el mateix que ens marcàvem per Pasqua, és zero víctimes mortals a les carreteres, i per tant, per això es desplegaran més de 1.000 controls. Nosaltres posarem mesures per millorar la qualitat de servei, especialment en el retorn. Però ells també, els companys i companyes de Mossos d'Esquadra, vetllaran perquè aquesta seguretat viària sigui real i, per tant, que tothom condueixi de manera responsable i prudent a les carreteres. Ull també aquests dies, a vegades, que visitem contrades, que hi ha carreteres més secundàries que no coneixem prou bé i que, per tant, a vegades circulem per espais, per carreteres que no en tenim molt coneixement, no estem entrenats en aquella carretera. Per tant, molta cura per circular amb aquestes vies que no coneixem tan bé.
0: Senyor Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies per aquests minuts, gràcies per les explicacions sempre ampliades que podem fer amb vostè. Bona nit i que vagi molt bé aquests dies.
3: Moltes gràcies a vostè.
0: Doncs no podem fer res millor que fer atenció a aquesta operació sortida, encara en marxa, com ens apuntava el senyor Lamiel, que hem anat seguint tota la tarda des de l'equip viari. Amb qui? Amb la Mariluz. Mariluz García, bona nit.
4: Hola, bona nit. Doncs hi ha la circulació força tranquil·la, carreteres i autopistes del país. Només veiem que s'està fent ara una petita retenció a l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal, en sentit nord, direcció Girona. Compte per si hi ha hagut avui ara alguna nova incidència. A la resta de l'AP7, la circulació ja força fluida, tot i que pugui haver-hi algun punt amb una mica més de volum de vehicles, després d'una tarda complicada pel volum de trànsit i també perquè hi ha hagut múltiples incidències. Ara ja només en queda una, un carril tallat a la C25, l'eix transversal, a Sant Bartomeu del Grau en direcció Manresa a causa d'un accident. I el transport públic també sense noves incidències segons els diferents operadors.
0: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
4: Bona nit.
1: El temps.
0: Previsió de Néstor Gómez.
5: Avui hem tingut un dia molt càlid arreu del país. Les temperatures no només han arribat per primera vegada a la xifra dels 35 graus en aquest any, sinó que hem superat aquest valor. Concretament a Seròs, al Segrià, han arribat als 36 graus de temperatura màxima. Aquesta calor tan intensa d'avui encara tindrà continuïtat durant el cap de setmana, sobretot dissabte. Unes properes hores que en el temps continuarà força serè arreu, però a partir d'aquest vespre i aquesta nit ja començarem a tenir boires a la façana costanera. Aquest vespre, nit, cap als vols de mitjanit, poden entrar des del Cap de Begur fins al Garraf aproximadament. I de cara a aquesta propera matinada aniran guanyant terreny per tota la costa, des de l'Empordà fins al Camp de Tarragona, de cara a demà al matí. Apareixeran i desapareixeran amb intermitència durant el matí i pràcticament es retiraran a partir del migdia. Tot això en un dissabte que serà assolellat, amb algun possible ruixat petit cap al sector dels Pallars, la Cerdanya, Ripollès durant la tarda, poca cosa, i com dèiem, de nou, dissabte, amb temperatures molt altes de 35 graus previstos a Balaguer, a Mollerussa o també a la mateixa ciutat de Lleida. De cara a diumenge, possiblement no tinguem tantes boires al matí. Això farà que el dia sigui més assolellat arreu del país i possiblement durant la tarda arribi alguna goteta, alguna feble precipitació al Pirineu més occidental. Les màximes potser baixen una miqueta, perdrem algun grau, però tot i així la calor serà intensa arreu del país, amb màximes que de nou arribaran a la xifra dels 33-34 graus a Ponent. Una calor intensa que continuarà de cara a la setmana que ve.
0: Doncs l'entrevista per parlar del trànsit, aquesta crònica del temps també ens ha fet variar una mica la mobilitat també en aquest mateix informatiu, però Marc Güell, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: No ens oblidem.
1: L'aposta.
0: Del Catalunya Nit. Això vol dir que amb en Marc podem explicar-vos ara algunes de les coses, només algunes, perquè en tenen moltes, algunes de les coses que tractarem a partir de les 10.
6: Sí, en tenim moltes. L'actualitat d'entrada avui passa per aquests pressupostos. El govern ha tornat a portar al Parlament el projecte de pressupostos d'aquest any pel mateix import que el febrer, 49.000 milions d'euros, i s'assignen, això sí, gairebé 900 milions per cobrir els pactes amb Esquerra i els Comuns. Sentirem com ha defensat aquests comptes la consellera Alícia Romero, però també sentirem les crítiques per part de l'oposició. Avui també repassarem els detalls de la investigació del cas de Casquitxa.

0: i al mateix període d'aquest any han baixat a poc més de 350. Durant aquest període s'han investigat més de 130 persones i s'han detingut 85 persones. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, José Ángel Merino, sotscap de l'Àrea d'Investigació Criminal de Barcelona, ha destacat que uns quants d'aquests delinqüents acumulen molts fets delictius.
1: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
0: La gran majoria dels delinqüents són homes de mitjana edat que viuen a l'extraradi de Barcelona i que acostumaven a operar en grups organitzats. Pel que fa a les víctimes, en general, eren dones grans amb problemes de mobilitat. I els treballadors de Ficosa, Viladecavalls, al Vallès Occidental, han desconvocat la vaga contra l'ERO que afecta 113 operaris d'aquesta planta productiva, un 24% de la plantilla en aquesta àrea. També ha previst un expedient de regulació temporal d'ocupació per 38 treballadors de l'àrea d'enginyeria de Ficosa. A l'última assemblea, els empleats han acordat continuar fent altres accions de protesta en contra dels acomiadaments a l'espera de la reunió de dimarts amb l'empresa del sector de l'automoció. Tampoc descarten tornar a la vaga si la companyia es manté inflexible en les seves negociacions.
2: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 9:45.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
3: Bona nit. Repàs de la informació esportiva que encapçalem parlant del Barça femení de futbol, que demà juga a la final de la Lliga de Campions a Oslo, a Noruega. Serà contra l'Olímpic de Lió a l'estadi Ullevål, la seu de la final, en què avui s'hi ha entrenat l'equip de Pere Romeu. Ha estat aquesta mateixa tarda en una sessió que doncs Irene Paredes ha pogut fer parcialment amb la resta de companyes. Tot i això, es manté com a dubtosa per jugar demà per una sobrecàrrega muscular. Pel que fa a Caroline Graham, sí que ha pogut completar aquesta sessió després de rebre en les últimes hores l'alta mèdica. Alexia Putellas, la capitana del Barça, s'ha referit a la rivalitat precisament amb l'equip francès, ja que Barça i Olímpic de Lió s'han vist les cares anteriorment en 3 finals de Champions, amb una victòria blaugrana, 2 per a les franceses.
4: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades a aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys recentment doncs ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui a Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
3: Això en futbol. Ens aturem un moment per parlar d'esport en joc, perquè ja tenim el segon finalista definit de la Lliga Femenina de Waterpolo. Serà el Mataró, que ha derrotat per la mínima el Sabadell per 10-11 en el segon partit d'aquesta eliminatòria de semifinals, al millor de 3. El Mataró ja havia guanyat abans d'ahir dimecres el primer enfrontament al Maresme i avui ha repetit victòria en un partit ben ajustat. Per tant, la final serà un Sant Andreu-Mataró. I en bàsquet, segona part ja en dansa de la segona semifinal de l'Eurolliga masculina, la final a 4 que es disputa al pavelló Aca d'Atenes. El València i el Madrid estan jugant el tercer quart i els últims segons d'aquest tercer parcial obre forat al Madrid, que ara guanya de 14-70-84. Al descans dominaven els blancs de 6 punts. Qui acabi guanyant jugarà la final de diumenge contra l'Olympiacos, que s'ha desfet en la primera semifinal de l'actual campió, el Fenerbahçe, per 79-61.
2: 3CAT Info.
3: Més futbol una altra vegada per parlar de la resolució de la Lliga de Primera Divisió d'aquest cap de setmana, la masculina, amb partits en horari unificat demà dissabte a les 9 i amb el Girona, que juga la permanència a Montilivi contra l'Elx. Els gironins obligats a guanyar per evitar el descens. Michel Sánchez confia en la seva plantilla i ha anticipat així l'enfrontament.
5: Queda un partit i hem de guanyar. Un partit, una final i jugar a futbol per guanyar. Només. No és important el que ha passat abans ni on està cadascú. No. Partit, una final. La sort que tenim és que és en la nostra, gent, a casa, i som capaços de fer un gran partit i guanyar. I estem convençuts de fer-lo.
3: Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar estan disponibles, són novetat per jugar demà. En canvi, Estuani, Francesc i Blin es mantenen com a dubte. També tindrem demà el València-Barça, amb els blaugranes ja campions, i l'Espanyol-Real Societat, amb l'Espanyol salvat. I si bé...

0: cara amb algunes opcions de classificació europea, per bé que ben mínimes depenen d'una carambola complexa de resultats. Una altra de les notícies del dia avui és l'anunci de Pep Guardiola de deixar la banqueta del Manchester City després de 10 temporades al club anglès. El tècnic de Santpedor ha aixecat 20 títols amb el City, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: Don't ask me the reasons I'm leaving.
2: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu. Però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City. Hem treballat, patit, lluitat i ho hem fet a la nostra manera.
0: Aquestes són, doncs, les paraules de Pep Guardiola en el seu anunci de comiat del City, un Guardiola que li queda jugar aquest cap de setmana l'últim partit a la Premier abans de dir adeu. I també ens referim a l'actualitat poliesportiva i al ciclisme, amb la victòria a la 13a etapa del Giro d'Itàlia per a l'italià Alberto Bettiol, en el final a Verbania. A la classificació general, el portuguès Afonso Olivas manté com a líder.

0: 3Cat Info.
1: Bona nit, són 2:45. A aquesta hora estem destacant que el Parlament ja ha començat la tramitació dels primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Són gairebé 50.000 milions d'euros. En preveuen 900 per complir els acords amb Esquerra i els comuns. Però no inclouen cap partida concreta per resoldre el conflicte a educació. PP i Junts ja han dit que presentaran esmena a la totalitat. La CUP s'està plantejant si també ho farà. L'exministre José Luis Ábalos assegura que va advertir Pedro Sánchez del rescat de la companyia Plus Ultra i acusa a José Luis Rodríguez Zapatero d'haver maniobrat al marge del Ministeri de Transports. Ara els investigadors del cas assenyalen la secretària de l'expresident espanyol, Gertrudis Alcázar, com una peça operativa essencial, diuen, per la suposada trama de tràfic d'influències. Altres qüestions que també ampliarem des d'ara fins a arribar a les 10. Presó sense fiança pel detingut per haver assassinat la seva exparella en una plaça a Figueres. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. Rússia prepara un atac de represàlia contra Ucraïna per la mort de 6 joves estudiants de formació professional arran del llançament de diversos drons contra un edifici a la província de Luhansk, ocupada per Moscou. I s'està fent ja a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el primer dels dos concerts que Bad Bunny fa aquest cap de setmana a Barcelona per començar la seva gira europea com a cantant portorriqueny, amb centenars de fans que feien cua des de primera hora per poder ser els primers a entrar a l'estadi. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit.
1: Esports, David.
2: Doncs amb el Barça femení, que aquesta tarda ha completat l'entrenament previ a la final de la Lliga de Campions de Futbol de demà a l'estadi d'Uleval, a Oslo, la seu de la final, s'hi enfrontarà l'Olímpic de Lió en la quarta final entre tots dos conjunts. En aquesta sessió preparatòria, Irene Paredes ha fet una part de l'entrenament amb el grup, però continua sent dubtosa per una sobrecàrrega muscular, mentre que Caroline Graham sí que ha pogut completar l'entrenament.
1: Temperatures altes aquest divendres, cap de setmana amb calor d'estiu, amb màximes que també ballaran entre els 35 graus a ponent, pel damunt dels 30 a tot l'interior del país. Demà, boires costaneres al litoral, que frenaran l'ascens de les temperatures, i amb algun ruixat de tarda poc important al Pirineu. Els pressupostos ja han començat el tràmit parlamentari i l'objectiu del govern és aprovar-los durant el pròxim mes de juliol. Uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. 3 mesos després del primer intent, el govern ara sí que té els vots necessaris per tirar-los endavant. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut que respiren més tranquils.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Uns pressupostos que inclouen 900 milions per a compromisos amb Esquerra i els comuns. Segons el govern, quan es van presentar els comptes per primera vegada al febrer, ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front, ara als quals s'hi sumen 500 milions més que s'han ingressat via impostos. També incorporen 3.700 milions més per invertir fins al 2030, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels pròxims anys o de possibles suplements de crèdit. El 80% dels diners es dediquen a pagar despeses fixes i els sous dels funcionaris. El que no s'ha inclòs és cap partida específica per a pujar els salaris dels mestres.
3: Si hi ha un acord, trobarem els recursos. Amb un total de 50.000 milions d'euros, els trobarem segur.
1: El govern no ha modificat les previsions econòmiques per a aquest any, que són les que es van fer abans de la guerra de l'Iran. Ho ha justificat perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte. La setmana vinent els consellers compareixen en el Parlament per donar detalls d'aquests comptes des dels seus departaments. El debat final i l'aprovació dels números estan previstos pel 2 de juliol, però aquesta data saltaria del calendari si algun grup parlamentari els porta al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per pronunciar-se. El Partit Popular de moment ja ha assegurat que s'ho està plantejant, de moment ha anunciat una esmena a la totalitat dels pressupostos. Junts per Catalunya també esmenarà els comptes i ha carregat de valent contra PSC, Esquerra i els comuns. Ara podem escoltar el que n'ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha assegurat que els números són gairebé idèntics als que es van presentar fa 3 mesos, i el rebat que ha fet el republicà Jordi Albert, que ho ha negat rotundament.
0: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa dos mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
1: També ha afegit que els números tenen marge per incorporar un acord amb el sector educatiu i ha instat el govern a negociar per solucionar el conflicte que hi ha amb els docents. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident espanyol i estan mirant les agendes i els correus requisats per confirmar reunions que haguessin pogut haver de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. Ara el govern espanyol continua defensant la innocència de l'expresident espanyol i insisteix que la investigació tot just acaba de començar. Des de la presó de Soto del Real, l'exministre José Luis Ábalos ha carregat contra Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra Madrid-Àngels La Fuente.
5: La investigació contra Zapatero continua avançant. La policia analitza tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles, documents, discos durs i agendes personals. I en aquest punt, pels investigadors, és clau el material requisat a la secretària de l'expresident, el seu mòbil i les seves agendes. Consideren que pel fet de ser la seva assistent podria tenir dades i informació de les ordres de Zapatero per organitzar reunions. El govern espanyol, però, manté l'estratègia prevista, seguirà defensant Zapatero, excepte que apareguin proves contra ell. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
6: Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios. Dejemos trabajar a la justicia. Reitero mi confianza en el presidente Zapatero.
5: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
0: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
5: Segons fonts jurídiques, hi ha una part de la causa que es manté secreta perquè s'està buscant diners a l'estranger amb comptes bancaris dels investigats. Les mateixes fonts confirmen que s'ha trobat una caixa forta oculta en el despatx de Zapatero i l'advocat de l'expresident ha autoritzat que s'obrís quan estaven a punt de rebentar-la. I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se al Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesura a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 9:30 de la nit, el nou president de la Reserva Federal dels Estats Units, Kevin Warsh, jura el càrrec a la Casa Blanca davant de Donald Trump enmig dels dubtes sobre la independència d'aquesta institució. Warsh assegura que promourà l'estabilitat de preus i augura la prosperitat nord-americana, tot i la creixent inflació que viu al país. Washington, corresponsal Oriol Serra.
8: Kevin Warsh ha assumit el càrrec de president de la Reserva Federal nord-americana lloant la gestió del president dels Estats Units, Donald Trump, un fet que contrasta amb la independència que se suposa que ha de tenir la institució que presideix. Warsh s'ha mostrat convençut que els Estats Units tenen per davant un any de prosperitat.
9: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
8: El nou màxim responsable de la Fed compta amb una dilatada experiència al sector financer privat i està format a universitats de màxim prestigi com són Stanford i Harvard.
1: La directora dels Serveis d'Intel·ligència Nacional dels Estats Units, Tulsi Gabbard, ha anunciat que dimitirà del seu càrrec a finals de juny per raons personals. En el missatge que ha publicat a la xarxa X, Gabbard explica que plega per motius de salut relacionats amb la seva família. La seva sortida del govern significa el tercer canvi a l'administració Trump aquest any. El mes de març, la secretària de Seguretat Nacional, Kristi Noem, també va plegar i a l'abril ho va fer la fiscal general, Pam Bondi. Aquestes dues dimissions, però, estan relacionades amb la gestió de Noem i Bondi, respectivament, de les protestes contra els agents d'immigració a Minneapolis i la publicació dels arxius del cas Epstein. El president rus Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac que hi va haver la nit de dijous a divendres a Luhansk, a la província ucraïnesa ocupada per Moscou, i en què com a mínim hi han mort 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus ha qualificat de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars. Segons Moscou, les víctimes serien estudiants entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu. Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons a les últimes hores, dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat avui que des de començaments d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i gairebé 60.000 han resultat ferits greus. També ha afegit que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això, emplaça els Estats Units a aportar noves propostes per acabar amb la guerra per la via diplomàtica. I els Estats Units preparen el terreny per a noves retirades de tropes a Europa, més enllà de les ja anunciades a Alemanya. Ho ha deixat entreveure el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, després d'una reunió de l'OTAN. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha justificat aquesta eventual disminució d'efectius i ha admès que els aliats ja estan preparant-se per a aquest nou escenari. Brussel·les, Bruno Forte a Miràs.
10: Marco Rubio diu que els Estats Units també tenen compromisos per defensar altres llocs del món, com el Japó i Corea del Sud. Diu que Washington sempre està movent tropes d'un lloc a un altre.
11: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
10: Fonts diplomàtiques de l'OTAN detecten un interès creixent dels Estats Units per reforçar el front del Pacífic. Públicament, aquesta tarda, el líder de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que Washington té amenaces en diferents escenaris més enllà d'Europa i creu que això obligarà els aliats europeus a posar més tropes per garantir la defensa del continent en el marc de l'OTAN.
12: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu, a totes hores.
10: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, però és la mateixa quantitat de tropes que ahir, per sorpresa, Donald Trump va dir que enviaria a Polònia. Ho ha justificat per les bones relacions que diu que manté amb el president ultraconservador del país. Washington ha negat que aquest moviment sigui un càstig contra el canceller alemany per haver dit que l'Iran està humiliant els Estats Units en les negociacions de la guerra.
1: Presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort de la seva exparella a Figueres. Tenia un ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat en dues ocasions. La causa estava oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home ha passat avui a disposició judicial. Girona, Maria Rovira.
13: La mesura l'ha pres el jutge del Tribunal d'Instància de Figueres en funcions de guàrdia, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En relació al cas, el comunicat recorda que diumenge passat van detenir l'investigat per maltractament de la seva exparella i no es va apreciar risc en la víctima de patir lesió greu, que dilluns es va fer un judici de conformitat amb una pena de 6 mesos de presó amb ordre d'allunyament i que hores després van tornar a detenir l'home per una baralla on hi havia també la exparella. La policia va citar la víctima l'endemà per exploració forense i la declaració i al veure que no es presentava es va acordar la llibertat de l'home que hores després va matar la seva exparella ganivetades a la plaça Josep Tarradellas i va ser detingut de nou al lloc dels fets.
1: I els Mossos d'Esquadra també han detingut el tercer implicat en aquest cas a l'assassinat d'un home a Reus, al Baix Camp, dissabte. Els altres dos homes vinculats amb el cas han ingressat ja a la presó. Tarragona, Ricard Buigas.
14: Els Mossos han explicat que han fet la detenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Té 33 anys. És el tercer dels implicats en la mort violenta d'un home en una masia de Reus, al Baix Camp. El jutge que instrueix el cas va decretar presó provisional comunicada i sense fiança pels dos primers detinguts de 46 i 79 anys que eren a la finca on van passar els fets. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Els Mossos han explicat que tot va començar amb una suposada baralla a la masia. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. El jutge manté el secret de sumari. La causa està oberta per un delicte d'assassinat.
7: 3CAT Info.
1: Finalment, no hi haurà vaga a Rodalies dimecres vinent ni el dia 5 de juny. Els sindicats UGT i Comissions Obreres l'han desconvocat després d'haver pogut arribar a un acord amb Renfe sobre les reivindicacions de l'aturada. Pau Mercè, representant sindical a Comissions.
15: El pacte inclou un procés de mobilitat funcional per cobrir les places d'intervenció i també el compromís de reforçar la seguretat dels treballadors i les persones usuàries. Des de Comissions valorem positivament el diàleg per millorar el servei i incrementar la seguretat.
1: L'acord ha arribat després de dues reunions de mediació entre la companyia i els representants sindicals. I més de 280.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona amb motiu del cap de setmana llarg de la segona Pasqua. Són gairebé la meitat dels cotxes que el Servei Català de Trànsit calcula que sortiran fins demà al migdia. Ara no hi ha pràcticament ja problemes, però a la tarda sí que se n'han registrat amb cues importants, sobretot a la P7, on s'han arribat a acumular fins a 40 quilòmetres de retencions, sumant els dos sentits de la marxa i en diversos punts. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha fet una crida a sortir la carretera amb els cotxes i els camions en condicions. Ens l'ha parlat ara fa només uns minuts aquí, a 3Cat Info.
16: Hem tingut fins a 4 camions avariats a la zona entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Jo aquí sí que vull fer un crit d'atenció a la responsabilitat de tots els conductors, ja siguin de vehicles o ja siguin de camions, que portin els vehicles en estat adequat, ITVs passades, pneumàtics en perfecte estat i si circular amb un cotxe amb plenes capacitats.
1: Aquest cap de setmana és el de més mobilitat del que portem de tot l'any, fins i tot per damunt del de Setmana Santa.
7: El temps.
17: L'estabilitat s'aferra a casa nostra i, sobretot, aquestes temperatures totalment disparades. Un ambient d'estiu que no només hem tingut avui, amb màximes que han arribat als 35 graus a Tàrrega i Lleida, sinó que han arribat als 36 graus a Seròs, al Segrià. Doncs aquestes temperatures altes tindran continuïtat durant aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Pel que fa a l'estat del cel, doncs de cara a les properes hores pràcticament seré arreu, però tindrem boires sobre el mar que poden tocar terra cap als vols del vespre-nit, vols de mitjanit entre el Cap de Begú i el Garraf. Vindran i arribaran amb intermitències a la costa. I així es mantindrà també durant les primeres hores de dissabte. Unes boires que guanyaran terreny a punts de l'Empordà. Sectors també de l'Unyà es poden presentar i poden arribar a l'interior de la Ribera d'Ebre, del Baix Ebre, aproximadament. Aquestes boires costaneres, en principi, cap als vols del migdia, marxaran mar endins i tindrem un dia assolellat com a la resta del país. I a la tarda, dissabte, a la tarda sí que s'esperen alguns ruixats petits i dispersos al Pallars, a la Cerdanya i al Ripollès. El que de nou tindrem seran temperatures molt altes, amb màximes que a ponent tornarem a tenir valors de 35 graus com a l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquesta situació de sol i de calor es mantindrà de cara a diumenge, possiblement amb menys boires de bon matí a la costa i amb unes temperatures que potser ja no tocarem els 35, però sí que ens mantindrem en l'ordre dels 30 a 34 graus.
7: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
7: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
7: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: En marxa a aquesta hora el primer dels dos concerts que Bad Bunny fa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona aquest cap de setmana, al començament de la seva gira europea, titulada Debí tirar más fotos. I seguint-ho, hi tenim en Marc Ruiz.
20: La mudança de Debí tirar más fotos és la cançó que ha obert el concert de Bad Bunny. És una declaració de principis on arrenca reivindicant els seus pares i també el so tradicional del seu país, amb secció de vents i fins i tot un quadro. Bad Bunny és un artista que ja fa molt de temps que triomfa fent pop amb reggaeton i dembow, com diu a Nova York, i ha enriquit la fórmula amb tot allò que li interessa i que l'allunya de la cultura de consum ràpid nord-americana contra la que lluita. Els instruments orgànics formen part d'aquest empoderament que al mateix temps reivindica l'escena de Nova York, que va fer sorgir la salsa amb porto-ricanys com Víctor Lavoe, un autor a qui escoltava intensament quan Benito Antonio Martínez Ocasio era petit. Però també és capaç de mesclar tot aquest llegat amb Charles Aznavour i que no grinyoli. Bad Bunny ha començat el concert en un extrem de l'Estadi Olímpic amb un escenari ample, amb pantalles al fons i envoltat de músics. Però part del concert passarà a l'altre extrem, a la Casita, una humil casa típica de Puerto Rico pintada de rosa i amb detalls en groc llampant, que va fer servir ja per primer cop a la residència que va fer a Puerto Rico, No me quiero ir de aquí. Està basada en una casa real que apareix al videoclip de Debí tirar más fotos. I el públic també és el protagonista aquesta nit, no només per l'energia dels fans, sinó també perquè a l'entrada ens han donat unes càmeres que ens hem de penjar al coll i que faran efectes de llop.
1: I a Lleida ja està en marxa l'aplec del Cargol, 3 dies per endavant en què a la capital del Segrià se'n menjaran fins a 14 tones. El dret de sortir de l'aplec es feia als Camps Elisis. L'hem seguit amb la Júlia Albacar, amb el suport tècnic de Toni Subirats.
2: Un aplec que ha començat sonant així. Era lo Caragolasso, el coet que marca el començament d'esta 45a edició de l'aplec, on participen 17.000 penyistes en 124 colles. La inauguració ha estat a càrrec de l'actor Xavier Bertran, conegut per diversos papers, com lo Cartanyà, i que ha fet una oda al Caragol durant el seu discurs d'inauguració, i on també s'han recuperat algunes de les cançons i dites més populars de la sèrie. I ara comença a fer el sopar, alguns ja ens han explicat el menú, i també com estan vivint este primer dia d'aplec.
21: Cargols del Pepito, que és un dels fundadors de la colla, i una romescada de peix.
22: Avui toque pollastre i xurrasco a la brasa i caragols a la gormanda.
23: He disfrutat d'uns caragols esplèndids que ens han preparat els nostres companys del Caragolillo Brillo.
24: Ho agafem amb moltes ganes i comencem pràcticament un dia abans.
2: I amb la inauguració ja feta arrenquen estos 3 dies on es menjaran fins a 14 tones de caragols aquí a Lleida.
1: L'Auditori de Girona celebra des d'avui 20 anys d'activitat, tant pel que fa a congressos com a actuacions musicals. En aquest temps hi han passat fins a 2 milions de persones i han organitzat diverses activitats per celebrar-ho. Durant tot el cap de setmana, Girona, Fèlix Martín.
25: Una jornada professional dedicada als 20 anys de turisme de congressos i negocis ha engegat aquest matí els actes especials de l'aniversari. El 2025 es van fer 83 esdeveniments d'aquest tipus i d'això en surt beneficiada directament la ciutat i el seu entorn. Ha destacat el director de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, David Ibáñez.
26: És un tipus de turisme molt favorable per una ciutat com Girona, perquè no s'ubica en el centre, perquè no és estacional, perquè d'alguna forma té un poder adquisitiu important i perquè dona feina a tota una sèrie d'empreses de serveis, ja siguin d'esdeveniments, taxi, hostaleria, etc, que també serveixen, no?, una mica per potenciar la base socioeconòmica de la ciutat.
25: Per celebrar aquests 20 anys de l'Auditori Palau de Congressos de Girona, entre d'altres, aquest vespre hi actua Miguel Poveda. Demà la soprano Liz Davidson i diumenge hi ha un final de festa amb un concert participatiu amb la Girona Jazz Project, Masoni, Calaventó o la Black Music Beat Band, entre d'altres. Ja té les entrades exaurides.
1: El Museu Picasso de Barcelona reforçarà la col·lecció i oferirà noves mirades sobre l'artista per recuperar el vincle amb els barcelonins. Aquest és el full de ruta de Rosario Peiró, la nova directora de l'equipament més visitat de Catalunya, sobretot pels turistes. De fet, del més de 1 milió de visitants que van tenir l'any passat al Picasso, només l'11% era públic local. Una situació que Peiró vol revertir posant el focus en el Museu Picasso posterior a la Segona Guerra Mundial, amb la petjada del malagueny a Llatinoamèrica i amb una relectura, sobretot per part de dones artistes, de qüestions com el gènere o la violència. Tot i això, assegura que passaran per renovar la col·lecció amb noves adquisicions.
27: Yo conozco muy bien el mercado de Picasso y tengo ya una lista de obras que podríamos comprar. Y después, las que son inalcanzables, pues habrá que trabajar para encontrar depositantes y ya soñando donantes. Ni a que treballar la col·lecció per a fer-la de nou part de la ciutadania, per a interpel·lar-la.
1: La historiadora de l'art valenciana, fins ara responsable de col·leccions del Reina Sofia, substitueix a Emmanuel Gigón després d'una dècada en el càrrec. Rosario Peiró presentarà la seva primera programació el febrer del 2028 i preveu renovar la col·lecció de cara al 2030. La bola negra dels Javis s'ha colat definitivament entre les pel·lícules favorites per entrar al palmarès del Festival de Cinema de Cannes. A banda dels directors, Penélope Cruz també destaca la importància d'un film que parla de la llibertat per viure l'homosexualitat a partir dels textos de Federico García Lorca. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
28: Javier Calvo i Javier Ambrosi, responsables de sèries com Paquita Salas o La Messias, han dit que està sent màgic, un somni fet realitat. Al seu costat, l'actriu Penélope Cruz, que té un petit paper al film i que ja ha vingut aquí una desena de cops, també ha confessat que està especialment emocionada.
29: Tengo muchos buenos recuerdos porque siempre aprendes algo aquí. Pero es verdad que el pase de anoche me recuerda a los momentos más fuertes que yo he vivido en el festival y me emocionó mucho por ellos. siendo tan jóvenes. Sí, y entonces ahí me aparece mi parte de, como maternal, que tampoco tengo edad para ser vuestra madre, tampoco os equivoquéis, pero me aparece esa parte como protectora y de ver Khan con los ojos de alguien que llega la primera vez a presentar su película.
28: I ha destacat per què és especial aquest projecte per ella.
29: Yo siempre lo digo, no estamos locos, sabemos que las películas no pueden cambiar el mundo, pero pueden contribuir en algunos casos a hacer las cosas mejor, a reactivar debates importantes, a tocar corazones de una manera que despierten algo, sobre todo en generaciones más jóvenes. Ser parte de algo que para mí es mucho más importante que una película más, era otra de mis motivaciones más fuertes. Aparte del respeto que siento por ellos y el talento inmenso que tienen.
28: A tot això, la producció catalana de Black Mirror Experience s'ha endut el Premi Especial del Jurat de la secció de cinema immersiu.
7: 3CAT Info.
1: Poc més de 4 minuts i seran les 10.
7: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
0: Bona nit. Esports. 4 minuts per repassar-los, que arrenquem parlant del Barça femení de futbol, que demà té la cita de la temporada, la final de la Lliga de Campions, que jugarà a Oslo contra l'Olympique de Lió. Sisena final de Champions consecutiva per al conjunt blaugrana. La de demà serà l'estadi Oleval, l'escenari on s'ha entrenat l'equip de Pere Romeu avui mateix, aquesta mateixa tarda, en una sessió que ha pogut completar parcialment, això sí, Irene Paredes, ha fet part de l'entrenament amb el grup, continua sent dubte per demà per una sobrecàrrega muscular. D'altra banda, Graham Hansen, que va rebre l'alta mèdica aquesta setmana, ha completat la sessió sencera. A tot això, Alexia Putellas, la capitana del Barça, parla de la rivalitat amb l'equip francès.
3: Crec que elles també ho han dit més d'un cop, a més han guanyat 8 vegades a aquest campionat. Llavors, bueno, es podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt, i a excepció de l'any passat, doncs, si no m'equivoco, crec que ha estat entre un equip i l'altre el moment d'aixecar aquest trofeig, no? Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen en el seu palmarès.
0: A banda del futbol, destaquem marcadors en joc, alguns ja de definitius, com la classificació del Mataró per disputar la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Aquest vespre s'ha imposat per 10 gols a 12 a la piscina del Sabadell en el segon partit d'aquesta sèrie semifinal, al millor de 3. El Mataró, que ja havia guanyat el primer duel, passa a la final, on s'enfrontarà el Sant Andreu, que va eliminar també per un 2-0 global al Terrassa ahir. I a la final a 4 de l'Eurolliga masculina de Waterpolo s'està definint qui serà el segon finalista, i apunta a ser-ho el Madrid, perquè dins de l'últim minut del partit està guanyant 11 punts al València. València 88, Madrid 100 ara. Per tant, l'equip de Sergio Scaliolo ja pràcticament amb els dos peus a la final, on espera l'Olympiacos, que en el primer partit d'aquesta final a 4 al pavelló AC d'Atenes s'ha imposat 79-61 al Fenerbahçe, l'actual campió.
7: 3CAT Info.
0: 2 minuts encara per fer un ressò que demà tindrem en horari unificat l'última jornada a la Lliga de Futbol Masculina de Primera Divisió amb aquests partits per als catalans. El Girona rebrà l'Elx a Montilivi amb la permanència al joc. Els de Mitchell Sánchez obligats a guanyar per evitar el descens. Un empat o una derrota els condemna a baixar de categoria. Abel Ruiz, Hugo Rincón i Lemar tornen a estar disponibles per al Girona. En canvi, Estuani, Francesc i Blin són dubte. També tindrem un València-Barça amb el Barça ja amb el títol a la butxaca des de fa algunes jornades, i pel que fa a l'Espanyol Real Societat, salvació a la butxaca també per al conjunt blanc i blau, amb remotes opcions, això sí, de classificació europea, tot i que depenen d'una combinació ben complexa de marcadors amb moltes variables. A tot això, aquests partits doncs, els transmetrem demà a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb especial seguiment d'aquest decisiu Girona-Elx, sobretot. De l'àmbit blaugrana, ens fem ressò també de les declaracions del president electe del Barça, Joan Laporta, que ha admès que l'aposta per Hansi Flick els ha sortit millor del que s'esperaven.
4: Això ens va passar també amb el Pep al seu dia. Molt contents de que la decisió que vam prendre d'incorporar en el Hansi Flick doncs, hagi sortit molt bé. A més, és un home honest, és un home professional que no es vanta de res. Ell és la feina diària d'acabar, doncs, construint un projecte.
0: I sens dubte, un dels noms del dia és el de Pep Guardiola, que ha comunicat el seu adeu de la banqueta del Manchester City després de 10 temporades.
5: Don't ask me the reasons I'm leaving.
6: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Etern serà el sentiment, la gent, els records, l'amor que tinc al meu Manchester City.

0: El govern ha portat avui de nou els pressupostos al Parlament. Ho ha fet amb una xifra molt semblant a quan els va haver de retirar ara fa gairebé 3 mesos. La diferència ara és que té lligats prèviament amb Esquerra i els Comuns un acord. De fet, preveuen 900 milions per complir aquests acords amb els dos partits. El Partit Popular i Junts hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està plantejant. Està previst que els pressupostos s'aprovin definitivament a principis de juliol si cap partit els porta al Consell de Garanties. El projecte no inclou cap partida concreta per resoldre el conflicte de l'educació. La reunió d'avui entre sindicats i departament ha acabat novament sense acord i es tornaran a reunir dimarts vinent.
1: Catalunya nit.
2: Mentre la investigació sobre José Luis Rodríguez Zapatero fa el seu curs, avui l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra l'expresident des de la presó pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En un comunicat escrit a Televisió Espanyola, lamenta també que el PSOE l'hagi tractat a ell amb molta més duresa, diu, que a Zapatero.
0: Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025, que avança la policia a Catalunya Ràdio. Segons Òscar Llatge, coordinador de mobilitat del Servei Català del Trànsit, es podrien evitar molts accidents si es mantingués sempre aquesta distància, un factor que moltes vegades se subestima.
3: La infravalora, és a dir, nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és. D'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en què el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física. Si mirem en carretera, els encalços representen pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen.
2: Un dels programes més emblemàtics de la nit nord-americana, el Late Show amb Stephen Colbert, ja és història. Aquesta matinada s'ha emès per última vegada a la CBS.
4: Hello? Goodbye.

0: I així ha acabat el cantant i el presentador entonant aquest tema, el cantant Paul McCartney, gairebé res, que és qui ha acabat, en realitat, apagant els llums. En parlarem amb el nostre corresponsal a Washington, l'Oriol Serra, i amb l'Ignasi Abad, excorresponsal també als Estats Units. Abordarem com està canviant la televisió americana sota l'imperi d'un expresentador també, d'un reality, Donald Trump.
1: Doncs un altre que ha dit adéu és Pep Guardiola, que ha anunciat que obre una nova etapa.
2: And 10 years is a lot of time, and I think the club needs, new manager, new energy.
1: Després de 10 anys ha comunicat que no té l'energia per continuar entrenant al Manchester City. El club posarà el seu nom a una tribuna de l'Estadi Britànic.
0: Paul McCartney ho va ser, però segurament el cantant popular més popular del moment és ara mateix a Montjuïc.
3: Yo quiero saber si ustedes están listos para la noche de hoy. No, pero así no, así no. Canalice la energía, guarde la energía de la manera correcta. Yo quiero que lo hagan cantando.
0: Des d'aquí ens el podem imaginar segurament envoltat per milers de càmeres fent-li fotografies.

0: Bad Bunny presenta a Barcelona el seu últim disc, Debe tirar más fotos. El cantant de Puerto Rico actua avui i demà a Catalunya i tot seguit farà, atenció, 10 concerts seguits a Madrid.
1: I per festa, també la que ha començat a Lleida i no pararà en tot el cap de setmana. És l'Aplec del Cargol.

0: si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El govern espera que al juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Tres mesos després del primer intent, ara Salvador Illa sí que té els suports necessaris per tirar-los endavant. Roger Santaló.
1: Hola, bona nit. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els del 2023. Són els números que el PSC ha negociat amb Esquerra Republicana i els Comuns, i l'objectiu del govern és aprovar-los abans de marxar de vacances. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut que ara respiren més tranquils.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
0: Aquesta llei és molt àmplia sempre, acostuma a tenir moltes i moltes dades. Què en podríem destacar d'aquests comptes?
1: Doncs és un projecte pràcticament calcat al que es va presentar al febrer, en què el 80% dels diners es dediquen a pagar els sous dels funcionaris i a despeses fixes. Sí que inclouen 900 milions per als compromisos amb Esquerra i els Comuns. Segons el govern, quan es van redactar els comptes, per primer cop ja es va reservar un coixí de 400 milions d'euros per fer-hi front. Ara s'hi sumen 500 milions que s'han ingressat via impostos aquests últims mesos. Com a novetat, també s'incorpora una projecció per invertir 3.700 milions més fins al 2030 en els projectes pactats amb els grups que donen suport als pressupostos, uns recursos dels quals ara no es disposa, però que podrien sortir dels pressupostos dels propers anys o de possibles suplements de crèdit. El que no s'ha inclòs, però, en els comptes, és cap partida específica per apujar els salaris dels mestres.
2: Si hi ha aquest acord amb els docents, cercarem els recursos. En aquests moments està tot, diguéssim, adjudicat, tot els recursos tenen noms i cognoms, però sempre hi ha marges i, si no, doncs, evidentment, priorització per fer front a aquest compromís o altres que puguin arribar.
0: Doncs després, d'aquí una mica, parlarem de com està la situació entre govern i educació i sindicats d'educació ara mateix. En quin context preveu que entrin en funcionament aquests comptes al govern?
1: La conselleria d'Economia no ha modificat les previsions econòmiques que va fer per a aquest any en els comptes que va presentar al febrer, que són les que va fer abans de la guerra a l'Iran. I ho justifica perquè sosté que el conflicte al Pròxim Orient encara no ha tingut prou impacte.
3: Gràcies, Roger. Justament sobre aquests pressupostos, la setmana vinent els consellers compareixeran al Parlament per donar detalls dels números dels seus departaments. L'aprovació dels comptes està prevista per principis de juliol, però es podria endarrerir si algun partit els porta al Consell de Garanties Estatutàries. Laia Framis, bona nit.
4: Sí, bona nit. La idea és aprovar els pressupostos al ple de la primera setmana de juliol, concretament el dia 2, i després ja entrarien en vigor. Ara bé, com dieu, això es podria endarrerir si algun grup demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, que té un mes per emetre les seves valoracions. El PP no ho descarta i, de moment, el seu portaveu, Juan Fernández, sí que anuncia una esmena a la totalitat.
5: Anem pas a pas. Avui estem anunciant aquesta esmena a la totalitat i després analitzarem totes les accions que podem emprar per impedir que s'aprovi un pressupost que vagi en contra dels interessos dels catalans.
4: Junts també presentarà una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està rumiant. Els de Carles Puigdemont asseguren que els comptes són gairebé idèntics als de fa 3 mesos i acusen el govern de Salvador Illa, Esquerra i també els Comuns d'haver perdut el temps. N'ha parlat el seu secretari general, Jordi Turull.
6: Són els mateixos pressupostos que ja van presentar i van retirar i que estan una mica allò redecorats. Per tant, si fa 2 mesos estava motivada una esmena a la totalitat, encara ho està molt més ara.
4: Des d'Esquerra, Jordi Albert ho nega rotundament.
7: És evident que aquests pressupostos no són els que va presentar el PSC. Per tant, el que jo recomanaria és que es llegeixin bé els comptes.
4: I afirma que els pressupostos han de permetre donar resposta a les reivindicacions del sector educatiu.
0: Les 10 i 10, doncs, si el govern agafa aire una mica amb els pressupostos, continua complicada, després de 3 dies de negociacions, la situació amb els sindicats de l'ensenyament. Les posicions continuen enrocades. L'increment salarial a través dels complements que ha posat sobre la taula avui el govern no ha convençut els sindicats. De fet, aquests han apujat el to i asseguren que si les negociacions no avancen, escalaran el conflicte amb més protestes encara, coincidint amb la visita del Papa al 9 i el 10 de juny. Maria Costa, bona nit.
8: Bona nit.
0: Què és el que no convenç als sindicats?
8: Doncs el fet que el departament plantegi l'augment salarial amb complements associats a la responsabilitat. Avui el govern ha proposat augmentar un 50% els complements salarials que ja existeixen i que cobren els docents per ser tutors i per ser coordinadors digitals. També explicava avui que crearia 3 complements nous, un de cotutor, un de per tots aquells que treballin en centres d'alta complexitat i un altre pels que tutoritzen els treballs de recerca, aquest últim novetat d'avui. Els sindicats, però, malgrat que els sembla bé el reconeixement d'aquests complements, volen que l'increment sigui del sou base i, per tant, per a tots els docents, universal, una qüestió que el govern ja ha dit que rebutja. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa que aquest augment afectaria més de 100.000 docents de tot el sistema educatiu.
9: És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials. Haurem de veure si hi ha algun altre element que pugui generar un consens. Nosaltres continuarem a la taula, dialogant, treballant amb aquesta mà estesa.
8: La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, avisa al departament que si no es plantegen millorar el sou base dels docents, no cal que els cridin a cap negociació més.
10: Nosaltres li hem deixat molt clar que si aquest dimarts no ha de venir amb aquesta proposta que s'emmarqui en el nostre marc de negociació, nosaltres no cal ja ni que ens convoqui i el dimecres de la setmana que ve ja tenim una vaga.
8: El cicle d'aturada s'acaba el 5 de juny, però l'USTEC, com deien, amenaça amb més mobilitzacions la segona setmana de juny, que és quan hi haurà la visita del Papa i la selectivitat.
3: Gràcies, Maria. Per cert, que el curs vinent hi haurà 5.000 places noves de formació professional i les tandes d'assignació a la preinscripció passaran de 3 a 2 amb l'objectiu de simplificar el procediment. A més, el departament farà servir un algoritme per oferir una plaça alternativa als estudiants que s'hagin quedat sense la plaça prioritària. Ho ha explicat la consellera Esther Niubó.
11: Tenint en compte que les dades ens diuen que gairebé un 30% d'alumnes ens marquen només una o dues opcions d'estudis, el que he fet aquest any és incorporar la possibilitat que el sistema, quan una persona sol·licitant no pot accedir a les seves opcions preferides o es queda sense plaça, se li pugui assignar una altra d'alternativa basada en els seus interessos, en les seves afinitats, d'entre les vacants existents.
3: D'aquestes 5.000 places noves, un miler són de primer curs d'estudis que s'estrenaran el curs vinent, com ara seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre i piragüisme en aigües tranquil·les.

0: Un minut per arribar a un quart d'onze. Els investigadors del cas Zapatero se centren en la secretària de l'expresident i remiren les agendes i els correus requisats per confirmar reunions de l'expresident espanyol amb empresaris de la trama de tràfic d'influències. A les últimes hores i des de la presó, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha carregat contra Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El material requisat a la secretària de Zapatero, el seu mòbil i les seves agendes, és clau per als investigadors. Consideren que podria tenir dades i informació de les ordres de l'expresident per organitzar reunions amb els implicats de la presumpta trama. La policia està analitzant tot el que s'ha trobat en els escorcolls del seu despatx i l'empresa de les seves filles. Documents, discos durs i agendes personals. I també s'ha trobat una caixa forta oculta al despatx de Zapatero. Investigacions que no han minvat de moment el suport del govern espanyol a Zapatero. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
2: El propio auto lo dice. Estamos en un momento inicial, embrionario, de simples indicios que dan lugar a la investigación y a que sea citado como investigado el presidente Zapatero. Ni siquiera hemos escuchado todavía las explicaciones que el presidente Zapatero dé cuando comparezca ante los tribunales. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia.
1: Des de juny, Jordi Turull defensa la presumpció d'innocència, però exigeix que Zapatero s'expliqui.
3: Respecte a la presumpció d'innocència, però sobretot que s'arribi fins al final i que se sàpiga tot el que hi ha d'aquesta qüestió i que qui la fa la paga.
1: I l'exministre José Luis Ábalos, en una entrevista per escrit des de la presó, ha dit que estava en contra del rescat de Plus Ultra, que va advertir Pedro Sánchez que no era pertinent concedir 53 milions d'euros a una aerolínia que no estava consolidada. Ábalos acusa Zapatero d'haver fet gestions pel seu compte, saltant-se el Ministeri de Transports i el PSOE de tenir una doble vara de mesurar a l'hora de tractar el seu cas i el de l'expresident espanyol.
4: Passa un minut ja d'un quart d'onze de la nit. La regularització d'immigrants aprovada pel govern espanyol tirarà endavant fins al 30 de juny, tal com estava previst. El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de forma cautelar aquest procés, com li demanaven la Comunitat de Madrid, Vox i també tres associacions vinculades a l'extrema dreta. De moment, mig milió de persones han iniciat els tràmits de regularització i unes 90.000 han aconseguit ja el permís de residència o bé de treball. Oriol Pujador, bona nit.
5: Bona nit. La decisió l'ha pres la sala contenciosa administrativa. Ho ha fet aquesta tarda després d'escoltar al matí els arguments dels cinc sol·licitants, com dèieu, el govern d'Ayuso, Vox i aquestes tres associacions. El Suprem ha rebutjat admetre a tràmit els recursos de les tres entitats en considerar que no tenen legitimitat per impugnar una llei davant la justícia. En canvi, sí que ha admès els recursos de Vox i de la Comunitat de Madrid, perquè sí que tenen autoritat per fer-ho, però els ha rebutjat el recurs. Els arguments els donarà a conèixer properament en els seus escrits i, per tant, no els sabem. Les cinc parts demanaven que s'aturés aquest procés de regularització perquè creuen que és contrari al dret europeu i que també assumir milers de persones migrants pot posar en risc el sistema de serveis públics, com, per exemple, la sanitat o l'accés a l'habitatge. Des del govern espanyol s'han felicitat, però, per la decisió del Suprem.
0: Gràcies, Oriol. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada un tema que pot sorprendre. Cada dia es multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. De seguida ho expliquem i especialment si ens esteu escoltant des del cotxe, doncs mantingueu la distància. De seguida veureu per què és tan i tan important.
6: Catalunya nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
7: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
12: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
13: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
12: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
13: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
14: 300 grams de paraules.
15: Mig litre d'actitud.
14: Una cullerada de silenci.
15: Dos reflexos de llum.
14: 5 quilos de cadira.
15: I si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
16: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
17: Contes, novel·les, poemes, cançons...
16: Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. 2021. 2023. 2024.
18: Barça guanya la seva tercera Lliga de Campions.
16: Viu la final de la Champions a la TDG. La transmissió de la Gelmà.
19: El Barça busca la quarta Champions davant d'un Lió que en té 8.
16: Segueix la final a Catalunya Ràdio amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
19: Aquest dissabte, a partir de les 5, Barça Olímpic de Lió, a Catalunya Ràdio.
16: La transmissió de la Gelmà.
20: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
21: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Deu minuts i arribarem a 11:15. Els Mossos d'Esquadra cada dia multen de mitjana 17 conductors per no respectar la distància de seguretat. Són dades del 2025 que avança la policia aquí, a Catalunya Ràdio. En els últims 4 anys aquesta xifra d'accidentalitat es manté entre el 25 i el 30%. Miquel Jarque, bona nit.
22: Hola, bona nit.
0: Miquel, veiem que no respectar la distància provoca molts accidents a les carreteres. A les ciutats també?
22: Doncs mira, molt menys a les ciutats, entre altres coses perquè la velocitat és menor. Aquest, però, és un accident que, tot i que acostuma a implicar molts vehicles, provoca poques víctimes greus i menys d'un 1% de mortalitat. Òscar Llatge és coordinador de mobilitat del Servei Català de Trànsit.
23: Si mirem en carretera, els encalços representen un... pràcticament un 30% del total dels accidents amb víctimes que es produeixen. En canvi, a zona urbana, que el que prima són els accidents en intersecció i, per tant, no són encalços, només representen un 8,3%.
0: I què passa, Miquel, amb aquests conductors que no respecten aquesta distància?
22: Doncs mira, el que passa és que són molt pesats, són uns maleducats, els hem vist actuar potser en car pròpia, no?, darrere del nostre vehicle, també com assetgen altres sí. vehicles, però, bueno, a banda d'això, són una minoria, ens diu el Servei Català de Trànsit, eh? I el que passa a tots els incívics i també als educats és que no saben calcular la distància de seguretat.
23: La infravalora, és a dir... nota com segura una distància de seguretat que en realitat no ho és, d'acord? Qualsevol moviment estrany o qualsevol reacció inesperada del cotxe que va davant o del vehicle que va davant acaba en que el que va darrere no pot reaccionar i és així de clar, és pura física.
22: I aquí el que hem de dir és que el codi de circulació no detalla de forma precisa quina és la distància de seguretat òptima. Perquè, entre altres coses, sempre dependrà de la velocitat a la que circulem. Aquestes seran multes que a poc es deixaran de posar en la mesura que es generalitzin els assistents de conducció a tots els cotxes i també en un futur amb l'arribada del cotxe autònom. Per cert, la sanció per no respectar la distància és de 200 euros i comporta la pèrdua de 4 punts.
0: Déu-n'hi-do. Doncs moltíssimes gràcies, Miquel.
22: Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana.
4: A Figueres, un jutge ha decretat a presó provisional i sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella en una plaça de la població. Recordem-ho, tenia una ordre d'allunyament que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta pels delictes d'homicidi i trencament de condemna. Girona, Maria Rovira.
1: L'arrestat havia passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Figueres després que els Mossos el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver assassinat presumptament la seva exparella. Fonts judicials relaten que el diumenge passat es va detenir l'investigat per maltractaments a l'exparella, però en l'atestat consta...

0: presentar. El detingut es va acollir al dret de no declarar i com que no hi havia informe de lesions, se'l va deixar en llibertat provisional. Hores després, l'home hauria robat un ganivet i li va clavar a la víctima en nombroses ocasions. El detingut ha reconegut els fets, segons apunta l'escrit judicial.
1: I avui hem sabut que s'han reduït un 40% els robatoris a la xarxa d'autobusos de Barcelona. Durant els 4 primers mesos de l'any s'han detingut 85 delinqüents. 85, però atenció, perquè aquests 85 delinqüents acumulaven fins a 628 antecedents. Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i TMB han treballat en un equip d'investigació conjunt que ha aconseguit reduir els delictes, diuen. José Ángel Merino és inspector dels Mossos.
2: Concretament, 5 d'aquests delinqüents acumulaven més del 25% dels antecedents policials relacionats amb aquest tipus de fets delictius, relacionats amb els furts, la qual cosa doncs dona una idea d'aquesta capacitat de persistència o de reincidència que tenen alguns dels nostres perfils delinqüencials.
3: L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat un nou cas d'antivirus vinculat encara al creuer Ondius, aquell creuer on hi va haver el brot. És un tripulant desembarcat, de fet, a Tenerife i repatriat als Països Baixos. Amb aquest positiu, els contagis s'eleven a 12 i les morts es mantenen en 3. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
4: Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
3: Mentrestant, Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment si continuen donant negatiu a les PCR.
1: I l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat el nivell d'alerta a molt alt per la crisi provocada pel virus de l'Ebola a la República Democràtica del Congo, una variant per la qual no hi ha tractament ni vacuna. De moment hi ha 177 morts i 750 casos sospitosos. Burkina Faso, Èlia Borràs, bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Quina és la situació avui i quines són les primeres reaccions d'aquesta cimera, Èlia?
5: Avui l'Organització Mundial de la Salut ha elevat molt alt el risc de l'Ebola a la República Democràtica del Congo al a nivell regional i baix a nivell global, ha explicat el cap de l'OMS, Tedros Adhanom. A Uganda, per exemple, només s'han detectat 2 contactes, un dels quals mortals, però les autoritats han adoptat mesures com la cerca i detecció de possibles contactes directes, així com la prohibició dels vols i el transport de passatgers des de la seva veïna República Democràtica del Congo. Tot això ha fet que, de moment, no s'hagin detectat més casos a Uganda. La bona notícia del dia és que la cap científica de l'OMS, Sylvie Brien, ha afirmat que hi ha un tractament antiviral que es coneix amb el nom de Obeldesivir, que es podria utilitzar entre els contactes d'Ebola per evitar que desenvolupin la malaltia. Tot i que és un tractament prometedor, s'hauria d'implementar amb un protocol molt estricte i la mateixa OMS també ha declarat que el control està funcionant, ja que s'estan detectant molts casos.
1: Tu avui has pogut entrevistar la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres. Què és el que t'ha explicat?
5: Doncs he intentat parlar amb els treballadors de la província d'Ituri, però la veritat és que ha estat impossible, ja que tots els esforços estan posats a controlar la propagació del virus. Però Claire Nicolet és la coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres i coneix molt bé el que està passant, perquè, tot i que des de lluny, està coordinant la resposta sanitària d'un virus que s'ha detectat massa tard per manca de tests especialitzats en aquesta soca coneguda amb el nom de Bundibugyo.
6: El principal problema que tenim avui és el nombre de casos i poder seguir els que han estat en contacte amb la malaltia i assegurar-nos que siguin aïllats i tractats. Malauradament, hem detectat la malaltia massa tard i hi havia casos des de fa més d'un mes.
5: Un dels problemes que també ha detectat Nicolet és el fet de crear confiança amb la comunitat i la població i explicar molt bé el que està passant. Per exemple, hi un jove es va cremar un centre de tractament a Ruampara, una ciutat de la província d'Ituri, epicentre de la pandèmia, quan les autoritats mèdiques els van impedir endur-se el cos d'un familiar mort per Ebola.
6: El més urgent és que tota la comunitat sàpiga que hi ha l'Ebola i que quan hi ha símptomes la gent ha d'aïllar-se i que acceptin que la malaltia hi és i que hi ha centres de tractament. Alguns encara els hem de muntar a la província d'Ituri i ens podem fer càrrec dels malalts des que la malaltia apareix.
5: Nicolet també ha explicat que estan intentant enviar material com equips de protecció individual, coneguts com a

0: EPIs o els centres de tractament mòbil, que són com unes carpes de plàstic per poder crear sales de tractament i aïllament a tota la província.
1: Hi ha una logística enorme, perquè primer s'ha de protegir els que curen i hem de tenir equips de protecció personal, que en farem servir moltíssims i n'hem de portar molts, i també carpes per fer l'aïllament, i estem enviant directament avions per poder-les instal·lar a tota la província.
0: Per Nicolet, un dels pilars fonamentals és la coordinació dels diferents actors que són sobre el terreny i la comunicació amb la comunitat per controlar la propagació, però també que la malaltia ha aparegut en zones que són insegures i això farà més difícil el control.
2: Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit. L'OTAN ha assumit que els Estats Units aniran reduint el seu contingent militar a Europa. En la reunió dels aliats, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, ha confirmat que marxaran més tropes al marge dels 5.000 soldats confirmats d'Alemanya. El secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ha dit que els estats membres ompliran aquest buit i tant des del país anfitrió de la trobada, Suècia, com de la veïna Noruega, s'ha demanat a la Casa Blanca una planificació. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bona nit.
3: Hola, bona nit. Marco Rubio diu que Washington sempre ha mogut soldats d'un lloc a un altre del món en funció d'on hi hagi més amenaces per a la seguretat dels Estats Units.
4: Res d'això és sorprenent, tot i que entenc que pugui haver causat una mica de nerviosisme. Però crec que hi ha un ampli reconeixement que hi haurà menys tropes nord-americanes a Europa del que hi ha hagut històricament.
3: Fonts diplomàtiques de l'OTAN assenyalen que Washington vol reforçar la seva presència militar a la zona d'Àsia-Pacífic, en detriment d'Europa, per vigilar de ben a prop la Xina. Els aliats europeus en prenen nota, però el ministre d'Afers Estrangers noruec, Espen Barth Eide, ha demanat claredat.
5: És important que passi de manera estructurada perquè Europa sigui capaç de reforçar-se quan els Estats Units redueixin la seva presència.
3: I el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ho veu com una oportunitat perquè els europeus aportin més efectius per a la seva autodefensa.
6: Els aliats europeus i el Canadà hauran de posar-hi encara més èmfasi en un futur. No té res a veure amb el fet que els Estats Units vulguin equiparar les despeses. És perquè els Estats Units no poden ser a tot arreu a totes hores.
3: De moment, els Estats Units han anunciat la retirada de 5.000 soldats d'Alemanya, la mateixa quantitat de tropes que ara, per sorpresa, Donald Trump vol enviar a Polònia.

0: La Reserva Federal dels Estats Units ja té nou president. Kevin Warsh ha assumit el càrrec davant de Donald Trump a la mateixa Casa Blanca enmig dels dubtes sobre la independència de la Fed respecte al president nord-americà. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha estat aquesta presa de possessió de Kevin Warsh?
1: Doncs el jurament del càrrec per part del nou president de la Reserva Federal, com no podia ser d'una altra manera, s'ha convertit en un acte acaparat per Donald Trump. El president nord-americà ha dedicat mitja hora de la seva introducció a autoensabonar-se amb la retòrica habitual. El protagonista de l'acte, Kevin Warsh, ha fet un discurs de 5 minuts en els quals ha lloat a Trump en un senyal clar que la seva independència al capdavant de la principal institució financera del país serà molt relativa. Warsh ha pronosticat un any de prosperitat econòmica pels Estats Units, tot i els desafiaments que hi ha pel camí, començant per la guerra a l'Iran.
2: El nostre mandat a la Fed és assolir l'estabilitat de preus i l'ocupació màxima. Si perseguim aquests objectius en coneixement i claredat, independència i determinació, la inflació pot ser més baixa, el creixement més fort i el poder adquisitiu més alt, i els Estats Units poden ser més pròspers.
1: Recordem que el mandat de Kevin Warsh al capdavant de la Fed arriba després d'un període marcat per la tensió entre el seu antecessor, Jerome Powell, i el president Donald Trump.
3: Així ha acabat la intervenció principal de la manifestació que s'ha fet avui a l'Havana per rebutjar el processament de l'expresident cubà Raúl Castro per part de la Fiscalia nord-americana. Dos dies després de l'anunci, milers de persones han sortit als carrers de l'illa per tal de donar un missatge de fermesa, malgrat les penúries del bloqueig nord-americà. I ho han fet, a més, davant l'ambaixada dels Estats Units, Albert Manyà.
4: Una marxa encapçalada pel president actual, Miguel Díaz-Canel, i el seu govern, tots amb uniforme militar. També hi havia diversos membres de la família Castro, alts càrrecs de l'exèrcit, la policia i funcionaris. Raúl Castro, de 94 anys, no hi ha anat, però se l'ha tingut present amb nombroses pancartes i en el discurs del diputat i exespia Gerardo Hernández.
5: Raúl es nuestro líder, un soldado de la dignidad, un heredero de Martí y de Fidel. Y mientras haya un solo cubano o cubana con el puño en alto, esa infamia será repelida como se repele toda ignominia, con firmeza, con la verdad y con unidad.
4: Hernández ha transmès un missatge de Castro en què ha afirmat que mentre visqui serà al capdavant de la revolució. El règim considera que el cas obert ara, referit a uns crims de fa 30 anys, és una excusa per justificar una invasió.

0: I Vladimir Putin ha ordenat a les forces armades russes que preparin opcions per respondre a l'atac d'aquesta nit passada a Lugansk, província ucraïnesa ocupada per Moscou, en què han mort almenys 6 joves. A causa de l'atac, que el president rus qualifica de terrorista, s'ha ensorrat un centre de formació professional. Les autoritats de Kiev neguen que hagin atacat civils i asseguren que els objectius eren militars, Ignasi Abad.
1: Sí, segons Moscou, les víctimes serien estudiants entre 14 i 18 anys que dormien al centre educatiu a la seva habitació. A més dels 6 morts, hi ha 15 desapareguts i desenes de ferits. Durant les últimes hores, Rússia i Ucraïna han tornat a intercanviar atacs amb drons dirigits sobretot a instal·lacions energètiques. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha assegurat avui que des de principis d'any han mort 86.000 soldats russos en combat i prop de 60.000 han resultat ferits greus. I afegeix que els últims 5 mesos han recuperat gairebé 600 quilòmetres quadrats de territori ocupat per Rússia. Per això emplaça els Estats Units a portar noves propostes per acabar amb la guerra per la via diplomàtica.
2: I centenars de groenlandesos s'han manifestat avui a la capital del país àrtic, Nuuk, per mostrar el seu rebuig a les aspiracions dels Estats Units sobre l'illa. Ho han fet coincidint amb la inauguració del nou consulat nord-americà. Els organitzadors han reivindicat l'autodeterminació del poble groenlandès, segons ha explicat un portaveu del partit inuit.
3: Ho hem organitzat precisament perquè el nou consulat obre avui i hi haurà cobertura des dels Estats Units. Així doncs, l'objectiu és fer entendre al poble nord-americà que Groenlàndia és un país democràtic i que en un país democràtic no vol dir que no.
2: Les noves instal·lacions del consulat nord-americà les ha inaugurat l'ambaixador dels Estats Units a Dinamarca. El president groenlandès, Jens Frederik Nielsen, ha rebutjat assistir-hi.
0: I avui la companyia OpenAI, la propietària de ChatGPT, s'ha sumat a una iniciativa que permet detectar fotos i àudios fets amb les seves eines d'intel·ligència artificial. És una eina que ja feia servir Google, el seu Gemini, i que facilita als usuaris distingir imatges reals d'imatges artificials. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, el Carlos Bareiber. Bona nit, Carlos.
4: Bona nit. L'eina la podem trobar fàcilment a internet, buscant OpenAI Verificador o OpenAI Verify, i és una web molt senzilla on haurem de pujar la foto que ens fa dubtar i al cap d'uns segons ens dirà l'eina si aquella imatge ha estat generada amb les eines d'intel·ligència artificial d'OpenAI, és a dir, sobretot amb el ChatGPT. Aquesta nova eina el que fa és detectar una marca d'aigua digital invisible als ulls i que aguanta bastant bé si la imatge s'envia moltes vegades o es retalla i s'enganxa. Tot i així, OpenAI alerta que no és infal·lible i que pot donar falsos negatius. De fet, aquesta mena d'eines no són mai definitives per dir taxativament si una imatge està feta amb IA o no, però hi ajuden. Aquesta tecnologia, aquesta marca d'aigua virtual, és una tecnologia de Google que ja l'aplica al seu Gemini. En aquest cas, si la voleu fer servir amb el Gemini, heu de pujar la vostra imatge en aquest chatbot i preguntar-li: aquesta imatge s'ha fet amb eines de la IA de Google? I llavors us dirà si sí o si no. Aquestes dues eines, si bé no ens resonen la vida, de moment tampoc funcionen en vídeos, són un petit avenç per poder traçar l'origen dels milions d'imatges sintètiques que ens està caient a sobre.
2: 21 minuts i arribarem a les 11 de la nit. És el moment d'avui posar la mirada del nostre company i col·laborador del programa, David Guzmán, que ens parla de la compra massiva de llibres d'ocasió per part dels gegants tecnològics.
5: Fa temps que moltes llibreries de vell estan vivint una situació anòmala. Reben comandes de milers d'euros procedents dels Estats Units i el Canadà amb unes despeses d'enviament que tripliquen el preu del llibre. Al darrere hi ha, entre d'altres, empreses com Zoom Books, que fan de mediadors de gegants tecnològics per tirar endavant una pràctica salvatge pròpia d'un malson totalitari. El periodista Will Oremus ho va explicar fa no gaire al Washington Post. Empreses com Anthropic, Google, Meta i OpenAI compren a l'engròs milers de llibres físics en llibreries de vell per automàticament destruir-los. Els tallen el llom i les pàgines són devorades per escàners i supercomputadores amb un únic objectiu: convertir la informació en dades digitals per entrenar els seus models d'intel·ligència artificial. Va començar fa 2 anys amb el nom secret de Projecte Panamà i els tribunals que han estudiat el cas el descriuen com una temptativa d'escanejar de forma destructiva tots els llibres del món. És tan flagrant la violació dels drets d'autor que Anthropic, per exemple, va acabar pagant multes de més de 1.500 milions. Però per la famosa teoria Les portes al camp no ha servit de gaire i a hores d'ara continua la cursa global per capturar tot el coneixement del món, encara que sigui de manera il·legal, sense escrúpols i sense ètica. Mentre sopem, fem esport o anem al súper, milions de llibres d'ocasió estan sent disseccionats, escanejats i posteriorment destruïts. A les grans tecnològiques no els importa ni el valor d'un exemplar, ni l'antiguitat, ni si ve dedicat per l'autor, ni si aquella novel·la indaga com cap altre en l'ànima humana. No els importa res perquè per Google o Meta un poema o un relat només són dades. Veuen la literatura en forma de zeros i uns, com aquella tecnoepifania de Neo al final de Matrix. El problema és que som més a prop de la distopia llibresca que de la salvació redemptora. El risc d'anar alimentant una IA que cada cop necessita més teca és que tot plegat acabi com amb la planta carnívora de la botiga dels horrors. I per qui no en recordi, al final només direm que per a l'espècie humana no acaba bé.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
11: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
10: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
12: Amb el suport de Bon Preu Esclat.
13: Torna l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
14: El 23 i 24 de maig vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
13: Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
14: Més informació a firamanresa.cat.
15: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. L'emoció està servida a la gran cita.
16: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3CAT.
17: El Festival de Cannes arriba al final. És la cita ineludible pels cinèfils i La finestra indiscreta no hi podia faltar.
18: Aquest divendres us explicarem tot el que ha passat al festival. Connectarem amb els nostres enviats especials que ens explicaran el que han vist.
19: La Palma d'Or 90, Wild at Heart.
17: Les noves pel·lícules de James Gray, Ira Sachs, Hirokazu Koreeda o Christian Mungiu són algunes de les novetats que han atret més l'atenció del públic a Cannes.
18: Una edició que destaca per la poca presència de cinema nord-americà i un augment notable de cinematografies d'arreu del món, incloent la primera pel·lícula com a directora de la catalana Aina Clotet.
17: Aquest divendres a mitjanit, especial Festival de Cannes a La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre.
20: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
21: La figura d'Agustí Duran i Sempere, prohom de la cultura catalana, va ser capdalt durant la primera meitat del segle XX per la dedicació intensa i polifacètica al coneixement i divulgació del patrimoni nacional. Va impulsar un model propi de gestió que permet considerar-lo el promotor i ideòleg de l'arxivística catalana. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
20: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Tres quarts d'onze, anem cap al Festival de Cinema de Canes, que està arribant al final, i el cinema català de moment s'emporta 4 premis. Demà se sabrà el palmarès de la competició oficial, però a hores d'ara ja coneixem 3 títols en participació catalana que han triomfat en altres seccions. El més premiat, un documental sobre l'Iran. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, bona nit.
4: Bona nit.
3: Què podem celebrar des de Catalunya exactament, Marc?
4: Bé, sobretot el premi que ja vam comentar dimecres, el que es va endur Viva d'Aina Clotet a la Setmana de la Crítica, pel fet que, a banda de ser producció catalana, és una pel·lícula en català. Però també els dos premis a Rehearsals for a Revolution, una obra molt personal de la iraniana Pega Ahangarani, muntat a partir de vídeos domèstics seus. És un film que repassa els últims 50 anys de vida de la seva família, que permet així endinsar-se en la complexa societat iraniana contemporània i analitzar-la des d'un punt de vista històric. Fa uns dies va rebre una menció especial dels Globus d'Or, que també entreguen premis aquí, i avui s'ha endut el premi definitiu en la seva categoria, l'Ull d'Or, el millor documental del festival. Coproduït per la catalana Fast & Films, Sony Classics n'ha adquirit els drets per projectar-la als Estats Units, Llatinoamèrica i Àsia, i Elàstica ho farà a l'estat espanyol. També celebrem que la producció catalana The Black Mirror Experience, un capítol esfereïdor i molt divertit de la famosa sèrie distòpica britànica que es viu en primera persona, s'ha endut el premi especial del jurat de la secció de cinema immersió. A més, a les últimes hores hem pogut veure The End of It, una pel·lícula britànica en participació de Mediapro, dirigida per una catalana, Maria Martínez Bayona, que ens ha explicat com està vivint l'experiència de presentar la seva òpera prima a la secció Camp Premier, destinada a grans estrenes.
5: És molt fort estar aquí, la veritat. O sigui, és la meva primera vegada a Cannes. Aquesta celebració del cinema tan intensa, hi ha alguna cosa a l'aire aquí que és especial, de respecte a la pel·lícula, que és bastant únic. I, bueno, o sigui, hi va ser un dia intens. Sentiments de flor de pell total i també de molta celebració i d'estar junts amb l'equip, perquè va venir molta gent de l'equip i va ser molt bonic.
4: El film imagina una societat on els més rics han aconseguit anar renovant el seu cos per no fer-se vells ni morir, però la seva protagonista, interpretada per Rebecca Hall, la mateixa de Vicky Cristina Barcelona, aquesta sensació d'eternitat l'ofega i vol acabar amb la seva vida.
3: Doncs, Marc, ara que t'has fet un tip de veure pel·lícules aquestes dues setmanes, has vist totes les que opten a la Palma d'Or. Quines són les favorites?
4: No és una edició senzilla de predir. Hi ha diversos títols que estan en boca de tothom, com l'àrid retrat de l'Alemanya de postguerra Fatherland, del polonès Pavel Pavlikovsky, la contundent denúncia de la corrupció sistèmica russa que fa Minotaur, d'Andrei Zviagintsev, o la crítica a la superioritat moral de l'Europa occidental de Fjord, del romanès Christian Mungiu, o la reflexió anticapitalista de Suda, del japonès Ryusuke Hamaguchi. Però després hi ha altres títols que tenen opcions clares d'entrar al palmarès, tot i que s'han rebut amb divisió d'opinió. Aquí entraria La bola negra, dels Javis, lluada per molts, però també criticada durament per alguns altres, la coreana Hope, un deliri de ciència-ficció, les dues cintes nord-americanes, la clàssica Paper Tiger de James Gray i la Queer The Man I Love d'Aira Sachs amb Rami Malek, o la belga Notre Salut, un cru retrat del col·laboracionisme francès. A banda de Marga Navidad, amb l'única justificació que es vulgui premiar Pedro Almodóvar, perquè és ell. El ser querido de Rodrigo Sorogoyen ja només opta el premi al millor actor per a Javier Bardem. A l'altre plat de la balança, grans decepcions com les de Hirokazu Koreeda, Asghar Farhadi, Lucas Donto i una pila de pel·lícules franceses que ningú s'explica per què estan en aquesta secció oficial. Demà, a partir d'un quart de nou, us explicarem què ha decidit el jurat presidit per Park Chan-wook.
6: I ara anem al Pla d'Urgell. La 28a edició del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha quedat deserta. Així ho ha decidit el jurat després de considerar que cap dels 93 originals presentats tenia la qualitat suficient per endur-se un premi d'aquesta categoria. És el primer any que no hi ha guanyador. Bell vist per a Joan Álvarez.
0: La decisió del jurat ha estat unànime. Deixa de cert el premi precisament l'any que havia rebut més originals a concurs. La presidenta del jurat, Mireia Calafell, ho justificava amb aquestes paraules.
7: Prioritzar la qualitat literària i reconèixer el premi a les institucions que el cuiden i a l'obra de Marçal ha estat el gest que hem volgut fer enguany i per això hem deixat desert aquest premi. Evidentment, sap greu, sap molt de greu i, a més, sempre tens equivocar-te, però som un jurat de 5 poetes i totes vam estar d'acord amb el fet de que prendre aquesta decisió era el millor pel premi.
0: El premi el convoca anualment el Consell Comarcal del Pla d'Urgell i enguany la cerimònia de la nit literària s'ha fet al restaurant La Boscana de Bellvís. El guardó, que estava dotat amb 5.000 euros, ret homenatge a la poeta Maria Mercè Marçal, nascuda a Ivars d'Urgell.
3: I amb aquest so... Lleida ha donat el tret de sortida a la 45a edició de l'Aplec del Cargol, una de les festes més multitudinàries de la ciutat. De fet, posant-hi xifres, aquest any s'arriba a les 124 colles amb 17.000 penyistes i s'hi menjaran 14 tones de cargol. Tot i aquestes macroxifres de rècord, un dels protagonistes d'aquest primer dia de l'Aplec ha estat el termòmetre, Lleida, Júlia Albacar.
8: Sí, perquè tot i que les colles s'apleguen a l'ombra al voltant dels Camps Elisis, avui hem arribat a fregar els 35 graus a Lleida Ciutat i això s'ha notat entre els penyistes, sobretot a l'hora de fer el menjar. En sentim alguns.
9: Amb l'ombra i les canyetes i el barret, pues s'aguanta.
10: Home, està sent dur, la veritat.
11: Necessitarem una mica d'aigua els propers dies, però estem molt bé.
12: És una comanda de vanos, per a que la gent no passi tanta calor. Hem fet també una comanda de ventiladors amb aigua.
8: Però ni la calor treu les ganes de ple, que este matí molts ja han dinat aquí, tot i que tècnicament és fora programa, i esta tarda amb lo Carragolasso s'ha donat per inaugurat la plec, amb l'actor Xavier Bertran, conegut entre altres pel seu paper de lo Cartanyà, com a convidat d'honor, on s'han recuperat algunes de les cançons més populars de la sèrie. Destacar que, com a novetat, aquest any es vol potenciar sobretot que els visitants puguin gaudir de la mateixa experiència que els penyistes i per això s'ha habilitat una gran carpa amb capacitat per a 500.000 de persones. I fins diumenge, doncs, això, caragols, gastronomia i gaudir d'una de les festes més assenyalades del calendari lleidatà.
6: Minuts i arribarem a les 11 de la nit. Els divendres, gairebé sempre a aquesta hora, ens agrada posar-hi la mirada del periodista i col·laborador d'aquest programa, Xavier Mas de Xaixàs.
13: Avui ha fet un dia d'estiu, radiant. Les notícies han estat les mateixes dels darrers dies, però assegut a la fresca, sota un arbre, com estic jo ara, aquest vespre, escrivint aquesta història, no hi ha notícia que pugui trencar la il·lusió que ha estat un bon dia. Un dia sense tràfics d'influències, ni guerres, ni proclames feixistes. Avui ha estat un dia per compartir amb tots vostès la història d'una dona que no volia menjar sola. I com no volia anar a un restaurant i demanar una taula per ella sola, va muntar un. Era ben petit, amb una taula llarga al mig, a la que podia sentar-se qualsevol. El restaurant servia hamburgueses i amanides i poca cosa més. Ella... La dona que no volia menjar sola es diu Rosa Esteve i ahir la ciutat de Barcelona li va dedicar un homenatge al Saló de Cent. Si Barcelona és avui una ciutat divertida, molta classe, elegant i moderna, sense complexos, és en gran part gràcies a ella. Gràcies a que fa 40 anys, quan les dones que menjaven soles eren mal vistes, va parar una taula per compartir molt més que un àpat. Una taula per parlar, per riure i enamorar-se. Fa 40 anys Barcelona va posar-se guapa, de la mà de Rosa Esteve i de la gent que sortia a trobar-se amb gent, sense mirar l'hora i tampoc el mòbil, perquè pràcticament no hi havia mòbils. I en dies com el d'avui, en nits com aquesta, tan suau i seductora, res enlluerna més que els ulls de la persona que tens asseguda davant teu. Al banc del parc, a la terrassa del bar, a la taula d'un restaurant, on ningú té pressa i tot té sentit. Avui... Ha estat un d'aquells dies per comprendre que podem ser feliços amb molt poc, amb la llum d'un cel blau, ara ple d'estrelles. Els carrers estan plens de persones com nosaltres, amb ganes de compartir un somriure, un somni, una bona notícia. Ara els veig passar davant meu, i segur que també estan passant davant teu.
6: 6 minuts i seran les 11 de la nit.
3: I ja tenim aquí el David Ubac, benvingut.
14: Què tal, bona nit, gràcies.
3: Avui el primer dels àudios esportius és per la capitana del Barça a les portes d'un gran partit de la final de la Lliga de Campions, Alexia Putellas.
15: Us podria entendre com una rivalitat, sobretot perquè aquests últims anys i recentment doncs, ens hem trobat molt. Ho fa especial que sigui el Lyon, evidentment, perquè són les que més Champions tenen.
14: Doncs la capitana del Barça, que esperem que demà sigui protagonista a Oslo, que acollirà aquesta final, la capital de Noruega. Serà la sisena final seguida de Lliga de Campions per al Barça femení, setena en total, i la tercera que les blaugranes jugaran contra l'Olímpic de Lió amb un balanç d'un títol i dues derrotes. La primera final que va jugar el Barça va ser precisament una derrota contra l'Olímpic de Lió. Per tant, podem parlar d'un clàssic del futbol europeu femení, no? Tal com destacava Alexia. L'última hora del Barça passa doncs, per l'entrenament que ha fet aquesta tarda l'equip de Pere Romeu a l'estadi d'Oleval, que és l'escenari d'aquesta final. Dos noms propis, el d'Irene Paredes, que s'ha entrenat parcialment amb el grup, però continua sent dubte per una sobrecàrrega muscular, i Caroline Graham, que ha rebut en les últimes hores l'alta mèdica, doncs, a punt de poder jugar, avui ha completat la sessió d'entrenament de l'equip.
6: Demà dia de molt futbol, el segon document sonor és les declaracions de Michel Sánchez, el tècnic del Girona, abans de la final contra l'Elx.
16: Jo crec molt en els meus jugadors. Estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. Tenim clar que és un partit per fer història i crec que en el meu equip no puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors.
14: Un Girona que no és l'únic que jugarà, però sí dels tres catalans és qui més se la jugarà. Guanyar o baixar a segona, és així de senzill, contra un rival directe com és l'Elx a Montilivi. S'espera ple a l'estadi dels gironins per reempenyar l'equip i evitar doncs, el que seria el descens. Per tant, els de Mitchell que se la juguen. I demà també tindrem, en format carrusel, en jornada unificada, tots els partits a les 9, l'Espanyol Real Societat, amb els blanquinegros que tenen remotes, molt remotes opcions de classificació europea encara, però amb la permanència ja a la butxaca, i també el València-Barça, en un partit en què, de les declaracions prèvies de Hansi Flick, destaco que ha assegurat que no es veu 10 anys a la banqueta blaugrana, i això ho dic per una cosa.
3: Sí, per
14: l'anunci que hem tingut avui.
3: Pel que ve ara, per una llegenda, podem dir, ja a partir d'avui, del Manchester City.
17: Don't ask me the reasons.
18: No em pregunteu per què marxo. No hi ha cap motiu, però molt endins sé que ara és el moment. Res no és etern. Si ho fos, em quedaria aquí. Hem treballat, patit, lluitat, i ho hem fet a la nostra manera.
14: Un Guardiola que va renovar l'any passat, tenia encara un any més de contracte, però que diu que plega, amb 20 títols a Anglaterra, les files del City, entre les quals 6 Premier Leagues i una Lliga de Campions. Per cert, també ha dit que plega avui el tècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa.
3: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Que vagi bé.
14: Igualment. Adéu.

0: A veure, està clar que els matins seran preciosos i a la tarda s'espatllarà.
1: Fa setmanes, no? Que és una mica així, oi?
0: És que aquí van dir, you look good in the morning.
1: Pues, doncs ja està.
0: A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs no.
0: Ha
2: dit al principi, ho ha dit, summer days. Ho ha dit al principi i era el títol de la cançó també, de Fall Out Boy, de Martin Garrix. Es diu així, summer days, perquè tindrem un cap de setmana d'estiu. No s'espatllarà gaire, no s'espatllaran gaire les tardes.
0: Que bé,
2: dissabte
0: que bé.
2: I diumenge. Si diumenge algun ruixat més, però molt poqueta cosa. Tindrem temps d'estiu. Avui hem arribat per primer cop aquest 2026 als 35 graus. No només hem arribat als 35, sinó que hem arribat als 36 graus a Seròs. I tot aquest sector de Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, doncs hem tocat els 35. Amb moltes màximes que no només avui, sinó també tot el cap de setmana, arribaran els 30 o per sobre. El Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, per tant, calor d'estiu, més de juny que no pas de finals de maig. Amb sol, alguna nuvolada de tarda que dèiem, podria deixar-se escapar alguna gota al Pirineu, molt poqueta cosa. Això sí, aquests dies, i estem a la primavera, doncs sí que es poden formar, i avui ja se n'han format, boires arran de mar, sobretot ara al vespre, demà al matí, un pèl més extenses. Aquest contrast de temperatura entre l'aigua del mar, que encara no és tan càlida, i aquesta entrada d'aire càlid fa que es formin les boires arran de mar i que, almenys durant les primeres hores, doncs, deixin aquest cel una mica més nublat, i això també fa que la costa és on menys puja la temperatura. Fa calor, però no s'arriben aquests valors tan elevats.
0: Doncs... Bé, però cap de setmana d'estiu, això sí.
2: Sí.
0: Cap de setmana d'estiu.
2: Sí.
1: Com apunta Luis Ángel Alonso, nostre tècnic, compta molt bé, però així fins l'octubre, No, és veritat, vull dir, les alegries...
0: Però bé, aquest primer gaudim
1: aquest bé,
0: molt.
1: Aquest bé,
2: aquest bé. Aquest gaudim sí.
0: Més endavant ja en parlarem.
1: Ens queixarem més endavant.
0: Bon cap de setmana, Gemma.
2: Igualment.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Divendres 22 de maig, cap de setmana de sol, de llum, de caloret faller. Cap de setmana preestiuent, cap de setmana de festa castellera i de la 23a edició de la Festa per una Societat Inclusiva. Què ens deien aquesta setmana en Matato, l'Ivan i la Marta? Que moltes persones els veuen diferents, els tracten diferent, sense empatia ni educació, i des de la ignorància, en una clara reflexió pública sobre com tractem la diferència quan molt sovint hauríem d'aprendre de valors i d'actitud. Demà a la tarda a la plaça Catalunya se celebrarà la 23a edició de la Festa per una Societat Inclusiva. Recordem les tres reivindicacions que ens recordava Margarida Sáenz, presidenta de la Societat Inclusiva. Primera, que la inclusió educativa sigui a tot el territori. Segona, que la inclusió laboral sigui un fet tenint en compte que ni una de cada tres persones amb una discapacitat treballa. I tercera, la immensa majoria de persones amb discapacitat no poden escollir ni on ni amb qui volen viure. No poden imaginar-se l'emancipació i la vida fora de la família. En uns moments escoltarem la Marta i l'Ivan. L'endemà del Dia Europeu de la xarxa Natura 2000. Biodiversitat Sitges, amb una publicació molt crítica a xarxes, denuncia obertament la nul·la gestió en els espais naturals sitgetans, fora del Parc del Garraf, integrat a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, però també amenaçat, diuen, per les canteres i pel projecte de Vallcarca. Al final de l'article és demolidor. Portem anys avisant d'una regressió molt important d'aquests ecosistemes i d'una baixada de la seva biodiversitat, però ningú no se'n fa càrrec. Perdem paisatge, biodiversitat i resiliència pels propers embats de l'emergència climàtica, sense rumb i a la deriva. Així finalitza aquest article de biodiversitat. Lluny del soroll, amarada pel sol alguns dies i sacsejada pel vent, la pluja o les tempestes, la Immaculada Concepció del campanar de la parròquia contempla Sitges des del 1863. Avís, festes majors i enterraments, arribos, postes de sol i caps de setmana, dissabtes de glòria, diumenges de rams, ho ha vist tot. I ahir, en Joan Totosaus i la Carola Fernández la van poder mirar als ulls, fit a fit, en una d'aquelles circumstàncies que només passen un cop a la vida. Tenen el reportatge al nostre perfil de YouTube i als nostres perfils de Facebook i d'Instagram. Els agradarà veure com varen viure en vídeo ahir la unitat mòbil, la conversa que varen mantenir amb els restauradors i els responsables de l'obra de restauració del campanar.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Vostès els ha agradat molt i és evident que fa impressió. Fa impressió tenir la Immaculada davant per davant. Evidentment, en una circumstància que no repetirà, a no ser que hi hagi una necessitat evident, a la resta de la vida. Per cert, que la figura de la Immaculada està, segons diuen els tècnics, en perfecte estat. Tant millor que algunes zones del campanar. Es veu que la pedra amb la qual es va realitzar aquesta figura, tota d'una peça, ha aguantat, imagini, des del 1863 en vara, ha vist nevar, ha vist ploure, sol, salinitat del mar, tot el que vulguin, i la figura està en perfecte estat. La glòria no tant, que és una glòria de ferro, i les flors de vidre, que en queden algunes, encara com en queden tantes després de tants castells de focs, morters i tot el que, llamps i tot el que sigui, ahir que s'arreglava també el parallamps. Doncs si volen veure aquest reportatge ho poden trobar als nostres perfils d'Instagram, com els dèiem també, al nostre perfil de YouTube i al nostre perfil de Facebook. Demà que quedarà un any per les eleccions municipals. 23 de maig de l'any 2027, eleccions municipals, el temps passa molt ràpid i per cert que Junts demà arrencarà aquest compte enrere amb un acte, una trobada aperitiu al Retiro, que també incorporarà, diguem-ne, el primer discurs públic de la candidata Mònica Gallardo, des que és candidata. Intervindrà la candidata a l'alcaldia Mònica Gallardo demà amb aquest acte, com els dèiem, demà, compte enrere, un any per les municipals. Recordin que les darreres municipals, 13 formacions polítiques, 13 es varen presentar. Veure què passa les municipals de l'any que ve. Avui que és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, avui que s'ha fet clar a les 5:57 i el sol ha sortit a les 6:29, el sol es fondrà a les 9:10 i es farà fosc a les 9:42. El dia s'allargarà 1:44, tindrem 14:40 de llum i 9:19 de foscor. Aquest cap de setmana, que és un cap de setmana, com els dèiem, un cap de setmana casteller. Avui hi ha assaig especial de veterans de la Jove de Sitges al Palau de Rei Moro a partir de les 9 i fins a les 11 de la nit. La colla vol compartir aquests èxits, sobretot els dels darrers anys, amb tothom que ha lluït la camisa de color vi al llarg de la història de la Jove de Sitges. Per tant, tots aquells i aquelles que heu format part de la colla, avui hi ha assaig especial de veterans al Palau del Rei Moro amb tas de vins i entrepans a partir de les 9 de la nit i fins a les 11 al Palau del Rei Moro. És la primera de les tres activitats castelleres del cap de setmana. Demà, als Jardins del Retiro, a partir de 6:15 de la tarda, Jove Fest, la festa de la Jove de Sitges amb Kit Kat, Sempre Pidis i Costco DJ. Barres a preus populars, als Jardins del Retiro, demà a partir de 6:15 de la tarda. I la Jove de Sitges organitza per al diumenge 24 de maig a partir de les 9 a la piscina municipal de Sitges el tercer torneig de pàdel de la Jove de Sitges. El tíquet, l'entrada, la inscripció, 12,50 €, inclou un mínim de 3 partits, el Welcome Pack i premis i trofeus per les tres parelles guanyadores. Aquest diumenge, 24 de maig a les 9 del matí, a la piscina municipal, tercer torneig de pàdel de la Jove de Sitges, les inscripcions al correu electrònic projecciosocial@jovedesitges.cat. projecciosocial@jovedesitges.cat. I avui, ahir els comentàvem la novetat d'aquesta versió tan bonica de la Moixiganga de la gent de guitarrejant la festa. Avui, a les plataformes ja poden trobar el segon single del nou àlbum de la gent d'Atomic Funk, a qui vàrem tenir amb nosaltres en més d'una ocasió, perquè hem participat del Festival Jardins de Terramar el cap de setmana passat, fins i tot vàrem participar la nit dels museus de Vilanova i la Geltrú, amb la vetllada que es feia al Museu Romàntic de Camp Papiol de Vilanova. Però avui a les plataformes ja es pot trobar aquest segon single, i avui concert al Chiringuito Iguana a partir de 8:15 del vespre. A veure si aquest inici té un punt Michael Jacksonià, aquest inici del tema. El tema es titula All the Love, hi ha una mica de rap, hi ha una mica de funky, els agradarà.
2: All the love that I was keeping inside of me was meant to be. Now I set it free. All the love that I've never shared before, it's now like an open door. How can I

0: like you around. You hear me, wanna shout it loud. I was feeling alone, it's been a long road. Now I got strong though, you're my comfort zone. Thought I was done. All the Love, el segon single del nou àlbum de la gent d'Atomic Funk, disponible ja a plataformes a partir d'avui, a partir d'aquest divendres 22 de maig, i la presentació pública aquest vespre a 7:45 al Chiringuito Iguana. No són les úniques activitats d'aquest divendres dia 22, perquè a partir de les 5 de la tarda al Museu Maricel, visita guiada i gratuïta, però hi ha un límit perquè l'espai dona pel que dona. Visita guiada a l'exposició Absències i presències als artistes de Charles Dining a la col·lecció d'art del Banc Sabadell. Com els dèiem, és una exposició magnífica. Per tant, si volen aprofitar, avui a partir de les 5 de la tarda al Maricel, visita guiada a aquesta exposició. A 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, la Beli Artigues, que no para, un taller per nens i nenes de 6 a 12 anys aprèn i construeix una barraca de pedra seca. Avui a partir de 6:45 de la tarda a la Biblioteca Santiago Rossinyol, pels més menuts de la casa, la Beli parlant de les barraques de pedra seca per nens i nenes de 6 a 12 anys. I avui que, però en principi no tenim més detalls, hi ha d'haver una nova reunió de la cooperativa de la veïna, d'aquesta cooperativa que vol construir aquest bloc d'habitatge cooperatiu a la zona de la Granja 2. Tot això avui divendres. Demà dissabte, dia 23, a l'Espai Cultural Pere Stanfli i en el marc del Fotomatch 2026, xerrada amb la fotògrafa Vicky Planes, que us hem de dir de la Vicky, que l'hem tingut aquí també en més d'una ocasió, premiada en diferents certàmens, per tant, una experta fotògrafa. Demà, a partir de les 7 de la tarda, xerrada amb Vicky Planes a l'Espai Cultural Pere Stanfli en el marc del Fotomatch. Us recordem que tots els espais del Fotomatch estan oberts fins a finals de mes, o sigui que tenen temps per visitar les exposicions al grup d'estudis, a l'Estudi Vidal, al Miramar, a la Biblioteca Santiago Rossinyol, al Club Nàutic, al Retiro, al Prado, a la Capella de la Fundació Ave Maria, al Mercat, a l'Hospital i també al camp de futbol dels Sitges, al camp d'Aiguadols. Això serà, com els dèiem, demà dissabte, dia 23 a les 7, aquesta xerrada amb Vicky Planes. Després escoltaran a la Marta i l'Ivan, però demà, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, a la plaça de Catalunya, festa per una societat inclusiva. La inclusió escolar, laboral i social de les persones amb discapacitat és un dret i també un guany per tothom. Hi ha cercavila previ i, sobretot, un munt d'activitats, però un munt. Des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, festa per una societat inclusiva a la plaça de Catalunya, la 23a edició d'aquesta festa. A 9:15 del vespre, demà dissabte, a la cantina del Retiro, Pop Estéreo, música pop i rock, en aquest cas amb una proposta diferent, perquè tots aquells que vulguin, doncs allò, com que és a 9:15 d'un dissabte, prendre alguna cosa, l'entrada val 15 euros, 12 euros pels socis, inclou un entrepà i beguda. Demà a partir de 9:15, a la cantina del Retiro, el pop i el rock de Pop Estéreo. Diumenge, dia 24, a l'Escorxador. N'hem parlat aquesta setmana amb un dels membres de la companyia El que me queda de teatre. Presenten Somion, la ciutat dels oficis impossibles, aquest espectacle de titelles, pels més menuts de la casa, per la família en general, preu de l'entrada 10 euros, entrada reduïda 8,50 euros, aquest diumenge, dia 24, a l'Escorxador. I aquest cap de setmana, pels qui vulguin passar-se pel cine, dues propostes al Prado. Primera, Calle Màlaga.
1: Buenos días, Mohamed.
2: Hola, mi niña.
3: Estoy muy contenta de que hayas venido.
2: Un año sin tenerte en casa es mucho.
1: Voy a vender la casa.
2: ¿Estás hablando de mi casa?
1: Necesito dinero.
0: Aquesta és la història. Una filla que necessita diners i la seva mare ha viscut tota la vida a Tànger perquè va néixer a Tànger. La seva mare, Maria Àngeles Carmen Maura, una dona de 79 anys que veu com de cop i volta la filla necessita la casa perquè necessita els diners i ha de marxar de casa seva. Bé, primer la filla posa la casa a la venda, es treuen els mobles de la casa, però la mare s'ho repensa S'ho repensa i en tots els amics coneguts amb tota la comunitat que ha fet a Tànger els hi diu, escolta'm, em podeu ajudar a tornar els mobles a casa? I compra els mobles que ja s'havien venut i cap a casa una altra vegada.
4: Vamos a tener problemas.
2: Business. Es business.
5: Me dijiste que me amabas.
2: Y si quieres sacarme, tendrás que hacerlo por
0: la puerta. Per tant, una història molt vinculada a aquest dia a dia en què la vivenda, que és un dret, acaba convertint-se en un veritable mal de cap per moltes persones. Una història a les antípodes de la que els explicarem ara, perquè al Prado aquest cap de setmana, a més d'aquesta història de Calle Màlaga, d'aquesta història d'aquesta senyora, d'aquesta mare que es veu obligada a marxar de casa seva, anem a l'altra punta. La història de l'hereva de L'Oréal, la mujer más rica del mundo.
6: Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
7: No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerome, con este ramo no veo a Guy. Si pudiera quitarlo, ni que fuera al aeropuerto de Honolulu.
0: La història d'una dona rica, immensament rica, 90 anys té, que fa una donació a un jove artista a qui coneix i que li resulta captivador. És clar, aquesta donació posa en alerta a la seva filla, que comença a estirar del fil d'una presumpta corrupció política a la qual hi ha implicat un expresident. La pel·lícula s'inspira en la figura de Lillian Bettencourt, la que fou la dona més rica del món i hereva de l'imperi L'Oréal.
8: ¿Usted siempre ha sido así?
9: Jugaremos a abrir todo lo que cierra en su interior.
7: Usted tiene la llave. Le haré un contrato de 10 años por sus creaciones. 2 millones al año, ¿le parece razonable?
8: Entonces no estaré ni un segundo más con ese gorro.
0: Al Prado, per tant, la cara i la creu. Les circumstàncies difícils de Calle Màlaga i les altres circumstàncies al que porta a vegades el diner a la mujer más rica del mundo. Els dèiem que ahir es va celebrar el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Bé, doncs, Biodiversitat, a través de les xarxes socials, va publicar ahir un comunicat molt contundent, esperem poder-ne parlar en algun moment la setmana que ve, titulat Desnatura Sitges 2000. Desnatura Sitges 2000. Avui celebrem, avui per ahir, el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. Sitges, amb aproximadament un 65% del seu territori inclòs a la xarxa Natura, veu com cada any que passa manca una gestió dels seus espais naturals protegits. L'únic espai natural amb una gestió activa és el Parc del Garraf, integrat a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona, però amb amenaces i problemàtiques presents, com són les activitats extractives, les canteres, o futurs plantejaments de macroprojectes a la parcel·la de Vallcarca, amb impactes evidents a l'entorn protegit. Per altra banda, no hi ha cap pla de gestió a l'espai marí Costes del Garraf, on s'observa un retrocés i transformació dels hàbitats litorals i marins amb accions perjudicials com són els dragatges, la massificació, contaminació, etc. A dia d'avui, veiem una draga al Port Ginesta provocant contaminació acústica, lumínica i ambiental a les veïnes del barri i als diferents ecosistemes de tota la zona. I, per últim, els dos espais protegits de la xarxa Natura més amenaçats i abandonats per part de tothom. L'espai natural dels Colls i Miralpeix, sense gestió i amb manca de recursos per fer accions de restauració ambiental, i l'espai natural de la desembocadura de la Riera de Ribes en, i ara ben en majúscules, estat crític i sense un pla de gestió ni mesures de recuperació de l'hàbitat. De fet, cada setmana que passa apareixen més impactes que amenacen el seu delicat equilibri ecològic. Portem anys avisant, finalitza aquest article, d'una regressió molt important d'aquests ecosistemes i d'una baixada de la seva biodiversitat, però ningú se'n fa càrrec. Perdem paisatge, biodiversitat i resiliència pels propers embats de l'emergència climàtica. Sense rumb i a la deriva. Així finalitza aquest article que hi publicava Biodiversitat i que s'intitula, repetim, Desnatura Sitges 2000. Podem poder-ne parlar d'aquí uns dies amb la gent de Biodiversitat i aquest estat, vaja, aquest quadre que presenten de com està la gestió dels espais naturals a Sitges. La setmana que ve hi ha ple municipal, està per veure si per algun lloc o altre sortiran aquestes dades. perquè s'han donat a conèixer més d'un mitjà i més de dos, han donat a conèixer les dades d'aquest estudi anual del balanç de criminalitat 2025 que publica el Ministeri de l'Interior. Doncs bé, en el rànquing de municipis catalans amb més delictes registrats per cada 1.000 habitants l'any 2025, en els 10 municipis catalans que estan primers en aquest rànquing, hi ha Sitges en el número 7. Número 1, el Prat de Llobregat, 160 delictes per cada 1.000 habitants. Número 2, Sant Adrià, amb 107. Número 3, Roses, amb 102. Número 4, Barcelona, amb 99. Número 5, Salou, amb 94. Número 6, Salt, amb 87 delictes per cada 1.000 habitants. Número 7, Sitges, amb 85 delictes per cada 1.000 habitants. Número 8, Figueres, amb 82. Número 9, L'Hospitalet, amb 78. I número 10, Esplugues de Llobregat, amb 76 delictes. A assenyalar, també diu les informacions a diferents diaris, que en el cas del Prat de Llobregat les dades estan condicionades pel pes de l'aeroport i els delictes que succeeixen a l'aeroport, i en el cas de Roses, Salou o Sitges, les dades també estan condicionades pel pes del turisme d'estiu. Però en qualsevol cas, en algun moment o altre, si vostès senten un debat sobre això, doncs sí, en abstracte, en el balanç de criminalitat 2025 del Ministeri de l'Interior, Sitges està en el número 7 de la llista dels 10 municipis catalans amb més delictes registrats per cada 1.000 habitants l'any 2025. I al passeig de les botigues de Sitges ha aparegut una granada de la Guerra Civil. També tots els mitjans en parlen perquè els Mossos d'Esquadra van ser alertats, òbviament, perquè ja saben que aquests artefactes tenen sorpresa. Pot no passar res, però sí que pot passar alguna cosa, pot passar algun accident. Ha aparegut una granada de morter en el passeig del nucli de les botigues de Sitges, en una zona limítrof amb el terme municipal de Castelldefels. La principal hipòtesi, com es poden vostès imaginar, és que correspon a un morter de la Guerra Civil. Uns operaris que feien obres de reparació a la vorera es varen trobar el dimecres aquest objecte i varen avisar els serveis d'emergències al voltant d'un quart d'una del migdia, segons detallen fonts policials a la ACN. Es va desplaçar a la zona una unitat de la Guàrdia Civil, mentre que els Mossos d'Esquadra van activar una unitat especialitzada TEDx, aquestes unitats que serveixen precisament per desarticular, desactivar artefactes d'aquesta mena. Els agents varen retirar el projectil d'uns 30 centímetres de llargada cap a una cantera i allí ho varen detonar d'una forma controlada, o sigui que el van fer explosionar. Per tant, sempre, ja ho saben, si es troben un artefacte d'aquesta mena, ràpidament 112, ràpidament Mossos d'Esquadra, ràpidament cossos de seguretat, i no tocar-lo sota cap concepte. I és veritat que el morter està tan ple de terra que queda així una mica desfigurat, però un morter de la Guerra Civil d'uns 30 centímetres va ser el que es va fer detonar, es va fer esclatar fa uns quants dies. I aquesta setmana, des de l'Escola Pia, també han anunciat que s'han publicat els resultats definitius de les proves Cangur 2026. 8 alumnes de l'escola han estat reconeguts amb un diploma d'honor per haver obtingut una puntuació que els situa dins del millor 6% de Catalunya en els seus respectius nivells. Què són les proves Cangur? Les proves Cangur les organitza la Societat Catalana de Matemàtiques i tenen com a objectiu fomentar el gust per les matemàtiques a través dels reptes de lògica i raonament. O sigui que allò que hem comentat aquesta setmana en més d'una ocasió, pensar, fer que el cap funcioni, fonamental pel creixement, que el cap funcioni, que pensi, que raoni. Doncs les proves Cangur van d'això. Alumnes de primer d'ESO, Lucía Rojas i Arnau Partal, reconeguts, com els dèiem, amb aquest diploma d'honor. Alumnes de segon d'ESO, Clàudia Gaspar, qui va ser reina infantil del Carnaval fa dos anys, Marcel Planes i Marcel Planes, segon d'ESO, i Joan Eudal Blanquer, Mario Cantarini i Dable Gabdolin, que han estat també altres alumnes guardonats. Aquest reconeixement és fruit del seu esforç, constància i gran capacitat de raonament matemàtic.

0: Bé, què ens van dir aquesta setmana en Matato Campos, la Marta Domínguez i l'Ivan Moreno a Carola Fernández? Bé, en el marc de la festa per una societat inclusiva no varen parlar de la festa, varen parlar sobretot del dia a dia de les persones amb alguna discapacitat. I què és el primer que apareix? Bé, doncs el primer que apareix encara és aquesta rèmora, aquesta inèrcia del pobret, que tal, que no sé què... Bé, i aquest tracte molt sovint degradant cap a la persona diferent. Així ho va esmentar l'Ivan, que reparteix l'Eco, com tots vostès saben, l'Eco, publicitat... En fi, així ho va dir la Marta i també en Matato. Aquí escoltarem, però, fonamentalment, és l'Ivan i la Marta amb un missatge que convé interioritzar des d'aquesta honestedat, des d'aquesta humilitat, des d'aquesta franquesa amb la qual parlen amb micròfon o sense micròfon davant.
1: A mí lo que me molesta es que la gente esté más con el móvil, nos ignoran mucho a las personas que tenemos así, entre comillas, discapacidad. A mí lo que me hacen es jugar con mis sentimientos, hacerme bullying cuando veo a alguien. A mí me gusta ser muy sociable con la gente y esto, pero nunca se puede decir, pues depende de qué cosas, porque enseguida pues todo el mundo se lo toma mal. Y eso a veces me entran ganas de llorar, porque el sábado, por ejemplo, hay un niño en San Pedro de Ribas que me amarga la vida cuando no le he hecho nada. Y cuando yo no hago nada a nadie, todo el mundo pues...
2: ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Eso pasa porque te veo diferente?
1: Sí. Porque, claro, nos tratan como personas, como decía el Matato, nos tratan como personas pobrecitas.
2: Sí.
1: Y yo cuando vendo diarios, por ejemplo, ostras, pues mira, me quedan tres o me quedan dos, ¿no? Pues, claro, yo no estoy obligado a venderlos todos, pero bueno...
2: Es tu objetivo, ¿eh? Lo sabemos,
3: sí, ¿eh? Sí, sí. Y a mí no me cuesta gens colaborar y ayudarlo en lo que calgui.
2: Marta, ya sé que l'ajudes, ¿eh? Iván, entonces decías, hi ha mirades a vegades que està bé, gent que no ens mira bé, que no ens tracta bé i que ens veu diferents i per això us tracta malament. Per tant... És important canviar la mirada, no? És a dir, mirar-vos de la mateixa manera que mirem a qualsevol altra persona.
1: No és mirar-nos ni mal ni bien. És
2: igual que els altres.
1: És ajudar a les persones pues, que lo necesitamos y además pues, tener un poquito más de educación, más de ayuda, más de decir, Iván, ¿qué necesitas? ¿Qué te ha pasado algo? Pero a mí, yo trabajo de publicidad, de propaganda y esto, y alguna vez se me han caído y no han tenido...
2: ¿Nadie te ha ayudado?
1: Nadie me ha tenido narices de cogerme y de decir, uy, mira, Iván, que te ayudo, que se te ha caído esto, ostras, pues, ¿sabes? Un día un señor, pues se me cayó unos catálogos de una ferretería que está trabajando también, y bueno, y me dijo que él no quiere ayudarme porque dice que si no se siente mal.
2: Caram, Marta... Tu també notes aquesta mirada, de vegades? Aquesta mirada en el sentit metafòric, és a dir, aquest tracte diferencial que fem de vegades les persones, direm normatives, per dir alguna cosa, tu també la notes?
3: Sí, la veritat que sí, que de vegades sí que ho noto. Perquè algun cop he intentat deixar via lliure perquè algú pogués passar gaire més, i altres, tot i veient-me amb el bastó o així, o ajudant altres companys, com era el cas d'una companya que es diu Leire, la gent no s'apartava ni res, ni ens ho facilitava. Encara hi ha moltíssimes coses que falta que siguin accessibles. Entre elles el Palau Maricel, per exemple, que ja fa 10 anys que vaig comentar després d'un dels concerts que vaig fer amb la Coral Sitges Canta, i segueix sense ser accessible.
2: Marta, veure, anem a parlar d'això de l'accessibilitat.
3: Sí.
2: Perquè, a més, has fet un escrit fa no gaire al Facebook justament demanant, reclamant aquesta accessibilitat per tothom.
3: Sí.
2: I per tothom vol dir, doncs, amb les persones com la Marta, que va amb un bastó per ajudar-la a caminar, amb qui va amb cadira rodes, amb qui té qualsevol tipus de necessitat, la que sigui. Però és que en aquest cas el punt greu, més enllà de les voreres, no?, que deia el Matato, no?,

0: Sant Pere de Ribes, que hi va amb la cadira a rodes i no pot accedir a tot arreu, és que tu estàs parlant d'equipaments públics.
1: Sí, de tot en general em refereixo, sí, sí.
0: I qui ho ha de canviar, això?
1: Entre tots, perquè el Codi d'Accessibilitat ho diu ben claret, que no es pot haver-hi cap grau previ a la rampa ni res, perquè a vegades et penses que és superaccessible i llavors a primer vegades et trobes un petit grau que no ho perceps a simple vista.
0: I més enllà de tu fer aquesta, aquest reclam al Facebook d'explicar-ho aquí a la ràdio o alguna cosa així, has fet algun tipus d'instància, has fet alguna petició oficial denunciant aquesta situació d'inaccessibilitat? Parles de l'edifici Miramar, parles de Maricel, parles de la Biblioteca Santiago Rusiñol, sí, sí. Són petits graons, no?, que t'impedeixen un accés fàcil. Has fet algun tipus de reclam oficial?
1: Amb el moviment ja anem fent també coses, mira, tots, i aviam el que podem aconseguir entre tots.
0: Per tant, ho has fet a través de les associacions, no?, entitats, d'alguna manera, que us aixopluguen, eh?, i que són també els que organitzen aquesta festassa. El Matato deia que la solució passa per l'educació. Estàs d'acord amb això, Ivan?
2: Sí.
0: Passa per educar, eh?
2: Però és que l'educació s'ha perdido.
0: ¿Crees que se ha perdut?
2: Y para mí esto, la... entre comillas, no quiero que te sepa mal, pero...
0: No, y ahora andaban.
2: Está como está la juventud, que nosotros somos jóvenes, ¿no?
0: ¡Oma, pero... molt joves!
2: No, pero yo digo que nosotros, que tenemos,
0: ¿sí?,
2: entre comillas, tal, nos tratan como personas que no podemos hacer amigos. Por ejemplo, una persona en el tren... me pasó que una señora me dijo que yo estaba acosando a su hija cuando no era verdad, que yo la seguía por la calle, que yo le decía cosas, y digo yo a tu hija no la conozco de nada, no me puedes acosar. Y me hizo una foto sin permiso en el tren y me sacó y dice que la va a colgar en las redes sociales. Pero claro, yo fui y le dije, con respeto, le dije, por favor, ¿me puedes quitar esa foto? O sea, la puedes borrar de galería. Y digo, no me da la gana porque tú acosas a... Digo, eso no es verdad.
0: I a més, en tot cas, si algú té algun reclam que fer, que faci les denúncies on les hagi de fer, no et vagi fent fotografies, que aquesta no és la manera de denunciar. Per tant, Ivan, entenc que acumules experiències negatives, però n'hi ha de positives també.
2: Sí. Sí, que...
0: És a dir, també us trobeu a gent que té aquesta mirada bona, que us ajuda, que us entén, que us tracta d'una manera normal.
1: Totalment, per sort, sí.
2: Sí, yo tengo muchos conocidos, conocidas que me tratan súper bien, estoy súper encantado, gente de, yo hago clases de zumba y ahí en el gimnasio me quiere todo el mundo, y en las carreras me quiere todo el mundo.
0: Vale, o sea, es que l'Ivan no ho hem dit, però l'Ivan és un atleta. L'Ivan és un atleta de primera categoria, fa curses d'asfalt, això sí, és asfaltero, eh? És asfaltero. Sí. Fa curses d'asfalt constantment i les guanya. No només les fa, sinó que les guanya perquè tot el dia corre amunt i avall i ho fa molt bé i t'agrada molt això de
2: fet,
0: córrer.
2: I he fet la bueno, ja he fet la mitja marató de Barcelona,
0: sí.
2: ya llevo 6 anys haciéndola i ara me punta la marató este any.
0: A la maratón de Barcelona.
2: Sí, ahora he hecho la maratón y ya me he apuntado para la maratón del año que viene.
0: Muy bien.
2: Y porque me gustó mucho y eso de hacer muchos kilómetros. ¡Buah!
0: Te gusta,
2: me encanta.
0: Li dona un subidón a l'Ivan.
1: Tagu.
0: La Marta també és una noia molt activa, ella fa tallers. La Marta treballa on treballes, Marta?
1: A un centre especial de treball anomenat Tegar.
0: Tegar. El tema del dret a treballar és un tema que també vam parlar amb la Margarida Saiz en el seu moment. Les dades són bastant evidents, eh? És a dir, una de cada tres persones considerades amb discapacitat treballen, és una xifra molt baixeta, estem parlant d'un 30%, i la taxa d'activitat, és a dir, la suma dels que treballen més els que busquen treball, en 26 anys ha crescut només un 0,1%. I a banda de que tenen salaris precaritzats, cobren bastant menys que diguem que les persones normatives. A vosaltres us ha costat treballar, Marta? T'ha costat trobar feina?
1: La veritat que sempre està complicat, i més si tens una discapacitat. Però bueno,
0: però tu
1: he intentat
0: treballar
1: de tot, almenys.
0: Has fet moltes coses, perquè sí, la Marta també ha estat autònoma i sí, fa sí, tallers, oi?
1: Sí, els vaig estar fent, i abans d'ahir vaig anar a l'escola on està la meva germana mitjana, que és mestra, a fer-los també i tot.
0: Fa tallers de braille.
1: De diferents tipus, un de braille, una altra de moviment amb el bastó i una altra d'experimentar amb els objectes amb els ulls tancats.
0: Molt bé.
1: Aquests tres vaig dissenyar en el seu moment.
0: Molt bé. Per tant, has fet una mica de tot, però t'agrada treballar?
1: Sí, la veritat que sí, que em sento molt útil.
0: Clar.
1: I m'agrada aprofitar el millor de cada opció.
0: Clar,
1: i
0: Ivan...
1: poder fer tot el possible.
0: Clar, Ivan, tu també treballes.
2: Sí.
0: A l'Ivan el coneixem prou bé, perquè és el repartidor dels Ecos, bàsicament. Sí, però és repartidor de moltes altres coses, eh? Sí. Perquè també reparteixes publicitat, oi, Ivan?
2: Correcte. Jo reparto publicitat de compro tu cotxe, le pongo... Estoy ayudando a un... Eso es ayudar a un chico. Es un chico que me lo consiguió la mujer de él. Digo, mira, que mi marido quiere está buscando un repartidor de publicidad y me...
0: No solamente, clar, no. I l'Ivan és perfecte per aquesta feina, sí, perquè, clar,
1: totalment,
0: corre com el... És veloç, és un tio veloç, oi, Ivan? Ets un tio ràpid, sí, és un tio veloç, és un sí, tio eficaç, no? I, per tant, vaja, venent Ecos és el millor dels millors. És a dir,
2: perfecte,
0: en un moment en què, diguem que la cosa física es ven poc i els diaris físics es venen molt pocs, l'Eco es manté, entre altres, gràcies a l'Ivan, que, com bé deia, quan li queden dos o tres, fins que no els ven, no para, oi, Ivan?
1: I és que es tracta que insisteixi a fons,
0: clar,
1: igualment, i no es rendeixi.
0: I a tu t'ha costat trobar feina?
2: A ver, no, sí. A ver, el Eco me lo consiguió una persona que estaba buscando trabajo en Infojobs.
0: Sí.
2: Y entonces esa persona habló con el Eco de Sitges y estuve hablando con ellos y me lo consiguió él. Pero esto de la propaganda de esto de
0: la publicidad.
2: Esto de compro tu coche y,
0: ¿sí?,
2: y esto también me voy buscando yo la vida, ¿no?
0: Muy bien.
2: O sea, me voy ofreciendo yo, pues voy picando a las puertas y me presento yo, la me llamo Iván.
0: Molt bé. ¿Y te agrada esta feina?
2: Molt.
0: ¿Te agrada?
2: Porque a mí lo que no... Te vas a reír mucho.
0: No, venga, a ver.
2: A mí lo que no me gusta es que me controlen. No me gusta que me digan lo que tengo que mejorar, lo que no tengo que mejorar, lo que... ¿Sabes? Todo el mundo no somos perfectos, eso es muy lógico, pero somos personas y lo podemos mejorar. Pues claro que lo podemos mejorar. Pero yo soy una persona que me siento, pues, que no quiero que me controlen, quiero ser... Pues,
0: lliure. Ell vol
2: sí,
0: anar una
2: libertat,
0: mica lliure,
2: sí,
0: i això et permet anar pel carrer, els teus horaris, tu
2: sí,
0: t'organitzes,
2: sí,
0: no? Tu
2: sí,
0: t'ho manegues i fas la feina.
2: Correcte.
0: Entenc que la fas, i la fa molt bé, el que
2: sí,
0: deia, perquè les xifres
2: no,
0: de vendes de l'Eco funcionen molt bé.
2: Correcte.
0: El repte de la feina és molt important, és un repte que entenc que recau en administracions, que recau també en l'empresa privada, és a dir, que... Digues, Ivan.
2: Però nos ponen etiquetes a les persones que tenim així discapacitat, perquè...
0: Quan tu vas a una empresa i demanes feina, entenc que...
2: Nos ponen como... O sea, no, en la propaganda hay un efecto,
0: ¿sí?,
2: de que la gente a veces no confía en nosotros. Porque nos dicen que, digo, no, no, este niño lo va a tirar a la basura. Cuando una persona dice, ostras, pues... házmelo bien, por favor, no,
0: sí,
2: o sea, pónmelo en cada buzón, por favor. Cuando empiezan a decir eso, yo me digo, mira, no lo quiero hacer porque
0: o sea, tú vols que confíen en tu.
2: Claro, es que yo quiero que la gente, pues, nos diga, ostras, pues claro que lo voy a hacer bien, es que Jo soy una persona que
0: ell ho sap, ell és conscient de que pot fer-ho bé, ho demostra, igual que la Marta de la seva feina.
1: Totalment, els dos ho estem demostrant a fons i ens animem mútuament, a més, a seguir tot el possible.
3: La Marta i l'Ivan. Una conversa per escoltar, eh? Per aquells que creguin i ho poden creure ben fermament, que la vida és una qüestió d'actitud. Després passen moltes coses, però aquesta actitud... uns quants com aquests a determinats llocs i les coses anirien d'una altra manera. Anem pels titulars de l'Eco, 9 i 40 minuts. Principal titular de la portada, òbviament acompanyat de les fotografies adients. El Corpus presenta els seus protagonistes rememorant el passat. Saben que el Corpus d'aquest 2026 ha estat protagonista aquesta setmana arran de la presentació al Prado. El passat dimecres, Corpus, que el tindrem a tocar d'aquí 15 dies, eh? Estem a divendres, divendres que ve no, l'altre. Ja estarem a punt per la inauguració de l'exposició de Clavells i també pel pregó de Corpus. Però el divendres de la setmana que ve, el dia 29, s'inaugura aquesta exposició al Mercat Vell del 75è aniversari, món de les catifes de flors, etc etc. Per què divendres que ve s'inaugurarà aquesta exposició i aquest diumenge no, el diumenge que ve, la Trinitat, 31 de maig, caurà la Trinitat en el darrer diumenge del mes de maig. Bé, doncs el Corpus, protagonista del principal titular de l'ECU, la nova licitació del mercat, consolida un model continuista, també diu el diari. La síndica conclou que el local de la Marina no pot operar com a restaurant. Estem parlant d'un local que forma part de l'urbanització de la Marina d'Aiguadols, com si fos una mena de local social que també s'havia convertit en restaurant, però que no podrà operar com a restaurant. I també l'ECO parla del tren orbital, que reapareix amb Sitges inclòs i el punt de mira posat en el 2041. El repàs als titulars dels diaris, com sempre, com cada divendres, de la mà de Manel Carbonell.
4: Bon dia. L'ECO posa el focus en la concessió de mercat i en les parades previstes per als pròxims 25 anys, que no suposa un gran canvi respecte al model actual. La recomanació de la síndica sobre el bar-restaurant de la Marina d'Aiguadols, el ramal sitgetà del tren orbital, els protagonistes del Corpus o l'Eco dels xics de l'estiu. A Crònica Local obrim amb el tren orbital que recupera el ramal fins a Sitges, amb parada al costat del Carrefour i dues estacions a Sant Pere de Ribes. El projecte promet connectar millor el Penedès, tot i fixar un horitzó tan llunyà com el 2041. D'altra banda, una notícia que ve de lluny. La síndica conclou que la Marina d'Aiguadols no pot funcionar com a restaurant, sinó només com a bar sense cuina. L'Ajuntament haurà de comprovar si l'activitat actual s'ajusta a la llicència. A més, a les pàgines de dies i hores expliquem el tret de sortir del Corpus, amb la lectura del pregó, la tradicional exposició dels Clavells i els primers actes previs de la festa. L'edició d'enguany incorpora novetats com una gran catifa a la fragata i una exposició amb imatges inèdites dels 75 anys de les catifes de flors. Finalment, a Cultura parlem del Festival de Cinema, que dedicarà la seva edició 2026 a Carri i el terror adolescent, coincidint amb el 50è aniversari de la pel·lícula de Brian De Palma. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habituals i en format PDF a través de la plataforma digital iquiosc.cat. Bon cap de setmana i gràcies per la confiança!
3: Què tenim per avui després del repàs als principals titulars dels diaris amb en Pito Valera i en Joan Totosaus? El temps de la medicina comunitària a partir d'una proposta que ha tingut com a protagonista, sembla, si no recordo malament, que finalitza el dilluns, però durant unes quantes setmanes, una proposta titulada Lligams per combatre la solitud no desitjada a través de l'art. I aquí han tingut un paper important els museus de Sitges, la solitud no desitjada i l'art. Quan els diem sovint que l'art cura, no us ho diem per dir. L'art cura, és terapèutic, ajuda, ajuda a viure. Doncs avui, en el temps de la medicina comunitària, parlarem d'això. No tindrem avui butlletí de notícies de l'Utrillo, perquè aquesta tarda el primer dels, si no recordo malament, seran tres programes de l'Hora de l'Utrillo dedicats al 50è aniversari de l'escola. El programa s'emetrà de 7 a 8 del vespre i el podran trobar també al nostre web. Per tant, la primera edició d'aquest curs arriba cap al final, però la primera edició del magazín de l'Hora de l'Utrillo, conduït pels nens i nenes de les classes de quart, on s'hi troben diverses accions protagonitzades pels alumnes dels cursos de segon a sisè. Rodolins pels alumnes de segon, els contes dels alumnes de tercer, els personatges misteriosos de quart, l'entrevista VIP, que té com a protagonista un dels professors veterans de l'escola, però dels veterans amb reflexions molt interessants, però no desvetllarem qui, i Lutri Music i els anuncis del taller de ràdio de 5è i 6è. Tot això, amb una sintonia nova lligada a la cançó de l'Utrillo del 50è aniversari en aquest magazín a partir de les 7 de la tarda a través de la FM, però també penjat al nostre web per tots aquells que ho vulguin escoltar o descarregar-se a l'hora de l'Utrillo avui, i per tant no tindrem el butlletí habitual de les notícies de l'Utrillo, que sí tindrem, com cada divendres, l'agenda esportiva, la darrera setmana de l'agenda esportiva, perquè diguem-ne, l'esport local també majoritàriament es tanca tot aquesta setmana. Saben que també la Lliga de Primera, etc., es tanca, que demà hi ha el partit de la finalíssima de la Champions femenina, però tot, gairebé tot, diguem-ne, finalitza aquest cap de setmana. Per tant, la setmana que ve no tindrem l'agenda esportiva, però sí que mantindrem la tertúlia esportiva, i avui també amb l'agenda i la tertúlia arribarem a les 12 del migdia.

22 de maig del 1865. Neixia Enri Morera, l'home de la Festa Major i de tantes enormes sardanes, l'Empordà, la Sardana de les Monges, entre moltes altres, la Santa Espina. Què més? Bé, és igual. La llista és llarga, eh? És que ara, la Font de l'Overa, que és preciosa, però no s'escolta massa. I és un altre, també, dels clàssics d'Enric Morera. Bé, doncs, tal dia com avui, del 1865, naixia Enric Morera i Viure, al costat del mestre Antoni Català, protagonista de la primera sortida oficial de la Festa Major i de les sardanes al cap de la vila. Un 22 de maig del 1872, un grup de malfactors que simulaven ser carlins varen saquejar Sitges i varen robar els principals propietaris sitgetans. Algunes cròniques diuen que es van endur més de 10.000 duros. I un 22 de maig del 1910, en el decurs de l'aplec de la Trinitat, es va inaugurar el nou cor de l'ermita i la reforma de la façana, que d'aleshores ençà és de pedra rústica. I a les nostres efemèrides d'arreu del món comencen avui, sembla que ho he posat en aquest ordre, el primer és tal dia com avui de l'any 1924, naixia Shanur Barinak Asnaburian, i encara hi afegiríem el Bagdasarian. Difícil, no? Més fàcil, nascut a Armènia, nom artístic Charles Aznavour. El veritable ambaixador de la cançó francesa a tot arreu i en tota circumstància. I el seu tema, icònic i clàssic, La Bohème.

aquell tema que fins i tot els que no en sabem un morrall de música, un, dos, tres, un, dos, tres, aquest balset tan bonic, amb aquella melangia de la cançó francesa de sempre, La Bohème de Charles Aznavour, un dels seus grans clàssics. Després tindríem doncs, tots els altres que també es van fer tan populars, i fins i tot aquelles versions que van fer en espanyol i que el van popularitzar tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Charles Aznavour, que va néixer tal dia com avui del 1924, tal dia com avui del 1851, a Barcelona es fundava l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, l'associació agrària més antiga d'Espanya. Tal dia com avui de l'any 1875 s'inaugurava un dels grans teatres de Barcelona, que està igual, el Teatre Tívoli, però no amb la configuració amb la qual el coneixem avui, que data del 1919, el segon teatre més gran de la ciutat, després del Liceu. El Tívoli fou cinema fins que als anys 90 l'empresa Balanyà el va retornar a l'activitat teatral. Tal dia com avui de l'any 2004 es casava el príncep Felip amb Letícia Ortiz. Tal dia com avui de l'any 2019 moria el divulgador científic, probablement un dels divulgadors científics més coneguts i més populars, Eduard Ponset. Tal dia com avui del 1859 naixia Arthur Conan Doyle, la ploma de la qual en va sortir Sherlock Holmes. La primera aventura de Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata, del 1887. I fa quatre dies hem parlat de la visita del president Trump a Xi Jinping, el líder xinès. Bé, tal dia com avui de l'any 1972, allò sí que va ser una veritable cimera històrica que va donar peu també a pel·lícules i a reportatges. Richard Nixon i Mao Zedong, 1972, cimera històrica entre els dos líders, en una època també prou convulsa. Tal dia com avui de l'any 1975, el govern espanyol reconeixia el dret a vaga, però de manera restringida. I tal dia com avui de l'any 2017, 22 persones varen morir prop del Manchester Arena. Un terrorista suïcida va aprofitar la multitud que va anar a veure un concert d'Ariana Grande. I veritablement fou una nit tràgica. 22 persones mortes l'any 2017 prop del Manchester Arena.

I la cançó segueix amb aquest sens fi fins al final, que s'accelera. Demà farà anys, i acabarem amb una altra gran veu, eh? Demà farà anys, un 23 de maig del 1928, que va néixer una de les grans veus de la cançó estàndard americana i del món del jazz, Rosemary Clooney. Una de les cantants de Navidades Blanques.

Ella va saber cantar de tot, des de musicals fins al costat de grans del jazz. Rosemary Clooney servia per tot, amb aquesta veu tan personal, tan magnífica, amb aquesta dicció tan clara.

0: 9 i 54 minuts. Dilluns, a aquesta mateixa hora, tornaran les efemèrides del dia. Avui que és Santa Joaquima Badruna, que també és Santa Rita de Càssia, Santa Júlia, Sant Faustí, Sant Timoteu i Sant Emili. Quatre notes necrològiques avui, dues cerimònies funeràries per avui, dues per demà. A l'edat de 88 anys, ha mort Montserrat Targa Requesens. A l'edat de 88 anys, la cerimònia funerària tindrà lloc a les 12 del migdia a l'oratori del Tanatori. Montserrat Targa Requesens ha mort a l'edat de 88 anys, cerimònia funerària avui a les 12 a l'oratori del Tanatori. A l'edat de 85 anys, els ho comentàvem ahir quan fèiem referència als geganters que han viscut una pèrdua d'un dels geganters veterans i també d'un dels primers membres del Centre Excursionista de Sitges. Ha mort en Cisco Argonés Rubín, a l'edat de 85 anys. Cisco Argonés Rubín ha mort a l'edat de 85 anys. La cerimònia funerària serà a la una del migdia a l'oratori del Tanatori. Una salutació a la Manoli Heredia, qui vàrem tenir de tertuliana en el seu dia a la família. Demà dissabte, dues cerimònies funeràries. Ha mort a l'edat de 53 anys Paloma Niell Pérez. A l'edat de 53 anys ha mort Paloma Niell Pérez. La cerimònia funerària tindrà lloc demà dissabte a 4:45 a l'oratori del Tanatori. I a l'edat de 81 anys ha mort la senyora Maria Dolors Pasqual Vidal. A l'edat de 81 anys. En aquest cas, la cerimònia funerària serà també demà dissabte a 5:45 de la tarda, 5:45 a les 17:15, a l'oratori del Tanatori. Maria Dolors Pasqual Vidal ha mort a l'edat de 81 anys, cerimònia funerària demà dissabte a 5:45 de la tarda a l'oratori del Tanatori. I com els dèiem a l'inici de programa, bon temps, bon sol, caloret faller, perquè tant avui divendres com demà dissabte com passat demà diumenge, sol, que és l'únic que ens pot passar, segons diuen els meteoròlegs, que tinguem boires matineres, que ho enterboleixin tot una miqueta, però anticicló durant tot el cap de setmana, per tant, cap de setmana, per estar tranquil, si surten a l'aire lliure, si van a la platja a prendre el sol, cap problema ni un. A hores d'ara estem a 21 graus de temperatura, cada dia anem pujant una miqueta més. Sembla que avui divendres és el dia en què les temperatures tocaran sostre. Aquí tenim un ambient més agradable. A la zona de Ponent, les temperatures ahir van arribar a 34 graus, o sigui, un disbarat, eh? 21 graus amb un 67% d'humitat i la previsió tranquil·la pel cap de setmana des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest divendres ha començat amb el cel força serè arreu del país. Tenim, però, algun estrat baix o banc de boira local a la zona del litoral, sobretot més nombrosos aquests núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Persistiran de manera més extensa fins a mig matí. A partir de llavors s'aniran trencant, però de fet avui aquests estrats baixos o bancs de boira podrien aparèixer en qualsevol moment del dia a la zona costanera. A la resta, domini del cel més asserenat. A la tarda també, però, amb algunes nuvolades a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu i no descartem algun ruixat al sector més oriental. Temperatures més altes, temperatures màximes que esperem que superin els 30 graus a punts de l'interior. A la zona de Ponent i també a les valls del Prepirineu fins i tot podran arribar fins als 34 o 35 graus. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i un minut. Acaba la setmana. Bé, Déu-n'hi-do també quina setmana, eh? Encara estem buscant l'estació del tren orbital. Bé, no, que ja l'hem trobada.
1: Saps què he trobat, Vicenç?
0: Què?
1: La reserva de sol. El document de la reserva de sol.
0: Ah! Pitu, he trobat el document de la reserva de sol.
1: També el tenen penjat.
0: Exacte, s'ha penjat tot ara. Tot així de cop i volta.
1: És allò que no hem mirat a l'hora de fer el plan.
0: Ves-lo a buscar. Ves a buscar.
1: Home, hi és, perquè el tenen ells.
0: Però vull dir que ves a buscar-lo en el disc dur i pengeu-lo. Bé, doncs això. Dues coses, una al costat de l'altra, una d'aquelles que més d'un mitjà se'n fa ressò, perquè segurament també explica una mica a vegades com ens funciona la vida. Aquesta desgràcia que ha viscut una parella, i és una desgràcia gran, eh? Una nena de 2 anys ha mort després que el pare se la descuidés durant hores en un cotxe. I els ho diem així perquè és allò que em deien abans, ara no surt tant això, però és una fatalitat. Això va passar a Brion. Bé, la història és senzilla. El pare cada dia portava els nens a col·legi i portava la seva filla a la llar d'infants. Cada dia del món portava la seva filla a la llar d'infants. En un dia determinat, o que van succeir els fets, anava cap a la llar d'infants, el truquen de la feina, que hi ha un assumpte molt urgent, i en fi, i la nena va quedar dins el cotxe. Es va donar la circumstància que la directora de la llar d'infants estava de baixa. I per tant, des de la llar d'infants, ningú va trucar ni a la mare ni al pare per preguntar: escolteu, què ha passat avui que no heu deixat la nena a la llar d'infants? I efectivament, la nena va quedar tancada en una zona sense vianants, rere els vidres tintats del seient del darrere, i allà la nena va morir. La vida és això, eh? Maneres de morir. I ara, en fi, és una d'aquelles informacions que sí, que és un drama, però diguem-ne que si n'hem de prendre alguna cosa és aquella de sempre, que les fatalitats existeixen, però quin ritme de vida portem, que a vegades no és allò, de que ni els pares aquests ni els altres, no, que a tothom li pot passar un descuit, però veritablement, per reflexionar-hi molt, eh? Al costat, a les pàgines de La Vanguardia, una del dia a dia. Només un de quatre joves amb feina es va poder emancipar el 2025. Només un de cada quatre joves amb feina es va poder emancipar el 2025. L'edat estimada per independitzar-se és de 30 anys, una de les pitjors xifres des de l'any 2006. L'accés a l'habitatge depèn cada vegada menys del lloc de treball i més dels recursos de la família, perquè si no, no hi ha forma de tenir un pis. Hi ha ara diferents plataformes reportatges sobre un fet evident, sobre l'estat de la qüestió en el món immobiliari. I són reportatges interessants també que permeten la reflexió. Com no hi hagi més pisos de promoció pública, difícil serà això resoldre. I com que la vida és així, a l'altre costat, doncs sí, només et poden bloquejar 490.000 euros si tens 490.000 euros. Si no els tens, no te'ls poden bloquejar. Dit així, El jutge bloqueja els comptes de Zapatero i de l'empresa de les filles. L'instructor reté 490.000 euros. I això no vol dir que el compte es quedi zero, que te'n reté 490.000. Si no n'han quedat ni per viure, allò no ho sabem. Però com a mínim 490.000 estan retinguts, la quantitat de la suposada comissió que hauria rebut Zapatero pel rescat d'aquesta empresa aeronàutica, d'aquesta empresa comercial d'avions Plus Ultra, una mesura habitual en aquesta mena de causes. Problema aquí. Bé, que sembla que la instrucció d'aquest cas està donant unes quantes proves que són difícils de contrapassar. I, per tant, aquest suport molt explícit que hi ha hagut a l'entorn del president Zapatero, diguem-ne que s'està esbravant en la mesura que es donen a conèixer proves judicials molt contundents. Contundents, ja ho saben, que fins que no es demostri el contrari, Zapatero és innocent. Però, com els comentàvem, ja sembla proves molt concloents, difícils de contrapassar. És el, no direm que sigui el mateix. El fill d'Isaac Endic també és innocent, però també hi ha tot un relat aquí que dificulta o posa les coses difícils a les defenses de Jonathan Endic davant aquesta situació. Són dos casos que aquesta setmana hem viscut. Sembla claríssim, i ho diuen els experts, que això de Zapatero no és l'oferta, no és algú que hagi anat per ell.
1: Hi ha una prova d'això, i és que si haguessin volgut directament fer l'oferta o perjudicar el PSOE, el jutge ho tenia molt fàcil d'emetre el mateix una setmana abans.
0: Que abans de les eleccions. Sí, sí.
1: Abans de les eleccions andaluses. Si es va esperar després de les eleccions andaluses, va ser precisament per no interferir en la política. És a dir que...
0: Una investigació sembla de fa molts anys. Exacte. Com els comentàvem, primer el pare i ara apareixen les filles, cada vegada apareixen més les filles, l'empresa de les filles. En fi, sort de la dues fotografies. Avui i demà el món s'atura per moltes persones, especialment joves, que ompliran l'estadi olímpic de Montjuïc, perquè tot està venut de fa mesos, per veure l'espectacle de Bad Bunny. Avui i demà a l'estadi olímpic de Montjuïc. Per tant, diguem-ne que tindrem Bad Bunny per hores, una gentada esperant el passeig de Gràcia davant de l'hotel Mandarín, perquè és l'hotel de Bad Bunny, una gentada. Allà, bé, en fi, avui concert i demà també. Els jugadors del Barça, bé, en fi, veuran reels d'Instagram tot i plen, perquè qui no hagi estat en aquests concerts de Bad Bunny no serà ningú a les properes hores, eh? Aleshores, doncs, reels tot el que vulguis. En Pit entusiasmat per Bad Bunny.
2: És que hem arribat a aquest punt que tenim massa mitificats els, digue-li, cantants o tot en general, futbolistes.
0: Vestit de blanc, com a l'espectacle de la Super Bowl. Saben que aquí hi ha hagut una connexió entre Bad Bunny, Zara, aquesta línia de roba, sobretot les tonalitats blanques, bé, doncs, de l'espectacle de la Super Bowl, aterrem a l'Estadi Olímpic de Barcelona. I La Vanguardia cada vegada va fent, com tots, la majoria de diaris, el comptagotes de la visita del Papa a la Sagrada Família per la benedicció de la Torre de Jesús. Està a tocar, això,
1: És que ahir es va fer la roda de premsa de presentació.
0: Això serà un Nova Mas, dels Nova Masses. Hi haurà drons, hi haurà 4.000 persones dins el temple, 4.000 fores durant la missa, un cor enorme també que acompanyarà la celebració.
2: I focs artificials.
0: Segurament, o algun foc artificial o altre hi haurà.
1: No, han dit espectacle de drons. Jo entenc que això substitueix
0: els focs artificials.
2: Possiblement, sí.
0: Oh, amb algun
2: pim-pam-pum.
0: Un pim-pam-pum seria bonic, també. La Sagrada Família enllesteix els preparatius per la benedicció de la Torre de Jesús, que farà el Papa Lleó 14 el pròxim 10 de juny. El 10 de juny, recordin que és el dia del centenari de Gaudí. Que el volen fer sant, però la mesura, sembla que Gaudí va ser el devot més devot de la capa de la Terra durant aquest centenari. Bé, total, una missa que reunirà 8.000 persones, 4.000 dins el temple i la resta fora. El Papa beneirà la torre que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món. Recordin sempre que la més alta no vol dir la més maca, vol dir la més alta. Després la cosa va a gustos. L'acte de benedicció culminarà amb un espectacle de drons que dibuixaran, atenció, la cara d'Antoni Gaudí. Per això us dèiem, que algú pensava, no? Podrien dibuixar, la cara de Nostre Senyor. Doncs dibuixaran la cara d'Antoni Gaudí. O podrien haver fet alguna, alguns símbols allò de clàssics de la iconografia del modernisme. No, la cara d'Antoni Gaudí. O sigui que aquest final serà èpic, perquè veuran allò i la cara d'en Gaudí serà la fotografia de l'endemà. Si els drons funcionen bé, que ja saben que en aquests casos els drons funcionen bé. Això serà el dia 10. I el senyor Riquelme, que ja ha dit també Walter que sí, que es postula en aquesta cursa per la presidència del Real Madrid.
2: Per tant, Florentino Pérez tindrà
0: Un rival.
2: Un rival, tot i que la maquinària ja fa dies que funciona i vaja. Els que hi entenen diuen que el senyor Riquelme ho té complicat. Ho té complicat.
0: A la vegada diuen que com que és jove, esclar, vist així, la vida també opera.
2: Sí, clar, pensa que...
0: Si un és molt jove i l'altre és molt gran, bé, doncs no cal parlar-ne.
1: Sí.
0: Diguem-ne.
1: Però se'l trobarà més enfonsat, eh? Perquè ara van de camí.
2: 37 anys té Riquelme, 79 Florentino.
1: Anda, sí. No, no, doble?
2: No.
1: No, gaire, però...
0: Oh, rozando, que pensin que tampoc vol dir gran cosa, eh? Perquè...
2: Bueno, Donald... més el doble.
1: 37, sí, que doble, més, clar.
0: Més. Hi ha gent que mana que té molta edat, eh? Donald Trump en té 78 o 79, sí, també. Vull dir que no d'això. Bé, total, es veu que el dia de les eleccions coincidirà també amb la visita del Papa a Madrid. A Madrid. Així que tot es posa molt bé per després de Corpus. Tot.
2: Sí.
0: Bé, anem per parts. Aquest assumpte de Zapatero...
1: Aquest assumpte de Zapatero, doncs...
0: Cada vegada més embolicat, eh?
1: Sí. De fet, ahir es va conèixer doncs, aquesta ordre del jutge de bloquejar els comptes per l'import de les comissions. Qui encara s'entesta en defensar...
0: Vostès a casa seva deuen pensar, Déu-n'hi-do, quina comissió... 490.000 euros de comissió.
1: Correcte, sí, perquè és a dir, l'ajut era de 53 milions. Clar, qui vol defensar Zapatero diu, home, és un ajut petit respecte de tots els ajuts que es van donar a les companyies aèries durant la pandèmia.
0: Sí, sí, dels més petits, dels vaja, més petits, perquè esclar, Lufthansa, Air France...
1: Clar, 10.000 milions per aquí,
0: disbarat, borrades. Sí, està clar.
1: Per una altra banda, doncs clar, i aquí diu, home, però és que si no complia ni una sola de les condicions que van posar, que se li van donar, no? També és veritat. A mi el que més em crida l'atenció del cas aquest és com normalitzem el diguem el lobbisme com a tràfic d'influències. És a dir, el lobbisme és una cosa que està permesa i fins i tot regulada i legislada, però clar, fins a quin punt això es toca amb el que és el tràfic d'influències, que és un delicte, d'acord? I el lobbisme cobrant, clar, evidentment. Aleshores,
0: i aquest trànsit, que com deia en Joan, a Nord-Amèrica això es pot semblar normalíssim.
1: Home,
0: normalíssim. Sí, no és... Diguem-ne que està més assumit, perquè segurament del món privat al públic i dels diners de les campanyes electorals, tot això, i de les empreses que donen molts diners, diguem-ne que està incorporat a
1: sí,
0: la vida de cada dia.
1: Cada cop menys Estats Units és un referent per nosaltres.
0: Això.
1: Ara mateix Trump, aquesta setmana,
0: sí,
1: no
0: sí,
1: n'hem
0: sí.
1: parlat, però aquesta setmana han publicat una llei segons la qual no es pot perseguir ni pel passat ni pel futur cap fiscalment a la família Trump. I això ho han regulat, els demòcrates han dit que això és un disbarat, perquè ho és,
0: sí, sí.
1: però ho han regulat i ja està.
0: En canvi aquí, bé, és fàcil, eh? Aquest trànsit entre la política i l'ús de la influència que has, diguem-ne, conreat, has pogut aconseguir mentre exercies un càrrec polític.
1: A veure, i això és molt fàcil d'explicar. Qui exerceix un lobby? El lobby l'exerceix doncs, les empreses que tenen determinats interessos en determinats sectors que volen influir en la presa de decisions públiques i aleshores munten despatxos que doncs, tracten de convèncer a l'hora d'elaborar normatives.
0: Si no recordo malament, Joan, precisament a la Unió Europea,
1: sí, sí.
0: Això també està molt present en el
1: sí,
0: dia a dia. Eh?
1: I és copiat dels americans, de fet, perquè els que ho van instituir són els americans. Això.
0: És a dir, amb empreses que exerceixen vincles als que vulguin.
1: Vostè
0: bons,
1: ha d'aprovar
0: no
1: una directiva
0: bons,
1: de no sé què, que això és molt típic a Europa, doncs,
0: sí,
1: escolti,
0: sí.
1: Miri, jo li redacto la directiva.
0: I com deia aquell, jo et necessito a tu, tu em necessites a mi,
1: però,
0: cadascú es necessita d'alguna manera.
1: Com ho hem pervertit això? Fent que tots expolítics de tots els... ara ja el Zapatero,
0: sí,
1: però...
0: Sí. De tots els colors, hagin anat a parar consells d'administració de les empreses
1: i que
0: allò de les portes giratòries...
1: Exerceixen de lobistes. I aleshores fins a quin punt...
0: És a dir, exerceixen de canalitzadors d'interessos.
1: Correcte.
0: De determinades companyies.
1: Ja, el cas més clar en la Unió Europea, no a Espanya, però a la Unió Europea el cas més clar va ser el de Gerhard Schröder, ex primer ministre d'Alemanya, que obertament i sense vergonya és, diguem, el principal aval de Putin a la Unió Europea, cobrant directament de Putin quan va deixar el càrrec. Clar, és indecent, sí, sí. El cas de Schröder.
0: Això val per tot, eh? De quan el rei i el talgo a Aràbia Saudita...
1: Exacte, això també.
0: Val per tothom. Aleshores, vostès a casa seva deuen pensar, sí, és que al final només parlem de diners, efectivament.
1: Sí.
0: Només parlem de diners, perquè al cap i a la fi el que posa sobre la taula és jo et dono tant perquè tu m'aconsegueixis tal
1: cas,
0: cosa.
1: Però el cas del Zapatero... Probablement ens hauria de fer reflexionar tots sobre com s'està exercint de caràcter general aquesta acció posterior a la política de molts...
0: A la vida política de cadascú.
1: I aquesta acció, d'una manera més vetllada probablement o simplement no se'ls hi ha buscat, la van exercir Felipe González i José María Aznar també. Ara hem anat a Zapatero perquè,
0: sí, clar, perquè diguem-ne, hi ha moltes proves evidents i hi ha una situació però aquest punt, d'allò, aquella frase de Lord Acton, del filòsof, el poder corrom i el poder absolut corrom absolutament, és a dir, amb aquella temptació de caure en determinades actituds, inèrcies.
1: I tenim aquesta figura de l'expresident, que és una figura teòricament venerada des del punt de vista de la legislació
0: i de l'experiència i de tot plegat, i no sé si li haurà fet un favor, Joan, aquell vídeo de l'endemà mateix amb ell en un jardí.
1: Algú li va recomanar o ell ho va decidir, és que
0: sí, dia. Sí, sí. Però el cas, com els dèiem, la majoria d'experts, per no dir que tots els experts, més enllà dels interessos i de les filis i les fòbies, la majoria dels experts coincideixen en dir que aquest jutge no és un jutge que tingui una animadversió cap a algun determinat.
1: Que això també és una cosa que sorprèn,
0: Sí.
1: Com valorem que els jutges puguin tenir?
0: Exacte.
1: No, els jutges, teòricament, és el normal. I resulta que ho valorem positivament perquè...
0: No es tractaria d'un magistrat que tingués una filia, una fòbia determinada, quan això no caldria ni contemplar-ho.
1: Com aquells que han perseguit a Begoña Gómez, etcètera.
0: No és el cas. Es veu que no és el cas, i ho diu tothom. I en canvi estem parlant d'un procediment que s'allarga en el temps, que ha estat molt estudiat, molt escrupolosament estudiat, i que ara dona tots aquests resultats cada dia que van encerclant cada vegada més Zapatero, i a la vegada van encerclant cada vegada més el Partit Socialista, perquè els socis tampoc ara en veu alta s'atreveixen a defensar massa la figura de l'expresident.
1: Correcte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Aquesta és una, l'altra, lo de
0: Jonathan Andic.
1: Cada cop, per una banda, la defensa que l'exerceix, atenció, un dels principals penalistes de Barcelona, que és Cristóbal Martell, o el seu despatx, han contractat a Método 3, que és
0: l'agència de detectius.
1: De detectius famosa de la Camarga, doncs els han contractat per intentar desmuntar les tesis dels Mossos i de Fiscalia. I avui hi ha un interessant article a La Vanguardia explicant, diguem, interioritats del cas. Va haver un moment de la investigació que només 4 Mossos estaven al corrent de tot. Fins i tot, és a dir, ho portaven tot des de la comissaria de Martorell.
0: Suposo, Joan, que alguns dels Mossos eren els que van trobar
1: els d'investigació
0: a Jonathan Andic,
1: els d'investigació de la zona. Sí, els d'investigació
0: de la zona concreta.
1: Però al ser un cas tan mediàtic, es va decidir que no es pengés res al servidor dels Mossos, perquè ningú tingués la temptació
0: de filtrar-ho.
1: I aleshores es va portar tot absolutament en secret.
0: Té un punt perquè, suposadament, van succeir aquests fets. 2 excursionistes es van trobar a Jonathan Andic pel camí, o van trobar visiblement alterat, o van ajudar a trucar al 112, o van ajudar a tal, i llavors van aparèixer els Mossos, tot. Aquests testimonis d'aquests 2 excursionistes no apareixen a l'informe del jutge o de la jutgessa d'aquest cas. No apareixen, com si no tinguessin cap
1: això
0: mena de rellevància.
1: Això ho ha filtrat la defensa.
0: I, per altra banda, la defensa no ha preguntat, això no te n'en dic, sobre per què va passejar-se pel mateix camí tres vegades abans dels fets.
1: És que ell no ho ha reconegut.
0: No ho ha reconegut, eh?
1: Ell no ho ha reconegut.
0: Però els Mossos, a través de la geolocalització del mòbil, poden garantir que hi va ser tres vegades.
1: La defensa el que dirà és que van a veure la muntanya, però que ningú pot dir que va pujar pel camí. Clar, joc és aquest. Ara és un joc ja d'anar pels marges. Deixa'm dir dues coses molt ràpides que m'han semblat interessants, que porta avui La Vanguardia. Per una banda, hi ha una prova pilota en marxa que m'ha semblat molt interessant. Posaran bicicletes a Barcelona, 200 o 300 bicicletes, lligades en candauets molt fàcils, diguem, de trencar,
0: sí,
1: amb geolocalitzadors, perquè les robin. I aleshores volen veure quin és el circuit, és a dir, no perseguiran els lladres.
0: Però clar, si ho han fet públic això...
1: No.
0: És a dir, si jo sóc lladre i conec que l'Ajuntament de Barcelona col·loca 200 bicicletes amb uns candaus perquè les robin, ja no les tocaré.
1: Però no saps quines són.
0: Home, si van lligades amb un candauet, sabré quines són.
1: És que, quina bicicleta robes tu? L'acaba amb un candauet? No, no l'acaba amb un candau gros.
0: Però vull dir...
1: Clar, no saps si la que robes és la que té, la geolocalització. Se'n roben moltíssimes a Barcelona. Hi ha establerts circuits de...
0: Sí, allò que hem dit sempre, de furgoneta que recull bicicleta i tal, tal.
1: Aleshores, volen veure quins són aquests circuits, perquè, i aquesta prova l'han fet a diverses ciutats del món, i sembla que ha funcionat molt bé, per veure com funcionen les màfies...
0: On van a parar els dipòsits de les bicicletes.
1: I aleshores, en lloc de perseguir el petit lladre, veure per on va el circuit.
0: D'acord.
1: És interessant. L'altre, el Rosco. El Rosco de passar per l'arbre, que l'hauran de treure Antena 3, a no ser que negociï amb l'empresa que és propietària intel·lectual del Rosco.
0: Una empresa anglesa, fa el concurs. Una empresa holandesa té els drets del Rosco. És a dir, que tu pots fer un concurs, però no em fiquis el Rosco, perquè el Rosco, decididament, la justícia ha dit que és de l'empresa holandesa. I Antena 3 té l'obligació, segons aquesta sentència que encara no ha arribat a Antena 3, de destruir aquest Rosco, de destruir el decorat, de que no en quedi res d'aquest Rosco.
1: I d'esborrar els programes on surti el Rosco.
0: Vinga, Pitu, esports.
2: Vinga, estem ja a les portes del que serà l'última jornada de Lliga. Va tota demà dissabte a les 9, excepte el partit que juga diumenge, que és el que enfrontarà el Villarreal amb l'Atlètic de Madrid. Demà, per tant, el Barça que s'acomiada del campionat jugant contra el València, a Mestalla. L'Espanyol, ja amb la salvació a la butxaca, rep a la Reial Societat, i qui sí es juga la permanència en aquest cas és el Girona, que guanyant el seu partit amb l'Elx s'assegurarà jugar una temporada més a la primera divisió. Ho apuntàvem fa uns moments. Finalment, Enrique sí que es presentarà a les eleccions del Real Madrid. Demà a les 6 de la tarda, recordem, a Oslo, la gran final de la Lliga de Campions femenina. El Barça s'enfrontarà al totpoderós Olympique de Lió. I veurem si el Barça és capaç de derrotar el conjunt francès. També és cap de setmana...
0: El problema és que tothom es coneix molt a tothom, eh? en aquest partit, sí, entrenadors, jugadors, sí, tothom. Eh?
2: El Lió l'entrena Jonathan Giraldez i hi ha Engen, que és exjugadora del Barça. Que
0: per tant, totes les jugadores es coneixen. Els entrenadors es coneixen, tothom es coneix.
2: Bueno, Engen és exjugadora i alhora parella de Mapi León, per tant,
0: hi ha
2: un lligam molt emocional. També és el cap de setmana de la final de la Final Four de l'Eurolliga. Avui, a partir de les 8 del vespre, duel entre València i Real Madrid. L'altra semifinal la juguen a les 5 de la tarda, Fenerbahçe contra Olympiacos. La final, el diumenge. Avui, dia de comiats al Palau, partit d'handbol entre el Barça i el Torrelavega, serà l'últim partit de Emil Nielsen, de Makuç, de Bazán i de Saric. Per tant, quatre baixes per al Barça d'handbol de cara a la temporada que ve. I acabem amb motor, perquè aquest és el cap de setmana del Gran Premi del Canadà de Fórmula 1. Per qui vulgui veure la cursa, el diumenge a les 10 de la nit.

0: Va tot bé?
1: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
0: Això és violència masclista.
2: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: Dos minutets perquè siguin 2:15 del matí i és hora de medicina comunitària. El nostre espai quinzenal en el que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i en el que avui, atenció, parlarem de receptar art. Sí, sí. Tal com alguna vegada hem parlat de receptar esport, perquè també s'està fent. És a dir, vas a la consulta al metge, expliques la teva història, el teu mal, i surts amb una recepta no de pastilla, sinó que et diuen has d'anar al gimnàs, o has d'anar a caminar, o t'has de moure, vaja, has de fer exercici físic. Ja n'hem parlat d'això. Doncs la d'avui vindria a ser, no és ben bé, no és literal el tema, l'assumpte, però vindria a ser com anar al metge, del que parlarem avui, vindria a ser com anar al metge a explicar el teu mal, un mal que en aquest cas és principalment relacionat amb la salut mental i amb una situació personal molt vinculat a la solitud, i que la recepta en aquest cas no és una pastilla, no és un medicament, és activitat social. I en aquest cas concret de Sitges és anar a veure art de manera compartida. Avui parlem del projecte Lligams, art que crea vincles, i ho fem amb el referent de benestar emocional del CAP de Sitges, amb en Jesús Fleta. Què tal, Jesús?
1: Hola, bon dia.
0: Ben bé, és una mica això que deia, és a dir, d'una manera molt bàsica, i entenc que no funciona així, no és que et posin en una recepta, has d'anar als museus, no funciona així, però entenc que la idea és aquesta, receptar art de la mateixa manera que altres vegades hem parlat de receptar esport, és a dir, que la recepta no passi única i exclusivament per un medicament, no?
1: Exacte, és treballar mitjançant activitats comunitàries, no? I en aquest cas, en vinculació amb els museus de Sitges, que han mostrat molta predisposició per ajudar i per treballar aspectes de salut, pues posar el valor del patrimoni cultural que tenim aquí a Sitges, no? Per treballar aquesta solitud no desitjada, no? A través de l'art.
0: Perquè és un dels grans mals de l'actualitat, la solitud no desitjada?
1: Sí, la veritat és que sí, fins i tot a nivell d'indicadors, no, a nosaltres ens apareix que la soledat i la sensació de soledat no desitjada és un dels indicadors més, més predominants.
0: Hi ha un perfil concret de persones que pateixen aquesta solitud? Estem parlant, no sé si estem parlant sobretot de gent gran, més de dones que homes, no? És a dir, no sé si és un perfil habitual, si també vosaltres esteu veient amb els indicadors, doncs, que cada vegada hi ha més gent d'aquest perfil o d'un perfil concret.
1: Sí,

0: I sí que em veiem cada vegada més, sobretot a la gent gran, no? Que sempre es costa més a de vegades generar xarxa social, no? I també, pues, si cuidem de familiars o tenim persones que potser, perquè una cosa és que estem sols realment, una altra cosa és la sensació, no? La, que podem tenir persones al voltant, però realment tenir sentiment de soledat, no? De que potser l'entorn no funciona com abans, la gent no interacciona com abans, i n'hi ha canvis en nosaltres en què potser pues, tenim aquesta sensació, no?
1: La cura de la solitud no es cura amb medicaments, o no només amb medicaments.
0: Exacte. Sí, sobretot el que es treballa és per treballar aquestes reticències que poden sortir a les persones, no? Per tornar a la interacció social. Moltes vegades tenim experiències que fan que per nosaltres estem en entrem en un estat d'hipervigilància, no? De refús, de veure si actuaré jo malament o és l'altra persona la que actuarà malament, no? I moltes vegades entrem en una defensa pròpia, no? De, per si de cas, em vaig aïllant mica en mica, cada vegada més, i no comparteixo.
1: És a dir, normalment s'arriba a la solitud, a aquesta solitud, que el que dèiem, que no té res a veure amb estar sol, sinó amb sentir-se sol, que és molt diferent, una cosa no necessàriament ha d'anar lligada amb l'altra. Arribem aquí normalment, o s'arriba aquí normalment per una actitud defensiva?
0: No, s'acaba arribant. És a dir, no és que al principi ja iniciem amb una actitud defensiva, però potser experiències o relacions que no han sigut ben bé com desitjàvem, sí, no? O han acabat d'una manera que no esperàvem, pues fa que nosaltres potser agafem una actitud més defensiva, que acabem agafant aquesta actitud i els nostres patrons es veuen modificats, no? Moltes vegades a nivell de conducta.
1: Clar, això està passant en l'actualitat, entenc que si tirem enrere centenars d'anys, milers d'anys, es faria difícil pensar que la solitud no desitjada funcionava perquè sempre hem viscut com en tribu, no? I vivim en comunitat. Ara sembla que som una societat hiperconnectada, però alhora hi ha més solitud que mai. És com un fet curiós aquest, no? És a dir, és com difícil, sembla mentida que en un moment d'hiperconnexió que pots connectar amb algú que està a l'altra punta del món, ens sentim més sols que mai.
0: Bueno, perquè hem perdut aquest contacte físic, no? Cada vegada més les noves tecnologies ens faciliten moltes coses, són molt bones per moltes coses, però també tenen coses que no són tan positives, no?
1: Per tant, el que falta és contacte físic.
0: Interacció social.
1: Interacció social. I d'aquí que surtin projectes com aquest Lligams, Arc que crea vincles, del qual entenc que aquest ha estat una prova pilot, això que heu fet aquí a Sitges.
0: Exacte. Això és un projecte que inicia principalment d'investigació, no? Per veure si utilitzar aquest art podem millorar diferents indicadors. És veritat que s'havia utilitzat a diferents municipis i territoris per veure altres aspectes, no? Com pot ser treballar l'ansietat o pot ser treballar la sobrecàrrega de cuidador. En aquest cas a Sitges hem volgut treballar la sensació, el sentiment de soledat no desitjada.
1: Entenc que perquè hi havia diguem, teníeu com casos o casos de, diguem, hi havia pacients, diguem, amb aquesta situació.
0: Exacte. Exacte, ja detectàvem això i és una de les coses que també nosaltres ens hem posat com a objectiu, intentar treballar una miqueta més, no? Perquè ho detectem, perquè volem treballar amb aquest col·lectiu de gent que vol fer coses però que realment de vegades costa perquè no tenim aquest suport social, no tenim aquesta amistat del costat, no? Potser, bueno, calen aquestes activitats, no?
1: I en què ha consistit aquest projecte que, com dèiem, acabarà, farà la cloent del proper 25 de maig, però que ja ha tingut les seves sessions. En què ha consistit això?
0: Pues sobretot amb les persones que hem tingut, hem anat treballant en diferents sessions, pues, per exemple...
1: De manera comunitària? És a dir, s'ha fet un grup comunitari, eh?
0: Exacte. S'ha fet unes sessions grupals, vale? Sí. I, per exemple, en les primeres sessions era sobretot molt trencar el gel, intentar, pues, posar noms i cares, no?, a les diferents persones, perquè potser es coneixen del poble de la vida, però no havien tingut aquest espai, no?, per col·laborar. I després hem treballat amb els quadres que tenim, per exemple, el Cau Ferrat, no? Pues el Museu de Santiago Ruiseñol, pues expressió d'emocions, ho hem pogut treballar mitjançant els sentits, no? I diferents espais de les sales, hem pogut treballar el mindfulness, no? Amb espais emblemàtics com és el mirador
1: del Maricel.
0: Exacte. Pues en les diferents sessions hem anat treballant diferents aspectes, sobretot això, no? Per intentar fomentar aquesta interacció.
1: De quantes persones era aquest grup?
0: Aquest grup ha sigut inicialment d'unes 18 persones, sí? I han s'ha mantingut venint unes 15.
1: D'acord, per tant, bastant exitós, no? Sí. Diguem. I entenc que totes comencen, totes les persones que comencen aquest grup, que comencen aquest projecte, entenc que totes són coneixedores de que arriben aquí. És a dir, totes saben que d'alguna manera o altra, els seus companys, diguem, de sessió, tots estan passant per una situació similar. Són coneixedors d'això, eh?
0: Exacte, en tot moment se'ls informa del projecte i del que volem treballar, no? I quines coses... es busquen treballar amb això.
1: Per tant, ells ja van, diguem, d'entrada accepten, entenc, participar en el projecte i van amb un grup comunitari on saben, diguem, que es trobaran amb persones que estan, doncs, també patint de soledat, de solitud o d'algun tipus de situació incòmoda, no, o no desitjable, no, en qualsevol cas. A partir de l'art, perquè aquí Sitges tenim museus o perquè l'art és un bon canal per treballar segons quines coses?
0: És veritat que nosaltres, ja, a l'Institut Català de la Salut sempre ha intentat utilitzar l'art també com a eina per millorar aspectes de salut, no? Nosaltres a nivell de l'Institut Català de la Salut s'ha utilitzat arts en salut, no? Ja no només, també amb música, també amb altres tipus d'art, per això, no? Per professionals i bueno, i en aquest cas, pues, com deia abans, els museus de Sitges sempre s'han mostrat amb molta predisposició, no?, per utilitzar aquest actiu en aspectes de salut i poder millorar i vincular-ho. I a través de Doc Cultura, també, que ha col·laborat amb el projecte, ells ja havien fet aquestes pràctiques en altres territoris i les tres potes d'aquesta taula, pues, ens van posar d'acord i vam poder iniciar aquest projecte.
1: A falta de la Cluenda, ha anat bé la proposta, el projecte?
0: Això segurament ho contestarien elles millor que jo, però sí, la veritat és que considerem que sí. Encara no tenim resultats.
1: Què és el que... És a dir, quin resultat... Ara el que teniu és una percepció, no?, de que ha anat bé. Però què ha de dir aquest resultat perquè vosaltres pugueu valorar ja de manera... no, allò fehacient, d'una manera, diguem, concreta, això ha anat bé, això funciona.
0: Bueno, sobretot valorem sempre a través d'indicadors, no? Sí? Passem uns qüestionaris per veure qui si com hem iniciat i després com finalitza. Però independentment moltes vegades del que puguin dir els números o els qüestionaris, el que nosaltres estem veient, no?, és com les dinàmiques han anat canviant, no?, al principi.
1: Explica'm, posa'm exemple, sí. És a dir, com era, com va ser el primer, el segon dia de sessió, com era, com funcionava el grup, no cal entrar en detalls, però és a dir, en detalls personals per descomptat que no, però com funcionava el grup, quines dinàmiques vèieu que d'alguna manera feien percebre que es tractava de gent, doncs, que li costa relacionar-se, no?, que se senten sols, que els hi costa fer aquest pas, probablement, i què ha canviat? I com ha estat aquesta darrera sessió? Com ha estat la darrera sessió en què heu vist? Ostres, això ja hi ha hagut un canvi aquí, un gir.
0: Pues mira, sobretot al principi es detectava, no, aquesta dificultat, pues, per parlar, per relacionar-se, es deien opinions molt pròpies, no? Es feien unes dinàmiques més individuals, no? Ara... amb el pas del temps, l'altre dia vam estar fent unes pintures i vam veure que la interacció era pràcticament total, no? Tot reforçant el treball de l'altre, veient, interessant-se, parlant, i fins i tot, ja així ho contaré una miqueta de més, sí? Es parlava de fer un dinar, no?, entre tots, que dius... Al principi potser això era inimaginable i ara, pues, a través de les fotografies que hem anat fent, de les dinàmiques i de tot això, escolta, pues, i si fem aquell dia? No?
1: Perquè no es tracta d'anar a fer amics, eh? Expliquem-ho, és a dir, no es tracta de, diguem, crear un grup i intentar forçar amistats, no es tracta d'això, no? Jesús, on està la diferència? Perquè la gent pugui entendre, eh? No és anar allà i forçar vincles amistosos quan potser no en surten, no?
0: Exacte, eh? No, hem de diferenciar molt el que és l'amistat, no? Però el que pot ser el companyerisme i el que pot ser el treball social i el suport social, no? No és el mateix que jo tingui un amic per algunes coses més delicades o, però un altre és per una interacció, per necessitar parlar, sortir a fer un cafè, un cop de mà en un moment concret, que tinguem això que sempre hem fet, no?, d'anar al veí del costat i com si fos un familiar més. I ara hi ha moltes persones que pregunten si costaria demanar ajuda a un veí i diuen que sí.
1: És que t'ho pregunto perquè aquesta setmana, justament, s'ha fet com bastant viral la resposta o una afirmació que han fet, no sé si has estat el cas, als membres del grup Sopa de Cabra. Sopa de Cabra és aquell grup de rock català dels anys 90, de la meva joventut, eh? Els hi han fet un reportatge és un grup molt famós que encara actuarà aquest estiu aquí al Terramar, una vida d'èxit dalt dels escenaris, fent gires, etc, etc. I en un reportatge, en un documental que els hi fan, tots afirmen que no són amics. Diuen, no som amics. I clar, hi ha hagut de sobte una reacció d'entre el públic com d'estranyesa, de banda, com poden dir que no són amics si portem escoltant-los i veient-los dalt de l'escenari, òbviament amb complicitat, etc, etc, no? I clar, d'alguna manera el que ells venien a dir o entenc a explicar és, som companys de feina, compartim, hem compartit i seguim compartint molts espais, però no som amics, deien fins i tot, és que jo no he sortit mai de festa, no he quedat mai amb cap d'ells, ni els truco quan em passa alguna cosa, no els truco amb ells, truco als meus amics, no? I crec que ve una mica amb l'assumpte perquè em fa la sensació que no sé si és que tenim una mica esbiaixat el concepte de l'amistat i el confonem amb el concepte de compartir i de relacionar-nos, no? Que entenc una mica és per on va aquest projecte, no? De saber diferenciar, és a dir, no es tracta d'anar a i forçar amistat, sinó aprendre a relacionar-nos d'una manera saludable i normal amb qui ens envolta, no?
0: Absolutament, sí. Suposo que també ve una miqueta lligat al factor de pressió social, no? Que
1: sí,
0: moltes vegades, com són els nostres referents, no? Que són persones que són aclamades pel públic i tot això, pues, dintre del nostre ideari, no?
1: Clar. Tothom s'imaginava que eren amics de l'ànima, amics íntims, vaja.
0: A nosaltres ens agradaria, potser, no? Perquè diguéssim que aquest imaginari nostre és, si aquest grup m'agrada cadascú dels seus elements, pues que millor que siguin amics, no? I sempre ho portem a la màxima expressió. De vegades simplement en que col·laborin entre ells i facin el que ens agrada, ja està ben bé, però moltes vegades ens costa diferenciar d'això, no? Trenca una miqueta aquesta idea romàntica, no? De relacions.
1: I per tant, aquest projecte, justament entenc que el que vol treballar és aquesta capacitat, no?, de relacionar-nos entre nosaltres, no? Més enllà de si allò acaba esdevenint en una amistat o no. Sinó aquesta capacitat de relacionar, que entenc que és la que d'alguna manera o altra perdem moltes vegades a mesura que ens fem grans, no?
0: Sí, i tant. Cada vegada és això, no? Podem tenir un cúmul d'experiències que moltes vegades ens arriba.
1: Majoritàriament un perd aquesta capacitat de relacionar-se amb els altres i per tant entra en aquest sentiment de solitud a partir d'experiències negatives, és a dir, la suma d'experiències negatives o el fet d'haver tingut ni que sigui una experiència negativa moltes vegades és la que et porta això, a tancar-te d'alguna manera en banda.
0: No sempre, perquè no podem afirmar que sigui generalitzat això, però sí que és un facilitador, no? Diguéssim, això que sentim també la pròpia autoestima que va baixant, perquè potser ens fem més grans i veiem limitacions físiques o veiem limitacions o tenim experiències a familiars que no... I podem entrar una miqueta en aquesta apatia, no? En aquesta apatia de dir, per què si no, ja no tinc ningú al costat, per què generaré, per què sortiré, per què faré aquestes activitats, per què... No? I moltes vegades ens entra en aquesta desconfiança. I
1: que quan tenim algú així al nostre entorn, què hem de dir-li i sobretot què no hem de dir-li?
0: Bueno, és que moltes vegades costa, no? Quines serien les paraules adients.
1: Adequades, no?
0: A vegades, ja vam parlar anteriorment, recordo que
1: sí.
0: Això sobretot era més estar al costat més que les paraules, no? Perquè moltes vegades... tots anem amb un... Sabem que avui dia anem amb moltes activitats, moltes obligacions, i costa molt poc per nosaltres, que ja ens han educat sempre, no? Perquè quan veiem alguna així, pues, dir-li cuida't, o fes això, o fes l'altre, tu has de fer, no? Tu has de fer, ens surt molt fàcil de la boca, però en comptes a nosaltres mateixos per fer això i donar una miqueta de suport i fer costat, ens costa una miqueta més.
1: Entenc que en aquest projecte inicialment va costar convèncer aquesta gent per apuntar-se al projecte, és a dir, no sé si i no sé d'alguna manera si també la gent que hi ha participat heu vist també evolució en la confiança vers aquest tipus de projecte, no? O de recepta, és a dir, si inicialment confiaven, clar, estàvem com acostumats a això, en el metge que et donessin una recepta mèdica, una pastilla, no? O d'un medicament, o d'un xarop, o el que sigui. Però clar, fins a quin punt sentiu també que va canviant això, la perspectiva del ciutadà davant d'aquest tipus de projectes i d'alternatives?
0: Bueno, he de dir que jo ara que porto ja pràcticament 4 anys en l'ambulatori, hem de dir que al principi quan parlaven de fer activitats grupals o quan parlaven d'abordar problemes psicològics o físics o d'alimentació a través de grupals, clar, les persones s'estranyaven molt, no? El concepte de psicòleg era pràcticament per individual i fins i tot qui arribava. I avui dia ja planteges activitats grupals i veus que això ha canviat una miqueta. Aquestes reticències sempre ni hi ha ni hi haurà, però cada vegada és més facilitador. En aquest cas, per exemple, sí que hi havia, clar, sempre hi ha algun cas que costa una miqueta més convèncer,
1: però no sé si algú,
0: no?
1: Us ho ha manifestat, però obertament, no? De dir, ostres, no confiava gens en això i escolta, em trobo molt millor.
0: Sí, sí, i això passa en les grupals que duem a terme pràcticament a diari, això ho veiem, no? Que al principi qualsevol podria dir, sí, sí, jo vaig al grup però potser no parlo, o potser no assisteixo, o potser... I sempre primer vigila que em trobaré, no? I és normal, clar, no sabem què farem i com anirà i ens dona por si hem de transmetre qualsevol cosa, però amb les dinàmiques, amb les activitats, amb el que anem fent i que no és una cosa d'entrar en coses tan personals o tan, sinó més per treballar certs aspectes, veiem que això s'ha anat diluint una miqueta i que cada vegada més, bueno, quan acabem les sessions és un volem tornar a participar.
1: Per tant, es tracta de compartir, no? I en aquest cas compartir durant una estona un espai, no? Una activitat i en un entorn, en aquest cas com els museus de Sitges, que no sé si això és un avantatge també. Perquè clar, imagino que això es farà en molts altres caps, no? No sé si tothom o tots els municipis, no ho sé, no, sí, ho sé, no tots els municipis tenen la sort de Sitges de tenir aquests museus, no?
0: Exacte, això és un regal. Això és un regal, tenir aquest patrimoni cultural, tenir aquí aquests museus, aquesta meravella, és això.
1: Hi ha algú que l'ha descobert per primera vegada, els museus?
0: Sí, sí, sí, nosaltres ja portem temps col·laborant amb els museus, sí, sobretot per les cloendes de les sessions grupals. Sí. Quan acabem, sempre sí, col·laborem i fem una visita guiada que fan sí, per nosaltres, i la veritat és que això sempre ha molt agraït, i n'hi ha moltes persones que...
1: Fins i tot sent de Sitges,
0: I no han acudit mai. Perquè és això...
1: És molt curiós, això, eh?
0: Moltes vegades, quan tu viatges, vas a veure els llocs més emblemàtics. Però quan està a prop, ja aniré, no?
1: Absolutament. Quanta gent no ha entrat mai a la Sagrada Família, d'aquí, que és fora, eh? I quanta gent de Sitges no ha entrat mai al Museu Maricel o al Cau Ferrat. A partir de certa generació ho hem fet tots, perquè l'escola ens hi ha portat.
0: Exacte.
1: A partir de certa edat. Ja, exacte, és veritat que els més grans, diguéssim, doncs, en aquell moment encara no es feia això de les visites als museus a les escoles, i potser no han tingut aquesta oportunitat, i potser, jo què sé, el dia a dia...
0: O potser han vingut després i porten molts anys aquí, no? Fora del període d'escoles, però que diuen, doncs porto 20 anys a Sitges i no...
1: Ho heu fet a través de l'art. Comentaves abans que l'art d'alguna manera és un bon canal, no?, per treballar segons quins aspectes, els vincles emocionals, etc, etc. Però de la mateixa manera que es fa amb l'art, de la mateixa manera que de vegades recepteu fer esport, no?, activitat física, qualsevol aspecte, és a dir, qualsevol entorn de la nostra vida o habitual en el nostre entorn, podria ser susceptible de participar a un projecte d'aquestes característiques? És a dir, un dia podria ser, no ho sé, és a dir, fer una activitat en un altre lloc, per exemple? És a dir, no sé si hi ha limitacions en això, és a dir, no sé si... Entenc que hi ha espais potser més adients que d'altres, però no sé si és un món com infinit aquest, no?
0: Bueno, sempre intentem que pugui ser beneficiós, sobretot que no perjudiqui, no? Perquè de vegades per intentar fer més extensió, no tenim en
1: compte... Entenc que no quedaran per anar a fer cerveses.
0: Efectivament.
1: Un bar no serà un punt de trobada.
0: Efectivament, sobretot per potenciar aspectes de salut, no? Que veiem que sigui un entorn que puguem utilitzar això.
1: Però si podria ser un casal, per exemple...
0: En fem, utilitzem també els
1: pavellons esportius o espais de clubs esportius.
0: Efectivament, sí.
1: Tot això podria ser, eh?
0: Sí, sobretot el que volem és aquesta activitat comunitària, no? Utilitzar els actius de Sitges que tenim molt per poder fer aquestes activitats i veure que també són espais de salut.
1: Algú que ara ens estigui escoltant i digui, ostres, doncs a mi m'agradaria participar en algun d'aquests grups, què ha de fer? Perquè això no és una llista, eh? Tu no vas allà, això és com una recepta, el que dèiem, aquí qui t'ho, no? Entenc que qui t'ho proposa és el professional de la salut, a tu com a ciutadà, però si algú ara, pel que sigui, li ressona, diu, jo també estic aquí, estic en aquesta situació d'apatia, no em trobo bé, em trobo molt sola, em sento molt sola, etc. Què ha de fer? Com ho ha de gestionar, això?
0: Que nosaltres fem això a través de, en aquest cas, en aquest grup, per meva, no?, que sóc el psicòleg, el referent de benestar emocional de l'ambulatori, i clar, quan arriben, a través del metge, infermera, o sí, venen, m'ho deriven i aleshores valorem la possibilitat de...
1: Per tant, en tot cas, si algú ara li ressona i no li ha proposat el metge o la infermera, potser el que ha de fer és demanar visita al metge i explicar-li, no? Escolta, em sento així, he vist que feu això, m'agradaria participar, i entenc que a partir d'aquí sou els professionals els que decidiu si és una persona apta o no apta, no?
0: Exacte.
1: Mm-hmm. Però que en tot cas li pot comentar obertament, entenc, al seu metge o a la seva, o a la seva infermera. Teniu alguna altra en marxa o a punt de començar o previst? Perquè això ha estat un projecte pilot.
0: Exacte. Bueno, tenim predisposició per pràcticament totes les parts per fer-ho, per tornar a fer...
1: Per tant, tothom està content, eh?
0: Sí, exacte. El que hem de veure és una miqueta si tenim la logística per poder-ho dur a terme, no? Una altra vegada, perquè és veritat que s'han utilitzat uns mitjans que, bueno, ara han anat molt bé i hem de valorar-ho una altra vegada per tornar-lo a replicar, i tant.
1: I perquè entenc que, a més, ets l'únic psicòleg, no, del CAP, necessitaries algun més, Jesús?
0: Bueno, tenim la psicòloga també del CESMA, no, que, sí, de Vilanova, i que dona suport, però per la part grupal i comunitària, sí.
1: Una figura que es va incorporar al CAP de Sitges, al Centre d'Atenció Primària, fa 4 anys, has dit, Jesús, que hi ets, fa poquet, i no sé si... Clar, tots percebíem que era una figura necessària, però no sé si Jesús, ara 4 anys després, d'alguna manera heu evidenciat, corroborat, que era molt necessari que els centres d'atenció primària tinguessin la figura del psicòleg, del referent de benestar emocional.
0: Bueno, jo crec que sense oblidar també que hi ha persones que necessiten més una part, sí, individual, i, sí, que necessiten, i que també hi ha un problema psicopatològic més greu,
1: sí,
0: jo crec que és un altre àmbit, no? I fomentar també, prevenir, intentar eines de prevenció d'aquesta salut mental i mitjançant la comunitària, les grupals i coses que siguin, no, lleus, no arribar a la patologia.
1: Clar, és a dir,
0: no?
1: Projectes com aquests o alternatives com aquestes, el que fan, entre altres coses, és prevenir depressions profundes, per exemple,
0: efectivament,
1: no?
0: Efectivament, el que fem és intentar prevenir, no, coses que si agafessin la seva tendència natural, que no és culpa de ningú, però moltes vegades agafem hàbits desadaptatius que el que fan és que per nosaltres, no, sense voler, amb les nostres millors eines, anem entrant una miqueta més al pou, no? Per exemple.
1: Uh-huh.
0: I en aquest cas, doncs, intentem una miqueta aquesta prevenció, no? Mitjançant aquestes activitats.
1: Uh-huh. Permeten detectar, doncs certs aspectes de cada pacient, no? Que diuen, aquesta persona, com no l'ajudem a sortir d'aquí aviat, acabarà, doncs, això, amb una patologia més greu, en la majoria de casos, depressions. I, doncs, entenc que hi ha maneres de prevenir-ho, no? De la mateixa manera que hi ha maneres de prevenir moltíssimes altres malalties, com, per exemple, fent exercici físic, que és el que em deia. És que cada vegada més anirem al CAP i no sortirem amb receptes, amb pastilles, sortirem amb una inscripció en un gimnàs, o apuntant-nos en una caminada, o apuntant-nos això, anant a visitar museus. Vaja, és a dir, que ha canviat aquest món d'una manera considerable en un temps força reduït. Jesús, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.

0: cases a Puigcerdà Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Putrum, putrum.
1: Ara no puc, he quedat amb la meva parella lingüística.
2: Voluntariat per la Llengua és un programa que fomenta l'ús del català amb la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari o voluntària i un aprenent o aprenenta. La parella pot trobar-se presencialment o virtualment i parlar de qualsevol tema durant una hora a la setmana en un context relaxat i informal. Així, persones amb coneixements bàsics de català poden parlar-lo amb altres que ja el parlen habitualment. Informa-te'n a v-xl.cat 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Vinga, hi hem posat un petit apunt musical acostant-nos a les 11 del matí. Temps d'aquí uns instants per repassar la informació esportiva del cap de setmana i, com és divendres, ja ho saben, acabarem amb la tertúlia de cada divendres. Cap de setmana encara amb alguns partits en matèria de futbol base. Encara queda alguna coseta en matèria esportiva. Ara ho repassem.
1: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

En aquest divendres 22 de maig de 2026, temps ja per repassar el que queda d'esports al llarg del cap de setmana. Cap de setmana amb partits encara de futbol base. Avui que estarem especialment pendents de la situació del juvenil A de la Unió Esportiva Sitges, que es troba molt a propet de ser campió i jugar, per tant, la temporada que ve a la primera divisió. Queden dos partits. El conjunt que dirigeix l'Idris Díbuls està empatat ara mateix a punts amb la penya jove, que també està fent una temporada realment espectacular. Per tant, aquests dos partits acabaran per decidir si un dels dos acaba sent campió i, per tant, jugant la temporada que ve a la primera divisió. També haurem d'estar pendents del món del futbol sala, en particular del Club Futbol Sala Sitges, que aquest cap de setmana pot ser campió de Lliga i assolir l'ascens a la primera divisió. En té prou amb un empat, amb un punt, en el partit que l'enfrontarà el Futsal Sant Feliu aquest diumenge a Sant Feliu de Llobregat a partir de les 8 del vespre. El Club Patí Subur Sitges, que clou la temporada jugant aquesta nit a Pinsbens contra un Cambrils que veritablement ha estat el gran dominador del campionat i que jugarà, per tant, a primera catalana l'any que ve. Darrer partit de Lliga d'aquest grup A de segona catalana que començarà a partir de 9:45 de la nit, com els dèiem, aquí a Pinsbens. I el cap de setmana que també ens porta amb algun apunt interessant de rugby, com, per exemple, la final de la Copa Catalana que disputarà l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges aquest diumenge contra el Sant Cugat. Comencem.

0: un servidor que aquest passat dilluns li preguntava a l'Isidre Gómez que queda alguna coseta pel cap de setmana, i l'Isidre deia, sí, clar, encara queden alguns partits, tot i que els més grans potser sí que han acabat les temporades, encara queda jornada en matèria de futbol base. Els partits que avui volem repassar precisament amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Últimos coletazos, que diu aquell, eh?
1: Sí, una o dues jornades queden, sí, la majoria de grups.
0: Què hi posem aquest cap de setmana, així interessant?
1: Doncs pues mira, seguirem aviam amb el juvenil C, aviam si acaba de tancar la temporada rodonament i queda invicta finalment. Aquesta setmana juga dissabte a les 6 de la tarda al camp del Base Vilanova 2015. Després, seguint la tònica d'aquest partit, pues aquesta setmana he vist que hi ha molts enfrontaments Sitges-Vilanova, poblacions, o sigui, la Blanca contra equips vilanovins. Seguirem amb l'S16A, que juga dissabte a les 4 de la tarda contra la Fundació Vilanova i la Geltrú B, que si els guanyem potser els podem enviar a segona. A l'S15A ens jugarà diumenge a les 10:35 a Pinsbens contra la Fundació Vilanova i la Geltrú. 14A ens jugarà diumenge a les 12:35 a Pinsbens contra el Base Vilanova 2015. A l'S12C ens jugarà dissabte a les 11:30 a Pinsbens contra el Base Vilanova 2015. Després tenim a l'S10A també, que jugarà dissabte a les 10:10 a Pinsbens contra el Base Vilanova 2015. I tenim també a l'S10B, que ens jugarà dissabte a les 10:30 al camp d'alumnes obrers contra la Fundació Vilanova i la Geltrú B. Aquest potser, si els hi traguem algun puntet amb aquesta gent, potser fem campions als Sitges.
0: Caram! Quina
1: caram... Sí, podem ajudar el Sitges a ser campió en una jornada abans que acabi la Lliga.
0: Quina carambola més interessant.
1: Sí. No sé, eh? Ja veurem què passa.
0: Tot pot passar, però, evidentment.
1: Però, bueno.
0: Si està dintre de les possibilitats, doncs si hi són,
1: sí,
0: hi són.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Després tindrem ja l'apartat femení, que també estem ja als dos últims partits, que l'infantil jugarà dissabte a les 12 del migdia al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca B, i com no pot ser d'altra manera, que demà dissabte a les 9 del matí començarem els més petits de la casa, tots jugant ja els últims partits també, perquè tenim previst que s'acabi ja això el 6 de juny.
0: Molt bé.
1: Sí, tot està ja a les acaballes.
0: Darrers partits ja d'aquesta temporada, dilluns en coneixerem i en repassarem, com sempre, els resultats amb l'Isidre. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, Isidre. Adéu-siau.
1: Gràcies a tots, adéu-siau.
0: I 4 minuts del matí, ho dèiem fa uns moments, a la Unió Esportiva Sitges, el seu juvenil A està a prop de convertir-se en nou equip de la primera divisió. Amb la manca de només dues jornades, lidera la classificació, tot i que es troba empatat a 62 punts amb la penya jove, amb qui, per cert, té l'averaix guanyat. I aquest és un aspecte important a tenir en compte. Hem parlat amb el seu entrenador. Idris Díbols creu d'entrada que l'equip arriba justament en un bon moment en aquest tram decisiu de la temporada.
2: La veritat que arribem bastant bé. A nivell de forma, hem recuperat a diversos nanos que estaven lesionats, i la veritat és que ara mateix encarem el tram final amb moltes ganes, molta il·lusió, i físicament crec que és el millor moment que ens trobem.
0: I no sé si dir, Idris, amb aquell punt afegit de pressió, no? Vull dir, tantes i tantes jornades al capdavant de la classificació, no sé si això ja pesa una mica.
2: Sí, a la contra tenim això, que tenim... La part positiva és que portem tota la temporada, que no hem encaixat cap derrota, però a la vegada és aquesta pressió, no?, d'una sola derrota que encaixem no ens privarà de l'objectiu que tenim, de ser campions.
0: La vostra mala sort és que s'heu trobat amb un equip, doncs, com la penya jove, que també ha tingut una trajectòria, o està tenint una trajectòria similar a la vostra.
2: Correcte, sí, la penya té un equip molt bo, té uns nanos molt ben preparats i té un equipàs, i està igual que nosaltres, esperant, té que lluitar cada setmana, i això és una pressió pels nanos que no estan acostumats.
0: Sí que és cert, Idris, que això està molt, molt a prop.
2: Sí, bueno, a veure...
0: Jo sé que els sí. entrenadors sempre sou molt...
2: Sí,
0: molt...
2: jo tinc molta por encara, sí.
0: Sí?
2: Sí, perquè fins que no ho tinguem a tocar, de veritat, que arribem... La clau és arribar a la jornada amb la Blanca totalment amb opcions de guanyar i poder ser campions. Mentrestant, tenim que tenir molt de compte, tenir els peus a terra i seguir competint com fins ara.
0: Clar, aquí el cas és que esteu obligats a guanyar.
2: Correcte.
0: Perquè clar, sí, sí. No és allò que teniu el segon a 5 o 6 punts, no? És que està com vosaltres, no? I això us obliga cada jornada a sumar els 3 punts.
2: És complicat, aquesta pressió és el que comentaven abans, no? Els nanos ara mateix el que tenen ara és la pressió aquesta de tenim que fer-ho bé, tenim que guanyar sí o sí, i això és el que està costant una miqueta més al vestuari, no? Transmitir aquesta sensació de calma, de tranquil·litat, de que les coses segurament si ho fem del principi al final ho fem bé, amb calma, i el que treballem cada setmana sortirà bé, però clar, els nanos volen guanyar al minut 10 i tota és pressió i tot, però bueno, poc a poc.
0: Aquí és quan entra una miqueta la figura de l'entrenador, suposo, Idris, per calmar una miqueta els ànims, no? Perquè aquest aspecte més emotiu, més emocional, no acabi superant, no?, el jugador.
2: Correcte, sí, la nostra feina a la banqueta és aquesta, transmitir sobretot molta calma, tranquil·litat, que les coses estan fent bé i que segurament, si és el que et dic, si continuem fer-les bé i amb una miqueta de treball i de confiança, les coses sortiran bé. I si no, com tenim la sort que estem en una etapa que encara són nanos ja que sortiran a l'amateur, però si no surt bé, l'experiència ha sigut increïble per ells. La veritat que ha sigut una temporada molt bonica.
0: 19 victòries, 5 empats, cap derrota. Què fàcil és dir-ho així, però què difícil és posar-ho a pràctica.
2: Que difícil, sí, però això és tot mèrit dels nanos, eh? La veritat que tenen un nivell de competitivitat molt, molt gran, els encanta entrenar, els encanta jugar i ho transmeten cada setmana i, bueno, també hem tingut partits que hem guanyat el 90 i pico, però la veritat que està sortint molt bé, aquest any està sent molt, molt, molt bonic.
0: Més enllà dels números, Idris, què us ha portat fins aquí?
2: Bueno, la veritat és que començaven a la pretemporada amb un equip que la veritat no era l'objectiu de pujar. Era un grup de nanos que la majoria marxaven a les Roquetes, la veritat, i vam aconseguir trobar un mecanisme per portar els nanos i anaven encaixant les peces, i la veritat que la pretemporada va ser molt positiva perquè vam trobar rivals que eren de nivell, però vam aconseguir guanyar, i llavors era com la gent s'afegia al carro, no? I anaven la primera jornada van guanyar, la segona van guanyar, i és com... I bueno, crec que el grup humà que s'ha fet són molt, molt, molt bons nanos, i les encanta el futbol, i crec que això, junt amb l'experiència del míster una miqueta, no? I el club, que la veritat que ha estat al costat dels nanos, ha fet que es fessi una pinya molt... molt potent, la veritat.
0: Has destacat dos aspectes que, vaja, són claus. Bona gent i els agrada el futbol.
2: Sí, la clau del vestuari és que són molt bons nanos. Són nanos que li agrada molt, molt entrenar, que si fas una correcció l'agafa amb gust, i això, la veritat, és que per l'entrenador és molt fàcil transmitir una idea.
0: I tu, personalment, Idris, com ho estàs visquent?
2: Bueno, jo la veritat que el futbol base és una cosa que m'agrada molt, però és molt diferent de l'amateur, no? Perquè al final els nanos, hi ha nanos que venen amb els seus pares i nanos que venen amb el seu cotxe, no? I aquestes diferències és el que una miqueta tenia una miqueta més de por, no? A veure si la idea que jo tinc, transmitir-la a aquests nanos que tenen aquesta edat tan complicada, que els ja surten d'universitat i estan treballant, altres estan estudiant, no? I tot això, la veritat, que ha sigut molt, molt fàcil encaixar-lo tot, però pels nanos. O sigui, vaig rebre una acollida molt, molt bona per part dels nanos, i la veritat que anar guanyant cada setmana també et dona més força, no? com a entrenador, i bueno, està sortint tot bé, la veritat,
0: està
2: de moment
0: sí.
2: Està sortint bé.
0: Escolta'm, en quin moment de la temporada se n'adoneu veritablement que bueno, que teniu possibilitats?
2: Bueno, la veritat és el partit clau va ser amb la penya. El partit que de la segona volta que vam guanyar a casa 2-0, en aquest moment sí que ja amb els capis sobretot vam tindre una conversació de Guaita que si fem les coses bé crec que podem arribar al tram final amb opcions de competir-li a la penya, no? Que és el gran rival, la veritat, i han sortit les coses, és que han sortit molt bé.
0: Clar, aquí el fotut, Idris, és que només té premi un.
2: Sí, és una pena, la veritat, sí. Perquè els dos equips, sincerament, es mereixen estar primera l'any que ve, però bueno, malauradament sol estarà un.
0: Bé, en el millor dels casos tindrem el juvenil dels Sitges, o a un dels juvenils dels Sitges, a la primera divisió la temporada que ve. I n'hem volgut parlar amb el seu entrenador, amb l'Idris Díbuls. Idris, gràcies per haver atès la nostra trucada.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé i, evidentment, que tingueu tota la sort en aquest tram final.
2: Ho lluitarem, sí, sí. Moltes gràcies, Pitu.
0: Bé, doncs la millor de la sort per aquest juvenil de la Unió Esportiva Sitges, que jugarà demà, recordem, a les 12 del migdia amb el camp del Riu de Villa. Si tancarà amb el campionat enfrontant-se a la Blanca. Déu-n'hi-do, quin últim partit també el que té el juvenil del Sitges per tractar de ser l'any vinent a la primera divisió. Vinga, i posem també una miqueta de futbol territorial, perquè el passat dilluns a la Federació Catalana de Futbol es va fer el sorteig de les diferents promocions d'ascens. A la promoció d'ascens a Lliga Elit, el Viladecans, que ha estat el segon classificat del grup 3 de Primera Catalana, s'enfrontarà al Palamós, mentre que en la promoció d'ascens a Segona Catalana, el Canyelles, segon classificat del grup 13 de Tercera Catalana, tindrà com a rival el Tiana. Els que estiguin especialment interessats en veure el Canyelles, doncs sàpiguen que el partit d'anada juga demà a 6:45 de la tarda al camp del Canyelles i que la tornada serà el cap de setmana que ve a Tiana. Toni, bon dia.
3: Bon dia, Pitu.
0: Bé, el Canyelles, que haurà d'afrontar amb aquesta promoció per tractar de ser l'any que ve a Segona Catalana, ho dèiem dilluns, qui li havia de dir al Canyelles que estaria ara mateix en aquesta situació?
3: No, a ningú. Ningú se ho pensava.
0: Gairebé donàvem per fet que el Cubelles ve, per trajectòria, òbviament, acabaria segon i, per tant, jugant la promoció, però el descens del primer equip va precipitar els fets i, evidentment, el Canyelles també va aprofitar, doncs, aquesta embranzida que portava per acabar segon, fins i tot.
3: Sí, han fet la feina, han sabut estar allà.
0: Ara ho has dit, ho han sabut fer.
3: Han vist que, doncs, per on podia fallar el Cubelles, que podia fallar precisament per el primer equip. Clar, si el primer equip no aconseguia salvar la categoria, doncs el segon equip no podia pujar. Clar, això ho van tenir molt clar. El Canyelles van seguir fer un bon campionat, perquè de fet han fet un campionat sense
0: molt bon campionat,
3: sí. I jugarà la promoció precisament amb un equip que també ha fet una sensacional
0: temporada,
3: i és l'equip menys golejat del seu grup. Vull dir que el Canyella, un dels equips més golejadors del seu grup, jugarà amb un equip com el Saltiana, que és l'equip menys golejat del seu grup.
0: Interessant, per tant, aquest enfrontament entre màxims golejadors i mínims golejats.
3: Sí, sí, molt, molt, molt interessant, perquè serà un partit interessant. És el millor de dues eliminatòries, vull dir que passaran aquesta eliminatòria
0: i encara una altra.
3: Quedarà una altra eliminatòria.
0: Sí, Déu-n'hi-do, és una promoció dificultosa, en aquest sentit.
3: Sí, sí, les promocions són duretes, tens que passar un parell d'eliminatòries, però, home, passant la primera sempre tens moltes garanties de poder passar la segona, no? O no. Però doncs ja tens garanties.
0: Tens un pas més fet. M'apuntava el Toni fa uns moments, alguns equips que podrien incorporar-se en aquest grup 13 de Tercera Catalana la temporada que ve.
3: Sí.
0: Perquè s'estan jugant també la promoció de quarta a Tercera Catalana.
3: Sí, de fet ja tindrem un, que és el Vilanova Atlètic.
0: Sí, senyor, com a campió.
3: Com a campió. I pot pujar, a mi m'agradaria, doncs perquè s'ha treballat molt durant tres temporades molt just, que juga la promoció, també el juga el Puig d'Alba, que ha quedat segon, la Martinenca i el Sant Cugat. Sant Cugat Ses Garrigues.
0: Quatre clàssics, Toni, del Penedès.
3: Quatre clàssics. Mira, la Martinenca ja va jugar la final amb la Penya Jove l'any passat i va guanyar a la Penya Jove, va ser el campió de la promoció, no? Aquest any també la juga. El Puig d'Alba també ha fet una temporada sensacional. Al final potser ha fallat els dos partits que ha jugat amb el Vilanova Atlètic i l'últim amb la Martinenca, el Monjos, que ha estat un equip que ja lo va lluitar fa dues temporades. La temporada passada va estar tot el campionat primer i al final va acabar cedint al Sant Sadurní
0: i no va poder obtenir el premi.
3: I aquest any jo penso que és de los equips que pot aconseguir amb el Puig d'Alba pujar.
0: comencen a produir-se moviments a les banquetes també. Crec que va ser ahir que vèiem a través de les xarxes socials, a través del seu perfil d'Instagram, que a la penya jove, després de l'adeu de la dupla Toni Salido, Sergio Alcaraz, té ja nova dupla també a la seva banqueta. Àngel Alcolea i Juanma Morlà es fan càrrec, per tant, del conjunt de les Roquetes a partir de la temporada que ve. Sí, jo li preguntava al Toni què fan el Toni i el Sergio. Doncs, de moment,
3: descansen.
0: Prendre's un descans.
3: Un descans, sí. Eh? De fet, ells ja van agafar la penya jove perquè se'l van demanar com a favor. Ells havien sortit dels Sitges, sí. Tenien ganes de doncs, descansar, perquè, clar, la trajectòria havia estat doncs,
0: dura.
3: Bastant dureta, no? Doncs volien descansar, però la penya jove, que estava en el Pou, perquè estava quarta catalana, li va demanar amb ells, el nou president, doncs portar l'equip de la penya jove. L'han portat dues temporades, l'han pujat a tercera catalana i doncs ara és el moment del relleu. Ells marxen, tots dos, tant el Sergio Alcaraz com el Toni Salido, se'n van junts i doncs el que volen és ara desconnectar, estar amb la família i després ja pensaran.
0: Doncs bé que s'ho mereixen el Toni i el Sergio, dos dels grans també del futbol comarcal a les banquetes. Moviments que puguin destacar-se, Toni, a les banquetes. M'apuntaves també el de Pitu Correas.
3: Sí, Pitu Correas, que serà el que portarà l'equip del Cubelles B.
0: D'acord.
3: El portarà un altre any més a la tercera catalana, perquè no han pogut pujar.
0: El primer equip continua Ivan Atienza.
3: Ivan Atienza, o sigui, aquí no es mou res, i aquí ja ho sabem.
0: A la Unió Esportiva Sitges continua tant Manuel Rodríguez com, confirmat per el propi Dani Casado aquí a la ràdio el dilluns, doncs la intenció és que del Dani també agafi les regnes o continuï amb les regnes del filial.
3: Del filial i el Manel al primer equip. I una curiositat, imagina, mirant tota la classificació, els Sitges, que havia tingut problemes de gol, te recordes que deien que el que li faltava als Sitges,
0: sí.
3: Ha quedat el segon equip més golejador del grup. El segon equip més golejador del grup ha estat el Sitges, quan al principi tenia molts problemes de gol, i en canvi doncs, aquesta segona volta ha estat impressionant.
0: Gràcies, en certa manera, a la segona volta, com apunta el Toni, però també als últims partits.
3: Sí.
0: Perquè el Sitges ha estat un equip golejador en aquests 3-4 darrers partits.
3: Sí, tenint en compte que en els últims 3 partits ha marcat 11 gols.
0: Sí.
3: Doncs amb això ja ho diu tot.
0: Bé, estarem atents als possibles moviments, no tant a les banquetes, sinó en quant a possibles incorporacions, i veurem també com queda configurat el filial de la Unió Esportiva Sitges després dels problemes que han tingut aquesta temporada.
3: Sí.
0: Precisament perquè ja se'ls va desmanegar tot l'equip, van haver de fer, com aquest que diu, un equip nou, i ostres, i la temporada no ha estat senzilla, com ja va reconèixer el propi Dani Casado aquest passat dilluns al programa Temps de Descompte. Ara mateix, les 11:19, deixem el futbol i parlem d'aquí uns moments de futbol sala. Parlem, com dèiem, de futbol sala, perquè en el Club Futbol Sala Sitges es juga amb el títol i l'ascens a la primera divisió aquest cap de setmana. No va poder ser el cap de setmana passat. En té prou atenció amb un empat en el partit que jugarà diumenge a partir de les 8 del vespre a la pista del futsal Sant Feliu. El jugador i coordinador del Club Futbol Sala Sitges, Joel Losada, amb qui vàrem poder parlar fa uns dies, encara li cou i li dona voltes a l'empat contra l'Storm de l'última jornada.
4: Doncs sí, Pitu, la veritat que no ho esperàvem bueno, i més amb l'oportunitat d'or que se'ns va passar per davant, que falta 10 minuts per acabar el nostre partit, i ens avisen que el Sant Boi, que anava segon, perd, i si guanyàvem érem campions.
0: Què va passar? És la pregunta del milió,
4: Jo encara segueixo buscant explicacions i no les trobo.
0: Què, excés de confiança, potser?
4: Sí, confiança, arribem al descans 0-2, sense crear molt de perill, però bé, estàvem bé. Comença la segona part, comencem a arribar, no marquem, pilota al pal, el porter treu 2-3 mans molt bones, amb una jugada així aïllada ens marquen a l'1-2, i allà comences a dir, ai, què està passant avui aquí? Que estem arribant, però tampoc hi havia un joc molt fluid. Era un pavelló que estava dins d'una escola que no eren les millors instal·lacions del món, però bueno, el partit s'estava tornant raro. I mira, l'última jugada del partit, bueno, amb el temps ja passat, ens van marcar i ens vam quedar amb la cara de tonto quan pràcticament jo crec que amb les cares ja ho estàvem celebrant tot.
0: Sí. És un cop dur, però òbviament, com que no hi ha volta de full, s'ha de fixar a tot, com es diu en aquests casos, tota la carn a la graella, a Sant Feliu, jo ara estava fent números, te'ls estava comentant a tu, Joel, l'empat us val?
4: Sí, l'empat ens val, però clar, sí. Si jo no vull anar ja a empatar, s'ha d'anar a guanyar. És cert que ara el Sant Feliu està una miqueta lluny, però depèn dels resultats dels que té davant, podria entrar una possible ascens de segona divisió.
0: Ja.
4: Mm-hmm. No sé què passarà. L'únic avantatge de tot això és que tant com els rivals seus i els nostres rivals tots juguen dissabte. Llavors, dissabte sabrem moltes coses.
0: Clar. És el que et volia comentar. Vosaltres jugareu sabent ja el que ha fet Vallirana i el que ha fet Sant Boi.
4: Sí, poder jugar amb el partit que ja som equip de primera, sense saber si som campions o no som campions, poder sabem que som campions, o poder, es dona el cas, de que hem de jugar el nostre partit, estan tercers classificats i amb l'obligatitat de guanyar o mínim treure un empat que ens serveix.
0: Clar, aquí hi ha tot un ampli ventall de possibilitats, des de saber de ja campió i nou equip de primera fins al punt d'haver de jugar obligat a, com a mínim, a sumar un punt. Interessant, sí. Quina pressió, eh?
4: Doncs sí, mira, no teníem forta pressió ja, que portàvem 12 jornades seguides. Vas amb aquella mentalitat de que no ets el líder, però els equips diuen vigila els Sitges, que porten jornades seguides sense perdre, ho està guanyant tot, es veu una altra cosa, i ara que estem primers, doncs, bueno, que al final, mira, el penúltim ens l'ha fet.
0: Sí. Allò del futbol, té aquestes coses que t'acaben potser marcant una temporada. No crec que sigui el cas. Et pregunto per l'ambient. Com està l'equip? Com estan els nois?
4: Bueno, encara no ens hem vist, però l'ambient... Bueno, hi ha ganes de que arribi el diumenge per treure'ns aquesta espina del dissabte passat. Però, bueno, jo crec que estem una miqueta així de dubtes, de dir no ens creiem el que ha passat, però amb confiança de que diumenge ho traurem.
0: La dinàmica és positiva, és bona, el que passa és que òbviament acabes perdent dos punts en una pista on teòricament havies d'haver guanyat i bé, i t'acaben empatant, però jo penso, Joel, que la dinàmica de l'equip és bona, no?
4: Sí, la dinàmica és bona, portem des de passat festa, bueno, des de, justament després de festa, sense perdre. Al final, jo sempre acabo dient que dissabte passat vam perdre i no vam perdre, al final vam treure un punt.
0: Ja.
4: Són moltes jornades seguides sense perdre. Hem tret partits importants endavant, contra rivals directe, derbis... jo crec que, mira, és una petita pedra aquí en aquest camí, que estem arribant al final, i diumenge, doncs, esperem poder ser campions de Lliga.
0: Miris com tu miris, Joel, probablement més d'un hauria signat arribar a un últim partit amb la possibilitat de jugar-t'ho, no?
4: Sí, la veritat que sí, i més com està abans de festes, que teníem el líder en aquell cas, en el Vallirana, a 11 punts.
0: Clar. És que aquí està, aquí està el quid de la qüestió, clar, és que heu anat remuntant fins a situar-vos líders en el moment important de la temporada, que són les dues últimes jornades.
4: Sí. Aquí hi ha molta feina i hi ha moltes hores de treball i bueno, també se'ns ha anat donant algun resultat favorable, com l'empat entre el Vallirana i el Sant Boi, que també ens ha beneficiat.

0: Ja, o que, escolta'm, la sort us somreirà i el Cubelles i el Sant Climent us faran un favor.
1: Jo crec que el Cubelles guanyarà,
0: ja.
1: I en aquest cas ens farà un favor, perquè ja serem equip de primera, però crec que el Sant Boi guanyarà i estarem obligats a nosaltres puntuar per ser campions.
0: I afrontar, per tant...
1: La meva sensació, eh?
0: Sí, per això t'ho preguntava. I una miqueta, amb aquell punt d'afrontar l'últim partit, Joel, anava a dir un punt de calma, no? Perquè, clar, que tampoc els nervis us facin una mala passada, en aquest sentit.
1: Sí, correcte, home. A mi, que puguem començar el partit ja sent de primera, doncs jugues amb un altre ritme, amb una petita tranquil·litat. L'objectiu a l'inici de temporada era pujar. No parlàvem si primers, segons,
0: clar,
1: si aquí, era pujar a aquí, primera.
0: Aquí tens el doble premi, clar. Tens el doble premi.
1: Però clar, ara que tenim aquí a Carmel a la boca, ostres, això ha de ser nostre.
0: Sí.
1: Penso que l'ensopegada ja la vam tenir la setmana passada, com per haver ensopegat un altre cop, ostres, seríem acabar la temporada molt... molt, molt dura. I si a més es donés el cas que els dos equips guanyessin i ens veiéssim tercers, bueno, aquí jo crec que sí que t'ha mudat una miqueta les cames, però hem de ser conscients que al final un empat com a mínim,
0: sí,
1: això és nostre.
0: L'heu d'aconseguir.
1: I no hem d'anar amb aquesta mentalitat de buscar l'empat, hem d'anar a guanyar, però si pel motiu que sigui se'ns complica la cosa o alguna cosa, doncs cap pret també en aquest sentit i dir, ei, cuidado que l'empat també ens val.
0: Sí. Bé, doncs és aquesta darrera jornada, és la jornada que correspon a la número 16, que en el seu dia, recordem, es va suspendre per aquella vaga arbitral, però que es va posar en aquestes dates. Per tant, aquesta última bala que disposa amb el Club Futbol Sala Sitges, amb el millor dels desitjos, doncs esperem que l'equip d'entrada pugui estar l'any que ve a primera divisió, i si arriba aquest doble premi de proclamar-se campió, doncs millor que millor. Joel, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre'ns, que vagi molt bé i vaja, no cal que et digui, tota la sort del món.
1: Moltes gràcies, Pitu.
0: Bé, passi el que passi, ja tenim pactada una conversa dilluns que ve, en què tancarem també temporada pel que fa amb el temps de descompte, amb Xema Campos, l'entrenador d'aquest Club Futbol Sala Sitges, i amb el propi Joel Losada, que al llarg de la temporada ens ha anat il·lustrant, doncs, el campionat, aquest campionat de tercera divisió, que pot acabar de la millor de les maneres amb aquest campionat, amb aquest títol i amb aquest ascens a la primera divisió. Dilluns en parlarem, òbviament, passi el que passi, repeteixo. A punts de bàsquet, també per consignar un parell de partits dels equips del bàsquet Sitges, la majoria han acabat, però el Sots 20 masculí, per exemple, juga demà al migdia a partir de les 12 contra el Natació Caldes a Pinsbens, mentre que el preinfantil A té encara per endavant 3 jornades i el proper partit el juga a la pista del Sant Cugat demà dissabte a 2:15 del matí. I posem també hoquei patins, perquè amb el Club Patí Subur Sitges tanca la temporada jugant aquesta nit davant el campió, el Cambrils, que també ha viscut certament moments molt complicats, com és la vida, gran temporada del Cambrils, però ha viscut dos sotracs emocionals, doncs molt potents i molt durs, com és la mort del seu president el passat mes d'agost, de manera sobtada, i la mort també d'un dels seus jugadors, el porter Àlex Camón, que va morir fa unes setmanes en accident de trànsit. Dues morts, evidentment, molt, molt, molt sentides al Cambrils, que avui serà ja el darrer rival d'aquest Club Patí Subur Sitges, que s'ha quedat allò amb la mel als llavis, una miqueta a les portes de poder situar-se i de poder acabar en un dels llocs de promoció amb descens. Partit que jugarà avui a Pinsbens a partir de 9:45 de la nit. I en rugby, l'equip sub-16 del Rugby Club Sitges disputa amb aquest cap de setmana la final de la Copa Catalana, que l'enfrontarà al Rugby Sant Cugat, partit que jugarà diumenge al camp de rugby de Pinsbens a partir de 12:45 del migdia. Ara mateix 9:45 del matí, deixem ja amb aquesta prèvia del cap de setmana i anem cap a la tertúlia.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. Diu la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit.
2: La paraula mort ens interpel·la a totes i a tots i és clara i és inequívoca.
1: I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí.

0: i clar, ara el Toni preguntava quin jugador del Barça o quin equip podrà fer el Barça a València, tenint en compte que, bueno, que entre el sopar, entre PortAventura, entre el concert de Bad Bunny, escolta'm, que no passa res, eh? Evidentment que s'han ho han de celebrar i escolta'm, i són joves i que facin el que, no va dir el que vulguin, no, però vaja, el que els toca, per edat, òbviament. Però bé, estem a les portes d'aquesta última jornada ja amb la Lliga de la Primera Divisió. Setmana que ve encara final de la Conference, amb el Rayo Vallecano com a un dels protagonistes, la Lliga de Campions també el dia 30, per tant queden encara amb alguns punts interessants per finiquitar ja amb aquesta temporada. Pere, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora.
0: Josep, bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Toni, saludat de nou.
3: Bon dia, bon dia.
0: Qui anirà a jugar a València demà, Toni?
3: No sé qui anirà, però... El que fa el Mundial, eh? Perquè jo, si no arriba a ser perquè n'hi ha un Mundial, segur que els festers que us dit haguessin vingut després.
0: Sí,
3: després,
0: òbviament, òbviament.
3: El que passa és que, clar, ni el Mundial...
0: Mundial que arrenca, si no m'erro, a l'11 de juny.
3: Per això...
1: Comença, no?
0: A l'11 de juny.
3: Que ja està aquí.
0: Sí, sí,
3: ja
0: és que aquí. Això és d'aquí...
1: Passat demà.
0: 3 setmanes.
1: I dura més d'un mes, em sembla, no? Fins al 19 de...
0: Fins al 19 de juliol,
1: crec. 15 de juliol.
0: 19
1: de juliol, vull dir que...
0: Sí, sí.
1: No. Tremendo, no?
0: Any de Mundial, veurem.
1: Sí, home, després de lo d'en Fermín, qui posarà el peu demà? Demà tots aniran a ballar.
3: Demà posaré jo el peu.
1: Sí.
0: No, o sigui, els Fermín nanos, és una fatalitat.
1: Posar els nanos, sí, sí. Tu, que corrin. El Rashford va amb Anglaterra, que m'he quedat parat. El Rashford amb les... Ara miràvem lo de la selecció anglesa, n'hi ha uns quants, que de figures que van tots al carrer. Em sembla que 18 jugadors no havien anat mai a un Mundial, em sembla. 18 o 12, una pila.
0: Teniu algun favorit, ja que parlem del Mundial?
1: Jo, França, Espanya, Brasil i Argentina, per sí? Messi.
0: Josep?
1: Home.
2: Portugal.
0: Portugal?
1: Ai, sí, me'l deixo, perdona. I Portugal, sí, per les figures que té.
2: Pel mig del camp que té.
0: Més que França, sí, per exemple?
2: Bueno, jo França la veig, però Portugal penso que té... un molt bon equip i un molt bon entrenador. França al final segueix anant amb el Deschamps.
1: És el final.
2: No sé si se'l creuen gaire o no ja. Porta massa temps. No ho sé. A veure, després hi ha les típiques. Espanya sempre acaba jugant bastant bé a futbol.
0: Espanya en quin paper creieu que pot tenir?
1: No sé, després de l'Eurocopa, després d'aquests dos últims campionats que ha fet a... Bueno, i l'Olimpiada, no l'oblidem també, que va fer, vull dir, aquests nanos són capaços de tot. Ara, Nico Williams arriba una miqueta, si és que arriba.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, n'hi ha el Fermín, per mi és una baixa brutal, sí, perquè amb la selecció és cor i ànima, vull dir, anirà el Gavi, suposa, de cos i ànima, i bueno, i per mi, que diguin el que vulguin, però jo hi portava el Carvajal, no sé si el portarà o no, perquè clar, no surti a la llista, però jo amb 34 anys, encara que surti de la lesió, un capità com ell, per mi, pot ser del Real Madrid o de...
0: Sí, sí, la Maria Santíssima.
1: O d'aquí de l'Arbeca, sí. Tant me fa, però jo el posaria.
0: Bé, veurem la llista que crec que la donarà el dia 25.
2: El dilluns.
0: De la Fuente,
3: dilluns.
0: Per tant, dilluns...
1: No crec que hi hagi moltes...
0: No sé.
1: Així com a Anglaterra.
0: El que sí va avançar és que s'endurà 3 porters, no 4. No té cap
1: no,
0: sentit
1: normal,
0: tant de 4 porters.
1: Sí.
0: Ja 3, vaja, crec que és una miqueta... No? 3 porters.
3: Perquè un o dos, si el titular està bé...
1: Que sí, el porter...
0: T'emportes 2 i si passa alguna cosa crides a un tercer.
3: Però passa 3.
0: Entenc que ja, si aquest tercer està en dinàmica de grup, doncs ja no l'has d'anar a buscar, de venir, etcètera. Bé, està bé.
3: I el que deies tu abans, jo penso que Espanya estarà...
0: Estarà allà?
3: Estarà Espanya, França i Portugal. Estic d'acord. Mira que Portugal...
1: I me'l deixava, Portugal té raó.
3: A mi Portugal no, sempre no me...
1: Però té qualitat,
3: Té sí, una bona selecció. I els dos sud-americans. Per mi, Brasil
0: i Argentina
3: estaran allà.
1: Sí.
3: Per mi estaran allà.
0: Per cert, parlant de França, vaig veure l'altre dia un trosset del partit entre el City... No, el City contra el Bournemouth... Aquest davanter jove francès que tenen el Krupi, es diu?
2: Krupi.
0: Té bona pinta, eh?
1: Sí, però...
0: Té molt bona pinta, eh?
1: L'altre dia també vaig sentir un fòrum que no hi ha calés. Encara que hi hagi calés,
0: és a dir, ara que va...
1: Fórmula 1-1, el Barcelona no pot... Que no, no, No hi ha calés, no podem fitxar. Aquest paio, el Bournemouth aquest, té tants calés, el dueño, que bueno, pot comprar el Barcelona i tot, diuen. És que estem lluitant contra...
0: Però a l'hora d'anar a fitxar un jugador o un...
1: A veure...
0: No és millor fitxar un Krupi que un Julián? No sé.
1: Un què? Julián,
0: un Krupi, el jugador aquest que...
1: De l'Atlètic de Madrid, que t'espera, que t'estan esperant per demanar-te l'Ori o el Moro. Que se'n vagi al PSG, si vol, que tenen tots els calés del món. Vull dir, no...
0: Bueno, com el Chelsea també demanarà 80 mínim per Joao, Pedro.
1: I ara que hi ha el Xavi Alonso, olvida tant, perquè és un jugador de toque i tal, i el Xavi Alonso el que vol és un equip de toque. Si amb el Real Madrid no li van deixar fer res, doncs molt bé, aquí suposo que li deixaran fer. També és una casa... amb molts calés, però amb molts problemes.
0: No, jo no sé què passa, perquè aquí gairebé televisem els fitxatges, no? I tothom sap que el Barça vol fitxar Julián Álvarez. Jo al Madrid, per exemple, no sé el que vol.
1: El PSG, el Caravaccelli aquest, el Nàpols el va fitxar per 15 milions. La pregunta és, quan el va fitxar el Nàpols, que venia de no sé on, del seu país, de Georgia, no sé què és, per què no... Els seus scooters del Barcelona no ho van veure. Ara tenim que anar a pagar una tonelada, quan em sembla que va pagar 80 o 60 el PSG amb el Nàpols, el va fer milionari amb el Nàpols. Pues bueno, si no podem, tenim que anar a buscar un nano d'aquests que sapiguem a Àfrica o algun lloc d'aquest tipus, que et surti un nano que dintre de 2 o 3 anys sigui molt bo. Però si no, no tenim oportunitat de res. I després et surt el Gavi, et surt a la televisió i et diu que no venguen estrellites, que d'estrellites no en volem, o vol dir que no venguen en plan estrellita. Quan et diuen això, és que tots els nanos que han sortit de la Masia els hi han tocat el crostó una a l'altra dient, jugueu al Barça però d'estrellites zero. Llavors si et veu un de fora, no sé, jo l'únic que veig possible seria el del Galatasaray, ho he dit moltes vegades. A mi m'agrada. Sí. Està boig com una campana, però...
3: jo penso que parlem tots i parla tothom i dius que si l'Àlvarez... I l'únic que no parla, o si no fixa, és el Deco.
0: No, clar, el Deco no pot parlar. Ell no pot parlar.
3: Però el tio està callat.
0: No, clar, està fent la feina.
3: El Deco i està fent la feina.
0: Està fent la feina.
3: Jo confio plenament en el que pugui fer el director esportiu.
0: M'ha sobtat, en certa manera, les últimes informacions que apunten a que Bastoni, es veu que a Flick no li agrada massa, que Flick vol tirar per un altre perfil de central. Qui vol fitxar Bastoni? Qui vol fitxar Deco? O vol fitxar el Barça? Clar,
1: llavors... No sé, sembla que se'n va al Madrid.
0: El Bastoni?
1: Bastoni.
0: Sí?
1: Sí, el de l'Inter, sí.
0: Sí, sí.
1: Central esquerrà. Madrid està preparant una revolució integral. El que passa que no sé si vindrà Mourinho, vindrà qui vindrà.
3: Bueno,
1: el dia 7 hi haurà, pot haver-hi terrabastall també, perquè aquest xicot, el Riquelme aquest, ve amb molta força, no? I amb exjugadors que no creuen amb el senyor Florentino Pérez. Vull dir que hi pot haver una guerra interna anys no ha passat al Real Madrid, mai.
0: Jo crec que ara el Madrid té la gran oportunitat, el soci del Madrid té la gran oportunitat de donar un, com es diu allò, un canvi. Com en el seu dia va suposar, poso l'exemple, l'arribada de Laporta i tot aquell grup de joves directius, que van, en certa manera, donar un nou aire al club, un aire de modernó, un aire... Doncs jo crec que ara, veritablement, el Madrid té la gran oportunitat, el Madrid com a club, més el Madrid, els socis, òbviament, que són els que han d'escollir. Veurem, perquè, clar, o votaràs continuïtat, Florentino, un home ja gairebé ratllant la vuitantena, Enrique Riquelme, no? Jove empresari, 37 anys, amb calés, no ho sé. Jo, si fos soci del Madrid, ho tindria molt clar.
1: Jo també. Diria, és com amb l'època nostra ens va tocar el final de Núñez.
0: Que té un punt de risc.
1: En Núñez ja...
0: Doncs vinga, qui no risca no pisca. Escolta'm, què vols que et digui? Com en el seu dia també podia suposar un risc votar a Laporta, no?
1: Sí, també.
0: I va acabar sortint bé, no? Però...
1: La porta el que passa que és un altre món.
0: Bueno, és un altre món.
1: Comparat amb Florentino, però en Florentino per mi està passat de...
0: Veritablement,
1: d'època,
0: el soci del Madrid vol continuar amb això.
1: No sé.
0: La pregunta era aquesta, no?
3: A mi ja va bé que continuï.
0: Sí, evidentment.
1: Evidentment,
2: que guanyarà
1: sí.
2: de carrer.
0: Que guanyarà Florentino, sí?
3: Sí. Ara sí, eh? Però sí. Bueno, ja té un opositor. És igual sí, que guanyi o no guanyi, té un opositor... I què passa? Que d'aquí 4 o 5 anys,
1: sí.
3: doncs estarà aquest paio ja, i que si ara té 37 no. més... Sí, si, sí, si aquest el, estarà, si ja abans, porta temps, eh?
2: Aquest està alertant que el privatitzaran al Madrid. Igual no hi ha eleccions mai més.
0: Ah, sí, bueno, això, exacte, sí, sí.
2: A part,
0: sí, sí.
2: A part que porta 24 anys, em penso 25 sense eleccions.
1: Sembla que sí, sí.
2: Les últimes eleccions que ha guanyat Florentino, a les urnes, va fitxar Figo.
0: Sí.
1: Aquell any, sí.
3: Ah, és que 24-25 anys, no, aquest nano tenia 13 anys, m'entens? Vull dir, porta molts anys, al final, doncs, és, jo penso que fa bé, aunque no surti, eh? Però el bueno, Florentino ja sap
0: una miqueta surts a la palestra, et dones a conèixer, i si no és ara, doncs clar. Serà a les properes.
1: Sí, això ho deia...
0: Però clar, amb l'interrogant de saber si hi haurà eleccions, perquè evidentment el Madrid deixi de ser un club de socis, dels seus socis, vaja. Sí.
1: Amb una de les, no sé si Manu Carreño o un d'aquests, va comentar que ell li recomanava, mentre un... que es veu que el coneixen, li deia que no, l'altre li recomanava que es presentés per lo que acabeu de dir, de que el coneixerien, encara que perdria de calle. Diu, però no durarà els 5 anys en Florentino. Ells tots van coincidir amb que no duraria 5 anys del mandat.
3: Demà se sabrà.
0: Sí.
3: Perquè ell va dir que el dissabte sí, sí. se sabria.
0: Demà hauria de comunicar a la Junta Electoral. Crec. Sí.
1: Jo això ho veig. Ara, a veure, en Josep també és veritat.
0: Crec que ho té tot.
1: Són molt...
0: Té els diners, té els anys de soci, que crec que són 20.
1: No, i que el Madrid són molt...
0: És un tio jove, un empresari calés, no ho sé, escolta'm.
1: Sí, molt conservadors.
0: No el conec,
2: El tema que... és la merda que li tiri la premsa a sobre sí. Manat per Florentino.
0: Sí, clar.
2: I aquí al final estàs competint contra un ogro.
1: Sí.
0: Mai millor dit, sí.
2: Que bueno, que té comprada part de la premsa, la que no té comprada, pues no té cap escrúpol en fer una roda de premsa i rajar una a un de cada periodista.
0: Sí.
2: De cada mitjà diu que n'hi ha un que el tracta malament.
1: Terrible, sí. Horrorós.
2: Un paio que ha fet viure el Madrid a base de pelotazos immobiliaris. Sí.
0: És a dir,
2: aquí no passa res.
0: Com ells canvien el relat, eh? És a dir, de m'estan perjudicant.
1: Sí,
0: m'estan
1: sí,
0: perjudicant.
1: Sí. Me han robado, sí. No, ojo, que no això és per portar-ho als tribunals. Dir, me han robado 7 ligues.
0: Quan la sensació és que els àrbitres... Barcelona. Quan la sensació és totalment la contrària, no? A ulls dels de fora, no? En fi, és un relat que ells han construït i que...
2: Bueno, però l'afició i el soci del Madrid se'l creu, perquè si tu anaves mirant xarxes socials, reaccions, gent, molta gent ha defensat a Florentino salvant punts molt concrets d'aquelles perpèntiques roda de premsa. Vull dir, els temes de masclisme, racisme, tot això no, evidentment.
0: Sí.
2: Aquí va estar no desafortunat el següent. Mm. Però el relat de Negreira li compra tot el madridisme.
0: Sí,
2: tot el madridisme.
0: Bueno, per tapar les teves misèries, és el que ha fet el Madrid aquests últims anys. És a dir, tema Negreira per tapar les meves misèries.
2: Això vol dir que el Barça... va bé,
0: sí,
2: això no vol dir clar. Que un any d'aquests et guanyin una Lliga, guanyin una Champions, perquè al final el Madrid sempre tindrà diners i sempre podrà fitxar, i un any suposo que l'encertaran, no?
0: D'entrada, l'informe aquest de l'agència tributària ja diu que el Barça no...
1: Sí, aquests senyors, els calés han anat
0: aquests,
1: a parar...
0: Aquests calés no van servir per pagar àrbitres i per...
2: Perquè la llei diu que ho has de demostrar en un partit concret.
0: Sí.
2: El Barça, lògicament, alguna cosa no ha fet bé, perquè
0: no.
2: Que surti això és un desastre. Vol dir que s'han fet les coses molt malament.
1: Però molt.
2: Ara, això no vol dir que hagis comprat un partit en concret o un àrbit o voler influir en designacions o no, perquè al final cada clàssic ens han posat el que no ens convenia, l'àrbit que més ens havia robat, el partit més important, i al final
0: sí.
2: És un... bueno, crec que cau pel seu propi pes,
0: Hi ha aquesta lliga famosa de Mateu Laoz,
2: Clar, és que hombre, a tu en aquest període et roben diverses lligues,
0: sí, sí,
2: així que sí, te les roben a tu, eh?
0: El gol no donat sí, de Luis Suárez també al camp del Betis.
2: Bueno, aquest és gravíssim.
0: Amb Hernández Hernández.
2: Al camp del València n'hi ha un altre.
0: Sí, també.
2: Anulen un gol a Messi contra l'Atlético a l'últim partit de Lliga, que eres campió amb el Tata Martino.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
2: Aquell pobre senyor que se'n va anar d'aquí amargat.
0: Sí.
2: Va estar, bueno, per culpa d'un àrbit, que em sembla que era el Mateu també, no guanya una lliga.
0: Sí, sí.
2: Dius, pues mira, aquest senyor que tant se'l va criticar no va guanyar la lliga per culpa d'una decisió arbitral l'últim dia, a la segona part.
1: Sí, perquè aquella jugada, que és el gol nostre, diríem el de la banda nord, a l'àrbit, vale, pot ser que no se'n doni compte que la pilota ve rebotada d'un defensa de l'Atleti de Madrid i li va a Messi. Però Linier, collons, ho veiem tots, ho veiem recte, eh? Vull dir, es veu ben clar, el tens a davant, eh? Vull dir, dius, no ve del jugador, de l'Atlètic de Madrid.
2: Però no cal anar tan lluny, eh? Es van apagar, es van apagar les càmeres del Bernabéu, un gol de Lamine.
0: També.
1: Sí, també.
2: I uns penals, l'any passat un cop de colze a Cubarsí, no, el partit d'anada d'aquesta temporada, cop de colze a Cubarsí, gol del Madrid. Hi ha hagut aquí una sèrie jugades que dius, vale, t'han robat, alguna cosa has de vendre, perquè no et fotin al carrer o no et demanin la dimissió.
0: Hòstia, però 7 lligues, li han robat a Madrid 7 lligues, hòsties, perdó, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que digui això el seu president em sembla, vaja.
2: No sé, per exemple, que es queixi l'Espanyol, que durant el mes de gener, després de perdre contra el Barça, li estafen 3 partits, perquè li estafen un contra el Girona a casa, li estafen a Villarreal i li estafen a València, que es queixi aquesta gent,
0: sí,
2: jo ho entenc.
0: Sí, sí,
2: perquè
0: sí, sí.
2: Jo va ser 3 atracos a mano armada.
0: Correcte.
2: A l'Espanyol.
0: Correcte.
2: Que es queixi aquest equip, pues t'ho respecto.
0: Sí, sí.
2: T'ho respecto perquè, a més, imagina't si d'aquests punts només que n'haguessin rescat 4 dels 9.
0: Sí, sí.
1: Ara estarien
2: depenent d'ells mateixos per anar a Europa.
3: I la trajectòria que li va fer molt de mal.
2: I segurament no hagués passat tot el que ha passat a l'Espanyol en aquesta segona volta. Que es queixi un equip així, d'acord. Vale. Que es queixi l'Elx, perquè el roben.
0: Sí, sí, o Mallorca, algun, sí, sí.
3: Sí, sí, equip petit.
2: Ara, Barça-Madrid, el Barça amb la comparativa contra el Madrid perd
0: sempre,
2: això és evident,
0: sí, sí.
1: Però res més, exacte.
3: Però això ja ho tenien que haver aturat, ja no les declaracions del Florentino, sinó la televisió de Madrid.
0: Bueno, sí, sí, sí.
3: Escolta, que fa tot el campionat que està parlant de robos.
0: Oye, a mi el que fa Real Madrid Televisió és...
3: Tot el campionat.
0: Sí,
3: i està manipulant l'arbitratge.
0: Sí, sí.
3: I doncs això ja se tenia que haver aturat, no ara. Ara no, ara s'ha acabat el campionat. Abans.
2: L'any passat, a la final de Copa del Rei, van armar una prèvia que, bueno, que es van carregar a la final. I ens van estar robant tot el partit per culpa del que havia passat els dos dies anteriors.
3: Sí.
2: I aquí què passa? Re.
3: No passa res.
2: Re, perquè ara que està denunciat, i això en què quedarà?
0: En agua de borrajas.
3: Hi ha tantes coses que s'han denunciat que no ha quedat en res. I la notícia que surt de Madrid... que afecta cap aquí o afecta cap a un altre lloc, en si ja se fa molt gran.
0: En qualsevol cas, ara que parleu del Madrid, clar, és allò que diem, tard o d'hora el Madrid reaccionarà.
1: Això és incontestable.
0: I serà més d'hora que tard. I jo crec que la temporada que ve, clar, tot dependrà una miqueta de l'equip que confeccionis, no? I de quin entrenador et vingui.
1: De quin entrenador vingui, a veure què...
3: No té fàcil Madrid, eh? No ho té fàcil, eh?
0: I potser Toni lo fàcil és anar a fitxar
1: Mourinho. No sé si tenen calés.
3: No, i que no té fàcil per lo que té.
0: Ojo que el tema econòmic, del Madrid,
1: que suposo
0: és més greu del que és més greu del que.
3: Lo que passa que és Madrid.
0: No, clar.
1: Sí,
3: passa que és Madrid.
2: I es vendran alguna cosa, faran una permuta amb l'Ajuntament.
0: Sí, alguna història d'aquestes.
3: Ells poden fer-ho.
2: O amb la Comunitat de Madrid, és el que fan sempre quan estan fotuts de calés. El Madrid sempre hi guanya, i ja està.
1: Està plantejant una venda d'un 5% dels actius del Madrid. Cuidao. Que l'altre diu que no. Bé, en fi.
3: I a més, esportivament, allà tenen un polvorín, eh? Jo no ho veig tan fàcil, eh? Tindrien que netejar moltes cares, eh? I treure's molts jugadors d'aquests, perquè això... Sí, a veure, si tens una patata podrida en un sac, t'anirà podrint totes.
0: Sí.
3: I si tu no treus aquella patata, te la podria tot el sac. I a Madrid té moltes patates podrides.
0: Què és més patata podrida, Mbappé o Vinicius?
1: Aquí està la gran pregunta.
3: Jo me trauria a tots dos.
1: No, home.
4: No, tots dos no els traurà.
1: No.
4: Ara hi hauria un ecosistema més equilibrat si un dels dos marxés.
0: Òbviament.
4: Jo crec que el que sortirà, si ha de sortir l'US Vinícius, perquè és el que ha de renovar contracte, demana cobrar el mateix que Mbappé.
3: I no li pagaran.
4: I en Florentino fins ara no està per la labor.
0: No, òbviament. I no faràs fora Mbappé.
4: I el problema però és aquest, també... si Mbappé no corre, Vinícius no corre. Si no corren aquests dos, en Bellingham diu jo perquè ets de córrer.
1: Però quan va estar sol amb el PSG tampoc corria, eh?
3: Sí, però compta... Sí, estic d'acord.
1: I compta... l'altre dia el Luis Enrique va deixar anar aquella famosa frase de que el control de l'entrenador puc controlar, certs moviments puc controlar, però segons quines coses no les puc controlar. Clar,
3: i després,
1: és una frase molt...
3: I després compta una cosa, quin ha sigut més rentable per Madrid aquest any? Vinícius o Mbappé?
0: Més rentable?
3: Sí.
1: Jo diria
3: quin ha jugat més partit?
1: Vinícius.
3: Quin ha estat allà sempre? Vinícius.
0: Vinícius.
3: Ara t'estava lesionat tota l'estona.
1: Perquè hi ha el Mundial. Que em perdoni, però jo diria que hi ha el Mundial.
3: A mi tenir jugadors així no m'interessa.
0: Ja no és el que tu fas i produeixes a la gespa, sinó com et comportes fora del terreny de joc, no? I vaja, el que ha fet Mbappé aquestes últimes jornades, per mi és de, no, bueno, no, agafa la maleta i fot el camp, com que et digui.
2: El mateix que Frenkie de Jong.
0: No? Sí, aquí està.
1: Sí, ahir va
3: estar... Diu que la premsa, que la té mania.
0: Sí.
1: Sí, no? Que...
0: Que hauria d'haver parlat, diu. Sí. Que hauria d'haver parlat quan se'l va criticar i quan la volien fora. Sí.
3: Que estava... Quan van dir que era pel Mundial, estava amb febre al llit, i doncs per això no va anar.
0: Vull dir, és que
1: amb aquest entrenador, com els porta tan bé? Vull dir...
0: Sí, però
4: el ser és que ha perdut el lloc a l'equip.
0: Sí, jo el del De Jong és que no m'ha agradat gens. Com s'ha gestionat això aquestes últimes setmanes? Vull dir, escolta'm, què vol dir? No convoquis o no... No,
4: no se l'ha vist.
0: No,
1: un altre que
0: zero,
1: també
0: zero.
1: Està en modo, no?
0: Vol jugar
1: mundialista.
0: Vol jugar al Mundial? Bueno, molt bé, senyor. Pues aquí, hi ha hagut aquí hi ha hagut un paio que es diu Fermín...
3: Que pobre no va
1: amb 22
3: mundial.
1: Anys
0: que el pobre, l'últim
1: pobre
0: partit
1: xaval.
0: Va tenir la desgràcia de trencar-se el dit al peu
3: perquè ha posat el peu fins a l'últim moment
0: i no podrà anar al Mundial.
1: Aquest sí que ha de fer-li un homenatge.
3: Aquest es té que valorar.
1: Exacte.
0: Doncs vagi vostè a jugar al Mundial i quan acabi el Mundial quedis allà, no torni.
1: Vaja, sí.
0: Jo ho tindria molt clar, vull dir.
3: No, totalment d'acord, el que passa que ell no vol marxar.
0: No
1: diuen que hi ha un delanter centro, per cert, amb un equip holandès, ho he somiat jo, que és bastant bo, no sé, estranger,
0: holandès.
1: No holandès.
0: Jugar a Holanda?
1: Em sembla que juga a Holanda.
0: No ho sé. Perquè
4: n'hi ha un a l'Ajax que ha destacat aquestes últimes setmanes, no me'n recordo com ho diu, però...
1: Ho dic per fer un canvi...
3: Ara no se'n va,
4: no tindrem paciència, ja vam portar Vitor
3: Roque. El Girona va cap a Holanda,
1: no va entendre, no.
0: El Mitchell.
3: Jo he sentit que va cap a l'Ajax,
0: Que el vol l'Ajax, no?
3: Sí.
0: El Mitchell?
3: El Mitchell.
1: Ah, sí.
3: Sí.
1: El de Girona.
3: Sí. Jo he sentit que va cap a l'Ajax,
1: Que
3: és l'últim partit aquest,
0: el de demà.
1: El que entrena
3: el Girona.
4: Sí. Primer que miri de salvar el Girona.
3: Ja, bueno,
1: hòstia, ja. Es veu que hi ha un ambient horror per demà. Sí,
0: home, clar.
1: Em sap greu per l'Elche, perquè és un equip simpàtic.
3: Pues escolta, l'Elche lo va deixar l'estocada al Girona,
0: Sí.
3: Aquella promoció va pujar l'Elche i el Girona demà
1: no
3: repetirà la història.
0: Sí.
1: No me'n recordava.
0: Precisament, a l'hora de promocionar aquest partit, hi van posar imatges recordant, doncs, això.
3: Sí.
1: Ah, sí?
0: Que l'Elche, precisament, els va deixar fora.
3: Sí, els va deixar fora,
0: Bueno, és un tot o res pel Girona, que demà juga a la permanència, però...
1: I a l'Espanyol tampoc, el Monchi de moment no obre la boca encara,
0: No, el Monchi de moment...
1: Però el Monchi acostuma a fer-ho, això,
0: Vaig veure unes imatges l'altre dia, allà al vestidor, com si fos l'entrenador,
3: Arribar Monchi guanya dos partits. I a més celebrar-lo allà.
0: Aquest paio té una mena de vareta màgica.
1: És com el que deia el Josep del Deco, no obre la boca, tal,
0: sí.
1: I és el que... I és el que determina junt amb l'entrenador, que es veu que es porten força bé, no? Però ja dic, en el panorama...
0: Veurem si continua el Manolo la temporada que ve, veurem.
3: Veurem.
1: Jo,
3: ell vol seguir, però...
0: Tinc els meus dubtes.
1: Jo també.
0: Els meus dubtes, perquè evidentment ara ha entrat un Monchi i suposo que ell voldrà un altre
3: perfil.
1: El d'entrenador, sí.
4: Sí, però el Manolo, pobre...
0: Que no.
4: Va demanar fitxatges.
0: Sí.
4: Aquest estiu, suposo, amb els diners que el Barça va pagar per Joan Garcia, van fer la feina.
2: però el desembre va demanar i em sembla que li va arribar un paio cedit i ja està.
1: Que, si no, no, que torna a marxar cap al, Villa, cap al Villarreal, no? El Romero aquest torna a marxar,
2: no, no és del Villarreal cedit, però sí. No crec que el, suposo que el Villarreal,
0: no, el Villarreal ja veurem qui l'entrena perquè Marcelino no.
1: El Marcelino també, bueno, se'n va. Ja, vull dir, hi haurà moviments, però sí, sí, l'espanyol sí.
0: Algun moviment interessant
1: farà...
3: Serà interessant, serà interessant.
1: Sí.
3: I demà el femení, eh?
0: Ah, sí, senyor.
3: Demà, sí, senyor. Demà a guanyar demà... Lyon.
0: Veurem, home, també, que... veurem també, perquè
1: després,
0: clar...
1: Després de la quantitat de gent que ens ha tret aquesta senyora, Chan...
0: I veurem si, ojo, si, si al final l'Alexia acaba marxant. Ona Batlle segur que marxa.
1: Qui?
0: L'Ona Batlle va, se'n va a l'Arsenal. Sí. I Alexia veurem. I Mapi.
2: Mapi, ja
1: Mapi León sí. Ja ho ha dit que se'n va, sí. A l'Alexia no ho sé.
2: L'Alexia té mala pinta, també, sí. Perquè va sortir plorant l'últim dia del
0: sí.
2: Camp.
0: Sí.
2: Que,
0: sí, sí.
2: Que teòricament...
0: Deuria pensar l'últim partit del Camp Nou, no ho sé, no ho sé. Sí, sí,
2: sí. Al final és un tema també... Segur que li han fet una oferta impressionant.
0: Sí, clar. Aquest al London City, clar. Aquest, no?
1: Okay, clar. Clar, és que...
2: Sí. Que no marxi als Estats Units, ja ho veurem.
3: Ja ho veurem.
2: Però bueno, està clar
1: que l'Aitana és la que es quedarà,
0: sí, ja dic que ella...
1: al frente de l'equip.
0: Sí, sí, que ella és culer, no, que és del Barça i que no
2: per
0: té...
2: Per sota venen jugadores,
3: sí, van renovant,
2: interessants.
3: Van arribant, sí, sí.
0: Molt bé, doncs sí, sí. Bueno. Demà última jornada de Lliga, final de la Champions femenina, la setmana que ve final de la Champions, en parlarem divendres que ve. Pere, gràcies.
1: Molt bé.
0: Josep, gràcies. Toni, gràcies també. I a vostès, gràcies també per ser-hi. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos, que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte a l'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat. La CUP s'ho planteja. Els sindicats d'educació rebutgen la proposta salarial del departament i continuaran negociant dimarts que ve. El govern els ha ofert incrementar un 50% els complements salarials, però els sindicats volen que l'augment s'apliqui en el sou base. L'USTEC amenaça amb més protestes que podrien coincidir amb la visita del Papa.